0: veus de les formacions polítiques. Per tant, el cas Atrium torna a centrar la informació de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
1: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
0: El ple municipal ha aprovat per majoria el pla d'ajust econòmic per al cas Atrium, amb l'abstenció del Partit dels Socialistes de Catalunya. Sant Andreu de la Barca sol·licitarà 2,42 milions d'euros al Ministeri d'Hisenda per afrontar la condemna judicial dels 3 milions d'euros. El consistori ha aprovat per unanimitat el primer pagament de 700.000 euros, mentre que les discrepàncies del PSC sobre un possible increment de l'IBI el 2017 han marcat el debat sobre el pla d'ajust. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat el 24 de setembre en el ple municipal les primeres mesures econòmiques per afrontar la condemna judicial dels 3 milions d'euros derivada del conflicte urbanístic del sector 21, on es troba el centre comercial Atrium. El ple municipal ha donat llum verda a un primer pagament de 700.000 euros amb recursos propis i a un pla d'ajust econòmic que permetrà sol·licitar els 2,42 milions d'euros al Ministeri d'Hisenda per assumir la resta de l'import pendent. La modificació pressupostària per efectuar el primer pagament ha rebut el suport unànime de tots els grups municipals. En canvi, el pla d'ajust ha prosperat amb els vots favorables de Fem Sant Andreu, En Comú Podem, Som Sant Andreu, el Partit Popular i Vox, mentre que el PSC finalment s'ha abstingut. Maria Antònia Borbón, regidora d'Hisenda de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, analitzava la situació.
2: Doncs l'Ajuntament, com hem dit al punt anterior, ha d'afrontar una obligació econòmica extraordinària derivada d'una resolució judicial, amb un principal de 2.200.000 euros més els ingressos legals acumulats des de gener del 2018. Estem, per tant, davant d'una obligació de gran magnitud que condiciona directament la política pressupostària municipal dels pròxims anys i que obliga aquest govern a prendre decisions responsables sobre com afrontar-la. Des del punt de vista polític, el dilema és clar. Hem de complir amb una obligació judicial, però ho hem de fer preservant al màxim els serveis públics, la capacitat d'inversió i la sostenibilitat financera de l'Ajuntament. No podem abordar aquesta situació únicament com una qüestió comptable. Darrere d'aquest expedient hi ha recursos públics i, per tant, decisions que tenen conseqüències directes sobre el conjunt de la ciutadania. És per aquest motiu que portem al ple d'avui i ho fem amb la voluntat d'explicar amb transparència quina és la situació, quines alternatives tenim i quines conseqüències té cadascuna d'elles. La proposta tècnica plantejada és destinar 700.000 euros aprovats ara a l'anterior punt de recursos municipals per un pagament durant el 2026, fer-lo ja abans de que acabi aquest exercici i finançar els aproximadament 2.400.000 euros restants mitjançant el Fons d'Ordenació del Ministeri d'Hisenda. Aquesta opció, però, no és automàtica. L'accés al Fons d'Ordenació depèn del compliment d'uns requisits legals, de l'aprovació corresponent per part del Ministeri d'Hisenda i de l'aprovació d'un pla d'ajust municipal que l'ha d'aprovar el ple, que és el que es farà avui. Per tant, avui no estem simplement decidint una operació financera, estem definint com volem afrontar una càrrega econòmica extraordinària, sense traslladar-ne de manera desproporcionada les conseqüències als serveis municipals ni hipotecar la capacitat de l'Ajuntament per als pròxims anys. I aquí és precisament on apareix la principal dificultat política del pla d'ajust. En primer lloc, qualsevol mesura que s'incorpori ha de garantir que el pagament a l'empresa Camier 2000, que és així la part contrària, no comprometi la prestació dels serveis municipals. Aquest és per a nosaltres un criteri essencial. No volem que una obligació extraordinària acabi traduint-se en menys serveis, menys capacitat d'atendre les necessitats dels veïns i veïnes o menys capacitat d'inversió municipal. En segon lloc, i tal com assenyalen els informes de la intervenció municipal, el fet que estiguem davant del pagament d'una indemnització derivada d'una sentència ferma limita les possibilitats de recórrer a una operació d'endeutament ordinària amb el sector financer. Els bancs no ens deixaran el crèdit per pagar una sentència. No ens ho deixen. I les entitats supramunicipals a les que hem acudit, tampoc. Ens queda l'última via, com ha dit l'alcalde, que precisament avui hem estat en contacte directe. I això té una conseqüència política que hem d'explicar amb claretat. Aquesta obligació no desapareix, no desapareixerà. I cal pagar-la, i decidir com fer-ho implica necessàriament prendre decisions sobre els ingressos i les despeses municipals. La nostra obligació com a govern municipal és trobar l'equilibri entre tres objectius: complir les obligacions de l'Ajuntament, preservar els serveis públics i garantir que les finances municipals continuïn sent sostenibles en el futur.
0: Els diferents partits polítics van dir la seva sobre aquesta qüestió. El portaveu socialista, Juan Pablo Beas, va cedir la paraula a Freilán Salgado, que va evidenciar les diferències entre el govern municipal i els socialistes sobre les mesures econòmiques que hauria d'adoptar l'Ajuntament per retornar el finançament. El PSC va qüestionar que el document presentat contempli, segons la seva opinió, un increment de l'IBI del 6,2% el 2027, mentre que el govern ha defensat que es tracta d'una proposta de garanties econòmiques per obtenir el préstec i que les ordenances fiscals i els pressupostos de l'any vinent encara s'hauran de debatre. Froilán Salgado, regidor del PSC.
3: Doncs bé, a l'annex aquest pla només contempla una mesura. O així ho veiem o intuïm. Si no és així, que algú doncs pugui reclamar-ho, però així ho hem comentat amb els tècnics de la casa. Una mesura, l'increment de l'IBI, que segons aquest annex haurà de suportar un augment d'un 6,2% el primer any, l'any 2027. I aquest punt no ens agrada, ens fa tenir dubtes, no l'entenem, i no l'entenem per què es porta en aquests termes a votació, havent 64 mesures més per poder realitzar. Des del grup municipal socialista estem totalment convençuts i convençudes que d'aquesta situació es surt més fort i millor si ho fem de forma col·legiada. I fins al moment no s'ha donat aquest fet. I ara, avui, sense marge de maniobra, ens trobem amb haver de valorar i votar a favor o en contra d'un pla del que no hem participat, amb el que no estem d'acord i que, sincerament, continuem sense entendre. És un moment molt complicat, però la pressió d'avui no es pot permetre que vagi acompanyada de decisions sense una valoració assenyada. Pel grup municipal socialista, les línies vermelles en aquests moments han de ser garantir la qualitat dels serveis públics actuals, que penso que coincidim molts de nosaltres, i que aquesta situació no la pagui la ciutadania. Quin missatge donem aprovant que són els ciutadans qui es fan càrrec de la factura de l'any 2027? No ens ho podem permetre. Els socialistes no estem d'acord i aprovar aquest pla entenem que no ens deixa cap marge al 2027 que l'aplicació del mateix. Torno, perquè això és molt important. Entenem que aprovar aquest pla no ens deixa cap marge al 2027 que l'aplicació del mateix. Ho dic per si no és correcte, algú ho pugui aclarir. Per tot això, i donar que estem d'acord en la sol·licitud del préstec, però no en el pla de viabilitat econòmic que s'anexa, el grup municipal socialista veiem clara aquesta proposta. I ho fem fermament, convençuts i convençudes que generant un grup de treball amb la participació de totes les forces polítiques serem capaços de trobar acords que no passin per dir-li als ciutadans que són ells qui paguen en exclusivitat la factura. Perquè hi ha marge. Perquè hi ha marge. es poden ajustar despeses superflues i amb poc, o amb poc rendiment en temps de dificultat. Revisar la temporalitat del pla d'inversions, podem aprovar accions de millora en els polígons que en poc temps rendibilitzarem amb un increment d'ingressos. Podem estudiar l'estat dels locals i terrenys. Fins i tot, podem agilitzar al màxim la tramitació del sector 21, perquè en el mínim temps possible ens beneficiem de les quotes urbanístiques.
0: Per la seva banda, el regidor de FEM Sant Andreu, Javi Romero, va remarcar que aquest mecanisme no és una subvenció, sinó un préstec que caldrà retornar amb interessos. Romero va demanar que tots els grups siguin conscients de la transcendència de l'operació i de les conseqüències que tindrà sobre els comptes municipals dels pròxims anys.
4: No quisiera, para el público que está aquí con nosotros y los que nos ven, que pasemos por este punto como si estuviéramos valorando pipas. Estamos hablando de un importe de 2.420.000 euros que no son pipas. Y que no va a ser... O sea, esta es la medida más extraordinaria a la que podemos acceder y que tampoco nos va a salir gratis a nadie, porque van a ser un crédito a devolver. No es una subvención directa. Son quizá 15 años de devolución de unos intereses que están más altos que los créditos del sector privado. Eso tengámoslo todo claro. Y contra estas cuerdas estamos. Y creo que es suficientemente serio como para ponerle un punto de énfasis a la situación, pasando previamente por un punto en el que hemos rascado 700.000 euros del remanente de tesorería, de los ahorros que este ayuntamiento ya ha podido generar. Esto es una losa para lo que pueda venir. Y tenemos la responsabilidad de entenderlo y de entomarlo. Pero seamos conscientes de que estamos en este punto debido a la gestión nefasta y al cúmulo de despropósitos que ha sido estos 20 años de esta sentencia judicial que nos ha caído ahora. Creo que es importante remarcarlo para que todos los grupos tengan en mente la responsabilidad que supone que sumen a las soluciones que este gobierno busca y trae a esta mesa. Dicho lo cual, como digo, espero que todos los grupos estén a favor de este punto y podamos empezar a vislumbrar el final de un camino oscuro para cualquier santandreuenco o santandreuenca y empecemos a vislumbrar, como digo, el final de esta sentencia y la apertura del centro comercial y la revitalización del sector 21. Gracias.
0: El coportaveu de Vox, Amador Vázquez, en aquest punt del ple també va votar a favor i també va donar les seves valoracions.
5: Me ratifico lo que había dicho antes. Vamos a cooperar plenamente con el ayuntamiento, vamos a aprobarlo, pero quería decirle aquí al compañero del Grupo Socialista que está haciendo un ejercicio de cinismo político. Vamos, a mí se me caería la cara de vergüenza cuando el problema, el auténtico problema, los que han creado el problema, los que nos han metido en esto, lo han podido solucionar, pudieron pagar en su día, no han querido llegar a ningún acuerdo y son el problema, lo que deberían de apartarse de la solución. No van a ser ustedes parte de la solución, porque todo lo que toca lo lía, lo enmerda, lo enreda, y ahora se están haciendo los buenos. Ya yo, por vergüenza torera, después de haberla liado, no hubiera soltado, como ha dicho usted respecto a la señora Isabel, la chapa que nos ha metido, porque ni yo creo que ni él, así sin leerlo, podría reproducir las ideas que ha dicho. Me extrañaría, pero yo, de verdad, tendría un poco de vergüenza torera y me callaría dando una explicación y dándole aquí una explicación al gobierno, que bastante tenemos los ciudadanos con la que nos han liado. Ya está bien de cinismo, por favor. Respeten al pueblo.
0: Per la seva banda, el portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, ha defensat que l'Ajuntament ha de complir la sentència i que la sol·licitud del finançament pot ser una eina important per afrontar aquesta situació.
6: Desde el punto de vista médico, siempre cuando hablamos de una crisis, de un proceso febril, de un proceso de agotamiento, de un proceso que golpea la moral, como está ahora, la desmoralización, la incertidumbre, siempre hay un proceso también de recuperación. El ser humano se recupera. Yo creo que también tenemos que afrontar este drama, este golpe duro a la economía, pero también con una certeza de buscar caminos. Y yo creo que ya el señor alcalde ha estado pues en movimiento con todo el equipo, como decía Isabel, con todos los trabajadores. Y yo creo que es una cantidad, por supuesto, muy importante para las cuentas de nuestro ayuntamiento y, por tanto, también es una cuestión que nos preocupa como representantes de nuestros vecinos y vecinas. Tenemos que afrontar las obligaciones derivadas de una sentencia y entendemos que el ayuntamiento debe cumplirlo así. Por eso nuestro grupo entiende que solicitar la adhesión puede ser una herramienta muy, pero muy importante. Una buena oposición consiste en saber reconocer cuando una solución es necesaria, apoyar el hombro y remar juntos. Nosotros vamos a estar ahí para apoyar cuando sea necesario, para preguntar cuando tengamos dudas y, por supuesto, para exigir cuando tengamos que pedir responsabilidades. Por ello, nuestro grupo votará a favor de la solicitud de financiación y de plan de ajustes. Gràcies.
0: La portaveu del Partit Popular, Sonia Aranda, definia la situació com d'extraordinària.
7: Nos encontramos en una situación que es extraordinaria, sobre todo para las arcas municipales, porque el ayuntamiento tiene que afrontar esta sentencia en firme, desde el 2018 que lo sabemos, para pagar estos 3 millones de euros. Aquí ya se ha dicho, viene derivado de un procedimiento urbanístico, se remonta años atrás. El primer paso que tenemos que hacer es este pago de los 700.000 euros. Y se hace con el remanente de tesorería. Nosotros no somos muy partidarios de tocar el remanente, pero evidentemente son a circunstancias excepcionales, decisiones excepcionales, ¿no? Entonces, creemos que lo principal es que el ayuntamiento cumpla con esa resolución judicial y haga el primer pago que pare, sobre todo, la acumulación de intereses de demora. Por eso se paga los intereses más un plazo del capital para que no siga sumando por no hacer frente lo primero a eso. Pero nosotros no nos hemos olvidado de cómo se ha llegado hasta aquí. Porque esta sentencia, siendo consecuencia de un conflicto urbanístico, lleva más de 20 años y ha atravesado por muchas etapas y por lo menos dos gobiernos. Tanto el gobierno anterior como este actual gobierno, desde el año 2018 sabemos que esto hay que pagarlo. O sea, que pagarlo lo tenemos que pagar porque era una sentencia en firme. Ni uno ni otro, sabiendo que esto lo tenemos que pagar, hemos hecho caja, ni hucha, ni nada, ninguna previsión. Nada, cero. Es algo que se tiene que tener en cuenta, tanto el saliente como el entrante, porque yo estoy seguro que tal cual entró FEMA al gobierno y dijeron, hey, aquí tienes 2,5 millones de multa, que llegará para pagar. Entonces, desde la Unión, porque esto lo vamos a hacer entre todos, lo que tampoco queremos es que recaiga íntegramente en los ciudadanos, por lo menos nuestro partido no. Queremos que se pare, sobre todo el aumento de intereses por demora, y que pongamos punto y final a este centro, dándole una salida, pactando unos pagos que no perjudique directamente o en lo menos posible a nuestros vecinos, que tampoco tienen culpa de nada. Y sobre todo es en este momento en el que el equipo de gobierno necesita que todo el consistorio estemos apoyando esta decisión, que es muy difícil y que desde luego se la ha encontrado este gobierno como se lo podría haber encontrado otro y tiene que tirar para adelante, que le hagamos custat para poder entre todos salir hacia adelante, olvidarnos del atrium y darle otra salida a nivel no solo de ponerlo en marcha, sino que esos propietarios también tengan opciones de aumentar sus negocios y todos a una, pero que no se nos olvide. Esto no viene solo de hace 20 años, ¿eh? Tenemos gobiernos que han estado, gobiernos que están y ninguno de los dos ha hecho una previsión para esto.
0: Portaveu d'En Comú Podem, Isabel Marcos, també va parlar en el ple municipal sobre l'aprovació del pla d'ajust econòmic per al cas Atrium. Recordem, un punt aprovat per totes les formacions polítiques, excepte el Partit dels Socialistes de Catalunya, que es va abstenir finalment en aquest punt del ple. Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem.
8: Creo que es importante reconocer, más allá de la buena gestión política y la rápida gestión política que se ha hecho a raíz de conocer pues esta última pronunciación de la sentencia, reconocer también el trabajo del equipo técnico de la casa, que ha estado trabajando, buscando, como una y otra vez, buscando posibilidades de algún tipo de financiación por la que pudiéramos encontrar un camino como el que hemos encontrado. Y ojalá que el Ministerio responda, ojalá tengamos esta fuente de financiación, que será posiblemente a largo plazo, y que podamos de alguna forma conseguir este dinero, pagarlo, cerrar este tema y que tenga el menor coste para los vecinos y vecinas de San Aldo de la Barca. Y en ese sentido, pues yo solo quería hacer esa felicitación también a los técnicos y las técnicas de la casa, que muchas veces son los que están detrás de todo esto y a veces nos olvidamos de ellas.
0: L'abstenció del Partit Socialista ha estat el principal punt de discrepància política de la sessió. El regidor socialista Froilán Salgado ha defensat que el seu grup està d'acord amb la sol·licitud de finançament al Ministeri d'Hisenda, però ha expressat el desacord amb el contingut del pla d'ajust que acompanya la petició. Segons ha exposat, el document ministerial permet plantejar diferents mesures d'increment d'ingressos, reducció de despeses i millora de l'eficiència municipal. Salgado ha assegurat que des de les 65 mesures possibles que recull el model, el pla presentat pel govern contempla un increment de l'IBI del 6,2% el primer any, el 2027. Com dèiem, l'extensió del Partit dels Socialistes ha estat el principal punt de discrepància política de la sessió en el ple municipal. La resposta de Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu.
9: O sigui, jo entenc que tenies la resposta preparada, Froi, i t'aprecio molt, però, hòstia, sí, en el pla, en el detall del pla, ja no ens agrada que això es pagui de l'IBI, però tu creus que a nosaltres ens agrada menjar-nos el marron aquest dels 3 milions d'euros? Després de 20 anys de males decisions contínuament una darrere l'altra i que ara hem d'assumir nosaltres aquesta situació que ens posa a l'Ajuntament, les finances, al borde del col·lapso, que igual la gent ha de pagar una quantitat que encara no sé, no sabem com ho farem, que estem cercant oportunitats per trobar línies de finançament, etc. Ostres, ha estat dur escoltar la teva intervenció, la veritat, Froilán. Ara és el moment de demostrar que arrimamos el hombro. Ara és el moment de demostrar en aquest punt la urgència i a mojar-se, exactament. Si deixem-nos d'històries i de fer volar coloms, i aquí ara és el moment de demostrar-ho. O sigui, com he dit a la meva primera intervenció, jo no tinc ganes de mirar el passat, ni de recordar, i no sé què. Ja passarà el que hagi de passar, però ara és el moment d'estar tots a una, que es demostri. Ho demostrem a la ciutadania, sí o no? O comencem a mirar que sí, ai, he visto que en el detall, ai, no me gusta l'IBI. Joder, si tu creus, perdó, tu creus que a nosaltres en aquesta situació ens agrada ser-hi? Jo crec que no. Jo crec que tothom ho veu, no? Jo entenc. Ara és el moment. Demostrem a la ciutadania que fora de les nostres diferències, fora del passat, són capaços d'entomar aquesta situació i de tirar-la cap endavant. Compten amb nosaltres i és la nostra obligació resoldre els problemes. Voler ser part de la solució. Som part de la solució o no? O som part del problema? Perquè tenim vinculacions amb el passat, perquè ens saps greu. Hòstia, siguem valents. Siguem valents i demostrem que estem aquí per alguna cosa, que ens han votat i han confiat en nosaltres per alguna cosa. És hora de demostrar-ho. És avui. Gràcies.
0: El regidor socialista Froilán Salgado responia a la resposta de Miquel Àngel Abril de FEM Sant Andreu.
3: Primer de tot, nosaltres, la meva intervenció que he llegit en nom del grup municipal socialista és de sumar, és de reconeixement del moment complicat i és de posar-nos al costat. Però disculpeu, no entenem perquè hi ha 64 punts que no s'utilitzen. No ho entenem. Que hagués costat? No, jo crec que no és tan difícil entendre això, perquè, i ja he dit, ens genera dubtes i que entenem que aquest pla serà d'obligado cumplimiento si ens ho dona al Ministeri. Doncs faci consulta perquè jo ho he fet. No sé, no? Aleshores, i això és així, i el grup municipal socialista no ha escrit ni una línia d'aquestes 65 propostes que ja li hem dit que en tenim. Per tant, és el nostre posicionament. Farem un vot d'abstenció. Només dos últims comentaris. Primer, falta de valentia no hi ha, perquè si hi hagués una falta de valentia no estaríem dient això, però sí de posicionament. Tenim un posicionament ferm i volem que la ciutadania ho tingui clar. I segon, al representant de Vox m'agradaria que no faltés el respecte a la meva persona o a qui parli, perquè jo he sigut molt respectuós amb tothom. Gràcies.
0: La intervenció del Partit dels Socialistes de Catalunya ha provocat una resposta contundent de l'alcalde Marc Girbet, que ha defensat el contingut del document i ha negat que el ple estigués aprovant una modificació de les ordenances fiscals del 2027.
10: El que avui vostès han fet, em sap molt de greu per vostè, senyor Froilán, perquè el seu portaveu l'ha posat al peu dels cavalls. I ha estat el seu portaveu qui no ha assumit les responsabilitats de fer de portaveu. I em sap molt de greu, molt de greu. El paperot que vostè avui s'ha hagut de menjar és de l'alçada d'un campanar. Espero que en privat li agraeixi el seu portaveu la feina que ha fet. Miri, jo avui he tingut una reunió amb el Ministeri. I d'obligació, cap ni una. Aquest document són garanties. Són garanties. I avui, i ho hem explicat a la Junta de Govern, on estava el seu portaveu. Per això, gran lleialtat dins del grup mateix. I s'ha explicat, no estem aprovant els pressupostos. M'equivoco, senyora Sònia Aranda? M'equivoco, senyor Antonio?
7: Li he demanat que ho expliqués perquè la ciutadania sapigués que no estàvem pujant.
10: M'equivoco, senyor Felipe del Val, que hem explicat a la Junta de Portaveus que no estaven fent una proposta d'ordenances fiscals? Vostès acaben de traicionar la confiança de tots els grups municipals que avui estem a aquesta taula amb vostès. L'acaben de traicionar. Mirin, nosaltres el que estem fent ja ha fet l'interventor, per tant no m'està qüestionant a mi. No està qüestionant a la vicealcaldessa, està qüestionant a l'equip tècnic. Ha fet una sol·licitud i una proposta, d'acord? Aquesta proposta, això són com les hipoteques, i ho he explicat també a l'audiència pública. Mostrem garanties de retorn dels crèdits, d'acord? A l'IBI es pot tocar, no tocar, o es pot reduir la despesa, com vostè bé ha dit. Però vostè s'ha volgut quedar amb el pitjor de tot. I avui no era el dia de fer política. I el dilluns, però una setmana i mitja abans, el seu portaveu en privat, li vaig explicar tota la situació. I li vaig demanar la seva col·laboració. I avui aquesta confiança ha estat traïcionada en públic. En públic. Vostès avui acaben de dinamitar una entesa de futur. Que els hi quedi ben clar. Vostès avui acaben de dinamitar la confiança meva i de tot el meu equip. I també dels seus companys de consistori. És sorprenent. És sorprenent el que vostès avui han fet aquí. I mirin, si no volen ser part de la solució, no ho siguin. Els que estem en aquest cantó de la taula, tirarem endavant. Això, solucionarem el centre comercial i intentarem que els veïns i veïnes no hagin de pagar la seva festa, la que vostès han provocat durant anys i anys de gestió en aquest ajuntament. I acabarem una cosa. No permetré que posin més pals a les rodes. No els hi permetré. I els hi explicaré sempre, i seré tan clar com pugui amb la ciutadania, sempre. Ara no era el moment de fer aquesta intervenció, i menys fer un vot d'abstenció. No era el moment. Però no es preocupin. Escolti'm, no és una qüestió de rancor, però sí que ho tindrem molt en compte. Ho tindrem molt en compte el que vostès avui han fet aquí. Potser tenen molta valentia, d'acord? Jo prefereixo ser honest, en comptes de valent. Prefereixo primer ser honest. I avui el que estem fent és ser honestos. Des del BOC, des del grup municipal de Vox, al Partit Popular, a Som Sant Andreu i a Fem Sant Andreu. I en Comú Podem. Estem sent honestos. I avui tocava resoldre perquè demà l'equip tècnic pogués presentar al Ministeri una sol·licitud. Espero i desitjo que el seu vot abstenció no sigui per saltar una alarma al Ministeri. Espero i desitjo. I per tant, els hi demano, sisplau, que recapacitin abans que els cridi a votació, perquè si la seva abstenció requereix de que salti alguna alarma al Ministeri, per què el conjunt del plenari municipal de Sant Andreu de la Barca, quan ha de pagar 3 milions d'euros, hi ha un grup que s'estén. Espero que això no sigui un avís en el Ministeri, perquè si això ho és, senyor Froilán, però podria parlar del seu portaveu, que sí que hi era, 2018, 2016, d'acord? Llavors, esperaria. D'acord? Però ho faria saber del conjunt de la ciutadania.
0: Finalment es va passar a votació aquest punt per aprovar el pla d'ajust econòmic per al cas Atrium. Sant Andreu de la Barca, com dèiem, sol·licitarà 2,42 milions d'euros al Ministeri d'Hisenda per afrontar la condemna judicial dels 3 milions d'euros.
10: Dit això, es cridarà l'expressió de vot. Vots a favor del punt 4.3. Els crido a votació. Vots abstenció. Secretària, s'adopta el punt amb els vots abstenció del Partit Socialista i amb la resta de formacions a favor.
0: El ple municipal també aprovava en aquesta ocasió per unanimitat la creació d'una comissió informativa especial de seguiment de l'execució del pagament de la sentència judicial relativa al sector 21. La iniciativa ha estat plantejada per Som Sant Andreu amb la voluntat d'establir un espai de diàleg entre els grups municipals per abordar les mesures que caldrà adoptar durant els pròxims anys. Felipe del Val, el portaveu de Som Sant Andreu, ha explicat que la proposta neix de la necessitat de treballar conjuntament i buscar solucions davant d'una situació que afecta el conjunt del municipi.
11: No, bueno, esto surgió, lo de la comisión, por eso, por tratar de unirnos todos y buscar soluciones. Esa es mi posición siempre y creo que son, lo ha demostrado, que siempre estaremos trabajando, ¿vale? Todos juntos. Gracias, señora Calderón.
0: La portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda, agraïa al portaveu de Som Sant Andreu la proposta de la creació d'aquesta comissió especial.
7: Bueno, yo quiero agradecer a Felipe la incorporación, esta propuesta de la comisión informativa.
0: Un ple municipal intens on es va aprovar per majoria el pla d'ajust econòmic per al cas Atrium, això sí, amb l'abstenció del Partit dels Socialistes de Catalunya, el que va provocar un debat intens en el plenari municipal, i es va aprovar en aquesta ocasió per unanimitat la creació d'una comissió especial per supervisar el pagament de la sentència del cas Atrium, del pagament dels 3 milions d'euros arran d'aquesta sentència de l'any 2018, que ara és ferma i que s'ha de complir.
1: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
0: A continuació, a l'Infosap, la crònica del ple municipal del 24 de setembre.

El cas Atrium ha centrat un ple municipal marcat pel consens en el primer pagament i les discrepàncies sobre el pla d'ajust. Un ple municipal que també ha aprovat el pla de dinamització turística i una moció per prohibir els pisos turístics. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat en el ple municipal un primer pagament dels 700.000 euros per afrontar la condemna judicial del cas Atrium i sol·licita 2,42 milions d'euros. El Ministeri d'Hisenda, la sessió també ha donat llum verda a una aportació de 115.000 euros per les millores de la Solana i Mercè Rodoreda. El ple de Sant Andreu de la Barca ha estat marcat per l'aprovació de les primeres mesures econòmiques per afrontar la condemna judicial dels 3 milions d'euros derivada del cas Atrium. La sessió també ha servit per aprovar el pla de dinamització turística, donar continuïtat a les inversions de millora de la Solana i Mercè Rodoreda i tirar endavant una moció del PSC per prohibir els habitatges d'ús turístic al municipi. La jornada ha començat, com sempre, amb la lectura de les dones que han mort per violència masclista en el darrer mes. Una jornada que també ha començat amb el manifest del Dia Internacional de les Persones Grans, abans de donar pas a una part resolutòria en què la majoria dels punts han prosperat amb unanimitat. El debat polític s'ha intensificat especialment durant l'aprovació del pla d'ajust econòmic vinculat al cas Atrium, que ha evidenciat les diferències entre el govern municipal, partits polítics de l'oposició i el PSC sobre les mesures fiscals que es podrien aplicar durant els pròxims anys. Un dels principals acords ha estat la sessió on s'ha aprovat les primeres mesures econòmiques per afrontar la condemna judicial derivada del conflicte urbanístic del sector 21 on es troba el centre comercial Atrium. L'Ajuntament haurà de pagar, com dèiem, 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000 corresponents a una indemnització de 2,2 milions d'euros més els interessos acumulats des del gener del 2018. El ple ha aprovat per unanimitat una moció pressupostària que permetrà destinar 700.000 euros del romanent de tresoreria a un primer pagament durant aquest exercici. D'aquesta quantitat, 615.450

0: amb els vots favorables de Fem a Sant Andreu, en Comú Podem, Som Sant Andreu, el Partit Popular i Vox, mentre que el PSC s'ha abstingut. El principal punt de discrepància ha estat la previsió d'un possible increment de l'IBI, segons afirmacions del Partit Socialista, del 6,2 al 2027, un increment que va ser desmentit per part del govern municipal, assegurant que l'aprovació del pla no comporta automàticament una pujada de l'impost i que les ordenances fiscals i els pressupostos del 2027 encara s'hauran de debatre. La sessió també ha servit per aprovar per unanimitat la creació d'una comissió informativa especial que farà el seguiment de l'execució del pagament de la sentència judicial. La proposta impulsada per Som Sant Andreu permetrà establir un espai de treball amb la participació de tots els grups municipals per abordar les conseqüències econòmiques del cas durant els propers anys. El conflicte urbanístic del sector 21 remunta a principis dels anys 2000, quan es va desenvolupar l'entorn del centre comercial Atrium. Més de dues dècades després, la resolució judicial obliga l'Ajuntament a afrontar una despesa que representa aproximadament el 10% del pressupost municipal i que condiciona la planificació econòmica dels pròxims exercicis. Un altre dels acords destacats en el ple municipal ha estat l'aprovació del Pla de Dinamització Turística de Sant Andreu de la Barca, que ha rebut el suport de Fem Sant Andreu, PSC, Som Sant Andreu, Partit Popular i En Comú Podem. Vox ha estat l'únic partit que s'ha abstingut. L'aprovació del document estableix un nou parc municipal per treballar en la dinamització turística de la ciutat i ha aconseguit un ampli consens entre els grups municipals, tot i que no ha assolit la unanimitat. La sessió també ha servit per donar continuïtat a les inversions previstes en l'àmbit de la Solana i el Mercè Rodoreda. El ple ha aprovat per unanimitat el reconeixement d'una despesa de 115.000 euros a favor de l'àrea metropolitana de Barcelona, corresponent a l'aportació municipal del conveni de col·laboració per finançar les obres de millora d'aquest entorn. El projecte contempla actuacions en l'àmbit de Mercè Rodoreda i els equipaments del Parc de la Solana, dos espais inclosos en les actuacions de transformació i millora urbana del municipi. També s'ha aprovat per unanimitat l'autorització de compatibilitat sol·licitada per un agent de la policia local per desenvolupar tasques de formació i també de docència a la Federació Catalana d'Handbol fora de la seva jornada laboral municipal. El debat polític també s'ha fet evident durant la part de control, especialment en la moció presentada pel PSC per prohibir els habitatges d'ús turístic a Sant Andreu de la Barca. La proposta socialista ha prosperat amb els vots favorables de Fem Sant Andreu, PSC i Som Sant Andreu. En Comú Podem s'ha abstingut, mentre que Vox i el Partit Popular hi han votat en contra. L'acord expressa el posicionament majoritari del consistori a favor de prohibir aquesta modalitat d'allotjament turístic al municipi. L'aprovació de la moció, però, no equival per si mateixa l'entrada en vigor d'una prohibició normativa que haurà de seguir els procediments administratius que corresponguin. La votació també ha evidenciat les diferències entre els grups municipals sobre la regulació dels habitatges destinats a allotjament turístic. El Partit Popular i Vox han retirat les mocions que presentaven en aquest ple municipal. A l'apartat de fiscalització i el control de l'activitat municipal, el ple ha donat a compte del decret d'alcaldia del 22 de setembre que dona per finalitzat el període d'informació i actuacions prèvies iniciat arran d'una resolució de l'Oficina Antifrau de Catalunya del passat 4 de març. Aquest punt ha tingut caràcter informatiu i no s'ha sotmès a votació. La corporació també ha rebut informació sobre els decrets d'alcaldia aprovats entre el 28 de juliol i el 22 de setembre, així com també les principals activitats del govern municipal. En l'àmbit de gestió econòmica, s'ha donat compte la tramesa al Ministeri d'Hisenda de la documentació corresponent al segon trimestre del 2026, incloent-hi el període mitjà de pagament, l'informe trimestral de tresoreria i l'avaluació de compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Un ple ordinari que ha deixat acords rellevants per al futur econòmic i urbanístic de Sant Andreu de la Barca. La necessitat d'afrontar la condemna judicial del cas Atrium ha centrat bona part del debat i ha posat de manifest la importància que tindrà la resposta del Ministeri d'Hisenda per concretar el calendari de pagament i les mesures econòmiques dels pròxims anys. Hem valorat aquest ple municipal amb els diferents portaveus. Anna Serra, coportaveu de Fem Sant Andreu.
1: Jo crec que avui hem viscut el més lamentable de tots els plens que hem tingut fins ara, perquè avui hem vingut a tractar un tema de suma importància per la nostra ciutat, que és el cas Atrium, la condemna de 3 milions d'euros que l'Ajuntament ha de fer front per una nefasta gestió d'anteriors governs socialistes. I justament avui, que era el moment de remar tots a la una, de trobar la solució, de passar pàgina, hem vist un partit socialista desubicat, lamentablement irresponsable, que el que ha fet és abstenir-se a la solució. Això què vol dir? Que ells prefereixen continuar sent part del problema. Perquè si estem aquí és per la seva nefasta gestió. Per tant, que avui

0: no hagin no ens hagin recolzat per poder accedir a l'única solució que tenim per fer front a aquesta despesa i que el pes d'aquests interessos no recaigui sobre, plenament sobre els nostres ciutadans, és d'una irresponsabilitat màxima. Per tant, s'hauran d'excusar molt bé i explicar-ho molt bé a la ciutadania perquè aquesta pugui entendre la seva decisió d'avui, que ha estat totalment irresponsable i, sota el nostre punt de vista, molt errònia. Continuen sent part del problema.
1: Celebracions del ple municipal per part d'Anna Serra, en portaveu, coportaveu de FEM Sant Andreu, i a continuació la valoració del portaveu del PSC, Juan Pablo Beas.
2: Ha sigut un ple complex. Nosaltres hem explicat, no?, també a l'audiència pública, doncs, el nostre posicionament, i estem per ajudar i per trobar solucions, i això és indiscutible, eh? Nosaltres hem recolzat el fet d'agafar diners del romanent de tresoreria per fer front a una part del pagament, dels interessos, i després, en el punt del pla d'ajust i d'adherir-nos per rebre un crèdit tou de l'ICO d'Espanya, nosaltres el que hem expressat és molt senzill: estem d'acord en adherir-nos, però ens preocupa que aquesta sentència, doncs, afecti a les famílies de Sant Andreu de la Barca, que ja porten uns anys amb una pressió fiscal molt alta. S'ha pujat en els últims 3 anys un 17% l'IBI, i hem de buscar altres solucions. No s'ho han pres bé des del govern, però nosaltres tenim, doncs, les nostres idees, i considerem que hi ha moltes opcions que poden fer que aquesta despesa que s'ha d'afrontar anualment en els propers anys d'aquesta sentència, doncs, es faci amb altres opcions que no sigui pujar l'IBI. I això és el que hem expressat en el ple d'avui. Nosaltres creiem i tenim idees i ens posem a disposició del govern i en aquesta comissió nova a donar idees i a donar propostes que faran que es pugui atendre aquesta urgència que ha sorgit després d'un procediment per un conflicte entre dos particulars, doncs, a través d'altres mesures que no sigui incrementar els impostos.
1: Contundent en les seves valoracions, el coportaveu de Vox, Amador Vázquez.
3: Bueno, pues como se ha visto, ha sido un pleno un poquitín calentito, y después, en cuanto al problema que tenemos todo de la deuda del ayuntamiento, de verdad, se han hecho los ofendiditos, los socialistas, como no puede ser de otra manera. Lo único que se le ha dicho, que es un ejercicio de cinismo político al más alto nivel, y que es una vergüenza lo que ha hecho este señor, encima de querer dar una opinión de cómo solucionar lo que ellos han creado. Yo creo que por vergüenza ellos se tendrían que ya no presentarse en la comisión de investigación, porque, como sabemos, su manera de actuación torticera, que era muy curioso, que a un edil aquí del ayuntamiento la acusaran de presionar, cuando ellos son maestros de la presión, incluso supuestamente contratan gente para amedrentar la justicia, que es la que tendrían que defender, que es el principio de la democracia. Y entonces, pues, es muy patético. Nosotros le pediríamos que, simplemente por responsabilidad y para que llegue un esclarecimiento, y además creemos que la participación del PSC en la comisión de investigación lo único que va a ser es para poner palos en la rueda y para fastidiar más al pueblo de San Andreu, que ya bastante tenemos, y vaya la que nos han dejado.
1: El portaveu de Som a Sant Andreu, Felipe del Val, també ha fet la valoració del ple del mes de setembre, un ple que ha destacat el punt dedicat al cas Atrium.
4: Yo creo que el trabajar por San Andrés de la Barca es algo importante, vital, y además es de compromiso con nuestros vecinos. Ha sido un pleno con mucha información, con datos que pueden significar un golpe duro para nuestra economía, pero también desde el ayuntamiento, pues, unidos, podemos estar trabajando. Yo ese voto de confianza del equipo de gobierno del señor alcalde para crear esa comisión urgente, para activar y para sobre el caso 121 Atrium, pues yo creo que es un punto para reflexionar sobre el diálogo, para reflexionar sobre todos los planes que pueden establecerse. Ya hemos visto que desde el ayuntamiento se han movilizado, han estado reuniones con el Ministerio de Hacienda, con la Generalitat, y yo creo que, en, como dije, en una crisis se demuestra pues el valor de un ayuntamiento de un pueblo como es San Andreu de la Barca.
1: La portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda, també ha fet valoració del mes de setembre del ple municipal i valoració, sobretot, del punt dedicat al Cas Atrium.
5: Bueno, básicamente es el punto del pleno más conflictivo, más complicado, más difícil de explicar tanto a la ciudadanía como para nosotros mismos, en el que había que tomar una decisión de afrontar, primero respetando la sentencia, afrontar ese primer pago, una parte del remanente y otra mediante un crédito que pediremos al Ministerio de Hacienda, que ojalá y que se nos conceda, porque realmente si no nos será muy difícil de que no afecte de forma directa y muy heavy a todos los ciudadanos que vivimos en San Andreu de la Barca. Por lo tanto, vamos a intentar tener la confianza de que se va a conseguir. Mañana se presentará la solicitud y esperemos que lo podamos conseguir, este crédito, que vayamos pagándolo como hemos pedido en 15 años y que no tenga en este caso el equipo de gobierno que recurrir a otras alternativas, como es el recorte tanto de servicios o la subida masiva de impuestos. Nosotros somos antiimpuestos, somos anti tocar el remanente, pero evidentemente entendemos que ante situaciones excepcionales, medidas excepcionales. Yo creo que hay que hacer un sacrificio toda la ciudadanía en pro de que esto del Atrium ya por fin deje de ser un problema, que lo podamos poner en marcha y que esto sea un punto y final a un conflicto que al final es verdad, ¿eh? Lo paga el ayuntamiento somos los ciudadanos y por lo tanto todos vamos a entrar en parte. Pero esperemos que sea rápido y que podamos pasar página para volver a empezar.
1: Finalment, les declaracions de la portaveu d'En Comú Podem, Isabel Marcos.
6: Sin duda, el punto principal. Hoy en el Pleno teníamos el reto de conseguir que todos los grupos municipales dejaran de lado sus intereses partidistas y electoralistas y que se pusieran de acuerdo para solucionar un problema básico para la ciudadanía de San Andreu de la Barca, que es desencallar el problema del Atrium y que podamos empezar a ponerlo en funcionamiento. Para ello era necesario dos cosas que íbamos a aprobar. Una es hay una sentencia de 2018 que obliga, por la mala gestión del PSC y por una cadena de decisiones, obliga a que el ayuntamiento pague 3 millones de euros. De ellos, 800 son intereses, porque la sentencia es de 2018 y el gobierno del PSC ha metido la cabeza bajo el ala y no la ha pagado. Ha dejado que pasara el tiempo. Es un reto que teníamos y hoy esperábamos que todos los grupos municipales votaran a favor. Hemos trabajado muchísimo para conseguir algún préstamo de alguna entidad supramunicipal, porque los préstamos ordinarios no pueden ser pagados para las sentencias. En ese caso estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda para conseguir un préstamo blando y curiosamente todos los grupos municipales han apoyado y han cerrado filas para conseguir desencallar, excepto el PSC, que no solo ha sido el culpable del problema durante todos estos años, sino que cuando ahora toca poner soluciones, se ha abstenido, con las consecuencias que puede tener esto, porque el Ministerio de Hacienda es gobernado con el PSC y son el PSC los que se han abstenido y por lo tanto no han apoyado esa petición del préstamo al Ministerio. Nos parece una de un cinismo impresionante y bueno, yo no sé qué es lo que esperan con esta decisión, pero desde luego han puesto palos en las ruedas porque han creado el problema y ahora ponen palos en las ruedas para crear la solución.
1: Les valoracions dels diferents portaveus i coportaveus dels grups polítics municipals presents en el plenari municipal del ple de mes de setembre. Un ple on ha destacat sobretot un punt, el punt dedicat al Cas Atrium i a l'obligament per part de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca de fer el pagament de 3 milions d'euros arran de la sentència, finalment ferma, d'una sentència de l'any 2018.
7: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu. Serveis informatius.
1: Tota la informació sobre el plenari municipal i també l'audiència pública està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com. I després de totes aquestes informacions sobre el plenari municipal, a continuació, l'àudio íntegre de la declaració institucional que oferia aquest dilluns l'alcalde Marc Girbet davant dels mitjans de comunicació i també una declaració institucional que va ser retransmesa a través de les xarxes.
8: Bon dia a tothom i gràcies per ser aquí. Avui comparec per explicar una notícia molt important per Sant Andreu de la Barca i molt dura. L'Ajuntament ha rebut una sentència que ens obliga a afrontar un pagament de 3 milions d'euros com a conseqüència de la mala gestió urbanística que es va fer ara fa més de 20 anys al voltant del centre comercial Atrium i del sector 21. Concretament, és una sentència que es remunta a l'any 2018 i que ara s'ha confirmat. 3 milions d'euros. És una xifra molt important per un ajuntament com el nostre i representa un cop molt dur a les finances municipals. Des dels inicis, quan es va aprovar per primer cop la proposta urbanística del sector 21 a l'any 2006, es van anar acumulant errors greus, demandes contra l'Ajuntament i problemes judicials. Tot plegat ha comportat que més de dues dècades de paràlisi, que han impedit que aquesta zona, cridada a ser un espai d'oci i de trobada a la ciutat, així com la principal entrada al municipi, no pogués desenvolupar-se en plenitud. Durant més de dues dècades, aquesta situació anòmala ha perjudicat la ciutat, ha perjudicat els propietaris, ha perjudicat a les empreses i els comerços, ha impedit l'arribada de noves activitats econòmiques i ha dificultat les activitats existents puguin modificar-se, ampliar-se o fins i tot evolucionar. En definitiva, més de 20 anys de paràlisi que han suposat un fre al desenvolupament econòmic de Sant Andreu de la Barca. I aquells problemes que s'arrossegaven des de llavors arriben també a dia d'avui amb conseqüències milionàries. Concretament, una factura pels santandreuencs i santandreuenques de 3 milions d'euros. No amagaré la realitat ni la maquillaré. 3 milions d'euros és una quantitat molt important i té un impacte evident sobre les finances municipals. És un cop molt dur. Per això, des del primer moment, el govern municipal està treballant per afrontar aquesta situació amb rigor, responsabilitat i serenitat. Hem encarregat als serveis municipals un pla de pagament amb diferents escenaris que ens permetin complir la sentència i al mateix temps protegir els serveis públics. En aquest sentit, hem demanat suport i col·laboració a diferents institucions: la Federació de Municipis de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis, a la Diputació de Barcelona i a la Generalitat de Catalunya. La meva prioritat és afrontar aquest escenari amb dues màximes: protegir els serveis públics municipals i reduir l'impacte d'aquests 3 milions d'euros. És per això que en el proper ple municipal, que tindrà lloc aquest mateix dijous, mobilitzarem 700.000 euros per fer front al primer pagament. Aquests diners provindran del romanent de tresoreria, o com s'anomena més popularment, la guardiola de l'Ajuntament. També els informo que en el mateix plenari municipal presentarem un pla d'ajust econòmic amb l'objectiu de poder sol·licitar un crèdit al Ministeri d'Hisenda. Aquest finançament ens permetria fer front a la totalitat d'aquest pagament i retornar el préstec al Ministeri a llarg termini. Vull ser molt clar també en aquest punt. Aquest és un problema heredat dels governs anteriors, però com a govern actual no defugirem la responsabilitat d'afrontar-lo. Governar també és encarar els problemes difícils provinent d'altres responsables. I això és precisament el que farem. Des que vam arribar al govern hem defensat que calia acabar amb la desídia i resoldre els problemes que tenia Sant Andreu de la Barca des de ja fa masses anys. I el sector 21 i el centre comercial és probablement un dels exemples més importants. Sabem que no podem tornar 20 anys enrere. Així doncs, assumirem les conseqüències que ens ha imposat el jutjat del contenciós administratiu número 8 de Barcelona. una condemna que és definitiva, a la que ja no es pot presentar cap apel·lació ni cap recurs. I precisament per la magnitud d'aquest problema, Sant Andreu de la Barca necessita altura de mires. Davant d'aquesta situació, espero que totes les forces municipals assumeixin les responsabilitats que els hi pertoquen i siguin capaces de posar els interessos de Sant Andreu de la Barca per davant de qualsevol altre interès. És el moment de deixar de formar part del problema i formar part de la solució. Perquè aquesta factura no és d'un govern, és la factura que haurà d'afrontar tota la ciutat. I la resposta, per tant, ha d'estar a l'alçada que Sant Andreu de la Barca necessita. En aquest sentit, els informo que també he convocat aquesta mateixa tarda una reunió amb tots els representants de les forces polítiques municipals del consistori per parlar precisament d'aquest problema. Però vull acabar mirant al futur, perquè la meva responsabilitat no és només pagar una sentència. La meva responsabilitat és aconseguir que en els propers anys cap altre alcalde o alcaldessa hagi de tornar a comparèixer davant dels santandreuencs i santandreuenques per parlar del mateix problema. Vull que aquests 3 milions d'euros siguin el principi del final d'aquesta història. Vull solucionar-ho d'una vegada per totes. Soc conscient que els nostres veïns i veïnes m'acompanyaran i m'ajudaran. Que després de 20 anys de paràlisi siguem capaços, finalment, de desbloquejar el sector 21. Per donar futur al centre comercial Atrium. Per donar seguretat als propietaris i oportunitats a les empreses i comerços. I recuperar per Sant Andreu de la Barca un espai que ha estat massa temps condicionat als problemes del passat. Sant Andreu no es mereix continuar pagant els errors de fa 20 anys. Ara toca solucionar. Ara toca desbloquejar i ara toca mirar endavant. Agafar els problemes enquistats, afrontar-los i resoldre'ls. Jo no he generat aquest problema, però mentre tingui la confiança de Sant Andreu a la Barca, treballaré perquè finalment s'aconsegueixi resoldre. Aquest és el meu compromís, deixar enrere més de 20 anys de paràlisi i obrir una nova etapa de futur en el sector 21, en el centre comercial Atrium i per Sant Andreu a la Barca. Moltíssimes gràcies.
1: Les paraules de l'alcalde Marc Girbet dilluns amb la declaració institucional que va oferir davant dels mitjans de comunicació i també a través de les xarxes socials. El cas Atrium ha centrat bona part de l'actualitat informativa aquesta setmana a l'InfoSap. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com, xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també més informació a través del canal d'informació al WhatsApp. Bon cap de setmana.
9: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Voleu saber què tenim aquesta setmana? Doncs atentes, que ara us ho diem. A l'apartat de l'entrevista tindrem amb nosaltres a l'actriu i dobladora Maria Luisa Solà, una de les veus més familiars en el món del doblatge de les últimes dècades. Amb ella parlarem de cinema, doblatge i de la seva trajectòria professional. Com sempre, tindrem el racó del Toni Rovira, en el que hi pot passar de tot, i com sempre parlarem de història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Seguiu-nos perquè us posarem al dia del que passa a la tele. Res més, preparats, preparades? Comencem.
2: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.

0: Doncs amb aquesta sintonia, com sempre, l'Assumpta Vitòria ens porta la història de la tele. Assumpta, com estàs?
1: Doncs la història de la tele d'avui és d'esport.
0: Ah, molt bé.
1: Perquè hem buscat, per exemple, un programa que es deia La Barberia.
0: Apa!
1: I diu aquí...
0: Qui la presentava? Vale,
1: de tertúlia futbolística amb Josep Abril, el Pitu Abril.
0: El Pitu Abril.
1: I els tertulians sempre eren els mateixos polítics de diferents partits. Jaume Sobrequés, Enric Lacalle, Francesc Baltasar, José Camps, el Carles Canut, que també era l'únic perico de l'equip.
0: I tant, des d'aquí un record al gran Canut.
1: Després van fer el dissabte i diumenge esport...
0: Mira, que escolta, què et sembla si posem un trosset de La Barberia?
1: Ah, molt bé, que després el va substituir La Porteria.
0: Exacte. Doncs pues vinga, posem un trosset.

0: tarda.
1: Quan estava buscant la barberia m'he trobat el José Mari Vaquero i m'ha dit que aquesta era la barberia del Barça. Dic, bueno, doncs som-hi. Hola, què tal?
2: Perquè esteu contents.
1: Home,
2: s'ha portat no. aquest obsequi, potser et farà feliç.
1: Compte, gràcies.
3: Benvingut.
1: José Mari Vaquero aquí.
3: Home, Nicaragua el partit.
4: L'has de guardar.
1: Home, el guardarem aquí.
5: Com estem?
6: Què tal, maco? Com vaig? Oi, no veies com va les companyies,
1: Hola, no, sort n'he tingut d'ell, que m'ha dit, sí, aquesta és la barberia del Barça. Dic, som-hi, doncs.
4: Aquí mateix.
2: Si no el trobes, no haguessis tornat.
1: Bueno, jo hauria buscat.
7: Molt bé. I continuem, a veure, què més? A veure.
8: La porteria que va substituir a la barberia, i també ho presentava el Pito l'Abril amb el Carles Canut.
7: La porteria, molt bé.
8: Va ser una cosa molt xula i molt bé. Després, la Olga Viza va fer més que un club per preparar la gent, una memòria històrica molt bonica. Després, el periodista Santiago Argall va dirigir Barça, Barcelona.
7: Sí.
8: Bueno, és que hi ha moltes coses, sí.
7: Què et sembla si posem un trosset també del de l'Olga Viza? Com es deia, el de l'Olga Viza?
8: El de l'Olga Viza, més que un club.
7: Més que un club. Doncs vinga, posem un trosset, un fragment també, a veure si el trobem, de més que un club.
9: S'ha començat ja la segunda mitad del encuentro entre el Real Madrid y la selección yugoslava. No perdemos tiempo. Ramón Tresen, Nacho Calvo de nuevo.
10: Llevamos exactamente 14 minutos, o quedan 14 minutos 43 segundos para que acabe el segundo tiempo, y ese es el resultado, el que han visto ustedes. 57 para el Real Madrid, 55 para los yugoslavos.
7: Vinga, assumpte, molt bé.
8: I després, per acabar, els Jocs Olímpics de Barcelona.
7: Home, els Jocs Olímpics!
8: Que van estar coberts per tot el... Oh. Bueno, per la televisió del 92.
7: I tant.
8: Televisió Catalunya participar de dues maneres diferents, donant cobertura a l'operatiu en castellà i per tot Espanya, i després, amb l'acord amb TV3, emitint els Jocs en català a través del Canal Olímpic, que és molt important, això.
7: Un déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Avui hem recordat, doncs, el món dels esports, que també és important en el món de la televisió, i m'agradaria acabar, si et sembla, la secció...
8: Em sembla.
7: ...amb un tema musical de Montserrat Caballé i del gran Freddie Mercury, una cançó preciosa que va inaugurar els Jocs Olímpics del Barcelona 92. Què et sembla?
8: Completament d'acord. Fantàstic.
7: Que ens posarà a tots... El vello de punta.
8: Sempre, aquesta
7: no?
8: cançó és terrible.
7: Vinga, doncs acabarem amb aquesta
8: Preciosa.
7: Cançó. Gràcies, Assumpta Vitòria. Una abraçada.
8: Adéu, amics.

0: Y te cagas. O sea, es que yo...
1: Sofía Loren.
0: Sí, no, però és que li dones, wow, li dones vida als personatges.
1: L'altre dia la oí a Sofía Loren en una fiesta, que, bueno, en una cosita d'estas de Reels, y le oí la voz y digo, ¡oh! ¡Ay, no, claro! ¿Sabes quién eras tú? Era la voz de Sofía Loren.
2: Saps que,
1: horror!
2: Que jo penso que li dono la vida que té aquell personatge.
0: Sí. Aquí
2: penso,
0: està, aquí està.
2: I ho intento, almenys ho intento. Moltes vegades no puc arribar, perquè, bueno, moltes vegades he vist pel·lícules amb unes actrius, unes dones ja fetes i grans i fermes, i que les sents i diu, bueno, jo ho he dit moltes vegades, jo no vull poder llegar a lo que hace esta mujer. És que ja poder. Després et fiques al personatge. Clar. I, bueno, si arribes una mica a agafar-li el so i agafar-li tota aquella màgia que té l'actriu, doncs mira, bingo.
1: No, però, clar.
2: I ja està, però penso que el més important és fer-ho com ho fa el personatge. Penso, eh?
1: Però amb això teniu una cosa, tu i el Sergi, que poseu ànima. Hi ha, sí, ànima dintre del personatge. No és una publicitat, és un sentiment.
2: No,
1: el que
2: no.
1: Feu.
2: I mira, ara que dius una
1: un
2: publicitat...
1: sentiment.
2: Però mira, nena, una publicitat també té el seu què. També, bueno, també s'ha de, clar, fer...
0: Home, i tant, i després
2: manera,
0: queda per la posteritat.
2: Manera, clar, i d'una manera que la gent digui, ai, mira, té gràcia aquest anunci,
1: sí,
2: de tot.
1: Sí,
2: la imatge,
1: sí,
2: la veu, tot, no?
1: Sí,
2: o sigui,
1: sí,
2: que
1: sí, sí,
2: no,
1: sí,
2: és fàcil, la publicitat.
1: No, és difícil.
2: És sí, que és difícil, sí.
1: Però, per exemple,
2: bueno,
1: no és, clar, els de les pizzas, aquells que hi havia la filla, que no és un problema de casa... Aquestes publicitats són maques, però hi ha altres...
2: Molt maques,
1: que dius que
2: molt
1: són,
2: maques.
1: Que són ninotets, clar, és que hi ha de
2: bueno,
1: tot.
2: Però,
0: cada
2: però,
0: cosa,
2: però,
0: mira...
2: Mira, hay alguna que no hay por dónde cogerlo, porque dices, y ahora yo esto qué tono le doy para que
0: claro,
2: quede más o menos, y bueno,
0: creíble,
2: pues, tienes que buscar el tono y ya está.
1: Claro.
2: Y bueno, ya está, y bueno, estem passant una estona.
0: Molt bé.
1: Molt agradable. Escolta, tu estàs bé, Maria Luisa, cariño?
0: Maria Luisa, ha estat un plaer tenir-te avui amb nosaltres.
1: Sí, estem parlant molt a gust.
2: Gràcies. Gràcies.
0: Tornarem més endavant tornarem a parlar amb tu, perquè ens agradaria també parlar una mica més de la tasca real, no? del món del doblatge.
1: I sobre la intel·ligència artificial, yeah, i totes aquestes coses
2: noves.
0: Ai, això
1: és horrorós.
0: Ai,
1: veus, he dado en el
0: clavo.
1: Por eso me gustaría hablar contigo.
0: Un dia en parlarem.
1: Es hablar mucho rato de este tema.
0: Un altre dia parlarem.
2: Esto es un tema peliagudo, ¿eh?
1: Mucho, ¿verdad?
2: Es complicat, ¿eh? Estamos ahí luchando porque, claro, a ver, se pueden hacer muchas burradas, ¿eh?
1: Pero de verdad, sí, muchas burradas,
2: hay que, hay que intentar que bueno, que no nos utilicen para lo que les dé la gana al que le dé la gana.
1: Dios mío,
2: es que no puede ser, no puede ser.
1: Sí,
2: hay,
1: sí,
2: que intentar que aquello que estás haciendo sea para aquello que
1: para aquello. Para aquello, no para otra cosa.
2: No para otras idioteces que luego lo aprovechan y sale como sale.
1: Hombre.
2: Pero bueno, ahí estamos.
1: Porque, por ejemplo, te dicen, cuando llamen por teléfono, no digas sí.
2: Ya.
1: Que
2: ya
1: lo utilizan. ¿Cómo? ¿Que mandé? No, di hola, ¿qué tal? No sé qué. Pero no digas sí porque lo utilizan. ¡Socorro!
2: No, sí, es horroroso.
1: Es tremendo.
2: Nos vamos a convertir en autómatas
0: en androides. Todos en androides.
1: No.
0: No puede ser esto, no puede ser.
2: Yo creo que no, hem de lluitar perquè
0: l'ànima,
2: si no,
0: l'ànima no s'ha de perdre mai, i
1: mai,
0: aquestes màquines
1: mai,
0: no tenen ànima. Gràcies, Maria Luisa Solà, per estar avui amb nosaltres.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Ha sigut un plaer gran, de veritat.
2: Gràcies.
1: I quería también darle un beso a Marta Martorell, si la ves alguna vez.
2: Claro,
1: que me acuerdo
2: que
1: mucho de ella.
2: Aquí, bien,
1: bueno,
2: pues
1: la señora Fletcher.
0: Será
1: se
0: claro.
1: Ha escrito un crimen.
0: Home, sisplau.
2: Claro,
1: y es Martita,
2: claro,
1: la, mi Martita, que la quiero mucho, que nunca la llamo porque no sé ni dónde está.
0: Pues
2: aquí,
0: un día la llamo.
1: Pero hace tiempo que no la llamo, la llamaré.
2: Bueno, ya te daré su teléfono para que la llames.
1: Sí, que la quiero mucho
0: doncs
1: también.
0: Una abraçada ben gran, Maria Luisa Sola, cuida't molt.
2: Moltes gràcies per aquesta conversa tan maca.
1: I al Sergi, un petó molt gran, i al teu marit.
0: Cuida't.
1: A tots.
2: Asunción, que te quiero, guapa.
1: Y a María Ángeles, a todos.
2: Venga, un besito gordo.
1: Adiós, guapa.
2: Adiós. Hola, ¿qué tal?

0: I com sempre el senyalen, el critiquen, però amb ell això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, no? És el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Sí, la envidia les corroe. Però escolta'm, amb ell això li importa un pepino. I ja està, no hi ha més. Anem a connectar amb el Toni Rovira a veure què ens porta avui. Jo no vull saber-ho, perquè ja sabeu que la seva secció és totalment explosiva, sorpresa, en la que hi pot passar de tot. Anem a connectar amb el seu plató, anem a veure si està preparat, a veure la nostra tele dels encants. Toni Rovira, que estàs per aquí? Toni? Toni? Toni Rovira? Escolta.
1: Què tal, mira, amics de la Caixa Tonta? Soc en Toni Rovira, des del plató. Encara que no em veieu, sóc aquí. Sóc invisible, però hi sóc. I res, avui esperant a la Mari de Chambau, que ens ve a presentar el seu treball de 25 anys d'història en col·laboracions amb els més famosos d'aquest país. I res, i mentrestant, doncs, per aquí, pels passadissos, a maquillatge. Mira, ella, la Mari, ja és tota una institució, però tinc una noia molt jove que té 13 anys i que vaig descobrir l'altre dia, que va vindre al programa, i avui també hi serà perquè pugui estar amb la Mari de Chambau, i que ens va presentar el seu primer single com a compositora i cantant, que es diu Ella Enar, i que es diu Déjala en Visto. No, callen, aquí no callen, i això és que estem per la ràdio, hola.
2: Hola, hola,
1: com
2: hola.
1: Com estàs, Enar?
2: Muy bien, muy bien, molt contenta.
1: Per què estàs tan contenta?
2: Pues perquè estic aquí, amb tu, amb tots, pues molt contenta, la veritat.
1: I perquè has pogut donar a conèixer, no?,
2: el teu single, sí.
1: El teu primer single. Yeah. I vas estar... Amb qui vas estar el dia que el vas presentar?
2: Amb l'Antonio José.
1: Amb l'Antonio José.
2: Oh.
1: I què va suposar estar al costat de l'Antonio José?
2: Molta il·lusió. És molt guapo, la veritat.
1: Ah, és guapo, però és una mica gran per tu, no?
2: Bueno, però qui és guapo és guapo.
1: Ah, bueno, bueno, bueno. Ell també va començar molt joveneta, eh?
2: Ja ho sé.
1: Tenia 8 anys, ell.
2: 10, crec. No
1: 8
2: sé.
1: Anys.
2: Ah, 8.
1: 8 anys.
2: Que guai.
1: I tu acabes de començar amb 13.
2: Sí.
1: Però amb il·lusió, amb ganes, amb penta...
2: Sí.
1: De què va la teva cançó? Digue'ls-hi breument.
2: Doncs va cap a una amiga que no existeix, perquè no em vaig inspirar en ninguna, però bueno, la història va cap a ella, que jo li estic dient que no torni amb una persona pues, que ja li ha firmat una vegada.
1: Una història d'amor, d'aquelles sí. Que passen?
2: De desamor, millor
1: que. Ja, de desamor. I en 13 anys, imagina't ja el que explica, eh? Des de l'ego que estem avançats, eh?
2: Bastant.
1: Bueno, com ho poden fer si volen escoltar la teva cançó?
2: Seguiu-me per Instagram a nrg/music.
1: Molt bé. Segur que en Joan Bosch la punxarà i els amics de la Caixa Tonta escoltaran Déjalo en Visto. Yeah. Aplaudeix, Nor! Digues allà que vaig jo i que callin, sisplau. Ves, corre, ves, Enar. Corre, ves cap allà i que callin. Com si anessis en patinet. No paren de xerrar, no tenen vergonya. No tenen vergonya. Paco, no tenen vergonya. Digues que no.
3: No tenen vergonya, què?
1: Un moment. Us importaria tindre silenci? Que estem gravant per la Caixa Tonta? On tens l'educació?
4: No,
1: però pregunto jo, on tens l'educació?
4: Aquí.
1: No, jo, clar, i vosaltres?
5: Jo
1: sóc
5: mi abogado, no vull fer reclamar.
1: Abogat, Xavi Prats. Jo no puc creure en un abogat així, que xerra tant.
5: Si no està mi abogado, no vull fer declaracions.
1: El senyor Carlos Guan arriba amb el seu abogat sempre, no?
4: Home, hem de controlar tot.
1: Què has de controlar?
4: Allò.
1: Què és allò?
4: Home, els teus interessos, Toni, els teus interessos.
1: Mira, i l'altre posats els pantalons, Carlos Guan.
4: Sí, bueno, l'altre ets xivinxa, no? Xivinxa, eh? El rei de TikTok, el Sergi.
1: Amb pantalons brillants.
4: I tant.
1: Què et sembla?
4: Ben guapo, home, ben animat.
1: Va, quina cançó han d'escoltar del cantautor Carlos Guan?
4: Ho estàvem discutint.
1: Doncs,
4: encara no
1: què discutíeu?
4: Si farem la gran cançó o esperem que la canti algú més.
1: La gran cançó és una cançó teva, Carme, no?
4: Que igual és millor fer les dos.
1: Però que té la seva versió pròpia, però...
4: Sí, que matem d'un tret dos ocells.
1: Ah, sí. Ell, com a bon català, sempre està cavilant. A veure què pot treure. No, és així. Està... Ell vol dir del tema Carme, que ha fet una versió que li ha produït el Fernando Allende, el gran cantant i actor.
4: Sí, però l'he de gran canària tot.
1: Com fa la cançó? Va, ràpid.
4: Va. Volver de nuevo a empezar. Se enfría mi alma, las noches son largas, no puedo pensar, luchar, poder resistir. El amor no me llama, será porque el karma pasó por aquí. Si existe el karma, yo lo viví. ¡Bum! Si existe el karma, qué malo que fui. ¡Bum, bum, bum! Cualquiera que ame, si tienes un amor. Vinga, ja,
6: bueno, bueno, que busquin la versió original feta sol per ell. És que tots tenen que xerrar i posar la cullerada. Tu també, charlatana.
7: Yo no,
6: eres una charlatana.
7: Yo no,
6: así
7: yo
6: que
7: no,
6: llegas ya estás charlando.
7: No, hombre, es que necesito.
6: Eso no es la peluquería, Charo.
7: Bueno, es igual, pero bueno, me desbravo aquí un poco. Me desbravo.
1: Espera, mira, mira, a ver, Nara, déjalo en vista un poco.
2: Déjalo, siempre promete cosas que no cumple. No te das cuenta, siempre estás en bucle.
1: Hola, déjalo en visto. Sergi, Sergi, que t'has posat
8: això,
1: brillant.
8: Això m'he posat brillant, això és de veritat, eh?
1: La Sergi Soler.
8: Està com boja. S'hauria de fer un programa paral·lel, o abans o després, i fer un canal 24 hores del programa.
1: Les xarxes socials estan pujant, eh?
8: Home, i tant que estan pujant. A més, si veieu aquí amb la Rosalia i tot, bueno, i un tros, que si entreu a Instagram, un tros de Miguel Noguera pel terra amb els Vengamonjas, que us partireu la caixa.
1: Que ja no sé quantes visites té.
8: Ja anem per 34.000.
1: I l'acabes de pujar avui?
8: Fa res, una estona.
1: I en una estona ha pujat 34.000.
8: Estan com bojos, estan com bojos, sí, sí.
1: És que m'haig de tirar per terra, jo.
8: Déu-n'hi-do.
1: Bueno, us deixo, amics de la caixa tonta. Si arriba temps abans no comenci jo la Mari de Chambau, us poso una salutació d'ella. Adéu-siau, Catalunya! Joan, si te l'envio, doncs ja ho saps, comparteix aquesta salutació.
0: Gràcies, Toni Rovira, com sempre, i a tot el seu equip, que, de veritat, que ens feu passar unes estones la mar de divertides. Marxem amb aquesta jove promesa, la Enar, amb aquest Déjalo en Visto, que aviat la tindrem aquí, al nostre programa. 13 anys, si és que ja, escolta'm, pugen, que no vegis, amb quina empenta. Ja sé que empezarás a remontar y tu corazón... Apa, gràcies, Toni Rovira, com sempre, i a tot el teu equip.

0: ellas, los tengo.
1: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitoria.
2: Expectativas, incertidumbre, pero aquí sigo.
3: Y llevo todo esto por dentro. Bajar barreras mientras tenga.
4: Hola, què tal? Com esteu? Esteu aquí escoltant La Caixa Tonta. Jo sóc Tinet Rovira, director de Jazz Music, i ja us dic jo que La Caixa de Tonta no en té res. Au, vinga.
5: I avui acabem amb l'himne del T 2025, perquè tot just ara fa un any que començava aquesta darrera edició d'aquest format que tant ens agrada. Gràcies a Maria Luisa Solà, que ens ha acompanyat avui al programa. Una bona entrevista, esperem que us hagi agradat. Gràcies a Toni Rovira amb el seu racó en el que hi passa de tot. I, com sempre, gràcies a la gran Assumpta Vitoria, aquesta veu nostrada, que cada setmana ens explica la història de la tele. Recordeu, com sempre, que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil.
6: Dejarme la piel en el intento. Ya no quiero disimular. Miles de personas.
5: I gràcies, com sempre, per ser-hi. Gràcies a l'audiència i gràcies a totes les emissores que ens feu confiança, perquè sense vosaltres això no seria possible tampoc.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca haurà d'afrontar el pagament de 3 milions d'euros arran de la sentència judicial relacionada amb el desenvolupament urbanístic del sector 21 a l'entorn del centre comercial Atrium. L'alcalde Marc Giribet ha comparegut aquest dilluns davant dels mitjans de comunicació per explicar les conseqüències econòmiques de la resolució i anunciar les mesures que prepara el govern municipal per assumir el pagament sense comprometre els serveis públics. Giribet reconeix el fort impacte del condemna judicial sobre les finances municipals i anuncia que demanarà suport a la Generalitat, a la Diputació de Barcelona i també a les entitats municipalistes per garantir els serveis públics. El govern municipal també presentarà un pla d'ajust econòmic per sol·licitar un crèdit al Ministeri d'Hisenda.
1: Bon dia a tothom i gràcies per ser aquí. Avui comparec per explicar una notícia molt important per Sant Andreu de la Barca i molt dura. L'Ajuntament ha rebut una sentència que ens obliga a afrontar un pagament de 3 milions d'euros com a conseqüència de la mala gestió urbanística que es va fer ara fa més de 20 anys al voltant del centre comercial Atrium i del sector 21. Concretament, és una sentència que es remunta a l'any 2018 i que ara s'ha confirmat. 3 milions d'euros. És una xifra molt important per un ajuntament com el nostre i representa un cop molt dur a les finances municipals. Des dels inicis, quan es va aprovar per primer cop la proposta urbanística del sector 21 a l'any 2006, es van anar acumulant errors greus, demandes contra l'Ajuntament i problemes judicials. Tot plegat ha comportat que més de dues dècades de paràlisi, que han impedit que aquesta zona, cridada a ser un espai d'oci i de trobada a la ciutat, així com la principal entrada al municipi, no pogués desenvolupar-se en plenitud.
0: La sentència remunta a l'any 2018 i que ara ha quedat confirmada posa fi a un llarg recorregut judicial derivat de les actuacions urbanístiques impulsades fa més de dues dècades. Durant la seva intervenció, Giribet ha reconegut que la quantitat representa un important contratemps per l'economia municipal i ha assegurat que l'executiu local treballa per reduir-ne l'impacte sobre el pressupost de l'Ajuntament.
1: Durant més de dues dècades, aquesta situació anòmala ha perjudicat la ciutat, ha perjudicat els propietaris, ha perjudicat a les empreses i als comerços, ha impedit l'arribada de noves activitats econòmiques i ha dificultat les activitats existents puguin modificar-se, ampliar-se o fins i tot evolucionar. En definitiva, més de 20 anys de paràlisi que han suposat un fre al desenvolupament econòmic de Sant Andreu de la Barca. I aquells problemes que s'arrossegaven des de llavors arriben també a dia d'avui amb conseqüències milionàries. Concretament, una factura pels santandreuencs i santandreuenques de 3 milions d'euros. No amagaré la realitat ni la maquillaré. 3 milions d'euros és una quantitat molt important i té un impacte evident sobre les finances municipals. És un cop molt dur. Per això, des del primer moment, el govern municipal està treballant per afrontar aquesta situació amb rigor, responsabilitat i serenitat. Hem encarregat als serveis municipals un pla de pagament en diferents escenaris que ens permetin complir la sentència i al mateix temps protegir els serveis públics. En aquest sentit, hem demanat suport i col·laboració a diferents institucions: la Federació de Municipis de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis, a la Diputació de Barcelona i a la Generalitat de Catalunya.
0: El pagament dels 3 milions d'euros també es debatrà en el ple municipal d'aquest dijous, on l'Ajuntament, el govern, presentarà un pla d'ajust econòmic per fer front als 3 milions d'euros.
1: La meva prioritat és afrontar aquest escenari amb dues màximes: protegir els serveis públics municipals i reduir l'impacte d'aquests 3 milions d'euros. És per això que en el proper ple municipal, que tindrà lloc aquest mateix dijous, mobilitzarem 700.000 euros per fer front al primer pagament. Aquests diners provindran del romanent de tresoreria, o com s'anomena més popularment, la guardiola de l'Ajuntament. També els informo que en el mateix plenari municipal presentarem un pla d'ajust econòmic amb l'objectiu de poder sol·licitar un crèdit al Ministeri d'Hisenda. Aquest finançament ens permetria fer front a la totalitat d'aquest pagament i retornar el préstec al Ministeri a llarg termini. Vull ser molt clar també en aquest punt. Aquest és un problema heredat dels governs anteriors, però com a govern actual no defugirem la responsabilitat d'afrontar-lo. Governar també és encarar els problemes difícils, provinent d'altres responsables. I això és precisament el que farem. Des que vam arribar al govern hem defensat que calia acabar amb la desídia i resoldre els problemes que tenia Sant Andreu de la Barca des de ja fa masses anys. I el sector 21 i el centre comercial és probablement uns dels exemples més importants.
0: Durant la seva compareixença, l'alcalde Marc Girbet ha situat l'inici dels problemes a l'aprovació de la proposta urbanística de l'any 2006, ha atribuït la situació actual a les decisions adoptades aleshores. Segons l'alcalde, les irregularitats i els conflictes judicials posteriors han condicionat durant més de 20 anys el desenvolupament d'un dels principals espais comercials d'entrada a la ciutat. L'alcalde ha assegurat que aquesta situació ha perjudicat a propietaris, empreses i establiments comercials de la zona, a més de dificultar l'arribada de noves activitats econòmiques i limitar les possibilitats d'ampliació o transformació dels negocis existents. Girbet ha defensat les conseqüències del conflicte, que van més enllà de l'obligació de pagar 3 milions d'euros, ja que també han condicionat, com dèiem, les possibilitats de desenvolupament urbanístic i comercial del sector 21.
1: Sabem que no podem tornar 20 anys enrere. Així doncs, assumirem les conseqüències que ens ha imposat el jutjat del contenciós administratiu número 8 de Barcelona. Una condemna que és definitiva, a la que ja no es pot presentar cap apel·lació ni cap recurs. I precisament per la magnitud d'aquest problema, Sant Andreu de la Barca necessita altura de mires. Davant d'aquesta situació, espero que totes les forces municipals assumeixin les responsabilitats que els hi pertoquen i siguin capaces de posar els interessos de Sant Andreu de la Barca per davant de qualsevol altre interès. És el moment de deixar de formar part del problema i formar part de la solució. Perquè aquesta factura no és d'un govern, és la factura que haurà d'afrontar tota la ciutat. I la resposta, per tant, ha d'estar a l'alçada que Sant Andreu de la Barca necessita. En aquest sentit, els informo que també he convocat aquesta mateixa tarda una reunió amb tots els representants de les forces polítiques municipals del consistori per parlar precisament d'aquest problema. Però vull acabar mirant al futur, perquè la meva responsabilitat no és només pagar una sentència. La meva responsabilitat és aconseguir que en els propers anys cap altre alcalde o alcaldessa hagi de tornar a comparèixer davant dels santandreuencs i santandreuenques per parlar del mateix problema.
0: A la intervenció final de la compareixença, Girbet ha insistit que la responsabilitat del govern no es limita a trobar els recursos econòmics per complir la sentència, sinó que també passa per evitar que el conflicte continuï afectant les futures corporacions municipals. L'alcalde ha tancat la seva declaració amb el compromís de treballar per resoldre definitivament la situació del sector 21 i el centre comercial Atrium.
1: Vull que aquests 3 milions d'euros siguin el principi del final d'aquesta història. Vull solucionar-ho d'una vegada per totes. Soc conscient que els nostres veïns i veïnes m'acompanyaran i m'ajudaran. Que després de 20 anys de paràlisi siguem capaços, finalment, de desbloquejar el sector 21. Per donar futur al centre comercial Atrium. Per donar seguretat als propietaris i oportunitats a les empreses i comerços. I recuperar per Sant Andreu de la Barca un espai que ha estat massa temps condicionat als problemes del passat. Sant Andreu no es mereix continuar pagant els errors de fa 20 anys. Ara toca solucionar, ara toca desbloquejar i ara toca mirar endavant. Agafar els problemes enquistats, afrontar-los i resoldre'ls. Jo no he generat aquest problema, però mentre tingui la confiança de Sant Andreu a la Barca, treballaré perquè finalment s'aconsegueixi resoldre. Aquest és el meu compromís. Deixar enrere més de 20 anys de paràlisi i obrir una nova etapa de futur en el sector 21, en el centre comercial Atrium i per Sant Andreu de la Barca. Moltíssimes gràcies.
0: Declaració institucional de l'alcalde Marc Giribet davant dels mitjans de comunicació després de l'anunci que una sentència ferma obliga l'Ajuntament a pagar 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000 SL. El conflicte es remunta a principis de l'any 2000 quan es va impulsar la transformació urbanística del sector 21, la zona on es va construir el centre comercial Atrium. Des d'aleshores, el cas ha acumulat projectes de reparcel·lació anul·lats, reclamacions econòmiques i diferents resolucions judicials. El cas Atrium, 20 anys de conflicte urbanístic, acaben amb una factura de 3 milions d'euros per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Una sentència ferma obliga l'Ajuntament a pagar uns 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000 SL. El conflicte remunta a principis dels anys 2000, quan es va impulsar la transformació urbanística del sector 21, la zona on es va construir el centre comercial Atrium. Des d'aleshores, el cas ha acumulat projectes de reparcel·lació anul·lats, reclamacions econòmiques i diferents resolucions judicials. El cas Atrium torna a situar-se en el centre de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més de 20 anys després de l'inici de les obres de l'urbanització del sector 21 i de l'obertura del centre comercial, l'Ajuntament haurà d'afrontar el pagament d'uns 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000. D'aquesta quantitat, 2,2 milions corresponen a la indemnització reconeguda judicialment per unes obres d'urbanització que es van executar de manera anticipada. La resta, aproximadament 800.000 euros, són interessos acumulats al llarg dels anys. Però com s'ha arribat fins aquí? Per què un conflicte que va començar a principis dels anys 2000 continua tenint conseqüències econòmiques per l'Ajuntament més de dues dècades després? Per entendre-ho, cal reconstruir la història del sector 21 en diferents projectes urbanístics que es van aprovar i les decisions que han anat prenent els tribunals. Ens situem a l'any 2000. Sant Andreu de la Barca impulsa la transformació urbanística del sector 21. Una zona que havia de canviar de manera important amb la construcció del centre comercial Atrium i la reordenació dels espais industrials del seu entorn. El 28 d'abril d'aquell any, l'Ajuntament i l'empresa Anna Mamaisa signen un conveni urbanístic per al desenvolupament del sector. Posteriorment, Camier 2000 se subroga en la posició d'aquesta empresa. Les actuacions previstes són importants. Es duen a terme treballs d'enderroc de les antigues naus industrials, el soterrament i la canalització del canal Sedó, la construcció d'un vial amb un aparcament a la part inferior i la instal·lació de diferents serveis i infraestructures. El centre comercial Atrium obre les portes l'any 2004, però malgrat que l'equipament comercial ja funciona, la gestió urbanística de tota aquella zona encara no està completament resolta. I aquí és on comença el conflicte. Les obres s'havien executat de manera anticipada, abans que es completés el procediment que havia de determinar com es repartien els costos entre propietaris del sector. Aquest procediment es coneix com a reparcel·lació. Dit d'una manera entenedora, és el mecanisme urbanístic que permet ordenar les propietats després d'una transformació i determinar quines despeses correspon assumir a cadascun dels propietaris. En el cas del sector 21, també havia de servir per reconèixer els diners que diferents empreses havien avançat per executar les obres. La manera com es va gestionar aquest repartiment econòmic acabarà sent l'origen d'un llarg conflicte judicial. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca va aprovar definitivament un primer projecte de reparcel·lació l'abril de l'any 2006, però el document va acabar als tribunals i el 29 de juny del 2009 el jutjat contenciós administratiu número 9 de Barcelona dicta una sentència que l'anul·la. La decisió és confirmada posteriorment per al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el juny de l'any 2010. Entre les conseqüències que s'analitzen judicialment hi ha les valoracions urbanístiques, el tractament de determinats terrenys de domini públic i la manera de com s'havien de distribuir els costos de les obres. L'Ajuntament ha de tornar a tramitar la reparcel·lació i a l'octubre del 2011 aprova un nou projecte. Però aquest segon intent tampoc resol el conflicte. Camier 2000 presenta un recurs i la qüestió torna als jutjats. El moment decisiu arriba el 4 de gener del 2018. Aquell dia, el jutjat contenciós administratiu número 8 de Barcelona dicta una sentència que estima parcialment el recurs de l'empresa Camier 2000 i anul·la els actes administratius impugnats. La resolució obliga l'Ajuntament a tramitar un nou projecte de reparcel·lació que tingui en compte les quotes d'urbanització que ja s'havien ingressat, però també reconeix un dret econòmic important. L'empresa Camier 2000 SL ha de ser indemnitzada amb 2,2 milions d'euros més interessos per les obres d'urbanització executades anticipadament. Aquesta sentència de 2018 és un dels antecedents principals de l'obligació de pagament que haurà d'afrontar ara el consistori. En aquesta història també apareix una altra empresa, Copperfield Obras y Servicios. Copperfield està vinculada a les obres d'urbanització anticipades del sector 21 i també havia presentat reclamacions judicials per recuperar les quantitats corresponents a aquestes actuacions. Al març del 2016, el jutjat contenciós administratiu número 7 de Barcelona li reconeix un dret de crèdit de més de 3,4 milions d'euros. Aquí cal fer una precisió important per entendre el conflicte. Els diners abonats a Copperfield provenien de les aportacions dels propietaris del sector 21. Per tant, aquestes quantitats tenien el seu origen a les càrregues urbanístiques assumides pels titulars de les propietats afectades i no directament en els recursos municipals. Aquesta diferència és fonamental perquè els pagaments efectuats a Copperfield acabaran convertint-se en un dels arguments utilitzats per l'Ajuntament en el conflicte amb Camier 2000. El consistori defensarà posteriorment que aquests pagaments impedien executar la sentència de 2018 en els termes reclamats per Camier, però el jutjat no acceptarà aquest plantejament. Després de les diferents resolucions judicials, l'Ajuntament continua treballant per regularitzar la situació urbanística del sector 21. El 27 de juliol del 2021, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat un nou projecte de reparcel·lació. En el marc d'aquesta tramitació, Camier 2000 sol·licita que el projecte la reconegui com a única titular del dret a crèdit derivat de l'execució de les obres d'urbanització. La tramitació continua i el 30 d'agost del 2022 la Junta del Govern Local acorda també per unanimitat l'aprovació inicial per segona vegada del projecte de reparcel·lació. Però en aquest nou projecte l'Ajuntament desestima l'al·legació presentada per Camier 2000. L'empresa continua reclamant el reconeixement del seu dret econòmic i el conflicte es manté obert, malgrat les sentències que n'havien dictat fins aleshores. Arribem al 31 de gener de l'any 2023. Aquell dia, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca presenta un escrit davant del jutjat contenciós administratiu número 8 de Barcelona en què demana que es declari la impossibilitat legal i material d'executar la sentència del 2018. Dit d'una altra manera més senzilla, el consistori sol·licita al jutjat que reconegui que no és possible donar compliment a aquella resolució en els termes establerts. La petició municipal està relacionada amb els pagaments que ja s'havien efectuat a Copperfield amb diners procedents de les aportacions dels propietaris del sector 21. L'Ajuntament planteja que aquests pagaments constitueixen un impediment per executar la sentència favorable a Camier 2000. La resposta judicial arriba el 15 de setembre del 2023. El jutjat dicta una interlocutòria que desestima la petició del consistori. La resolució estableix que els pagaments efectuats a Copperfield, derivats d'altres decisions judicials, no poden impedir que reconegui a Camier 2000 SL el dret a una indemnització de 2,2 milions d'euros més interessos. És a dir, el jutjat rebutja l'argument municipal segons el qual els diners abonats anteriorment a una altra empresa impedien donar compliment al dret econòmic reconegut a Camier. Aquesta decisió representa un nou pronunciament judicial sobre les obligacions derivades del desenvolupament urbanístic del sector 21 i manté obert el conflicte econòmic en Camier 2000. 3 milions d'euros entre indemnitzacions i interessos. I així arribem a la situació actual. Més de 20 anys després de les primeres obres d'urbanització del sector 21, una resolució ferma obliga l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca a afrontar el pagament d'uns 3 milions d'euros a Camier 2000. La quantitat està formada per dues parts. 2,2 milions d'euros reconeguts judicialment per les obres executades anticipadament i aproximadament 800.000 euros en interessos. Aquest últim import és especialment rellevant perquè posa de manifest les conseqüències econòmiques del llarg recorregut del conflicte. També cal insistir en una distinció important. Els pagaments efectuats anteriorment a Copperfield es van finançar amb aportacions dels propietaris del sector 21. En canvi, la resolució ferma actual obliga l'Ajuntament a afrontar el pagament de la indemnització a Camier 2000 i dels interessos corresponents, un total de 3 milions d'euros. El cas Atrium va molt més enllà de la situació de l'edifici comercial. El nucli del conflicte és urbanístic i està relacionat amb la manera de com s'ha de completar correctament la reparcel·lació del SIC del sector 21, el repartiment dels costos de les obres i el reconeixement dels drets econòmics de les empreses que les van executar. La situació urbanística també ha condicionat durant anys el futur de l'entorn. El consistori havia assenyalat que una vegada completat el procediment alvial i l'aparcament interior havien de passar a titularitat municipal. Mentrestant, el centre comercial Atrium ha patit un progressiu relatiu deteriorament que ha motivat diferents actuacions relacionades amb la neteja i la seguretat de l'espai. La resolució judicial que obliga a pagar els 3 milions d'euros no significa, per si mateixa, que tots els problemes urbanístics estiguin resolts, ni que s'hagi definit el futur del centre comercial, però sí que representa un nou capítol d'un conflicte que va començar a principis dels anys 2000 i que més de dues dècades després continua tenint conseqüències a Sant Andreu de la Barca. Un conflicte que ara deixa una obligació econòmica concreta per l'Ajuntament, el pagament d'uns 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000 SL per unes obres executades fa més de 20 anys i que han estat objecte d'un llarg recorregut judicial.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Els portaveus dels grups polítics municipals han valorat la sentència en què obliga l'Ajuntament al pagament de 3 milions d'euros per al cas Atrium. Els grups municipals s'han reunit amb l'alcalde Marc Giribet aquest dilluns a la tarda per abordar les conseqüències del cas. Representants de FEM Sant Andreu, PSC, Vox, Partit Popular i En Comú Podem han mantingut aquest dilluns a la tarda una reunió amb l'alcalde Marc Giribet per analitzar la situació derivada de la sentència judicial del cas Atrium. L'Ajuntament haurà d'afrontar el pagament de més de 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000 arran d'un conflicte urbanístic que remunta a principis del 2000, relacionat amb la urbanització del sector 21, on es va construir el centre comercial Atrium. La trobada ha servit per abordar les conseqüències econòmiques de la sentència i les possibles fórmules per afrontar el pagament de la indemnització. FEM Sant Andreu, per la seva banda, qualifica de cop dur la sentència del cas Atrium, però assegura que l'Ajuntament té un pla per afrontar el pagament. Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu.
1: Doncs FEM Sant Andreu fa una valoració, com no pot ser d'una altra manera, responsable. Som conscients que és una notícia importantíssima per les arques de l'Ajuntament. És un cop dur, o sigui, hem de ser transparents en aquest sentit i no podem amagar que aquests 3 milions d'euros per unes finances com l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca suposen una quantitat molt important de diners. Però al final som aquí per resoldre els problemes. Nosaltres no hem generat aquesta situació, és una situació que ens ve donada de fa dues dècades de paràlisi justament per un pla urbanístic desenvolupat d'una manera anòmala, no?, que ha portat una sèrie de conseqüències en tot el sector 21, a les empreses, en tot el que comporta no poder créixer, en nombre d'empreses, les seves activitats a nivell comercial, a l'Atrium, no?, que és el que més es veu, no?, que la ciutadania probablement veu de forma més evident perquè passem cada dia per davant, no?, passejant amb el cotxe. Però en tot cas nosaltres som aquí per resoldre aquest problema, o sigui, no l'hem generat, però estem aquí a govern i per tant hem de resoldre. En aquest sentit, com deia al principi, transparència, no podem amagar que són 3 milions d'euros i que haurem de fer front perquè una sentència judicial ens obliga a fer el pagament, però també hem de dir que nosaltres estàvem preparats per aquesta situació i tenim un pla de finançament, no?, per poder fer front a aquesta sentència amb un triple objectiu. Primer, pagar efectivament el que el jutge ens diu que hem de pagar amb el termini que hem de pagar. Per un altre cantó, assegurar els serveis públics, garantir els serveis públics i també mirar de que impacti el menys possible amb les finances de l'Ajuntament. Llavors, amb aquest triple objectiu és el que amb el qual estem treballant i estàvem d'alguna manera preparats perquè vingués aquest moment, justament.
0: Un pla d'ajust econòmic que precisament es debatrà en el ple d'aquest dijous. Avui hem mantingut una reunió l'alcalde amb els diferents partits polítics. Com ha anat aquesta reunió?
1: Ha anat bé. Aquí s'ha explicat justament el que estava comentant, no?, i quina és com es dissenya aquest pla de pagament. Justament en aquest ple hi haurà una part de diners que es destinen a un moment pressupostari també per pagar els interessos justament d'aquests 3 milions d'euros, amb l'objectiu de que aquests interessos no vagin creixent més. O sigui que en aquest sentit ens posem des d'allà a cercar aquestes solucions i a implementar-les, i després tindrem evidentment la manera, no?, de com al final concretarem el pagament, no?, del que la sentència ens està dient. Al cap i a la fi és un moment històric segurament per Sant Andreu de la Barca. En aquests moments estem amb la ocupació de fer front a aquests 3 milions d'euros. És el moment de que tothom estigui a l'alçada de les circumstàncies i esperem que tota la resta de forces polítiques en aquest sentit s'hi sumin per solucionar aquest problema, estiguin doncs amb nosaltres, amb la mà del govern, perquè al final a tots ens interessa que aquest perfil, que aquests 20 anys, no?, de paràlisi del sector 21 tinguin una solució, i no esperem menys de la resta de formacions polítiques, com deia.
0: Quin futur espera aquest centre comercial a Trium a partir d'avui?
1: Doncs el centre comercial i per ende tot el que és el sector 21, el que esperem en un futur és que quan s'acabi de desencanyar aquesta situació, no?, acabi de resoldre's la situació de bloqueig del sector 21, doncs tornem a atorgar justament aquestes llicències d'activitat i d'obres en el sector, i després també que el propi Atrium, diguéssim, torni una altra vegada a desenvolupar l'activitat econòmica i lúdica que totes i tots desitgem a Sant Andreu de la Barca. Ara mateix el més important és com dissenyem aquest pla de pagament, veure que tothom estigui alineat en aquest sentit de sumar per fer front a aquest pagament que tenim ara mateix a la taula i que és el principal es cull ara mateix, no es cull, però sí és el principal problema que tenim ara mateix, que és resoldre el pagament, que ens obliga la sentència, que no podem demorar aquest pagament, no podem recórrer aquesta sentència, que la gent ho tingui clar, i que, bueno, que sí, és cert, és un cop dur aquests 3 milions d'euros per les finances de l'Ajuntament, però que entre totes i tots ho tirarem endavant.
0: Per la seva banda, el PSC, de la mà del seu portaveu, Juan Pablo Beas, ofereix la mà al govern per afrontar el cas Atrium i evitar que el pagament dels 3 milions d'euros afecti a la ciutadania. Juan Pablo Beas.
2: Els temes urbanístics són temes que són complexos, no? Estem parlant d'una situació que té més de 20 anys, no? I en aquest sentit, tots aquests procediments urbanístics comporten, doncs, dificultats, no? I en aquest sentit, doncs, per exemple, hi ha interessos que estan de propietaris, que estan contraposats, i posar a tothom d'acord és realment molt difícil. No és la primera vegada en la història que hi ha hagut situacions econòmiques complexes, no? Delicades, a les quals s'ha de fer front, no? I el que nosaltres considerem important i necessari és protegir a la nostra ciutadania. Per tant, som conscients i sabem i posem a disposició les nostres idees, perquè hi ha fórmules per tal que aquest impacte no arribi a la nostra ciutadania, no? Col·laborem i tendim la mà per buscar solucions, que hi ha moltes, i que farà, doncs, que aquesta situació, doncs, no reverteixi en la nostra ciutadania.
0: Hem tingut una reunió amb l'alcalde, amb els diferents portaveus, posició del PSC. Ara parlava de mà estesa.
2: Nosaltres sempre treballarem per millorar Sant Andreu de la Barca. I davant els reptes, solucions. I tenim idees perquè d'aquesta solució es pugui sortir sense que això impacti l'economia i, sobretot, a la nostra ciutadania.
0: Quines serien aquestes propostes per part del PSC?
2: Ara estem treballant, estem informant-nos encara més, estem copsant tota la informació, ja tenim unes quantes idees, però necessitem conèixer a fons tot el que ha passat, també les gestions que s'han fet en aquests últims 3 anys sobre aquest tema, i per tant, doncs, serem els primers en explicar-li al govern municipal.
0: Una qüestió que es portarà a debat també en el ple d'aquest dijous.
2: Sí, evidentment, nosaltres som un grup municipal que sempre estem treballant per la nostra ciutat i que el que fem és buscar solucions.
0: Quin és de cara al futur del centre comercial Atrium, quin ha de ser aquest futur?
2: Nosaltres estem estudiant totes les possibilitats, tenim moltes idees, i això, doncs, amb el temps i en les properes setmanes ja s'anirà resolent.
0: El portaveu de Vox, Antonio López, reclama investigar les responsabilitats del cas Atrium i adverteix de possibles noves sentències judicials.
3: Bueno, no, nosotros ya esperábamos que esto tenía que llegar tarde o temprano. Y por desgracia no quedará así la cosa, puesto que tenemos información que nos indica que habrá más sentencias condenatorias. O sea que desde luego es es una sorpresa, un chasco. Sinceramente nos sabe mal. Si ciertamente alcaldía, el gobierno actual no tiene ninguna culpabilidad de ello, pues nos sabe mal, pero más injusto no sabe de que tenga que ser de las arcas del municipio, tenga que salir esta cantidad ingente de dinero para cubrir esto, contando de que no hay dinero para ello. Y se espera que ocurra el milagro que desde una de las administraciones públicas políticas que contempla estas situaciones, pues pueda financiar este coste. Pero así todo, esa financiación habrá que devolverla. Entonces nosotros quisiéramos que, además de pagarlo, puesto que la sentencia te obliga, eso somos conscientes, de la que la sentencia firme y no puedes eludirla, pero que luego se escarbe y se condene a los verdaderos culpables.
0: Des de Vox, quina és la posició? També és una qüestió que es portarà en el ple aquest dijous.
3: A ver, ahora mismo no tenemos decidida la postura por las explicaciones que acabo de dar antes, ¿no? Entendiendo que esta propuesta que nos va a presentar el gobierno en pleno, digamos que habrá que apoyarla o abstenerse, porque es sí o sí, hay que sufragar esa indemnización, pero insisto,

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Tieta amb Aititi Burger i el restaurant El Palau Vell han guanyat la 14a edició de la ruta de l'etapa de Sant Andreu de la Barca. La Paradise Burger de La Tieta amb Aititi Burger s'ha imposat com a millor tapatast i El Palau Vell ha repetit per segon any consecutiu com a millor tapa dolça amb una edició de la ruta de l'etapa on s'han servit més de 6.000 tapes. Com dèiem, la 14a edició de la ruta de l'etapa de Festa Major de Sant Andreu de la Barca ja té les tapes guanyadores. La Paradise Burger, la proposta de La Tieta Baititi Burger, ha estat escollida com a millor tapa tast amb un 36,83% dels vots. La seva propietària, Esther Velasco, s'ha mostrat molt contenta al rebre aquest premi, aquest reconeixement per part de les persones que han votat les millors tapes d'aquesta edició.
1: Doncs l'hem rebut superbé, ens ha encantat, diguéssim que hem estat super contents, super orgullosos, tot l'equip sobretot, perquè amb l'esforç que hem portat i les ganes i llavors que després ens han donat el premi, això fa que tinguem moltes ganes de treballar més, de ser un més referent a Sant Andreu de la Barca i al món de la gastronomia d'aquí de Sant Andreu de la Barca.
0: Qui tenia aquesta Paradise Burger? Perquè hi ha persones que l'han tastat, ho saben perfectament, a més us han votat, perquè hi ha persones que no l'han tastat, què tenia d'especial?
1: D'especial és que és una hamburguesa, diguéssim, una miqueta entre dolça, salada i una explosió de sabors, de textures. I, bueno, és que és molt especial, és brutal. O sigui, en resum, és brutal.
0: Us va costar molt elaborar aquesta proposta i finalment dur-la a terme?
1: Bueno, vam pensar a veure quina forma podíem posar alguna hamburguesa especial, posar algunes textures molt especials, que siguin diferents, que ens donin identitat a La Tieta i que ens facin una nova identitat, a part que ja sabem d'on venim, que sabem que som de Titi Burger, que Titi Burger també tenia la seva identitat pròpia i tenim la seva essència. Però ara el que volem fer és que La Tieta continuï amb la ciència de Titi Burger, però amb la identitat de La Tieta.
0: Quantes tapes veu servir, si les veu comptabilitzar, finalment?
1: Sí, la vam comptabilitzar perquè el nostre proveïdor li vam demanar 800 unitats i encara ens vam quedar sense pa. Sí.
0: Ah, això en un cap de setmana, eh?
1: En un cap de setmana, o sigui que a les 7:30-8 de la tarda ja no en tenien pa i estaven servint fora les que ens havien demanat a les 6 de la tarda, ja no teníem res.
0: Suposo que ja penseu ja en participar, no?, l'edició del 2027.
1: Sí, 2027 amb moltes ganes, amb molta il·lusió i, com he dit abans, la nostra meta és seguir sent un referent a Sant Andreu de la Barca, però que sigui La Tieta by Titi Burger, amb l'essència del Titi Burger. També vull dir que un agraïment a Gerard Morales, que és el que ha creat el Titi Burger, a través d'aquí, de Gerard Morales, que va crear el Titi Burger, van crear La Tieta by Titi Burger amb la seva essència, amb la seva qualitat que tenia a l'hamburgueseria de Gerard, i que volem continuar amb la mateixa essència, però innovant i amb la nostra identitat de La Tieta.
0: Per la seva banda, el restaurant El Palau Vell de Sant Andreu de la Barca ha rebut per segon any consecutiu el premi a la millor tapa dolça. De fet, la tartaleta de pinya caramelitzada al rom amb gelat de coco va obtindre el 39,53% de les votacions. N'hem parlat amb Josep Martín, propietari del restaurant El Palau Vell.
2: Bon especial, com sempre, com totes les coses que fem allà al Palau, pues fer-ho amb carinyo i molt d'amor. I, a més, aquesta que era dolça, amb molta dolçor. Pues, al final, és buscar aquell punt que ens agrada tant a nosaltres, que és aquell punt, el contrast aquell del coco i la pinya amb el ron, que l'ha acompanyat molt bé i la gent li ha agradat molt.
0: Per segon any consecutiu, guanyadors de la millor tapa dolça.
2: Sí, tindrem que obrir un ventall nou al Palau Vell i fer una pastisseria, perquè sembla que totes les coses que fem la gent ho accepta molt bé i és d'agrair.
0: Què suposa aquest premi? Perquè també és un reconeixement, no?, de la gent que ha tastat les diferents tapes i que hagi reconegut la vostra com la millor tapa dolça.
2: Doncs reconeixement del client habitual que ve a fer la ruta de tapa i que ve molta gent de fora, del client habitual nostre a casa nostra, i després també particularment reconeixement a tot l'equip del restaurant, que també té la motivació cada any de poder treure una etapa en la qual trenqui una mica els esquemes i agafi aquell client que vingui a tastar-la.
0: Quan comenceu vosaltres a pensar i a elaborar aquesta etapa, que finalment després serà la proposta que oferiu a la Festa Major?
2: Tu saps que fem moltes coses i fem ventalls de tot tipus d'eventos i tal, però al final l'etapa aquesta de Sant Andreu la Barca surt en moments molt esporàdics al servei d'un dia, d'un servei diari del restaurant, que estem xerrant i un talla un tros de pinya, un altre fa el gelat de coco, i jo estic provem de combinar, i d'aquí surten les tapes. Normalment, de totes les jornades que hem participat, han sortit així.
0: Per aquesta tartaleta que heu fet la proposta d'aquest any, va ser molt complicat finalment decidir fem aquesta o va haver discussió?
2: Doncs va, te puc dir que ha sigut de les primeres tapes que va sortir directa, perquè a més aquest estiu tu saps que ha fet molta calor, van fer les proves al mes de juliol i la veritat que en plena temporada de juliol, en la calor, a la cuina, i vam tastar a la pinya aquesta camisada del Ron amb el gelat de coco, ens va entrar tots tan bé i vam veure que, hosti, que enganxava per la temporada que era i que era un postre molt assequible per tothom, i va entrar directe.
0: Teniu càlculs de quantes tapes veu servir durant el cap de setmana?
2: Doncs unes quantes, més o menys 425 de les salades i 100 i pico de les dolces. També és veritat que aquest any va fer molta calor. A lo millor es van vendre menys tapes que l'any passat perquè la gent no rotava tant pels locals, però clar, dins del restaurant nosaltres, el mateix client que venia a dinar al restaurant, deia, hosti, què fan allà? Doncs mira, estem fent la ruta a la tapa de Sant Andreu la Barca. I ja tastava, no? I llavors, bueno, va ser un cúmul de coses que al final, bueno, el número va ser bo.
0: Ja pensant en l'etapa del 2027?
2: Tu ja saps que surto d'aquí i al carrer ja comencem a donar la volta amb tot l'equip del restaurant pensant què podem fer i el pròxim any hem d'anar ja per la salada.
0: Les opinions de Josep Martín del restaurant al Palau Vell de Sant Andreu de la Barca. Els dos guanyadors a les millors etapes també han rebut una cistella de productes d'alimentació gourmet. Hem parlat amb l'alcalde Marc Giribet sobre aquesta edició de la Ruta de la Tapa, on s'han servit més de 6.000 tapes. Una Ruta de la Tapa on han participat també 19 establiments de Sant Andreu de la Barca amb 25 propostes gastronòmiques, 18 de tapes salades i 7 de tapes dolces. Marc Giribet, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
3: Doncs estem molt contents com a ajuntament i com a ciutat de que la Ruta a la Tapa, jo crec que és un gran aparador per conèixer la restauració local de Sant Andreu de la Barca. Ho hem tornat a aconseguir, més de 6.000 tapes vengudes, una repercussió econòmica en els restaurants de la ciutat de prop de 28.000 euros. Això és un gran èxit i, per tant, jo crec que anem en la bona línia. Agrair molt, molt, molt a tots els restauradors de Sant Andreu de la Barca que s'han volgut volcar, explicar, obrir els seus locals i explicar el producte i l'elaboració que fan. I jo crec que és un gran pas o és un pas més per explicar que Sant Andreu de la Barca en aquest sentit és referent. És referent al Baix Llobregat de gastronomia. Crec que tenim una oferta molt àmplia. Potser els que vivim a Sant Andreu, com la coneixem i anem cada dos per tres, ens pot semblar que sempre és el mateix, però la gent que ens visita de fora, perquè ens visita gent per venir a dinar i a sopar o a menjar en general a Sant Andreu de la Barca, doncs cada cop és més i, per tant, en aquest sentit, des de l'Ajuntament també hem inclòs doncs, la restauració com un punt troncal en què ofereix la ciutat a la gent de què hi viu, però també a la gent que ens ve a visitar, no? I jo crec que la Ruta de la Tapa és un gran element que ens ajuda a vertebrar i a mostrar quina oferta gastronòmica té la nostra ciutat.
0: Valoració també positiva per part del regidor de Comerç i Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
4: Doncs una valoració, com no podia ser d'una altra manera, molt positiva. Al final la ciutat es respon, com sempre, a aquesta tradició de la Ruta de la Tapa en el marc, no?, de les nostres festes majors, no?, d'estiu. Per tant, un èxit en quant al nombre d'establiments que es va mantenir. Nosaltres tenim sempre a Sant Andreu de la Barca una rotació, de veritat, de restauradors que obren, que es mantenen i també altres que marxen, però mantenim aquesta capacitat d'oferir la proposta de la Ruta de la Tapa en 19 establiments que han participat, no?, en 17 tapes salades i altres 7 tapes dolces, no?, i molt content. Al final genera un volum, no?, de tapes que es van, que tenim la sort, no?, de tastar, no només el Sant Andreuen, quasi Sant Andreuen, sinó també la gent que s'apropa. Amb aquestes 6.200, serà una mica més perquè estem tancant els números, però potser estan al llindar de 6.400, 6.500 tapes, que això suposarà un impacte també econòmic a prop de 25.000 euros a la ciutat, no? Llavors, al final no només és passar-ho bé també i lluir les nostres tapes i la nostra restauració, sinó que això té unes conseqüències també econòmiques, amb un impacte positiu per la ciutat, i al final pues, tot és suma i és un èxit, penso.
0: Premi també per les persones que han fet el tast d'aquestes tapes, perquè podien votar i a través del seu correu electrònic podien optar doncs, els premis, que és un dinar o un sopar en els dos restaurants guanyadors d'aquesta edició. Per tant, aquí tothom guanya, no?
4: Exactament, aquesta és la idea, que tothom guanyi, que també se n'aprofitin d'aquesta oportunitat de poder tastar les tapes amb aquest incentiu, aquest esquer d'alguna manera per incentivar que la gent participi, i per tant un èxit amb el que tothom guanya, com bé dius.
0: Propera edició 2027.
4: Propera edició 2027, esperem que pugui oferir més tapes, també amb més qualitat, i que continuï aquest èxit, aquesta tradició tan vinculada, tan arrelada, no?, a Sant Andreu de la Barca, a la Ruta de la Tapa, i que totes i tots podem gaudir-la.
0: I entre totes les persones que han votat a les millors tapes, també s'ha sortejat un dinar o un sopar al restaurant al Palau Vell o a la Tieta by Titi Burger. Els guanyadors d'aquest dinar i d'aquest sopar han estat Javier Martín i Gemma Esperó.

0: Seguim amb més activitats de cara al cap de setmana. L'agrupació jove recupera aquest dissabte el tradicional joc de trencar l'olla amb una nova festa popular que tindrà lloc a la plaça amb Sant Claver. En té més detalls Joel Carrasco.
1: L'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca organitza una nova proposta festiva per donar la benvinguda a la tardor i alhora recuperar una tradició santandreuenca. Es tracta de la Festa de l'Olla, que tindrà lloc el pròxim 26 de setembre a partir de les 8 del vespre a la plaça Anselm Clavé i que tindrà com a protagonista el tradicional joc de trencar l'olla. Una festa que ja celebrava la nostra ciutat i que la grupa recupera i l'adapta als nostres temps. Gorka Pedrosa i Clara Díaz, membres de la grupa, ens expliquen tots els detalls.
2: Doncs bé, la Festa a l'Olla va sorgir a principis d'any. Vam estar pensant que necessitàvem fer activitats noves i de més. Llavors va sorgir la idea de fer una activitat relacionada amb les tradicions, amb la cultura catalana, amb productes de la terra i de més. Llavors, alguns membres de la comissió ens agrada molt la història, ens encanta Sant Andreu de la Barca, i fa poc més d'un any va sortir el llibre de Sant Andreu desaparegut, i justament en una pàgina surt una foto d'un joc que es feia abans, que es diu Trencar l'Olla, i vam dir, ostres, que guai seria recuperar i tal. I a partir d'aquí li hem donat moltes voltes, hem afegit noves idees i així ha sorgit la Festa a l'Olla.
1: El protagonista serà el tradicional joc de trencar l'olla. En què consisteix i d'on ve aquesta tradició?
2: Doncs el trencar l'olla és un joc que es feia abans, molt sovint. Totes les olles velles que es trobaven a l'altell, abandonades, per donar-li una segona vida, entre cometes, s'utilitzaven per aquest joc. I bàsicament consistia en penjar una olla d'una viga, d'una corda o de més, i s'omplia d'aigua, de farina, de caramels, i després, amb un pal, amb una canya o el que sigui, a la persona que hi era, que li havia de donar, li tapaven els ulls, donaven unes voltes i havia d'intentar trencar l'olla. Era una manera d'entretenir-se en aquells temps, no? I nosaltres volem recuperar aquesta essència.
1: Com heu adaptat aquest joc tradicional perquè es converteixi en una proposta més actual i participativa?
3: Bueno, per recuperar el joc, el que hem fet ha estat crear com un tipus de bingo, perquè a nosaltres ens encanta la festa i ens encanta la música. També una part de la grupa és crear festes amb molta música i volíem portar aquesta tradició a partir d'un bingo. Com serà una mica... com es farà? Posarem música amb DJs, amb música en directe durant tota la nit i de vegades una persona sortirà a l'escenari i dirà un número. Llavors les persones tindran els seus cartellets i faran línia o faran bingo. Un cop facin línia o bingo, sortiran a l'escenari, trencaran l'olla amb molta seguretat i dins d'aquesta olla hi haurà diferents premis d'entitats i comerços de Sant Andreu de la Barca. Tindran un bon premi, la veritat, que tenim alguns premis ja pactats, com algun superet, alguns objectes que ens donen les entitats, que estan bastant bé.
1: Se sap que hi haurà dins de les olles, perquè clar, antigament hi havia aigua o farina, com comentava el Gorka, però actualment què hi trobarà la gent quan hi piqui?
2: Doncs en principi hi haurà confeti. Serà més actualitzat, diguem, perquè no volem tampoc que ningú prengui mal. Però sí, en principi hi haurà confeti i després els premis, hi ha els corresponents guanyadors o guanyadores.
3: Hi haurà confeti, però també hi haurà premis de les entitats i els comerços de Sant Andreu de la Barca. Vull dir, nosaltres fiquem confeti perquè no caben allà. Hi ha tants premis, hem de dir, que no caben dins de les olles que tenim i per això estaran repartits per l'escenari perquè tothom pugui mirar una mica i que li entrin ganes de jugar al bingo.
1: No cal revelar quin tipus de premis tindrà la gent, quins són concretament, però sí de quin estil seran aquests premis.
3: Doncs sí, per exemple, tenim un sopar per a dos en un restaurant d'aquí del poble, tenim també un altre sopar en un altre bar, tenim alguns premis d'entitats esportives, tenim també alguns objectes que venen a aquest tipus de comerços de tota la vida. No volem dir molt perquè encara estem acabant de concretar que anirà dins de cada olla i també estem parlant encara amb més entitats i comerços fins a l'últim moment, però jo crec que agradaran els premis, com sempre.
1: La música també tindrà un paper important amb DJs i música en directe. Què trobarà el públic durant la festa?
3: Doncs bé, la festa comença a les 8. Començarem amb una mica de música en directe. Bueno, primer explicarem com funciona la festa de l'olla i un cop estigui tot explicat començarem amb música en directe, perquè sí que és veritat que com a una agrupació jove ens costa de vegades portar la música en directe perquè al final és té més pressupost, però hem volgut invertir en la festa i en algun grupet. I després sí que tindrem els típics DJs PDs, però hem volgut fer una mica la volta en aquesta festa i apostar per la música també d'aquí, del territori, música catalana, també rumbeta, també la música que representa el Baix Llobregat, que també pot ser perfectament el reggaeton i una mica de, una mica tot plegat, música que ens representi com ens representava el Joc de l'Olla.
1: La festa serà el 26 de setembre a la plaça Sant Clavé a partir de les 8 del vespre. Què heu preparat perquè sigui una festa per venir-hi amb amics i quedar-s'hi tota la nit i, sobretot, fins a quina hora serà aquesta festa?
2: Doncs, en principi, fins la una, sonaran els diferents PDs i DJs. I també, no ho hem comentat, hi haurà servei de barra per part de la grupa. A més, hi haurà alguna novetat que també li hem donat alguna volta. Yep. Hem fet una mica de recerca bibliogràfica. Hi haurà alguna sorpresa que crec que agradarà molt. I també hi haurà servei de menjar allà, sense cap problema. O sigui, podrà venir allà, podrà passar tot el vespre i tota la nit i esperem que estiguin encantats.
1: I per acabar, per què creieu que és important recuperar tradicions santandreuenques i sobretot donar-los una nova vida a través d'iniciatives com aquesta?
2: Doncs nosaltres creiem que és, a banda de que és important, no, doncs, recuperar aquestes tradicions, no, que no es perdi aquest llegat, no? Pensem que com a joves també tenim aquesta feina de tornar una mica enrere, no? Què feien els nostres avantpassats, no? Com s'entretenien, com feien oci i aplicant, no, doncs totes aquestes idees noves que tenim avui en dia, doncs realitzar aquests actes pels joves i perquè el jovent no hagi de marxar a altres llocs per sortir de festa o per fer aquest oci.
1: La festa de l'Olla se celebrarà el 26 de setembre a la plaça Ansel Clavé amb bingo, música en directe, DJs i sopar popular.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Sant Andreu de la Barca ha posat en marxa un nou servei d'orientació i d'àmbit comunitari, el SUAC, adreçat a infants, joves i famílies que necessiten assessorament i acompanyament en la seva trajectòria educativa. Un servei que avui volem conèixer amb més detalls, per això ens acompanya la regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Ana Serra. Molt bon dia.
5: Hola, bon dia, Jordi.
0: També ens acompanya Elena de l'Ofeu, orientadora comunitària del Pla Educatiu d'Entorn i també tècnica d'educació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
5: Bon dia.
0: Ana Serra, com a regidora d'Educació, Infància i Famílies, quina necessitat ha detectat l'Ajuntament en aquest cas per posar en marxa aquest servei d'orientació d'àmbit comunitari a Sant Andreu de la Barca?
5: Bé, doncs des que vam entrar a govern a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca vam detectar que hi havia molta mancança pel que fa a una estructura ferma i una mica sòlida d'acompanyament i orientació, sobretot tant a infants, joves i famílies, no només en activitats més lúdico-educatives per la ciutat, sinó també en aquesta branca d'orientació. I, per tant, vam considerar que era molt necessari poder oferir aquest servei d'orientació d'àmbit comunitari, que el que ofereix és suport a infants, joves, famílies que necessiten orientació en diferents moments de la seva trajectòria educativa i personal.
0: Per què en aquests moments i ara ha començat aquest servei?
5: Bé, doncs això és és un servei que porta molt de temps comença a foc lent, perquè les coses no es poden tirar endavant d'un dia per l'altre. No és una cosa que hagi sortit d'avui per demà, i les tècniques d'educació de l'Ajuntament doncs han fet molta feina, molta detecció de necessitats amb la xarxa que s'ha anat creant gràcies al Pla Educatiu d'Entorn, que recordem que vam també impulsar amb el nostre equip de govern i que estem molt orgullosos d'haver-ho pogut fer.
0: Per tant, és una feina que ara, per fi, ja és visible, ja s'ha posat en marxa, però que darrere hi ha molts mesos de treball, no?, i d'anàlisis.
5: Exacte, diguem que ara comença a sortir la flor, però que les arrels ja fa temps que estan creixent.
0: Una de les funcions, Elena, és el fet de que aquest servei pot ajudar a prevenir l'abandonament escolar prematur. Quina realitat tenim actualment a Sant Andreu de la Barca en aquest àmbit? I un dels objectius del SUAC és aquest, com ho treballareu?
6: Bé, és cert que hi ha un... No són molts els alumnes, però sí que hi ha un nombre d'alumnes que doncs pot ser que per desmotivació, per circumstàncies personals delicades o per situacions diverses, no acaben de trobar la motivació o la passió per als estudis o per al sistema educatiu reglat, i sí que pots, a vegades necessiten doncs aquest acompanyament o aquesta orientació cap a altres serveis o altres recursos que els permetin continuar estudiant. Amb la creació i el naixement d'aquest servei, la idea és poder prevenir i poder treballar de manera coordinada entre tots els agents que es dediquen a acompanyar aquests joves per poder evitar, no, que poder-los deixar de la mà, no, i que acabin abandonant, sinó que buscar recursos i alternatives davant d'aquesta situacions.
0: Clar, el SOAC s'adreça a infants joves, però una part molt important que són les famílies, que són les que també han d'ajudar en tot aquest procés, no? És una part també molt important.
6: Sí, el SOAC també...
0: Important la vostra feina, evidentment, però si no hi ha aquest acompanyament familiar...
6: Sí que és important el tema de les famílies, però també és important poder escoltar els joves i poder parlar amb els joves per després poder parlar amb les famílies. Aleshores, sí que el SOAC principalment pretén treballar amb el jove, acompanyat de la família, òbviament, però és el jove que, si té ja més de 16 anys, que és una mica el públic Diana, no?, de 16 a 25, més o menys, que és quan comencem a decidir i a prendre decisions en relació al l'itinerari acadèmic que volem, i formatiu que volem seguir, la idea és poder-los escoltar, poder-los acompanyar i poder també acompanyar-los a l'hora de parlar amb les famílies per prendre aquestes decisions.
0: Aquest acompanyament com es fa? Per exemple, un jove decideix, o coneix el servei del SUAC, decideix anar a fer una visita. Quin és el procés que es fa? Com actueu des d'inici?
6: Exacte. El procés pot ser per diverses vies. Des de que un jove pot venir directament a l'Ajuntament, a la segona planta de l'Ajuntament, a l'Educació, a demanar pel SOAC, o bé a les tardes a l'Espai Jove, els dijous a la tarda, també pot venir a demanar pel SOAC, i ho poden fer tant presencialment, venen un dia, i si hi ha cites disponibles poden ser atesos, i si no se'ls donaria hora, o bé poden demanar hora a través del web de l'Ajuntament. També estem en coordinació amb tots els centres educatius del municipi, i aleshores treballem de manera coordinada tant amb els centres educatius com amb les orientadores dels centres educatius per poder valorar, doncs, si hi ha joves que han de ser derivats al servei, ho puguin fer a través de l'institut també.
0: Per tant, aneu on estan els joves. Aneu directament. Heu parlat de l'exemple de l'Espai Jove.
6: Sí, exactament.
0: Hi ha molts joves que s'hi concentren, i també joves que serien aquest perfil, no?, que entraria...
6: Exactament. Com també estem en contacte amb escoles velles, amb tot l'equip de professionals del reenganxa't i de les proves d'accés.
0: Un altre vessant és que aquest servei també ajudarà en qüestions molt pràctiques, com les beques, les prescripcions, l'homologació d'estudis, que en molts casos ja no només... els propis infants i joves, sinó les pròpies famílies també necessiten saber quin és l'itinerari i com ho poden resoldre, no?
5: Exacte. Moltes vegades les famílies es troben amb aquesta inquietud de no tenir el coneixement de quins són els passos a seguir, doncs, quan un jove, per exemple, acaba l'ESO o pel que sigui, doncs, no l'ha finalitzat, doncs quines oportunitats pot tenir aquell, el seu fill o filla, i quina és la millor manera d'acompanyar-lo. Perquè pensem que els propis joves moltes vegades tampoc saben ni tenen clar què volen fer, què els agrada, quines propostes ofereix el món educatiu per ells i elles. Per tant, tenir una persona a la que pugui adreçar-se, que tingui aquesta via directa i personal, que pugui connectar, no?, i poder, doncs, explorar junts aquestes opcions que hi ha, i també, evidentment, amb les famílies, perquè també és veritat que treballem amb les expectatives, moltes vegades familiars, que bueno, hi ha vegades que corresponen i hi ha vegades que no, amb les inquietuds o amb les necessitats que pugui tenir el jove.
0: Aquí també hi ha una part de motivació, no? Vosaltres també treballeu amb aquesta motivació per aquest jove, no?, que s'acosta, o que vosaltres detecteu i aneu a aquest jove, i hi ha aquesta part de motivació també, de motivar-los a continuar.
6: Exacte, i de poder destriar o buscar, no?, amb què destaquen, quines són les seves habilitats, quines són les seves capacitats.
0: Us marqueu alguns objectius a curt o a llarg termini arran de l'inici d'aquest SOAC?
5: Mira, jo diria que per mi ara, que és una mica l'inici, seria poder donar a conèixer aquest servei, que les famílies i els joves sàpiguen que es poden adreçar a l'Ajuntament, que hi ha un servei exclusivament pensat per ells i elles, i que no estan sols en la tria ni en el camí de poder desenvolupar-se al màxim que puguin. I per tant, doncs, per mi l'objectiu principal seria que es doni a conèixer aquest servei, que continuï sent accessible i que perduri molt de temps. I també, d'altra banda, que com sabem i esperem que aquest servei, doncs, tingui molt d'èxit, que comencem a veure que hi ha menys demanda de joves, doncs, que estan en risc d'abandonament escolar, per exemple, no? Perquè voldria dir que els hem pogut detectar, que hem pogut treballar aquesta motivació, que hem pogut fer un acompanyament cada vegada més precoç per evitar, doncs, aquestes lagunes que a vegades es produeixen.
0: Donem telèfons de contacte, correus electrònics on es poden adreçar la gent interessada en aquest servei del SOAC. Helena.
6: Sí, el telèfon és el telèfon de l'Ajuntament, el 93 635 6400. Poden trucar directament amb l'extensió 229 i demanar pel SOAC, i si no, poden adreçar-se també al correu del Pla Educatiu d'Entorn, que és pladeducatiuentorn@sabarca.cat.
0: Doncs aquesta és

0: Doncs per tant, tota aquesta informació a través del SOAC, aquest nou servei que posa en marxa l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, el servei d'orientació d'àmbit comunitari, que esperem que s'utilitzi, i ja que els objectius són prou importants, no?
1: I tant, esperem que, doncs això, que es doni a conèixer, gràcies també a mitjans que ens fan la difusió d'aquesta informació, que trobo que és fonamental, i per tant, que, doncs, que totes les persones que tinguin l'interès, la inquietud, el neguit d'estar en aquest moment educatiu, vital, de necessitar aquest acompanyament, doncs que ens vinguin a trobar, que nosaltres els rebrem encantats.
0: Doncs Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Família a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos. També Helena de l'Ofeu, orientadora comunitària del Pla Educatiu d'Entorn i tècnica d'Educació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Aquesta setmana, Ràdio Sant Andreu hem preguntat als usuaris de la línia L63 si estaven satisfets o no davant de l'augment de la freqüència de la línia d'autobusos.
4: Els usuaris de la línia L63, la línia d'autobús que connecta Sant Andreu de la Barca amb Barcelona, han valorat positivament l'increment de la freqüència de pas del servei. Una setmana després de l'entrada en vigor de la mesura, els santandreuencs que utilitzen habitualment aquest transport destaquen que disposar de més expedicions els facilita els desplaçaments i redueix els temps d'espera a les parades. L'augment de freqüència busca donar resposta a la demanda dels usuaris, especialment en les hores de més afluència. Els passatgers consultats consideren que la millora pot facilitar la mobilitat entre Sant Andreu de la Barca i Barcelona i reclamen que es mantingui un servei amb prou freqüència per adaptar-se a les necessitats del dia a dia.
5: Vostè habitualment agafa l'autobús?
6: Sí, todos los días.
5: Todos los días, o sea, que és una usuària típica dels autobusos.
6: Todos los días, sí.
5: A on va normalment?
6: A la fàbrica de trabajar.
5: O sigui, que va a direcció cap a Martorell?
6: Plaça Sonia, que trabajo, sí, sí.
5: Sabia vostè que han augmentat la freqüència dels autobusos, sobretot la línia L63?
6: Sí, sí, sí.
5: T'havies entrat?
6: Sí, porque me lo voy a pasar.
5: I què et sembla que hagin...
6: Bien. Todo lo que hagan por la gente, muy bien.
5: Alguna vegada has agafat l'autobús per anar cap a Barcelona?
6: No voy nunca. No.
5: Mai?
6: No voy nunca. Si voy como mi hija, mi marido.
5: Però què li sembla que ara es pugui anar amb més facilitat, que hi hagi més autobusos?
6: Bien, todo lo que sea por un bien para los ciudadanos lo veo todo estupendamente.
5: Què li sembla a vostè? Què és millor, agafar l'autobús o el cotxe?
6: Yo el autobús.
5: ¿Por qué? ¿Por qué es mejor? Explícale a la gente.
6: Porque es muy difícil aparcar. Y entonces tienes, según qué zona tienes que pagar. Y no está la cosa para pagar.
5: Y no només això, también la caravana, ¿no? Me imagino.
6: La caravana y llega hasta del médico, bueno, muchas cosas.
5: ¿Y le surt més econòmic, vostè que agafa l'autobús, le surt més econòmic comprar el billet d'autobús o pagar la gasolina?
6: La tarjeta. La gasolina no, porque no voy casi nunca.
5: ¿Ustedes por qué cogen el autobús hoy?
7: Para ir a Palleja y llevarla al hospital de día.
5: ¿Qué le parece que hagin ampliat la freqüència d'autobusos?
7: Que haya más autobuses, sí, perfecto.
5: ¿Qué le sembla?
7: Me parece muy bien que pongan más autobuses.
5: Hi hauran casi gairebé el doble d'autobusos de freqüència a direcció Barcelona i de Barcelona cap a Sant Andreu de la Barca. ¿Creus que era una mesura necessària?
7: Bueno, me parece muy bien que haya más autobuses para Barcelona y para aquí, para Sant Andreu, o sea, Martorell.
5: Vosaltres amb quina freqüència agafeu l'autobús?
7: Casi a diario.
5: És a dir, que és una mesura que l'agraireu.
7: Sí.
5: Per què utilitzeu l'autobús normalment?
7: Normalmente yo siempre he ido con coche a todos los lados. Pero ahora, como yo tengo problemas de los pies, pues no cojo el coche.
5: ¿Y cómo es de agradecido? ¿Cómo es de agraït agafar l'autobús? ¿Se va más rápido que en coche?
7: A veces sí, otras no. Porque si te metes por la autovía, coges y tienes ahí caravana o algún accidente, pues normalmente tardas más.
5: ¿Alguna vez heu agafat l'autobús per anar a Barcelona?
7: Sí, algunas veces.
5: I amb el nou carril d'autobús, suposo que arribeu ràpid, no?
7: Sí, eso va perfecto. Porque cuando llegas ahí al desvío de Molins de Rey, ya te metes en el carril de los autobuses y va divino. No hay caravana. A las 7 de la mañana, por ejemplo, es imposible ir con coche.
5: És a dir, que una mesura que celebreu, no? És una mesura que celebreu. Sí.

0: parece muy bien que hayan hecho eso.
1: Vostè agafa l'autobús normalment?
2: Sí.
1: Vostè acaba de baixar l'autobús, per tant, sí que l'agafa. D'on ve?
2: De Molins de Rei.
1: Per què l'agafa? Per treballar, per oci, per què l'agafa?
2: Perquè m'agrada agafar el bus. El bus, m'agrada.
1: Millor que el cotxe?
2: Sí.
1: Per què és millor agafar l'autobús que el cotxe?
2: No sé, per mi és més còmode, no tinc problemes d'aparcament, m'agrada. Sempre ho he fet, controlo a través de l'aplicació Solet i Sauret, indica l'hora, me va molt bé.
1: Coneixies la notícia de que a partir de fa una setmana, ja portem una setmana, que el bus L63, que és el que va des del Palau fins a Barcelona, dobla la freqüència, hi ha molts més autobusos.
2: Ah, perfecte.
1: Aquest autobús l'ha agafat alguna vegada per anar a Barcelona?
2: Sí, sí, sí, que para... espera un segon, eh? Sí, però a Francesc Macià, sí. Sí, sí, que l'agafo.
1: O sigui, que li sembla, aquesta notícia li sembla bé, m'imagino, no?
2: A mi m'ha de perfecte. He d'anar a la clínica Barraquel moltes vegades i està molt a prop. O sigui, baixo i camino dos carrers i ja està.
1: Perquè abans, no sé si ho té controlat, més o menys, cada quantes hores passava l'autobús?
2: No sé, jo miro a quina hora tinc el metge i agafo el bus. No tinc, o sigui, no tinc una hora, no sé, la freqüència no ho sé.
1: Bueno, m'imagino que ara quan miri l'aplicació tindrà més seguit l'autobús.
2: Sí, m'aniré perfecta.
1: O sigui, que ho considerem una bona notícia, no, per vostè?
2: A mi perfecta.
1: ¿Vostè normalment coge l'autobús? ¿Hacia dónde lo coge? ¿Usted lo coge para ir a visitar a familiares? ¿Para hacer qué?
3: Para todo.
1: Para todo, o sea, usted es una mujer que utiliza mucho el autobús.
3: Sí, sí.
1: ¿Mucho más que el coche?
3: El coche no tengo carnet.
1: Entonces sí, o sea, utiliza el autobús.
3: Sí.
1: ¿Normalmente hacia dónde viaja con el autobús?
3: A donde yo vivo, en Corbera, de para acá, para allá, y donde Martorell, donde tenga que ir.
1: O sea, por la zona, Martorell, San Andreu, sí, Corbera...
3: Barcelona.
1: ¿A Barcelona también va?
3: Claro.
1: Entonces usted ha cogido alguna vez el autobús L63, ¿no? Me imagino, que es el que conecta el Palau con Barcelona. ¿Qué le parece ese autobús? ¿Es cómodo? ¿Te lleva hasta Barcelona y encima hay el carril bus y no haces caravana, ¿no? Me imagino.
3: Bueno, depende.
1: ¿Te has enterado de la noticia que han duplicado la frecuencia del autobús L63, que es el que va de aquí del Palau a Barcelona? Y por eso le estaba preguntando que qué le parece esta noticia. Habrá el doble de autobuses. ¿Le parece bien, no? Que haya más autobuses.
3: Hombre, y tanto. Ojalá este que viene me diera más viajes de Corbera.
1: Claro, este autobús permetrá que la gente no se tenga que esperar tanto rato.
3: Ahí está la cosa.
4: L'ampliació permet passar de les 25 expedicions diàries actuals a un total de 46 serveis als dies laborables, fet que representa un increment global del 84%. En concret, el servei en direcció a Barcelona ha de passar de 15 a 26 expedicions. Això representa un increment de més del 70%, mentre que en sentit Sant Andreu de la Barca s'incrementa de 10 a 20, un increment del 100%.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: El proper 30 de setembre realitzarà la conferència inaugural del curs educatiu 2026-2027 amb un acte que realitzarà en el Teatre Núria Espert. Per conèixer tots els detalls, avui ens acompanya Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Família de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: I avui també ens acompanya Elisabet Manzano, tècnica d'Educació i dinamitzadora del Pla Educatiu d'Entorn. Molt bon dia.
2: Bon dia, Jordi.
0: 30 de setembre, Teatre Núria Espert, conferència inaugural del curs educatiu, com és habitual, un curs que va iniciar-se a principis d'aquest mes de setembre. Més de 3.800 alumnes han començat aquest nou curs. L'objectiu és donar la benvinguda i l'objectiu també aplegar doncs, tota la comunitat educativa en un mateix acte, no?
1: Sí, des de la Regidoria d'Educació, Infància i Famílies ens agrada començar el curs, malgrat, diguem que és una conferència inaugural del curs educatiu, sempre procurem que sigui a finals de setembre perquè així també donem una miqueta de marge als, de cara als centres educatius, famílies que hagin pogut fer una adaptació no, d'inici i que no enganxem ningú així com a traspié. Aleshores, el que pretenem amb aquesta conferència inaugural és, com deies, doncs, donar la benvinguda a aquest curs, crear comunitat i parlar i compartir doncs, de temes rellevants d'educació, ja sigui doncs, amb la benvinguda per part institucional de l'Ajuntament, que seria l'alcalde en primera instància i jo com a regidora, i també podent comptar amb la participació de diferents ponents també doncs, rellevants, que en aquest cas és la participació de Míriam Tirado.
0: Sempre s'intenta buscar alguna persona rellevant, no?, i relacionada amb el tema de l'educació.
1: Exacte.
0: Aquí han vingut gent com David Bueno, per exemple.
1: Sí, aquest any hem decidit convidar Míriam Tirado, que és consultora de criança conscient, escriptora i periodista, també especialitzada en maternitat, paternitat, criança i adolescència, que ens parlarà d'educar i acompanyar en presència. I pensem que és un magnífic moment de poder convidar tota la comunitat educativa. I quan parlem de comunitat educativa sí que vull deixar molt clar, perquè hi ha vegades que la gent pregunta, que no és només els professionals de l'educació, ni són mestres, ni són... No, és tothom qui acompanya en el camí d'educar. I aquestes persones doncs, són famílies, són docents, són persones que treballen... Bueno, que la seva feina és relacionada amb l'educació. Són persones que els interessa l'educació. No cal ni que treballin d'això. Per tant, tots formem la comunitat.
0: Teatre Núria Espert, com dèiem, a 6:15 de la tarda, el 30 de setembre. Míriam Tirado, experta en educació, escriptora, més escriptora d'èxit, tots els seus llibres, des del fil invisible, que per cert en el Teatre Núria Espert podrem veure properament l'espectacle, des dels llibres doncs per exemple solucionar qüestions com les rabietes, no?, que de fet té un llibre que es diu així, o per exemple els de Guan, que també estan tenint molt d'èxit ara, però volem saber de què parlarà exactament en aquesta conferència, i per això Elisabet Manzano, com a tècnica d'educació i també dinamitzadora del Pla Educatiu d'Entorn, ara ens donarà detalls de què parlarà concretament també en Míriam Tirado en la conferència inaugural del curs educatiu.
2: Doncs sí, Jordi. Míriam Tirado, com a experta en criança, fa ponències de moltes temàtiques diverses i en concret hem volgut escollir aquesta temàtica, educar des de la presència, doncs perquè en realitat creiem que és un repte actual, no? Vivim en la societat de la pressa, de la desconnexió, i d'alguna manera veiem que aquesta societat en la que vivim impacta directament en infants i en joves. Llavors, la temàtica la creiem molt adequada i per tant, doncs, realment aquesta conferència Educar i acompanyar en presència ens convidarà a tots els participants, no?, a aturar-nos, a prendre consciència de com estem vivint realment, què és el que sentim i com aquesta manera de relacionar-nos amb els infants i adolescents, no?, doncs pot afectar en funció d'aquesta presència que els hi podem oferir, no? Llavors, posarem el focus al llarg de tota la conferència en aquests conceptes claus, en la presència, en la connexió, en l'escolta activa i plena, i en l'acompanyament emocional, i Míriam Tirado oferirà a tots els assistents eines, estratègies que les famílies o participants doncs, podran utilitzar en el seu dia a dia, i de fet posarà molts exemples de la, de la vida quotidiana, no? Doncs on els participants, les persones participants s'hi podran sentir reflectides i procurarà, no? Doncs generar aquesta reflexió perquè doncs després al sortir de la conferència puguin fer-hi una volta i potser ser més conscients, no? De poder aplicar alguna d'aquestes estratègies en la seva relació amb els seus fills i filles.
0: Per tant, les persones que vagin a la conferència obriran molt els ulls, després, i començaran a reflexionar, i millor que vagin amb una llibreta, no? I que s'ho vagin directament amb el mòbil, no? Que es vagin apuntant aquests tips que donarà Míriam Tirado, que ja la coneixem com a divulgadora i també que s'explicarà molt bé i també podrà resoldre també molts dubtes. Important també aquelles persones que tinguin infants de 3 a 12 anys, perquè hi ha un lloc on podran estar, i per tant familiars, pares, mares o les persones que hi vagin podran seguir la conferència amb tranquil·litat.
2: Sí, o sigui, tal com ha dit l'Anna, no? Volem que sigui una conferència el més participativa possible, en estar oberta a tota la comunitat educativa. No volem que ningú es quedi sense venir a la conferència perquè ha de fer cura dels seus fills o filles. Aleshores disposarem d'un espai al mateix teatre. La conferència s'ofereix a la sala gran i en la sala petita del teatre, i disposarem d'un espai de joc amb personal dinamitzador, monitors i monitores de lleure, que podran acompanyar els infants per aquelles famílies que tinguin la necessitat de venir amb els seus fills o filles a la conferència.
0: Important també, a final de la conferència, Míriam Tirado signarà llibres.
2: Correcte, sí. L'autora doncs dedicarà uns minuts al final de la conferència a apropar-se a totes aquelles persones que tinguin interès en conèixer-la, saludar-la i poder signar algun dels seus llibres, dir als ciutadans que poden portar, si tenen llibres de la Míriam de casa seva, perquè la Míriam els hi signi, i si no, hi haurà una llibreria del poble que s'ha mostrat interessada en muntar una paradeta amb llibres de la Míriam per poder-los adquirir en aquell moment si ho desitgen.
0: 30 de setembre, 5:30 de la tarda, Teatre Núria Espert. Cal inscripció prèvia?
1: Cal inscripció prèvia. En el cartell de l'activitat hi ha un codi QR i també facilitarem l'enllaç perquè sigui més fàcil. Aconsello a tothom que no s'adormi, que ja tenim moltes inscripcions que ens estan arribant, i per tant doncs us animem a que vingueu, que participeu, i que serà una conferència també molt pràctica i molt dinàmica, per tant passarem una molt bona estona.
0: Doncs Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos, que esperem que vagi molt bé, que omplim el Teatre Núria Espert. També gràcies a Elisabet Manzano, tècnica d'educació i dinamitzadora del Pla Educatiu d'Entorn. Gràcies per acompanyar-nos i, com dèiem, esperem que omplim el teatre perquè el tema interessa.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Jordi, molt bé.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Salutacions de Jordi Milian, que us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes 2 hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Bon cap de setmana.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Si me permets un mercat, segur que hi ha alguna rambla que porta un mercat, te'l puc dir ara mateix, un repte.
2: Vinga, doncs molt ràpid.
1: Què et sembla?
2: Vinga.
1: Quant val, t'ho dic així, eh? Quant val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines?
2: Doncs
1: ho repeteixo?
2: Sí, vinga, digues.
1: Quant val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines?
3: Anna, què? Tu hi has pensat ja? L'Antona doncs... Guanell ja ens ha enviat la solució, eh?
2: Les sardines, les havia oblidat del tot.
3: Ja, també ho vas fer amb l'ampolla i el tap, oi?
2: Sí, oi? Doncs amb les sardines, tot el contrari. Espero que l'Anton no m'ho tingui en compte. És que aquests dies he anat una mica de bòlit amb aquella entrevista pel proper programa.
3: Ah, la del dibuixant.
2: Sí, sí, sí. Hem aprofitat que el Juan Díaz Fáez és a Barcelona per conversar sobre la campanya de la Carme, te'n recordes?
3: Ah, sí, sí, eren aquells dibuixos tan simpàtics del metro i el bus, oi?
2: Exacte. L'entrevista t'encantarà, crec. No te la pots perdre.
3: No tinc manera... Però no canvis de tema. Estàvem amb el preu de les sardines de l'Anton. A veure si abans no acabem avui ho pots resoldre.
1: Quant val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines? Segur que a les rambles dels nostres pobles hi ha multitud d'elements que ens ajudarien a fer matemàtiques, segur.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio 010.
1: El dia que vam parlar amb el Miquel García, el nostre rambler viticultor, ja vaig explicar que, efectivament, de tant en tant, tinc uns rampells Scarlett O'Hara, rotllo, deixo tot, me'n vaig al camp amb les vaques, les ovelles i les gallines. També et vaig dir que són això, rampells de frivolitat. Però hi ha casos de gent que ho diu seriosament i ho fa. I avui tenim la història d'un valent que, efectivament, ho ha fet, que és el Román González. El Jordi Gibert l'ha convidat a l'estudi perquè ens expliqui com ho ha fet. Román, Jordi, benvinguts tots dos al Rambla 54.
2: Hola, bona tarda. Bones.
1: Jordi, com que és el primer dia que ramblegem amb Ràdio 010, pots fer-nos 5 cèntims, a mi i a l'oient, de qui sou, tu i la ràdio?
2: Oh, i tant, doncs Ràdio 010 comença a sonar el 107.2 de l'FM l'any 1989. De fet, 010 es convertia el nom del poble, Oló, en números d'idees originals que tenien als anys 80. Jo vaig començar a participar-hi cap allà al 2008, quan un grup de joves la va reobrir després d'uns anys sense activitat. I bé, sobre mi, us diré que a part de treballar a la ràdio soc arqueòleg i encara participo en projectes de recerca per aquí a la Catalunya Central quan puc sortir de l'emissora.
3: Ja apunto, Anna, no pateixis.
1: Em comences a conèixer, Arnau. Jordi, ens posem a buscar un dia perquè ens expliquis això de l'arqueologia, aquest Indiana Jones del Moianès que tenim al Rambla 54, superinteressant. De moment avui, Jordi, has recuperat una història que és més contemporània, de fet absolutament contemporània, perquè el Román ha arribat fa poc a la comarca del Moianès i s'ha instal·lat concretament a l'Estany, oi?
2: Exacte, l'Estany és el poble que tenim més a prop aquí a Santa Maria d'Oló i fa uns mesos, fins aleshores fornera del poble, va haver de deixar la feina perquè li van detectar una intolerància al gluten que li impedia treballar amb la farina. Aleshores la por era que si en el poble trobarien algú que s'atrevís a agafar un negoci petit com un forn en un poble de que no arriba als 400 habitants, un micropoble. I és aquí on apareix el nostre convidat d'avui, en Román González. Román, com et va arribar, diguem, aquesta oferta, aquesta possibilitat, com arribes a l'Estany?
4: Bueno, va ser una mica inesperat, perquè justament vaig veure que hi ha un forn en un altre micropoble, Beget, que fan com estades de l'ofici on t'ensenyen realment quina és la feina de forner i com es treballa, i em vaig buscar a veure si hi havia bastants negocis en traspàs. I justament vaig veure que simplement hi havia aquest, i en un parell de setmanes vaig decidir visitar-lo realment. Tant el poble com el que és la botiga em va enamorar.
2: Ara, el que no t'he explicat és que el Román, abans de fer aquest canvi de vida, ell estava treballant a un lloc de molt prestigi, que potser et sona, que és el celler de Can Roca.
1: Ostres, si em sona.
2: Llavors, clar, com decideixes, Román, marxar d'una de les cuines més prestigioses, que segurament molta gent hi vol estar, per muntar-t'ho pel teu propi compte?
4: Bueno, al final és un somni que sempre he tingut des de petit, el fet de tindre com el típic forn de poble amb un forn de llenya, algú que sigui un ofici com el que eren abans, que realment és bastant interessant que no es perdin, perquè hi ha molta gent gran, hi ha molt poc...
2: Gent jove, no? Sí, relleu generacional.
4: Això mateix, que no es vulgui dedicar, i jo crec que és bastant important el fet de que no es perdin.
1: I vas a petar a un poble que no arriba als 400 habitants buscant què? Tranquil·litat, proximitat, un altre ritme, una mica de tot?
4: Això mateix, buscava un altre ritme. Al final portava 2 anys bastant a tope a les cuines i crec que és bastant important el fet de decidir quan parar o quan realment començar a construir el teu propi camí.
2: Clar, entenc que també un lloc com aquests del celler de Can Roca, no? El ritme ha de ser frenètic.
4: Sí. Hi ha bastantes històries que tinc de després d'un event o després d'un servei, rotllo, que estic fent amb la meva vida.
2: I clar, tornant a aquest moment, no? De que decideixes canviar-ho tot, a arribar a l'Estany, aquí la família què? Un dia arribes a casa i dius marxem, me'n vaig cap a un poble i ho canvio tot. Com reaccionen ells?
4: En un principi no s'ho van prendre bastant bé. O sigui, al final, ma mare el que deia és perquè vas a deixar una feina bona en un lloc bo.
1: Com som les mares, eh?
4: Sí. Per un lloc on realment és algo inestable, o sigui, jo no ho veia gens clar. Però vaig decidir creure en el projecte i no escoltar, sinó a mi mateix. I un cop van començar que tot això rutllava, que estava molt segur del que feia i que realment el que és tema números sí que sortia endavant, van començar a confiar.
1: Roman, i ara què diu la mare?
4: Ui, ara m'ajuda.
1: Bueno, o sigui, això sempre, no?
4: Sí, sí, sí. O sigui, està ella tenint dos dies a la setmana i realment està molt contenta amb la feina que faig i tot com està anant.
1: Jo ja he dit que ho dic cíclicament, això de me n'aniré a un poble i tal, sense cap mena d'intenció, però sí que m'interessa saber si has pogut fer, fa pocs mesos, si has pogut fer una mica de balanç en el sentit de dir què he guanyat i què he perdut, si és que has perdut alguna cosa. Igual no has perdut res.
4: Jo crec que no he perdut res. O sigui, he guanyat bastant un estil de vida millor. Més que res perquè tranquil·litat, tot el que vulguis, silenci també. És més, ara quan vaig a ciutats o pobles més grans, és com que m'agobia tot aquest soroll que hi ha al voltant i trobo a faltar el silenci. Però es guanya molt. Molta gent m'ha preguntat si realment és interessant el fet de fer el canvi de vida a un poble petit i sempre estic dient que sí, que no s'ho pensin.
2: Clar, Roman, a més tu fas pa artesanal, pa de veritat, un mercat potencial de només 400 persones, però no feia una mica de respecte a això de... Abans mencionaves els números, no? No sé si has tingut por que no sortissin en algun moment.
4: No, perquè l'antiga propietària em va passar els seus números i em va dir que en principi haurien de sortir. Sí que els primers mesos van ser una mica complicats perquè, clar, entendre un forn de llenya no té res a veure amb els forns convencionals que s'estan fent o utilitzar avui en dia. I va ser això, mig any en poder entendre i poder treure un producte de qualitat. A partir d'aquí, tot ha anat cap amunt. I realment no estem fent pa per un poble, sinó estan venint tots els habitants de la comarca, que això realment és el que no ens esperàvem.
2: Mm-hmm. O sigui, venen veïns, per exemple, d'aquí a Olot, venen a buscar el pa.
4: Sí, sí. Bé, el més lluny que m'he trobat és Sabadell.
1: Déu-n'hi-do. Sí. Déu-n'hi-do, Sabadell. Hi ha una tirada, no?
4: Sí.
1: I què diuen els teus veïns del teu pa? Jo m'imagino, ha de ser un luxe que visquis en un lloc així, no arribes a 400 i de cop i volta tens un pa de 3 estrelles Michelin.
4: Ells estan molt contents amb el producte i amb el nou forner. I és això, o sigui, ells tampoc s'ho esperaven. Sí que en un principi es van espantar, perquè al final és això, és un canvi molt brusc de fer el típic pa tota la vida, fer un pa com aquest més modern, de fermentació lenta, massa mare i de més. I els va costar una mica acostumar-se a aquest nou producte, però un cop s'han fet a ell, estan encantadíssims.
2: Deu ser molt diferent cuinar per un restaurant d'alta cuina, 3 estrelles, Michelin, que pels teus veïns, no?
4: Sí, sí, sí, més que res, perquè, clar, les opinions d'en un restaurant no t'arriben, sinó simplement el feedback del cap de cuina. I aquí els veïns t'ho diuen tota la cara.
2: Et tenen a trucar al timbre de casa.
4: Això mateix.
1: Clar, si se't crema el pa, t'esperen a la porta, no?
4: Sí, sí, sí, o em piquen a la finestra sempre que la tinc oberta.
1: Roman, t'he de dir que jo durant molts anys vaig viure en un edifici de l'Eixample de Barcelona on encara, i remarco l'encara, hi havia un forner d'aquells de tota la vida que llevava el pa de dia i treballava de nit, l'Andreu Pereira. Tu ets d'aquests? Com el fas tu, el pa, i en quins horaris?
4: Jo, en un principi, entrava a les 12 de la matinada. I allà començava el que són les amassades el dia següent. Totes les masses les faig el dia anterior, les deixo fermentar en bloc a la nevera, en fred, perquè vagin lentament creant el que és la malla glutínica. I a la matinada el que faig és formulo que són els diferents pans que fem i després fermenten allà a l'obrador, que clar, el forn que tenim, això fermenta bàsicament en un moment. Actualment, quan ja m'he fet el forn, el que he pogut aconseguir és fer tot aquest format de producte més ràpid i estic aconseguit entrant a les 3 de la matinada actualment.
1: Déu-n'hi-do, que
4: sí,
1: que...
4: sí, però al final és com la gent realment valora aquest producte, no em costa gens el fet de matinar i tot això. Sempre he sigut una persona matinera i no m'ha costat gens acostumar-me a aquests horaris. I després, un cop està ja tot enfornat, atenc a la botiga i m'estic fins a la 1-2 del migdia els dies que queda producte, i si no, si a les 10 del matí és tot venut, ja és quan tanquem.
5: O sigui, si has acabat ara al migdia, ara escoltar la Rambla i sopar i a dormir.
4: Això mateix, sí, sí. Bueno, a les tardes surto a córrer o vaig en bici, que també va bé per alliberar la càrrega mental.
5: Molt bé. Cada cop hi ha, Roman, més forns impersonals, sobretot a les ciutats, forns més industrials que trobem a benzineres, grans superfícies. És una pena que perdem aquesta part més de la nostra cultura, de la nostra cultura gastronòmica, no? Com ho podem revertir, això?
4: És complicat. Una pregunta una mica complicada. Més que res per... bueno, realment no sé per què. Sí que són uns horaris bastant difícils de portar, sobretot en l'àmbit social, perquè treballes tant de nit majoritàriament i cap de setmana i festius. Aleshores, clar, jo el que estic veient últimament és que els joves el que busquen és treballar menys cap de setmana i portar una vida com més lleugera en l'àmbit laboral. Però realment jo crec que és un ofici que no s'hauria de perdre, perquè, com bé dieu, és una llàstima que realment no es vengui pa com es veia abans i vagi guanyant tot aquest sector més industrial.
1: Fins i tot des d'un punt de vista de salut, no?
4: Sí, sí, sí, o sigui, realment no té res a veure. I ara aquí els veïns m'ho diuen tothom, és que els pans que es fan aquí no té res a veure amb el que tu fas.
5: Hem parlat sobretot de pa, però tu també fas altres coses, ets pastisser també. Què és el que té més èxit més enllà del pa que comentaves entre els teus dolços?
4: Ostres, depèn del dia, eh? O sigui, ara sí que estan guanyant molt terreny els croissants. Abans els feia de llard, ara els estic fent de mantega. Cada cap de setmana estic intentant traient productes nous. Ara han tret una mena de niu que va omplir de una compota de figues i una crema de festuc, i aquest niu cada mes aniran canviant segons temporada i segons festivitat que hi hagi. I la coca de forner també és com un mític dels forns de pa d'aquí de Catalunya, i la gent també sempre és el primer que agafa.
1: Roman, salivem només de sentir-te, eh? Escolta'm una cosa, a tu la crida pel pa i per la pastisseria quan et va arribar? Com acabes en aquest món? De petit ja deies jo vull ser forner, o tens família que es dediqui a la cosa del pa, o com vas acabar aquí?
4: No tinc família que es dediqui, o sigui, realment mons pares, un és autòmata i ma mare és gestora. O sigui, realment no em ve de família, sinó que em ve per part de ma àvia. De quan era ben petit ella em va com iniciar en aquest món fent el típic pastís de iogurt, el típic pa de pessic, i a partir d'aquí és com que vaig començar a innovar, canviant sabors, canviant la forma o incloent més ingredients. I no va ser fins al 2016 que ma mare em va regalar un llibre sobre pa, i a partir d'aquí ja vaig començar com a crear la meva massa mare, i el típic que com comença tothom, fent pa pels amics, fent proves i demés.
1: Recordes quin llibre era?
4: Era del Xavier Barriga.
1: Ah.
4: Sí, crec que venia amb un diari, i el va comprar i me'l va regalar directament. Aleshores sí que vaig començar com a estudiar un altre àmbit que no tenia res a veure amb el que és pastisseria i tot el món de la fleca, però sí que sempre estava com en un tercer pla tot aquest món, perquè feia com petits caterings on hi havia empanades, hi havia mini croissants i demés perquè la gent mengés. I no va ser fins al 2020 que em vaig realment dir, hòstia, això és el que m'agrada, això és el que m'omple, i vaig estar estudiant a la Hoffman al curs ja professional per poder dedicar-me. I ja des del 2020 fins ara ha sigut un no parar.
1: Realment, donar de menjar a la gent i veure cares de felicitat és una de les coses, com a mínim a mi, és una de les coses que més m'omple a la vida. Sempre dic que una de les coses que més m'agrada és cuinar per la gent que m'estimo.
4: Això mateix, sí, realment tot el feedback que estic rebent positiu, jo no m'ho esperava.
2: I Roman, clar, més enllà de la feina, l'estany, què tal? T'hi has pogut adaptar bé?
4: Sí, en un principi no. Perquè, clar, tot això, com comentava, les opinions que et vinguen a la cara, en una part m'ho esperava, però en una part no que fossin tan directes, des d'un principi.
2: No tenen pèls a la llengua, l'estany.
4: No, però realment és un canvi molt positiu, la gent és molt maca i fa un poble, sí, realment fas comunitat. Sempre ho comparo com si estiguessis vivint en un bloc de pisos, simplement que hi ha més gent i és més gran.
1: Ens deies abans que estàs convençut que no has tingut cap moment de dubte.
4: No, o sigui, realment en aquest canvi no vaig dubtar cap moment. Mons amics diuen que estic una mica boig perquè sembla que dic de canviar, ho faig com molt a la directa, mai m'ho penso, però perquè crec que és com bastant important en aquests canvis de vida tan bruscos, per així dir-ho, està com molt convençut del que has de fer. Perquè en el moment que dubtes, jo directament ja diria, no ho facis. Perquè pots acabar patant, o sigui, psicològicament parlant.
1: I has tingut algun amic d'aquests amb qui treballessis, o algun conegut amb qui treballessis al celler de Can Roca, que t'hagi visitat i hagi dit, ostres, doncs mira, potser el Roman ho va fer bé, o d'algun altre àmbit, així, més cosmopolita?
4: Em va vindre a visitar un professor de la Hoffman, que en un principi no vaig caure que era ell, fins que es va treure la gorra, les ulleres de sol, no vaig reconèixer. Però així del celler no, encara no. Mhm.
1: I el professor de la Hoffman què et va dir? Que bé, el canvi de vida i que bé, el pa, suposo.
4: Sí, o sigui, va ser una mica trist perquè va vindre un dia que era tancat.
1: Ostres,
4: justament estava fent bunyols.
1: Ostres, mala sort.
4: Sí. Clar, es va presentar amb tota la família i vaig dir, mira, jo si vols us fregeixo una mica de bunyols i així els tasteu. Em van dir que no. Però realment, quan van veure tot el que és l'obrador i realment el forn, que és el protagonista, va estar molt content pel canvi i va dir realment el missatge que intento donar, que realment aquests oficis no s'han de perdre perquè és una llàstima.
2: Clar, jo he vist el teu obrador, Roman, és molt petit. No sé si tens perspectives de futur en el sentit de, si les coses van bé, ampliaries el forn?
4: La idea és ampliar-ho, o sigui, en un futur i en un projecte per poder oferir més productes, sí.
1: Però seguint amb el forn de llenya, eh?
4: Això mateix, sí. Crec que és el protagonista de tot. Sí.
1: Però,
4: que
1: digues.
4: En tema de bruixeria és algo com bastant complicat de controlar perquè, clar, al final estàs amb temperatures molt altes per tema de pa. I això sí que és un producte que m'està costant molt de controlar. Últimament sí que està anant bastant millor, però no crec que ho canviï, perquè gustativament no té res a veure amb un forn convencional.
1: Clar, la gent que cuina sempre amb foc, no? Sempre diuen que és especial i igualment arriscat, perquè el foc, cada foc és diferent. Cada dia deu ser diferent el teu forn.
4: Sí, i inclús la llenya que s'utilitza et fa una flama completament diferent. L'antic forner utilitzava pi, jo estic utilitzant roure. El roure és una llenya, per dir, econòmicament més cara, que et deixa la brasa durant més temps. Això sí que m'ajuda a controlar molt més la temperatura i que a l'hora del pa no em baixi tan ràpid, però clar, en altres productes més
5: diguéssim, tot el que són croissants,
4: sí, allà sí que la temperatura em costa bastant molt més que baixi.
5: Clar, per als projectes que tens, et veus temps vivint a l'estany?
4: Sí, no tinc pas pensat moure'm. O sigui, realment estic molt content del canvi i la veritat és que espero que sigui per molts anys.
1: Doncs esperem que sí, Roman. Aquí em diuen per ordres l'Arnau i companyia, que estan allà al darrere, que a veure si muntem una excursió, eh? Que ens hem quedat aquí tots amb moltes ganes de tastar el teu pa.
4: Jordi, us estaré esperant.
1: Vinga, gràcies. Moltíssimes gràcies a tots dos per ser avui aquí al Rambla 54, amb aquesta olor de llenya, de pa, de croissants sortits del forn. Ha estat realment, mai més ben dit, un gust. Una abraçada i fins aviat.
5: A vosaltres, fins aviat.
4: Adéu.
0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
6: I Anna, què tal? Com va el programa? Escolta'm una cosa. Vaig passejant per la ciutat, aquí just al centre de Sant Cugat, i acabo de passar justament per davant de la porta del Museu del Còmic de Catalunya. I he pensat, dic, ves que a la Morgades no li agradi parlar sobre el tema. Recordo que tu vas explicar al primer programa que tot això del còmic a tu et molava i tal. Doncs segur que podria ser una entrevista interessant. Jo recordo que hi he entrat un parell de vegades, però una va ser molt especial, perquè va ser el dia que vaig poder parlar amb el Paco Ibáñez, el creador del Mortadelo i Filemón, un senyor, la veritat és que molt divertit, va ser una entrevista molt agradable i va ser una experiència interessant. No sé, jo t'ho deixo aquí sobre la taula, ja em diràs si vols que fem alguna cosa. Petons.
7: Ei, Carme. Ostres, quin luxe això d'una entrevista amb l'Ibáñez, eh? Em fas una mica d'envejeta bastanta. Escolta'm, que sí, que ho vas entendre bé. A mi allò del còmic m'encanta, no és que m'encanta, superpirra, diríem, i serà fantàstic parlar amb aquesta gent. Tinc moltíssimes preguntes per fer-los, sobretot perquè no sé si... A vegades penso que els catalans potser no som conscients de la cultura del còmic que tenim aquí des de l'època de la República. Pública. Escolta'm, busquem un forat a l'agenda i parlem, però compte-hi i ben aviat. Vinga, una abraçada, adéu.
0: Estàs escoltant Rambla 54, AUAU, Lleida Ràdio.
1: Eric López, ben tornat al Rambla 54.
8: Molt bona tarda de nou, Anna.
1: Escolta, ens deies per WhatsApp fa unes hores que al Museu de Lleida hi teniu uns escacs. Aquests dies estem molt ficats en això de jugar als escacs, amb una història que ens volies explicar, oi?
8: Doncs sí, Anna, mira, aquests escacs són una curiositat del museu i és una col·lecció que és una mica diferent dels que estem acostumats.
1: Diferent per què?
8: Doncs mira, per poder contestar-te millor, m'he apropat, no?, a aquest Museu de Lleida i he parlat amb la seva directora, la Clara Arbues, i ella ens ho explica a les mil meravelles.
9: És un conjunt de peces de cristall de roca d'una qualitat increïble, d'un material extraordinari, d'una transparència única. En aquest sentit, seria un joc d'escacs dels pocs que es conserven d'època medieval a la península Ibèrica. El fa extraordinari és el fet de la seva antiguitat.
8: I mira, i ara hem escoltat a la Clara, no? Acaba parlant de la seva antiguitat, no,
9: sí,
8: Anna?
9: Sí, sí.
8: Doncs això, m'explicava que són del segle X, de l'època fatimita, o sigui, ja fa una miqueta de temps, i que hi ha diverses hipòtesis sobre la seva procedència, però el que saben segur és que arriben procedents de l'Àfrica a través de l'Àndalus.
1: Arnau, hi ha uns escacs que tenen més anys que jo, i que van venir de l'Àndalus i van arribar fins a Lleida.
8: Sí, sí, i Lleida és l'última estació, però a banda de l'entrada per l'Àndalus, a Ponent també tenen més història, com quin era el propietari, o més ben dit, la propietària, mira.
9: D'una antiga nissaga de cavallers, no?, de medievals, de la noblesa medieval del país, en aquest cas, doncs, procedent d'Age, de la parella, en aquest cas, és Arnau Mir de Tost i Arsenda, la seva dona, la seva esposa, que, de fet, els escacs, que sempre s'havien dit d'Arnau Mir de Tost, doncs, al contrari, no? La que tenia els escacs en propietat és Arsenda, la seva esposa, que li deixa, no?, en testament al seu marit. I hem de pensar que no només tenien un joc d'escacs, sinó que segurament més d'un, i per tant, doncs, bueno, que ens en arriba un tros, un fragment.
8: I, Anna, deixa'm continuar explicant una miqueta, aquests escacs.
1: Digues,
8: són,
1: és molt interessant
8: que són,
1: aquesta història.
8: Són una meravella, sí, sí. Mm-hmm. Doncs quan el cavaller Mir de Tost mor, deixa els escacs en herència a l'església, i recordem que estem parlant d'Age, a la comarca de la Noguera. Mm-hmm. A finals del segle XIX, quan es configura l'antic museu diocesà de Lleida, el bisbe Massaguer en aquell moment recull de les parròquies, doncs, els objectes més importants i valuosos, que són els més susceptibles de ser robats, i així, doncs, els escacs queden catalogats allà. I ja a finals de el segle XX s'incorporen, doncs, al Museu de Lleida.
1: Eric i la Clara diu que tenen una part d'aquest joc d'escacs. La resta on para?
8: No t'ho creuràs, Anna. La veritat que no t'ho creuràs, i són a l'Orient Mitjà.
9: Nosaltres tenim les blanques, diguem-ne, no? La part del joc de les peces, en aquest cas, de cristall de roca, de més transparència. I les negres, que no eren negres, en aquest moment, sinó que hem de pensar que també és un cristall de roca amb color rosat, és la part del joc, doncs, que a finals del segle XIX se'n va cap a París, i finalment, doncs, la família Mirà de l'Amir de Kuwait les acaba adquirint el 1981, i el 1983, doncs, s'entren en aquest Museu Nacional de Kuwait.
1: Àger, París, Kuwait. I escolta, Eric, Déu-n'hi-do el viatge. I això del cristall de roca que diu la Clara, exactament, què és?
8: Doncs aquella època, l'època dels escacs que estem parlant, era un producte de luxe i superexclusiu, i com bé comentes, no, la Clara em va explicar molt bé com és la seva composició.
9: És un element de la natura, és una variant del quars molt especial, no és gens habitual, per tant, és una raresa en la natura i, per tant, la converteix. El seu treball, a més escultòric, és molt difícil, val? Hem de pensar que té una duresa, el quars aquest, el cristall de roca, té una duresa de 7 en l'escala de Mohs, hem de pensar que el diamant en té 10, i per tant és més fort, més dur, que l'acer o el metall d'època medieval.
1: Eric, tu has anat al Museu de Lleida, ens deies, i has tingut la sort de veure aquests escacs de prop. Què tal?
8: Home, déu-n'hi-do, quan coneixes tota la història fa impressió, la veritat. Jo no sé dir-te quines de les peces que vaig veure em van cridar més l'atenció, però la Clara sí que ho tenia claríssim, mira.
9: Ens agrada parlar de l'àlfil perquè és una figura que representa un elefant. La paraula àlfil en àrab vol dir elefant, justament, però vindria d'aquesta abstracció de l'animal elefant. Pensem que en l'islam no es podia representar ni la figura humana ni la figura animal, però sí que estan com simbolitzats d'una manera que els pots reconèixer, no? I aquest àlfil té com dues banyetes, i a nosaltres ens agrada sempre parlar de l'àlfil més que del rei o la reina o els peons.
1: Ostres, no ho sabia, això, que l'àlfil en realitat era un elefant.
8: Sí, sí.
1: Sí? Tu ho havies sentit a dir mai?
8: Home, a veure, no, però mira, és el que diuen, no és la dita aquesta de mai t'aniràs a dormir sense saber una cosa més, no?
1: Doncs sí, avui hem après que l'àlfil aquest dels escacs ve en realitat d'un elefant, que s'assemblen ben poc, avui en dia. Gràcies, Eric, per aquesta història dels escacs. Deixa'm corregir el títol, són els escacs de l'Arsenda, no? Perquè
8: exacte,
1: durant molts anys han estat els escacs de Mir de Tost. No, la propietària era ella.
8: De la seva dona.
1: Exacte, els escacs de l'Arsenda.
8: Correcte.
1: Tornem a reblejar ben aviat, que vagi molt bé.
8: Molt bé, Anna, moltes gràcies.
10: Som-hi, Marga, quan vulguis.
11: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
10: Pots dir meua, eh?
11: Vale. Jo escolto Rambla 54 a la meua ràdio local.
10: Perfecte. Molt bé.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a El Nou FM.
1: Que xula que és aquesta música, Ivan. Em sap com greu parlar-hi a sobre. Com a contrast als escacs de l'Arsenda, o per portar la cosa als nostres dies, hem volgut buscar una empresa que es dediqui a fer-ne d'escacs avui. Bé, parlo en plural, però en realitat qui l'ha buscat és l'Ona Fàbrega. Ona, ben tornada al Rambla 54.
2: Moltes gràcies, Anna.
1: Deia que buscàvem una empresa que es dediqui a fabricar escacs i tu en tens una, oi? Qui són?
2: Exacte, Anna, mira, és Mora Play, vale? És una empresa que es va fundar el 1940 a Sant Pere de Torelló i que, tot i que fan tota mena de jocs de taula, els escacs són una de les seves especialitats. De fet, són l'única empresa de l'Estat que fabrica les peces dels seus jocs des de zero. Jo vaig anar a veure la seva propietària, l'Anna Bassaganya, perquè ens expliqués una mica més d'aquest procés.
3: Nosaltres fabriquem peces d'escacs com s'havia fet abans, en una torneria aquí al nostre poble de Sant Pere de Torelló, i el que hem fet una mica és agafar els orígens de tot això, modernitzar-ho una mica per tenir la marca que tenim avui de Mora Play. Sona una mica gruixut perquè dic que som els únics de l'Estat en fabricar peces d'escacs, però realment fins i tot és una mica més enllà. A Europa segurament també som els únics que fem escacs pròpiament el 100% fabricats aquí.
1: Déu-n'hi-do, de Sant Pere de Torelló fins a Europa. Quin orgull, no?
2: Sí, sí, i a sobre, no només pel fet de ser els únics a Europa que fabriquen les peces des de zero, sinó també per la manera com ho fan, perquè ells tenen tota una filosofia darrere de la producció que els caracteritza.
3: Nosaltres doncs, venim d'una empresa que ja existia, que va fer escacs durant molts i molts anys, que va ser un referent a Espanya d'aquestes peces, creant un model propi que va ser un model que es jugava de forma oficial en tornejos, i nosaltres hem mantingut exactament aquest disseny perquè hem fet servir eines, utillatges i la manera de fer de com ho feien abans, tot molt manual i molt tradicional, però sí que és veritat que hem anat incorporant algun model nou per fer les peces com més adequades o més modernes a les demandes dels jugadors d'escacs actuals, com és això de les peces plomades, per exemple.
2: Anna, et volia fer una pregunta.
1: No digues, sé si, digues.
2: Si tu ets aficionada als escacs o potser ets més de jocs com el parxís o el que no sé, explica'm.
1: Doncs mira, d'entrada potser et diria que m'agraden més els escacs. I aquí he de confessar que jo de petita feia extraescolar d'escacs i que vaig fins i tot anar a alguna competició. M'interessaven força. T'he de dir, però, que tenim un taulell d'escacs a casa i que està aparcat des de fa molt de temps, però que ahir em va agafar com una mica el cuquet. Ves que aquest cap de setmana no l'acabi recuperant i acabi fent una partida contra algú. T'he de dir també que el parxís i l'oca doncs tampoc els diria que no, eh? Que depèn del moment. Vull dir, m'agrada bastant tot.
2: Crec que ens assemblem bastant, però mira, sigui quin sigui el joc, Mora Play, però tenen un objectiu molt clar, no? Que és mantenir el respecte i l'estima pels infants i alhora també apostar per una fabricació local i, òbviament, de proximitat.
1: Doncs és una bona filosofia amb els productes que fan. Hauríem de potser tenir-la molt més en compte per als infants abans de donar-los pantalles i altra mena de ginys, potser més daus i menys botons.
2: M'agrada aquesta frase. L'Anna també m'explicava que hi ha molts nens abduïts per pantalles, però que també hi ha una corrent a l'alça de gent que defensa els avantatges del joc analògic.
3: Penso que és com una mica un efecte rebot. O sigui, sí que hi ha molta part de societat i fins i tot canalla, no? que estan molt dia a dia amb les pantalles, però també hi ha aquesta vessant de mares, pares, avis, no? Que volem que tornin a tirar una mica el joc d'abans, perquè en sabem els avantatges i sabem que és molt bo, no? Pel seu aprenentatge.
2: Clar, i si parlem dels jocs tradicionals, també hem de parlar dels materials amb què es fabriquen. A Mora Play utilitzen, entre altres materials, el boix, que és una fusta que ha estat molt present en la fabricació dels seus jocs. El problema és que en els darrers anys una papallona invasora ha provocat la mort de grans quantitats de boix, fet que n'ha dificultat l'accés i també la disponibilitat. Però a part del boix també treballen amb fusta d'olivera i amb altres fustes tropicals.
1: Quan preparàvem aquesta entrevista, em deies que el boix és un material que té la seva dificultat per manipular-lo. Això potser encara li donaria més valor a les peces que fabriquen a Moraplay.
2: Exacte, i per exemple, una de les altres coses que a mi personalment em va sorprendre és que tenen molt clar que per molts anys que passin hi ha jocs que mai passaran de moda i els escacs diu que són un exemple clar.
3: Jo em sembla que és un joc que no morirà mai, o sigui que sempre s'hi jugarà. I un jugador d'escacs que li agradi, que sigui aficionat, sempre vol tenir un tauler i unes peces físiques a casa seva. I les vol bones. I nosaltres fem bones peces d'escacs, de qualitat, fetes aquí, i és un producte molt especial. Realment tenim aficionats que els agraden molt i són com molt fans de les nostres peces per jugar-hi ells o per regalar-ho.
1: Doncs, Ona, apunto ja mateix un joc d'escacs de Moraplay a la carta als Reis. Per cert, recuperem aquesta sintonia inicial, que és de Queen's Gambit, de Gambito de Dama, perquè l'Anna està molt agraïda, aquesta sèrie de Netflix, no?
2: Mira, Anna, ha estat tot un talisme.
3: Feia poc que havia comprat l'empresa i va ser una

0: quant val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines?
1: Ivan, segueixo pensant, però la veritat és que avui estic una mica espessa, eh? L'Anton em renyarà.
2: No, dona, jo crec que si fas bé els càlculs t'han de sortir bé.
1: Ah, com que tu ja... Tu bueno, tens aquí el WhatsApp, tu saps el número, eh?
2: Vaig estar una tarda.
1: Jo segueixo aquí fent números, si et sembla. Endavant, segueix amb el programa i vaig a veure si ho resol.
2: Vinga.
3: Doncs...
4: M'he de trobar molt.
3: Bueno, has d'estar relativament a prop.
4: Així?
3: Sí, està bé. Veu profunda, veu intensa i a vocalitzar bé, vale? Rambla 54.
4: Rambla 54. A la meva ràdio local.
3: Perfecte.
4: Faig bé, eh?
3: Sí. Qui té art, té art. A la Selva del Camp hi ha sorolls que formen part del paisatge. La porta que s'obre, el paper que embolica la carn, el ganivet contra la fusta i aquella pregunta que repeteix cada dia. Què et poso? Però aquest paisatge té data de caducitat. A finals d'aquest any, les tres carnisseries tradicionals del poble tenen previst abaixar la persiana. I això, en un municipi d'uns 5.700 habitants, és molt més que perdre tres botigues. Casa Daniel, Carnisseria Pepita, Cal Anton. Tres negocis familiars, tres històries ben diferents i un mateix problema. No hi ha relleu. Els tres propietaris es jubilen pràcticament al mateix temps i cap dels seus fills ha volgut continuar l'ofici. Però hi ha una petita excepció. Daniel Vilalta, de Casa Daniel, busca algú que es faci càrrec del seu negoci. En Daniel Vilalta porta 45 anys darrere del taulell i diu que ja ha cotitzat prou. El negoci de Casa Daniel es remunta a l'any 1880. És la tercera generació de carnissers de família. I ell va començar a anar a l'escorxador quan tenia 15 anys. 45 anys després, la situació és molt diferent. Les seves filles han estudiat, tenen altres feines i no volen continuar amb el negoci.
5: Nosaltres vam pujar cap aquí dalt, vam comprar aquest local i vam muntar la carnisseria aquí, Casa Daniel. Això fa sobre uns 40 anys ara que estem aquí. Allà baix també hi vam ser quasi 30 més, també, amb uns pares. I, bueno, ha arribat una temporada que em sembla que ja quasi l'Estat ja s'ha dit que es podem jubilar com vulguem. I és el que estem mirant ara. A veure si podem fer un traspàs, que ja han vingut dos o tres visites a fer traspassos, que han anat bé. Sortir els diaris i TV3 i Canal Camp i tot arreu. Això ha anat la mar de bé. I, bueno, que és el que volem, que hi hagi un traspàs i que aquest negoci que no es tanqui.
0: Perquè el problema no és que aquests negocis no funcionin. Segons explica Daniel, de Casa Daniel té instal·lacions, clients i activitat. El que falta és una persona que vulgui agafar-ne el relleu. Uns metres més amunt hi ha la carnisseria Pepita. Miquel i la seva germana representen la tercera generació de carnissers de la família. També van començar molt joves, als 14 anys. Van arribar a tenir granja pròpia i escorxador, i durant anys controlaven pràcticament tot el procés, des de la cria fins a l'elaboració. Ara, però, diuen prou.
6: Bueno, doncs nosaltres, aquí a la carnisseria Pepita, que sempre s'ha dit carnisseria Pepita, doncs aquí deu fer uns 55-58 anys que estem aquí. Primer estàvem amb uns pares, amb uns avis, estaven a la plaça de l'Ajuntament, al davant mateix de l'Anton, i allí hi havia els avis. Allí va ser quan d'allí van tindre les dues filles, la mare i la tieta, i elles tenien la carnisseria. I després, clar, els tres grans, ma germana i jo, i ells dos, els dos fills, doncs van dir, separem-se. Uns pares van decidir d'agafar un altre local. I uns pares van triar aquest. I ells se van quedar al local del davant, on eren, perquè allí on estaven de lloguer. I no, i molt bé, doncs van baixar cap aquí baix. Primer una part, que era petita, que llavors en aquella època hi havia el taulell de marbre que teníem, va ser el primer congelador que hi va haver a la Selva en aquella època, i després, com nosaltres se vam quedar a la botiga, va ser quan la vam engrandir el que vam poder. I així s'està. Vull dir, els pares se van jubilar ja fa uns anys, que si es diu, encara els tenim tots dos, i clar,

0: Veuen tot això, el canvi que ha fet. El que ha passat aquí en aquest poble ha passat a tot arreu.
1: A tot arreu,
0: a tot arreu, a tot arreu.
2: No és només jubilar-se, és arribar al final d'una manera de treballar. Perquè ser carnisser no és només vendre carn. És aixecar la persiana al matí, preparar les comandes, atendre el taulell, fer embotits, netejar, desossar, tornar a obrir a la tarda. I quan s'acaba la jornada, encara queda feina. I després hi ha un problema molt més pràctic. Si el carnisser cau malalt, qui obre la botiga? Un supermercat pot substituir una persona. Una carnisseria petita, moltes vegades, no. Finalment, hi ha l'Anton Ferreter, de Cal Anton. Ell farà 63 anys a final d'aquest 2026. En el seu cas, la jubilació té també una raó personal.
3: El meu pare i la meva mare són els que eren els carnissers de la plaça de l'Ajuntament. Llavors, bueno, jo ajudava, anava molt al Matadero, és allà on vam començar tots, allà vam començar, i després ajudava a la mare. Després va haver un moment, que és el que dèiem abans, havíem de casar i això, i doncs jo vaig agafar i vaig sortir del negoci i me'n vaig anar a treballar fora de l'àmbit de la carnisseria. Tot i que els dissabtes anava a ajudar la mare allà a la plaça, clar, va arribar un moment que quan la mare es va jubilar va dir, nen, què vols fer? Llavors amb la Dolo teníem el local, la casa era nostra, i vam dir, provem-ho, sabem de què va, i per què no? I si tota la vida ets un assalariat, va dir, tindre un negoci propi, no sigui que després, quan haguessis tingut 50 anys, t'haguessis arrepentit de no haver tingut, o de no haver continuat una cosa que la coneixies, no? I ara ja fa 24 anys que sóc aquí. Elaborem aquí, treballem aquí, en petit format, però, bé, llavors ara, doncs, bueno, les coses han anat com han anat, i ja la meva mare m'està donant un cop de mà, fins que a final d'any me puc prejubilar. I és el que faré, sí. Més per ma mare que per mi.
2: La seva dona va morir l'any passat i la seva mare, de 88 anys, encara l'ajuda a la botiga. L'Anton podria continuar, però no pot assumir contractar una persona. I aquí apareix una altra paradoxa. Hi ha feina, però no hi ha estructura per sostenir-la. Si les tres carnisseries tanquen, què passarà? La resposta més senzilla és també la més significativa. Els veïns podran comprar carn al supermercat.
3: A Vilallonga, el Morell, s'han quedat sense carnisseria. El Cuber, penso que només n'hi queda un, ja. Llavors, el Mostell Castellvell, clar, aquests, el que fan és baixar aquí perquè li han dit que allí està, allí és bo.
0: Inclús la persona que sempre ha anat a comprar un carnisseria també venen aquí i te diuen, és que el meu carnisser s'ha jubilat.
3: Clar.
0: El meu carnisser s'ha jubilat. I on t'he d'anar? Doncs pues, ha vingut a fer cap aquí a la selva. Haurà provat un dels altres i n'hi ha algun que ha anat aquí a buscar el que deies tu, el no sé, i vaig a les botifars o anant-se'l combinant.
3: I llavors, vés allà, vés a cal Miquel, vés a cal Daniel, vés a cal Anton, que no fallarà.
0: Per la gent de fora, abans també era molt diferent, perquè venia molta gent a l'estiu de la part de Barcelona, que tenien les cases i tot. I clar, a l'estiu hi havia una venda diferent.
1: Bueno, es passava per Setmana Santa.
0: Exacte. I ara ha arribat a l'agost i el lloc és al revés.
3: Sí.
0: La gent ja no és el mateix, d'aquí van a fora. I busques algú i tot. I quan arriba un pont, ara queda això... I ara ha arribat un moment que despatxes igual una setmana millor una setmana normal que quan t'arriba la festa major o la fira.
1: Sí.
0: Abans al revés, quan veig la fira, bueno, guarda'm això, guarda'm la llata, guarda'm el tallador, guarda'm això. I tot això ja ha canviat un món, eh?
3: Sí, que ha canviat.
2: Si tanquen les tres carnisseries, els aproximadament 5.700 habitants de la selva tindran el supermercat com a principal alternativa dins del municipi. Però una carnisseria és no només un punt de venda, és un lloc on algú sap qui ets, sap quina carn t'agrada, et recomana què fer amb el dinar del diumenge i de vegades simplement et pregunta com estàs i com es troba la família. També ha canviat la manera de comprar. No poden competir amb una gran superfície en volum, però poden competir en producte, en ofici i en tracte. I malgrat tot, la història encara no està del tot escrita. Com hem dit, Casa Daniel busca relleu.
4: Bueno, jo ja ho he comentat una miqueta abans del començament. Ja he tingut tres visites. Jo crec que lligarem bé, perquè ha de ser... I sobretot és algú que vol seguir, vol vindre dos o tres mesos abans que plegui per veure com treballem. Vindrà a treballar tres mesos abans per aprendre bé, tal com ho estem fent, perquè hi hagi una continuïtat. Perquè és clar... un local i un negoci d'un poble, si avui se diu Casa Daniel i el tanques i demà es diu Casa Papito, tot nou, gent nova, producte nou, això és una miqueta... La gent mica reacis amb això. Jo crec que si fem una continuïtat així, lo seguirem aguantant. Espero, jo tinc ganes d'això. Nosaltres no sé com anirà, però el meu tinc ganes que segueixi.
3: Bueno, el teu, a més, és un espai, perquè és un espai tancat, és un local, el nostre, almenys el meu cas, és casa meva, és molt difícil, perquè, clar, jo a dalt a l'entresol hi tinc el paper, i tinc les bosses, el producte, les bosses d'empassar el buit, la màquina del moldre, el pebre, els pebres, clar, això ja invadeix un espai que dius, home, no el pots separar, no és una cosa que diguis, mira, posem tres cortines, no pots. Llavors, clar, el meu és molt més difícil, Però, bueno, i a més, sí, la continuïtat, no, perquè els meus fills han estudiat, ells tenen la seva feina, i ja està, vull dir... Si això és el que dèiem sempre, si això hagués sigut una cosa que haguessis dit, hòstia, és que això ho hem de conservar perquè és que dona. La cua hauria d'arribar a Salou. Però, bueno, les circumstàncies que ja hem estat explicant abans tot això, doncs, bueno, la gent va i ve, porta i desporta. Llavors, quan t'arriba el moment, dius, bueno, què he de fer? Doncs què has de fer? Doncs, bueno, jo ja tinc els meus anys cotitzats. I punt. I també em toca, doncs, com a molta altra gent. Ens toca a tots tres com a la gent normal del món mundial.
4: Com la gent normal.
3: Clar, que li arriba el seu moment i diu, mira, no, jo ja he treballat el que he treballat i ja en tinc prou.
4: Ara es trobem... Molts dies te trobes amb gent de la colla que diu, jo ja ho estic, jo l'any passat, sí. Jo em jubilo demà, jo la setmana que ve i l'altra. I jubila tothom i només anem quedant els quatre autònoms. Vull dir que jo crec si podem arribar a jubilar-se com tots i la vaig seguir Déu. L'últim tancarà la porta.
5: Sí, tant. Jo em trobo igual. Mira, ma germana ja fa temps que tenia que estar jubilada. A mi em toca ara, doncs ella ha aguantat el que ha pogut, doncs i ara ja, també hem de dir que prou. Les dues xiquetes meves, vull dir, també ja totes dues treballen a fora, ja no han pogut saber res perquè d'això. Les de ma germana exactament igual. I clar, quan senten, quan te veuen autònom, que si fa mal la cama has d'estar allí, si fa mal la munya que has d'estar allí, una mica de tall has d'estar allí, tot això. Tot això diuen, més de vacances... pagues ponts, aqueductes i sandalles, això és història. Ja.
2: La història de les tres carnisseries de la Selva no va només de carn, va de jubilacions, de fills que trien altres camins, d'autònoms que no poden permetre's una baixa, de botigues que necessiten moltes hores per funcionar i d'un poble que potser sense adonar-se'n està a punt de perdre una part del seu passatge quotidià. Perquè els oficis també formen part de la memòria d'un poble i a la Selva del Camp aquesta memòria té molts anys. En Daniel Vilalta, de Casa Daniel, en Miquel Rabascall, de Carnisseria Pepita, i l'Anton Ferreter, de Calanton, abaixaran la persiana. I davant d'aquest fet tan insòlit, entre la població plana una pregunta. I ara què?

0: Vale, el primer que has de dir és Rama 54, Amana Morgades, Valldosera.
1: Ostres.
2: Rambla 54, Marta...
0: Amana Morgades, Valldosera.
2: Valldosera. Rambla 54, Ambano, Morgades, Valldosera.
0: Vale, un altre cop.
2: Rambla 54, Ambano, Morgades, Valldosera.
0: Perfecte.

0: La solució. Si un quilo i mig de sardines val un euro i mig, vol dir que un quilo de sardines val, senzillament, un euro. Com que una dotzena i mitja de quilos de sardines són 18 quilos, 12 de dotzena i 6 de la mitja dotzena, en total 18, i com que cada quilo val un euro, com abans hem raonat, tindrem que una dotzena i mitja de quilos d'aquestes sardines valen 18 euros. Així, la solució correcta és 18 euros.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Voleu saber què tenim aquesta setmana? Doncs atents, atentes, que ara us ho diem. A l'apartat de l'entrevista tindrem amb nosaltres a l'actriu i dobladora Maria Luisa Solà, una de les veus més familiars en el món del doblatge de les últimes dècades. Amb ella parlarem de cinema, doblatge i de la seva trajectòria professional. Com sempre, tindrem el racó del Toni Rovira, en el que hi pot passar de tot, i com sempre parlarem de història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Seguiu-nos perquè us posarem al dia del que passa a la tele. Res més, preparats, preparades? Comencem.
2: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.

0: Doncs amb aquesta sintonia, com sempre, l'Assumpta Vitoria ens porta la història de la tele. Assumpta, com estàs?
1: Doncs la història de la tele d'avui és d'esport.
0: Ah, molt bé.
1: Perquè hem buscat, per exemple, un programa que es deia La Barberia.
0: Apa!
1: I diu aquí...
0: Qui la presentava?
1: Vale, de tertúlia futbolística amb Josep Abril, el Pitu Abril.
0: El Pitu Abril.
1: I els tertulians sempre eren els mateixos polítics de diferents partits. Jaume Sobrequés, Enric Lacalle, Francesc Baltasar, Josep Camps, el Carles Canut, que també era l'únic perico de l'equip.
0: I tant, des d'aquí un record al gran Canut.
1: Després van fer el dissabte i diumenge esport...
0: Mira, que escolta, què et sembla si posem un trosset de La Barberia?
1: Ah, molt bé, que després el va substituir La Porteria.
0: Exacte. Doncs pues vinga, posem un trosset.

0: Barça.
1: Quan estava buscant la barberia m'he trobat el José Mari Vaquero i m'ha dit que aquesta era la barberia del Barça. Dic, bueno, en som-hi. Hola, què tal?
2: Perquè esteu content.
1: Home,
2: us he portat aquest obsequi, que us farà feliç.
1: Gràcies.
0: Benvingut.
1: José Mari Vaquero, aquí.
0: Nicaragua, el partit.
3: L'has de guardar.
1: Home, el guardarem aquí.
4: Com estem?
5: Què tal, Paco? Com vaig? Oye, no vaig com va les companyies, Hola, no,
1: Sort n'he tingut d'ell, que m'ha dit, sí, sí, aquesta és la barberia del Barça. Dic, som-hi, doncs.
3: Aquí mateix.
2: Si no el trobes, no haguessis tornat.
1: Bueno, jo hauria buscat...
6: Molt bé, i continuem, a veure,
7: doncs,
6: què més? A veure.
7: La porteria que va substituir a la barberia, i també ho presentava el Pito l'Abril amb el Carles Canut.
6: La porteria, molt
7: va
6: bé.
7: Va ser una cosa molt xula i molt bé. Després, la Olga Viza va fer més que un club per preparar la gent, una memòria històrica molt bonica. Després, el periodista Santiago Argallo va dirigir Barça, Barcelona.
6: Sí.
7: Bueno, és que hi ha moltes coses, sí.
6: Què et sembla si posem un trosset també del de l'Olga Viza? Com es deia, el de l'Olga Viza?
7: El de l'Olga Viza, més que un club.
6: Més que un club. Doncs vinga, posem un trosset, un fragment també, a veure si el trobem, de més que un club.
8: S'ha començat ja la segunda mitad del encuentro entre el Real Madrid i la selección yugoslava. No perdemos tiempo. Ramón Tresenda, Nacho Calvo de nuevo.
9: Llevamos exactamente 14 minutos, o quedan 14 minutos 43 segundos para que acabe el segundo tiempo, y ese es el resultado, el que han visto ustedes. 57 para el Real Madrid, 55 para los yugoslavos.
6: Vinga, assumpte, molt bé.
7: I després, per acabar, els Jocs Olímpics de Barcelona.
6: Home, els Jocs Olímpics!
7: Que van estar coberts per tot el... Bueno, per la televisió del 92.
6: I tant.
7: Televisió Catalunya va participar de dues maneres diferents, donant cobertura a l'operatiu en castellà i per tot Espanya, i després, amb l'acord amb TV3, emitint els Jocs en català a través del canal olímpic, que és molt important, això.
6: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Avui hem recordat, doncs, el món dels esports, que també és important en el món de la televisió, i m'agradaria acabar, si et sembla, la secció...
7: Em sembla.
6: ...amb un tema musical de Montserrat Caballé i del gran Freddie Mercury, una cançó preciosa que va inaugurar els Jocs Olímpics del Barcelona 92. Què et sembla?
7: Completament d'acord. Fantàstic.
6: Que ens posarà a tots... El vello de punta.
7: Sempre, eh? Aquesta cançó és terrible.
6: Vinga, doncs acabarem amb aquesta
7: cançó.
6: Gràcies, Assumpta Vitòria. Una abraçada.
7: Adéu, amics.

0: Com sempre, el senyalen, el critiquen, però amb ell això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, no? És el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Sí, sí, la envidia les corroe. Però escolta'm, amb ell això li importa un pepino. I ja està, no hi ha més. Anem a connectar amb el Toni Rovira a veure què ens porta avui. Jo no vull saber-ho, perquè ja sabeu que la seva secció és totalment explosiva, sorpresa, en la que hi pot passar de tot. Anem a connectar amb el seu plató, anem a veure si està preparat, a veure la nostra tele dels encants. Toni Rovira, que estàs per aquí! Toni! Toni! Toni Rovira! Escolta!
1: Què tal, amics de la Caixa Tonta? Soc en Toni Rovira, des del plató. Encara que no em veieu, sóc aquí. Sóc invisible, però hi sóc. I res, avui esperant a la...

0: Mari de Chambau, que es ve presentar el seu treball de 25 anys d'història en col·laboracions amb els més famosos d'aquest país. I res, i mentrestant, doncs, per aquí, pels passadissos, a maquillatge. Mira, ella, la Mari, ja és tota una institució, però tinc una noia molt jove que té 13 anys i que vaig descobrir l'altre dia, que va vindre al programa, i avui també hi serà perquè pugui estar amb la Mari de Chambau, i que es va presentar el seu primer single com a compositora i cantant, que es diu Ella Enar i que es diu Déjala en Visto. No, callen, aquí no callen, i això és que estem per la ràdio, hola.
1: Hola, hola,
0: com
1: hola.
0: Com estàs, Enar?
1: Muy bien, muy bien, muy contenta.
0: ¿Por qué estás tan contenta?
1: Pues porque estic aquí, amb tu, amb tots, pues muy contenta, la veritat.
0: I perquè has pogut donar a conèixer, no?,
1: el teu single, single, sí.
0: El teu primer single. Yeah. I vas estar, amb qui vas estar el dia que el vas presentar?
1: Amb l'Antonio José.
0: Amb l'Antonio José.
1: Oh.
0: I què va suposar estar al costat de l'Antonio José?
1: Molta il·lusió, és molt guapo, la veritat.
0: Ah, és guapo, però és una mica gran per tu, no?
1: Bueno, però qui és guapo, és guapo.
0: Ah, bueno, bueno, bueno. Ell també va començar molt joveneta, eh?
1: Ja ho sé.
0: Tenia 8 anys, ell.
1: 10, crec. No
0: 8 sé. Anys.
1: Ah, 8.
0: 8 anys.
1: Que guai.
0: I tu acabes de començar amb 13.
1: Sí.
0: Però amb il·lusió, amb ganes, amb penta...
1: Sí.
0: De què va la teva cançó? Digue'ls breument.
1: Doncs va cap a una amiga que no existeix perquè no em vaig inspirar en ninguna, però bueno, la història va cap a ella, que jo li estic dient que no torni amb una persona pues, que ja li ha fet mal una vegada.
0: Una història d'amor, d'aquelles sí. Que passen?
1: De desamor, millor
0: dir. Ja, de desamor. I en 13 anys, imagina't ja el que explica, eh? Des de l'ego que estem avançats, eh?
1: Bastant.
0: Bueno, com ho poden fer si volen escoltar la teva cançó?
1: Seguiu-me per Instagram a Enarge... /music.
0: Molt bé. Segur que en Joan Bosch la punxarà i els amics de la Caixa Tonta escoltaran Déjalo en Visto. Eh? Aplaudeix, Nor! Digues allà que vaig jo i que callin, sisplau. Ves, corre, ves, Enar. Corre, ves cap allà i que callin. Com si anessis en patinet. No paren de xerrar, no tenen vergonya. No tenen vergonya. Paco, no tenen vergonya. Digues que no.
2: No tenen vergüenza, què?
0: Un moment. Us importaria tindre silenci, que estem gravant per la Caixa Tonta? On tens l'educació?
3: No,
0: però pregunto jo, on tens l'educació?
3: Aquí.
0: No, jo, clar, i vosaltres?
4: Jo sabia estar mi abogado, no vull fer reclamar.
0: Un abogado, Xavi Prats. Jo no puc creure en un abogado així, és que xerra tant.
4: Si no està mi abogado, no vull fer declaracions.
0: El senyor Carlos Guan arriba amb el seu abogat sempre, no?
3: Home, hem de controlar tot.
0: Què has de controlar?
3: Allò.
0: Què és allò?
3: Home, els teus interessos, Toni, els teus interessos. Mira,
0: i l'altre posats els pantalons, Carlos Guan.
3: Sí, bueno, l'altre et xivinxa, no? Xivinxa, eh? El rei de TikTok, el Sergi.
0: Amb pantalons brillants.
3: I tant.
0: Què et sembla?
3: Ben guapo, home, ben animat.
0: Va, quina cançó han d'escoltar del cantautor Carlos Guan?
3: Ho estàvem discutint.
0: Doncs
3: encara no t'ho puc
0: discutíeu?
3: Dir. Si farem la gran cançó o esperem que la canti algú més.
0: La gran cançó és una cançó teva, Carme, no?
3: Que igual és millor fer-les dos.
0: Però que té la seva versió pròpia, però...
3: Sí, que matem d'un tret dos ocells.
0: Ell, com a bon català, sempre està cavilant. A veure què pot treure. No, és així. Està... Ell vol dir del tema Carme, que ha fet una versió que li ha produït el Fernando Allende, el gran cantant i actor.
3: Sí, però li de Gran Canària tot.
0: Com fa la cançó, va? Ràpid.
3: Va. Volver de nuevo a empezar. Se enfría mi alma. Las noches son largas. No puedo pensar. Luchar, poder resistir. El amor no me llama. Será porque el karma pasó por aquí. Si existe el karma, yo lo viví. ¡Bum! Se existe el karma, qué malo que fui. Cualquiera que ame, si tienes un amor. Vinga, ja,
0: bueno, que busquin la versió original feta sola per ell. És que tots tenen que xerrar i posar la cullerada. Tu també, charlatana. Eres una charlatana.
5: Yo no hablo.
0: Así que llegas y estás charlando.
5: No, hombre, es que
0: necesito. Eso no es la peluquería, hablar. Charo.
5: Bueno, es igual, pero bueno, me desbravo aquí un poco. Me desbravo.
0: Espera, mira, a ver, Enara, déjalo en visto un poco.
1: Déjalo, siempre promete cosas que no cumple. No te das cuenta, siempre estás en bucle.
0: Hola, déjalo en visto. Sergi, que t'has posat
6: això,
0: brillant.
6: Això m'he posat brillant, això és de veritat, eh?
0: Sergi Soler.
6: Està com boja. S'hauria de fer un programa paral·lel, o abans o després, i fer un canal 24 hores del programa.
7: Les xarxes socials estan pujant, eh?
6: Home, i tant que estan pujant. A més, si veieu aquí amb la Rosalía i tot, bueno, i un tros, que si entreu a Instagram, un tros de Miguel Noguera pel terra amb els Vengamonjas, que us partireu la caixa.
7: Que ja no sé quantes visites té.
6: Ja anem per 34.000.
7: I l'acabes de pujar avui?
6: Fa res, una estona.
7: I en una estona ha pujat 34.000.
6: Estan com bojos, estan com bojos, sí, sí.
7: És que m'haig de tirar per terra.
6: Déu-n'hi-do.
7: Bueno, us deixo, amics de la Caixa Tonta. Si arriba temps, abans no comenci jo la Mari de Xambau, us poso una salutació d'ella. Adéu-siau, Catalunya! Joan, si te l'envio, doncs ja ho saps, comparteix aquesta salutació.
8: Gràcies, Toni Rovira, com sempre, i a tot el seu equip, que de veritat que ens feu passar unes estones la mar de divertides. Marxem amb aquesta jove promesa, la Enar, amb aquest Déjalo en Visto, que aviat la tindrem aquí, al nostre programa. 13 anys, si és que ja, escolta'm, pugen, que no vegis, amb quina empenta. Ja sé que empezarás a remontar y tu corazón... Apa, gràcies, Toni Rovira, com sempre, i a tot el teu equip.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Expectativas, incertidumbre, pero aquí sigo.
2: Y llevo todo esto por dentro. Bajar barreras mientras tenga...
3: Hola, què tal? Com esteu? Esteu aquí escoltant La Caixa Tonta. Jo sóc Tinet Rovira, director de Just Music, i ja us dic jo que la caixa de tonta no en té res. Au, vinga.
4: I avui acabem amb l'himne d'OT 2025, perquè tot just ara fa un any que començava aquesta darrera edició d'aquest format que tant ens agrada. Gràcies a Maria Luisa Solà, que ens ha acompanyat avui al programa. Una bona entrevista, esperem que us hagi agradat. Gràcies a Toni Rovira amb el seu racó en el que hi passa de tot. I, com sempre, gràcies a la gran Assumpta Vitòria, aquesta veu nostrada, que cada setmana ens explica la història de la tele. Recordeu, com sempre, que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil.
2: Dejarme la piel en el intento. Ya no quiero disimular.
4: I gràcies, com sempre, per ser-hi. Gràcies a l'audiència i gràcies a totes les emissores que ens feu confiança, perquè sense vosaltres això no seria possible tampoc. Fins aquí el programa d'avui. La setmana que ve i tornem, si tu vols, amb més Caixa Tonta. A reveure. Adéu-siau. Que vagi bé.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: Comencem una nova edició de l'Infosap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'Infosap, la crònica del ple municipal d'aquest dijous, un ple municipal que va aprovar per majoria el pla d'ajust econòmic del cas Atrium, això sí, amb l'abstenció del Partit dels Socialistes de Catalunya. El cas Atrium va centrar bona part del debat, i no només del debat del ple, sinó també de l'audiència pública. Avui també comptarem amb la crònica del ple municipal, amb les valoracions del els diferents portaveus i coportaveus de les formacions polítiques. Per tant, el cas Atrium torna a centrar la informació de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
0: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: El ple municipal ha aprovat per majoria el pla d'ajust econòmic per al cas Atrium, amb l'abstenció del Partit dels Socialistes de Catalunya. Sant Andreu de la Barca sol·licitarà 2,42 milions d'euros al Ministeri d'Hisenda per afrontar la condemna judicial dels 3 milions d'euros. El consistori ha aprovat per unanimitat el primer pagament de 700.000 euros, mentre que les discrepàncies del PSC sobre un possible increment de l'IBI el 2017 han marcat el debat sobre el pla d'ajust. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat el 24 de setembre en el ple municipal les primeres mesures econòmiques per afrontar la condemna judicial dels 3 milions d'euros derivada del conflicte urbanístic del sector 21, on es troba el centre comercial Atrium. El ple municipal ha donat llum verda a un primer pagament de 700.000 euros amb recursos propis i a un pla d'ajust econòmic que permetrà sol·licitar els 2,42 milions d'euros al Ministeri d'Hisenda per assumir la resta de l'import pendent. La modificació pressupostària per efectuar el primer pagament ha rebut el suport unànime de tots els grups municipals. En canvi, el pla d'ajust ha prosperat amb els vots favorables de Fem Sant Andreu, En Comú Podem, Som Sant Andreu, el Partit Popular i Vox, mentre que el PSC finalment s'ha abstingut. Maria Antònia Borbón, regidora d'Hisenda de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, analitzava la situació.
2: Doncs l'Ajuntament, com hem dit al punt anterior, ha d'afrontar una obligació econòmica extraordinària derivada d'una resolució judicial, amb un principal de 2.200.000 euros més els ingressos legals acumulats des de gener del 2018. Estem, per tant, davant d'una obligació de gran magnitud que condiciona directament la política pressupostària municipal dels pròxims anys i que obliga aquest govern a prendre decisions responsables sobre com afrontar-la. Des del punt de vista polític, el dilema és clar. Hem de complir amb una obligació judicial, però ho hem de fer preservant al màxim els serveis públics, la capacitat d'inversió i la sostenibilitat financera de l'Ajuntament. No podem abordar aquesta situació únicament com una qüestió comptable. Darrere d'aquest expedient hi ha recursos públics i, per tant, decisions que tenen conseqüències directes sobre el conjunt de la ciutadania. És per aquest motiu que portem al ple d'avui i ho fem amb la voluntat d'explicar amb transparència quina és la situació, quines alternatives tenim i quines conseqüències té cadascuna d'elles. La proposta tècnica plantejada és destinar 700.000 euros aprovats ara a l'anterior punt de recursos municipals per un pagament durant el 2026, fer-lo ja abans de que acabi aquest exercici, i finançar els aproximadament 2.400.000 euros restants mitjançant el Fons d'Ordenació del Ministeri d'Hisenda. Aquesta opció, però, no és automàtica. L'accés al Fons d'Ordenació depèn del compliment d'uns requisits legals, de l'aprovació corresponent per part del Ministeri d'Hisenda i de l'aprovació d'un pla d'ajust municipal que l'ha d'aprovar el ple, que és el que es farà avui. Per tant, avui no estem simplement decidint una operació financera, estem definint com volem afrontar una càrrega econòmica extraordinària, sense traslladar-ne de manera desproporcionada les conseqüències als serveis municipals ni hipotecar la capacitat de l'Ajuntament per als pròxims anys. I aquí és precisament on apareix la principal dificultat política del pla d'ajust. En primer lloc, qualsevol mesura que s'incorpori ha de garantir que el pagament a l'empresa Camier 2000, que és així la part contrària, no comprometi la prestació dels serveis municipals. Aquest és per a nosaltres un criteri essencial. No volem que una obligació extraordinària acabi traduint-se en menys serveis, menys capacitat d'atendre les necessitats dels veïns i veïnes o menys capacitat d'inversió municipal. En segon lloc, i tal com assenyalen els informes de la intervenció municipal,
3: a la zona de Vila Blareix,
2: d'una indemnització derivada d'una
3: quilòmetres en aquest tram de l'autopista AP7, com et deia, a causa d'un accident. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
4: I ens fixem ara en el transport públic perquè ara mateix la circulació de trens està interrompuda a l'R8 de Rodalies entre Granollers Centre i Martorell per una incidència a la infraestructura. Ja s'ha habilitat, però, un servei alternatiu per carretera. De retruc, els trens de la R2 Nord circulen per via única entre les estacions de Mollet, Sant Fost i Granollers. I això provoca retards i fa que els combois es puguin quedar aturats més estona de l'habitual. Previsió del temps, amb en Lluís Miquel Pérez. Comencen els canvis, però no a tot arreu de Catalunya, oi? Bon dia.
5: Bon dia, Helena. Així és. De fet, ja tenim trucant a la porta. Els primers ruixats estan sobre el mar. De fet, moltes localitats costaneres, si miren mar enllà, veuran núvols en forma de castell. Són els cúmuls que tenim a hores d'ara. Són núvols carregats d'aigua, que al llarg d'aquest matí ja començaran a esquitxar una mica de forma local totes aquestes viles costaneres que van entre el Baix Empordà i el Delta de l'Ebre. Estarem parlant aquest matí d'algun xàfec molt local, molt efímer. De moment no gaire quantitat d'aigua, per bé que en algun moment sí que plourà amb gràcia, i sempre arrapats a mar. Quan més cap a l'interior i sobretot més cap a l'Alt Pirineu, aquest matí, doncs, els núvols que tenim a hores d'ara, que són prims, són trencats, però amb tranquil·litat en general, i també amb suavitat. Déu-n'hi-do, sobretot la xafogor que sentim a hores d'ara. Els ruixats aquesta tarda es desplaçaran una mica més cap a l'interior de l'Ebre, al Prepirineu, alguns racons de la Catalunya central, però podem dir que avui, de moment, la maquinària comença a arrencar sense estar a ple rendiment, amb una temperatura aquesta tarda xafogosa. Sobretot, Helena, estarem molt pendents de la previsió de demà, especialment entre Tarragona i l'àrea metropolitana de Barcelona. És molt probable que demà, sobretot a la vall del Llobregat, hi hagi inundacions. N'estarem molt pendents.
0: Notícies en xarxa, edició matí.

0: Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Ho fa amb la convocatòria d'accions de protesta des de primera hora a diferents punts de la capital catalana. L'entitat redobla així la pressió sobre la Moncloa la vigília que el Consell de Ministres porti previsiblement a aprovació el decret d'habitatge i després de l'esclat social davant del desnonament a Madrid de la Mari Carmen amb l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Un d'aquests punts és l'Avinguda Meridiana de Barcelona, a l'altura del centre comercial Hipercor, al barri de la Sagrera. Es tracta d'un punt clau per a l'accés a la ciutat. Allà hi hem enviat i tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, quina és la situació hores d'ara?
1: Bon dia, Helena. Les coses pel que fa a la mobilitat es compliquen en aquest punt de la ciutat de Barcelona, a l'Avinguda Meridiana, davant el centre comercial Hipercor. Després que aquest grup de manifestants hagin tallat la via fa uns minuts, és el primer tall de carretera, la primera acció reivindicativa que el sindicat de llogateres ha desplegat en diferents punts de la ciutat de Barcelona, tot coincidint amb la visita aquesta tarda del president del govern, Pedro Sánchez, i hores abans que el Consell de Ministres aprovarà previsiblement el nou decret d'habitatge. Un acte de protesta amb el qual el sindicat de llogateres engega motors en aquest caràcter reivindicatiu per pressionar el govern i de retruc també els socis parlamentaris de l'executiu per aprovar el nou decret d'habitatge, conegut ja com a decret Mari Carmen, després del desnonament d'aquesta dona de 87 anys a Madrid.
2: Fora del barri!
0: Gràcies, companys, aquí amatents, doncs, en aquest punt, aquest tall a l'Avinguda Meridiana, però un altre dels punts de concentració a banda d'aquest és l'entorn de la Diagonal de Barcelona. Ara mateix un grup de persones convocades també pel sindicat de llogateres talla el carrer de Còrsega a la confluència amb Pau Claris. Ens hi desplacem en directe amb l'equip, en aquest cas, que hi són els de BTV, amb el Bruno Álvarez i la Lola Santiago. Molt bon dia, Lola. Explica'ns quina novetat ens pots donar des d'aquí.
3: Hola, bon dia. Doncs en aquests moments prop d'una quarantena de persones del sindicat de llogateres estan tallant el carrer de Còrsega entre els carrers de Pau Claris i l'Avinguda Diagonal. A més, aquí també hi ha desplegades una vintena d'agents dels Mossos d'Esquadra i fa pocs minuts, a més, també han arribat 5 furgons de policia per intentar que aquesta marxa no arribi fins als jardinets de Gràcia. El tall ha començat ara mateix fa uns 10 minuts i tot plegat ha sortit des del carrer de Sant Agustí, un dels punts d'acció on havien de començar avui al matí aquesta trobada. Ara mateix el que podem fer és anar justament a on estan la comitiva del sindicat de llogateres, on està l'Enric Aragonès, el portaveu del sindicat, que en aquests moments començarà a fer aquesta atenció a mitjans per explicar una mica sobre què tracta aquesta acció i també de com seran les pròximes d'avui al matí d'aquesta tarda.
0: Doncs estarem pendents d'aquesta compareixença i també, evidentment, dels diferents actes sorpreses que té previst aquest matí el sindicat de llogateres en suport, doncs, a Mari Carmen, aquesta dona desnonada, però també a totes les Mari Carmens que hi ha al país. Tot plegat, doncs, la derivada a Catalunya d'aquesta crisi que manté centenars de persones concentrades també a la Puerta del Sol de Madrid en una acampada indefinida que ha culminat ja la segona nit. Els mobilitzats tenen la intenció de mantenir-la com a mínim fins demà, coincidint amb la previsible, deia, aprovació del decret d'habitatge en Consell de Ministres. La indignació ciutadana recupera d'aquesta manera un espai que es va convertir en un símbol de la revolta social fa 15 anys amb el 15M. Els mobilitzats exigeixen una congelació dels preus de lloguer i una regulació dels contractes indefinits. Tot plegat, com dèiem, augmenta la pressió sobre el govern espanyol, que treballa a contrarrellotge per aprovar demà el decret encallat des de fa mesos. És per això que el president Pedro Sánchez ha reclamat de nou als seus socis d'investidura que li donin suport. La vicepresidenta del govern i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ja ha advertit que no acceptaran una regulació a mitges i el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha insistit en la defensa del petit propietari per donar-hi el seu aval.
4: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno
2: está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda. Porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad.
1: No nos vale cualquier real decreto. Queremos un real decreto que le meta mano a los fondos buitre, que diga que ya está bien de esos fondos de inversión, efectivamente, que no tributan impuestos en nuestro país.
4: El gobierno sabe que si quiere hacer una regulación para parar los pies a los fondos buitres, tendrá el voto favorable de Junts. Pero que esto no lo mezcle, como hizo en su momento en un decreto omnibus con las pensiones, con medidas que lo que hacen es que se criminalice al pequeño propietario, no ponga pisos en alquiler y los jóvenes y la gente tenga más dificultades para encontrar pisos de alquiler.
0: Doncs tornem ràpidament al carrer a Còrsega per escoltar les paraules d'Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres.
5: Venim a defensar casa nostra, casa de la Mari Carmen, casa de la Sílvia i la nostra dignitat. I avui ens la juguem a les 7 de la tarda al Palau de Congressos de Catalunya.
6: Oye, Vicent, ¿qué pasará?
5: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general pels drets de la gent treballadora i pel dret a l'habitatge, que són els mateixos drets.
7: S'ha d'aprovar al Congrés. No sé si teniu previst també fer pressió després del decret del dimarts a tots els partits polítics que podrien aprovar o no aquest decret.
5: Jo crec que hem vist els darrers dies com tots els partits polítics s'han vist obligats a moure's, fins i tot els que estaven més allunyats, perquè els està desbordant la situació. Per tant, el que cal és que demà el Consell de Ministres hi vagi un decret que sigui de veritat i després tocarà, evidentment, que el convalidi el Congrés dels Diputats. Però ja veiem com tot es mou, fins i tot el que semblava que era inamovible, quan la gent desborda els carrers, quan la gent diu que ja n'hi ha prou i és el que toca fer avui a les 7 al Palau de Congressos.
7: Però vull dir que no és només pel decret, que també s'ha d'aprovar després al Congrés, perquè si no, potser hi ha un decret demà, sí, demà, però després cau al Congrés i no hauria servit per res.
5: Sí, sí, la cita que tenim ara és pel decret de demà, però ha de ser un decret que després es convalidi, efectivament, i en això seguirem lluitant. Ho hem fet altres vegades i ho tornarem a fer. Cada vegada més gent està sortint al carrer perquè veu que ja tots n'estem farts i, per tant, les mobilitzacions seguiran.
8: Aquesta és una de les accions sorpresa. No sé si hi ha altres arreu de Barcelona, no sé si ens pots explicar una mica com han anat.
5: Avui comencem el dia indicant que avui no és un dia normal i així s'ha fet amb talls de carrers que s'estan produint a diversos punts de Barcelona, només com una alerta per començar el dia que aquesta tarda tothom ha de ser a les 7 a Palau de Congressos de Catalunya.
8: Castellà, no?
5: Fem castellà? Vale, voy.
8: Venga.
9: Sí, sí, sí. Sí, en castellà.
0: Doncs paraules en directe d'Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres, en un dilluns mogut, ja ho sentíeu, arran, doncs, del decret Mari Carmen, que en teoria s'ha d'aprovar dimarts al Sindicat de Llogateres, seguint una mica l'estela del moviment de Madrid, del moviment que està acampat a la Porta del Sol des de fa dues nits. Ha volgut també fer sentir la seva veu i recordem, a les 7 d'aquesta tarda hi ha convocada també, com ho sentíem, una manifestació al Palau de Congrés, aprofitant la visita del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, aquí a Barcelona.

0: d'altres coses, el govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures amb l'estratègia de combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Una comissió interdepartamental liderada per la Conselleria d'Empresa pren com a base la recent actualització de la Guia de Salut Digital, que analitza els riscos associats a l'ús excessiu de les noves tecnologies entre els estudiants i que recull l'evidència de 700 estudis científics internacionals. L'anunci arribarà després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ja s'hagi mostrat partidari de prohibir l'ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys i hagi posat el focus en la recuperació del llibre de text i de les biblioteques com a espais centrals en l'àmbit educatiu. La intenció del govern és que les 60 mesures que es detallaran aquest dilluns siguin d'aplicació immediata i se sumin a altres iniciatives que entraran en vigor al curs vinent, com per exemple la recuperació de les lectures obligatòries al batxillerat i la necessitat que tots els centres educatius disposin d'un pla lector. Javier Feliz, psicòleg i director d'operacions de l'entitat Desconnecta, creu que s'ha d'acompanyar els menors en l'ús de la tecnologia, però no prohibir-la. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
1: Aprendre, no? O sigui, la paraula prohibició en un món on estem envoltats de pantalles no té criteri, no? Però el tema de les mesures del govern busquen que els adolescents del nostre país tinguin eines, no? El més important és que estan rodejats i envoltats per un entorn d'estímul constant, notificacions, vídeos curts, respostes immediates, i hem de recuperar aquests processos cognitius i tornar al bàsic, no? Tornar a pensar processos cognitius, comprendre, relacionar, ser crítics, no? Tenir aquest pensament en lloc d'aquesta prohibició cap a la tecnologia.
0: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, presideix aquesta tarda la taula agrària extraordinària amb les principals entitats del sector. La reunió arriba en un moment de descontent i tensió al camp català, amb un sector primari que alerta d'una situació límit. L'encariment del gasoil, la competència exterior i la pèrdua de rendibilitat de moltes explotacions han posat contra les cordes pagesos i ramaders. Què en pot sortir de la reunió d'aquesta tarda? Li preguntem a Pere Roquer. Ell és president de SAGE Catalunya. Senyor Roquer, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
2: Hola, molt bon dia.
0: Des de SAGE, igual que estan denunciant la resta de sindicats i entitats agràries, parleu d'una situació insostenible. Què és el que ha fet saltar definitivament les alarmes? Parlàvem del gasoil, dels fertilitzants, de la competència de mercats exteriors...
2: Doncs bé, un dels primers és el gasoil, avui a la taula agrària, però demà també a la reunió amb el ministre d'Agricultura, on se'ns ha de denunciar aquestes bonificacions que se'ns va prometre, si no nosaltres, engegar els tractors avui en dia comença a ser molt complicat, però a més, amb la competència deslleial que tenim, sobretot des de que Espanya i Europa van signar aquest acord amb Mercosur, penseu de que Europa ha tingut que anar ràpid a prohibir l'entrada de carn de vacum de Brasil, ho denunciem al vostre programa el mes de maig, i és de que aquesta competència deslleial, tant amb productes càrnics com amb productes derivats, hortalisses, fruites, etc., que produeixen en aquests tercers països amb una normativa laboral totalment diferent a la nostra, amb una normativa de fitosanitaris totalment diferent a la nostra, i sobretot amb aquesta burocràcia desbocada que tenim al nostre sector i altres sectors, ens està fent insostenible continuar mantenint les explotacions agràries.
0: Senyor Roquer, creu que vostè parlava ara de la taula agrària d'aquesta tarda, creu que hi ha voluntat real de posar mesures concretes sobre la taula o serà una reunió més de diagnòstic?
2: El diagnòstic que està fet. És més, el conseller d'Agricultura anuncia aquest passat divendres a la inauguració de la Fira Mos d'aquí de Lleida de que dilluns sí o sí presentaria unes propostes concretes, econòmiques i socials de cara al sector de la pagesia i ramaderia d'aquest país. Doncs, si ell ho va dir el divendres, vol dir que té molt clar que el diagnòstic està fet i, per tant, hi ha d'haver al damunt de la taula aquelles mesures econòmiques que des del sector i des de les organitzacions agràries li han plantejat al conseller des de fa molts dies.
0: Vostè també parlava del Consell de Ministres de demà dimarts. Ha d'abordar l'encariment del carburant. Creuen que es tornarà a prorrogar l'ajut de 20 cèntims per litre al gasoil professional? I quines altres mesures urgents esperen, si més no, que s'aprovin?
2: És que no n'hi ha prou només amb 20 cèntims. En aquests moments, ficar un litre de gasoil al tractor val 1,65 €. Amb 1,65 € amb tractors on necessitem 100, 200, 300, 400 litres per poder-los arrencar, això és inviable totalment. Per tant, no esperem 20 cèntims sol, ja li vam dir al ministre fa 15 dies, sinó que al damunt de la taula hi ha d'haver més de 20 cèntims tenim un tema d'impostos que ens estan ficant damunt de la taula més del 21% d'IVA, que això ens està destrossant. Per tant, a part d'un ajut directe, hi ha d'haver també una rebaixa d'impostos. I no val l'excusa, com sempre es fa, de que els impostos serveixen pel benestar. Escolta, la pagesia ja fa molt temps que estem pagant impostos desbocats i, per tant, el que ha de fer els governs és apretar-se ells el cinturó de cara que potser no fa falta tants cotxes oficials i el que fa falta més és tractors per poder treballar al carrer.
0: I una darrera qüestió molt ràpida, senyor Roquer. Assaja també ha advertit que no es pot sacrificar sòl agrícola per instal·lar energies renovables. Què reclamen exactament amb el tema de les macroplantes fotovoltaiques que es volen ubicar sobre terreny agrícola?
2: Doncs bé, primer de tot, hem sigut molt clars des d'Assaja des de que es va plantejar aquest plàter. Aquest plàter està mal fet, per això s'ha tingut que retirar. Avui hi ha una roda de premsa aquí a Lleida, concretament al costat de les plaques d'Alcarràs. I perquè no sigui l'exemple que va passar amb la pel·lícula d'Alcarràs de Carles Simón, que els camps agraris acabin sent de plaques solars, i és evident que aquest plàter plantejat com ha fet el govern, per això l'ha tingut que retirar, i el que diem és que, escolti, el camp agrari ha de ser per cultivar aliments. Els fem de primera qualitat. No ha de servir per cultivar energia.
0: Doncs avui tenim molts fronts oberts. Tenim aquest matí aquesta roda de premsa que vostè ens feia referència ara del plàter, però també a la tarda la taula agrària. N'estarem pendents. Gràcies, senyor Roquer. Bon dia.
2: Molt bon dia. Moltes gràcies a vosaltres.

0: la Lliga ACB, que ha sumat un triomf a la pista del vigent campió, el València, per 100-105. Victòria coral dels de Gerard Encuentra, que confirma les bones sensacions de la pretemporada. Un parcial inicial de 20-26 va permetre creure els del Segrià que, tot i cedir en el segon període i arribar al descans per darrere en el marcador, tornarien a obrir forat en el tercer quart amb un parcial d'1-14. En els darrers minuts, el protagonisme de Baidmon, autor de 23 punts, va conduir l'equip cap a la victòria. I també va guanyar el FIAC Girona, que ha arrencat el curs imposant-se per 7 punts de diferència, 84-77, a l'UCAM Múrcia. Un duel molt igualat en què els gironins es van endur el triomf gràcies a un parcial de 32-25 en el darrer quart. Jacel Pérez, amb 20 punts i 8 rebots, i Whitaker, amb 19 punts, van liderar l'equip de Moncho Fernández per sumar la primera victòria de la temporada. Per contra, la sisa joventut va perdre la pista del Breogán. El flamant campió de la Supercopa, amb baixes destacades, va caure l'Hugo per 110-104. Els verd i negres van anar sempre a remolc dels gallecs, malgrat els 22 punts de la Provitola i els 18 de Ricky Rubió, que va acabar amb 26 de valoració. I anem ara cap al futbol per explicar-vos que Eric García ha abandonat la concentració de la selecció espanyola i torna cap a Barcelona amb unes molèsties al genoll. El de Martorell, que ja no va jugar el partit de dissabte contra Anglaterra, se sotmetrà avui a proves per determinar l'abast de la lesió. Després de la victòria a Wembley, el combinat espanyol prepara el segon partit de la Nations League, en què demà s'enfrontarà a Croàcia. A la Copa del Rei, el Prat ha golejat el Sant Rafael Eivissenc i té un peu i mig a la primera ronda on es trobaria amb un equip de primera divisió. Els potablaves hauran de certificar el bitllet en el partit de tornada diumenge vinent al Sagnier. D'altra banda, a la primera federació, el canvi d'entrenador a l'Europa ha arribat acompanyat de la primera victòria. El conjunt escapulat, amb Luis Blanco a la banqueta, va superar el Rayo Majadahonda per 1-0 amb un gol d'Àlex Cano en el temps afegit. El tècnic destaca la millora de l'equip.
1: Necessitàvem aquesta victòria. Jo crec que ens donarà molta energia. Avui hem crescut que podíem guanyar i això és molt important. No ha sigut fàcil, la primera part s'ha costat una miqueta, però hem anat de menys a més. Hem acabat molt bé el partit, amb energia, amb ganes, i s'ha de cantar per nosaltres, o sigui, estem molt contents.
0: I arribarem a 9:15 parlant-vos dels Castellers d'Esparreguera, que han guanyat la primera jornada del concurs de castells d'aquest any. El trofeu ha marxat per primera vegada cap al Baix Llobregat en una edició, la 30a, on han participat les 12 colles que fan castells de gamma alta de 7 pisos. La d'aquest diumenge ha estat la prèvia al concurs de castells que s'ha de celebrar aquest proper cap de setmana a Tarragona i que es podrà veure tant per les televisions locals com també per la xarxa Més. Més coses de l'àmbit de la cultura, perquè el Piro Musical de la Mercè, que per primer cop s'ha celebrat a la platja de la Nova Icària de Barcelona per les obres a la Fira de Montjuïc i a la plaça d'Espanya, ha congregat unes 200.000 persones per posar punt final a les festes de la patrona de la capital catalana. Josep Montero, líder d'Oques Grasses, ha posat la banda sonora amb una presència destacada de música en català que s'ha coordinat a la perfecció amb els focs artificials llançats des de l'espigó de la platja del Bogatell.
2: Floreix a dins el meu amor.
3: La xarxa de comunicació local.
4: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
5: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
4: Entrades a auditori.cat.

0: L'animació en 2D és un procés artesanal fascinant que va dominar el cinema d'animació durant dècades. Una curiositat interessant és com es creava el moviment fluid fent servir cel·luloides transparents anomenats cel·les. Cada cel·la era una làmina de plàstic on es dibuixaven a mà els personatges o elements mòbils amb tinta i pintura. Aquestes cel·les es col·locaven sobre un fons estàtic, generalment pintat amb aquarel·la o amb guaix, i es fotografiaven un per un amb una càmera especial. Per aconseguir l'efecte de moviment, els animadors dibuixaven milers de cel·les amb lleugeres variacions, seguint la regla dels 24 fotogrames per segon. Per exemple, un personatge caminant requeria dibuixar cada posició de les cames i els braços en cel·les diferents. Per estalviar temps, elements com el cap o parts que no es movien es reutilitzaven en diversos fotogrames. Aquest procés era tan laboriós que grans estudis com Disney dividien el treball entre equips d'animadors, entintadors i pintors. Tot i la seva complexitat, aquesta tècnica va permetre crear obres mestres com Blancaneu al 1937, definint l'estètica clàssica de l'animació i deixant un llegat artístic perdurable. Aquesta tècnica va arribar a la televisió en dècades posteriors i era utilitzada per animar sèries com El Simpson fins a inicis del 2000, quan aquest procés va quedar obsolet davant les eines digitals.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
3: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant la crida del sindicat de llogateres a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Les convocatòries estan en marxa des de primera hora i ara mateix alguns dels concentrats es concentren a l'avinguda de la Meridiana, una de les principals artèries d'entrada a la ciutat, i al carrer també de Còrsega, a l'entorn de la Diagonal. L'entitat rebla així l'esclat social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, després de l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor de l'accés a un pis digne exigeixen que el text no sigui merament cosmètic, que renovi indefinidament els lloguers i en congeli els preus. N'ha parlat fa pocs minuts el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès.
4: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
3: Mentrestant, centenars de persones mantenen per segona nit consecutiva una acampada a la Puerta del Sol de Madrid. Amb aquest marcatge de fons, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, pressiona també els seus socis d'investidura per tancar el decret. Junts alerta que acollirà els fons voltor, però no els petits propietaris. El govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures per combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Agafa com a base l'evidència de 700 estudis científics internacionals i arriba en plena convulsió del sector amb el debat obert per assolir un gran acord de país en l'educació. Javier Feliz, psicòleg i director d'operacions de l'entitat Desconnecta, ha apuntat al Notícies en xarxa en quina línia hauria d'anar l'acompanyament als menors.
5: Aprendre a aprendre, no? O sigui, la paraula prohibició en un món on estem envoltats de pantalles no té criteri, no? Però el tema de les mesures del govern busquen que els adolescents del nostre país tinguin eines, tornar a pensar processos cognitius, comprendre, relacionar, ser crítics, no? Tenir aquest pensament en lloc d'aquesta prohibició cap a la tecnologia.
3: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel 14 d'octubre a Barcelona. Des del sindicat Assaja, el seu president, Pere Roquer, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
6: No esperem 20 cèntims sol, ja li vam dir al ministre fa 15 dies, sinó que al damunt de la taula hi ha d'haver més de 20 cèntims. Tenim un tema d'impostos que ens estan ficant damunt de la taula més del 21% d'IVA, que això ens està destrossant. Per tant, a part d'un ajut directe, hi ha d'haver també una rebaixa d'impostos. I no val l'excusa, com sempre es fa, de que els impostos serveixen pel benestar. Escolta, la pagesia ja fa molt temps que estem pagant impostos desbocats i, per tant, el que ha de fer els governs és apretar-se ells el cinturó De cara que potser no fa falta tants cotxes oficials, el que fa falta més és tractors per poder treballar al carrer.
3: La calor extrema i la falta de pluges fins ara fan preveure una temporada de bolets a mig gas aquesta tardor. Una situació que els experts creuen que podria tenir alguna excepció a les zones litorals. N'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa el micòleg Enric Gràcia.
7: A l'inici serà molt dolent perquè han de passar com a mínim 20-25 dies des d'aquesta pluja que heu anunciat per demà, doncs que començarà a fer efecte. I per altra banda fa massa calor perquè surtin bolets. Jo crec que per sobre dels 800 metres tindrem una temporada molt curta. A costa jo crec que és possible que tinguem bona temporada.
3: Dels esports, sorpresa en Dalí Lerna Lleida en l'estrena a la Lliga ACB. Ha sumat un triomf a la pista del vigent campió, el València, per 100-105. James Bateman, autor de 23 punts, va liderar els de Gerard Encuentra en l'assalt al Roig Arena. També va debutar amb victòria el Girona, que es va imposar a l'UCAM Múrcia, mentre que el Joventut va cedir a la pista del Breogant. I en cultura, els castellers d'Esparreguera guanyen la primera jornada del concurs de castells d'aquest any. La d'aquest diumenge ha estat la prèvia al concurs de castells que se celebrarà el pròxim cap de setmana a Tarragona i que es podrà seguir per les televisions locals i també a la xarxa Més.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen ara mateix 5 minuts de 8:45. Us ho anunciàvem suar en els titulars. El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Ho fa amb la convocatòria d'accions de protesta ja des de primera hora a diferents punts de la capital catalana, com l'Avinguda Meridiana, la plaça de Sants, el carrer de Tarragona i el de Sant Agustí, al barri de Gràcia. L'entitat redobla així la pressió sobre la Moncloa a la vigília que el Consell de Ministres porti a aprovació el decret d'habitatge i després de l'esclat social davant del desnonament a Madrid de la Mari Carmen amb l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. En una d'aquestes protestes hi tenim el Bruno Álvarez i la Lola Santiago de BTV. Bon dia, Lola, on sou ara mateix?
2: Bon dia, doncs ara mateix ens trobem aquí al carrer de Còrsega amb la Diagonal, on tot just fa uns minuts que s'ha aixecat el tall que havia fet el sindicat de llogateres entre els carrers de Passeig de Gràcia i Pau Claris. Un tall que ha començat sobre les 8 del matí i que ha durat poc més de 20 minuts. Aquí s'han aplegat una quarantena de manifestants amb pancartes, també amb consignes a favor de l'habitatge, i a més també s'han desplegat diferents furgons dels Mossos d'Esquadra i també de la Guàrdia Urbana per evitar que aquesta marxa arribés fins al Passeig de Gràcia. Ara, com podem veure, aquest tall ja s'ha aixecat, aquí torna a circular els cotxes, i aquest ha estat un dels 4 talls que hi havia convocats avui al matí a Barcelona per exigir l'aprovació del decret Mari Carmen, el nou decret d'habitatge que el sindicat de llogateres demana al govern espanyol que tiri endavant demà mateix al Consell de Ministres. Des de l'executiu diuen que aquesta és la seva intenció i per això des del sindicat demanen que no es quedi en paper mullat perquè es necessiten mesures estructurals.
3: Jo crec que hem vist els darrers dies com tots els partits polítics s'han vist obligats a moure's, fins i tot els que estaven més allunyats, perquè els està desbordant la situació. Per tant, el que cal és que demà el Consell de Ministres hi vagi un decret que sigui de veritat, i després tocarà, evidentment, que el convalidi el Congrés dels Diputats. Però ja veiem com tot es mou, fins i tot el que semblava que era inamovible, quan la gent desborda els carrers, quan la gent diu que ja n'hi ha prou i és el que toca fer avui a les 7 al Palau de Congressos. El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
2: Aquesta acció és només un aperitiu del que ens espera avui a les 7 de la tarda a la gran manifestació que hi ha convocada davant del Palau de Congressos, tot just coincidint amb la visita de Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, aquí a la ciutat de Barcelona. Des del sindicat ja diuen que esperen que sigui una marxa massiva.
1: Gràcies, doncs, Lola, per aquesta última hora. Des d'aquí, des del carrer Còrsega de Barcelona, un altre dels punts de Barcelona on el sindicat de llogateres ha traslladat la seva protesta aquest matí és a l'Avinguda Meridiana, a l'altura del centre comercial Hipercor, al barri de la Sagrera. Es tracta d'un punt clau per a l'accés a la ciutat. Allà hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, quina és la situació ara mateix en aquest punt de Barcelona?
4: Bon dia, Elena. Doncs aquest tall de trànsit acaba

0: s'hauran de debatre. La sessió també ha servit per aprovar per unanimitat la creació d'una comissió informativa especial que farà el seguiment de l'execució del pagament de la sentència judicial. La proposta impulsada per Som Sant Andreu permetrà establir un espai de treball amb la participació de tots els grups municipals per abordar les conseqüències econòmiques del cas durant els propers anys. El conflicte urbanístic del sector 21 remunta a principis dels anys 2000, quan es va desenvolupar l'entorn del centre comercial Atrium. Més de dues dècades després, la resolució judicial obliga l'Ajuntament a afrontar una despesa que representa aproximadament el 10% del pressupost municipal i que condiciona la planificació econòmica dels pròxims exercicis. Un altre dels acords destacats en el ple municipal ha estat l'aprovació del Pla de Dinamització Turística de Sant Andreu de la Barca, que ha rebut el suport de FEM Sant Andreu, PSC, Som Sant Andreu, Partit Popular i En Comú Podem. Vox ha estat l'únic partit que s'ha abstingut. L'aprovació del document estableix un nou parc municipal per treballar en la dinamització turística de la ciutat i ha aconseguit un ampli consens entre els grups municipals, tot i que no ha assolit la unanimitat. La sessió també ha servit per donar continuïtat a les inversions previstes en l'àmbit de la Solana i el Mercè Rodoreda. El ple ha aprovat per unanimitat el reconeixement d'una despesa de 115.000 euros a favor de l'àrea metropolitana de Barcelona, corresponent a l'aportació municipal del conveni de col·laboració per finançar les obres de millora d'aquest entorn. El projecte contempla actuacions en l'àmbit de Mercè Rodoreda i els equipaments del Parc de la Solana, dos espais inclosos en les actuacions de transformació i millora urbana del municipi. També s'ha aprovat per unanimitat l'autorització de compatibilitat sol·licitada per un agent de la policia local per desenvolupar tasques de formació i també de docència a la Federació Catalana d'Handbol fora de la seva jornada laboral municipal. El debat polític també s'ha fet evident durant la part de control, especialment en la moció presentada pel PSC per prohibir els habitatges d'ús turístic a Sant Andreu de la Barca. La proposta socialista ha prosperat amb els vots favorables de FEM Sant Andreu, PSC i Som Sant Andreu, en Comú Podem s'ha abstingut, mentre que Vox i el Partit Popular hi han votat en contra. L'acord expressa el posicionament majoritari del consistori a favor de prohibir aquesta modalitat d'allotjament turístic al municipi. L'aprovació de la moció, però, no equival per si mateixa l'entrada en vigor d'una prohibició normativa que haurà de seguir els procediments administratius que corresponguin. La votació també ha evidenciat les diferències entre els grups municipals sobre la regulació dels habitatges destinats a allotjament turístic. El Partit Popular i Vox han retirat les mocions que presentaven en aquest ple municipal. A l'apartat de fiscalització i el control de l'activitat municipal, el ple ha donat a compte del decret d'alcaldia del 22 de setembre que dona per finalitzat el període d'informació i actuacions prèvies iniciat arran d'una resolució de l'Oficina Antifrau de Catalunya del passat 4 de març. Aquest punt ha tingut caràcter informatiu i no s'ha sotmès a votació. La corporació també ha rebut informació sobre els decrets d'alcaldia aprovats entre el 28 de juliol i el 22 de setembre, així com també les principals activitats del govern municipal. En l'àmbit de gestió econòmica, s'ha donat compte la tramesa al Ministeri d'Hisenda de la documentació corresponent al segon trimestre del 2026, incloent-hi el període mitjà de pagament, l'informe trimestral de tresoreria i l'avaluació de compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Un ple ordinari que ha deixat acords rellevants per al futur econòmic i urbanístic de Sant Andreu de la Barca. La necessitat d'afrontar la condemna judicial del cas Atrium ha centrat bona part del debat i ha posat de manifest la importància que tindrà la resposta del Ministeri d'Hisenda per concretar el calendari de pagament i les mesures econòmiques dels pròxims anys. Hem valorat aquest ple municipal amb els diferents portaveus. Anna Serra, coportaveu de FEM Sant Andreu.
1: Jo crec que avui hem viscut el més lamentable de tots els plens que hem tingut fins ara, perquè avui hem vingut a tractar un tema de suma importància per la nostra ciutat, que és el cas Atrium, la condemna de 3 milions d'euros que l'Ajuntament ha de fer front per una nefasta gestió d'anteriors governs socialistes. I justament avui, que era el moment de remar tots a la una, de trobar la solució, de passar pàgina, hem vist un partit socialista desubicat, lamentablement irresponsable, que el que ha fet és abstenir-se a la solució. Això què vol dir? Que ells prefereixen continuar sent part del problema. Perquè si estem aquí és per la seva nefasta gestió. Per tant, que avui no hagin... no ens hagin recolzat per poder accedir a l'única solució que tenim per fer front a aquesta despesa i que el pes d'aquests interessos no recaigui plenament sobre els nostres ciutadans, és d'una irresponsabilitat màxima. Per tant, s'hauran d'excusar molt bé i explicar-ho molt bé a la ciutadania perquè aquesta pugui entendre la seva decisió d'avui.

0: menor coste para los vecinos y vecinas de San Aldo de la Barca. Y en ese sentido, pues yo solo quería hacer esa felicitación también a los técnicos y las técnicas de la casa, que muchas veces son los que están detrás de todo esto y a veces nos olvidamos de ellas.
1: L'abstenció del Partit Socialista ha estat el principal punt de discrepància política de la sessió. El regidor socialista Froilán Salgado ha defensat que el seu grup està d'acord amb la sol·licitud de finançament al Ministeri d'Hisenda, però ha expressat el desacord amb el contingut del pla d'ajust que acompanya la petició. Segons ha exposat, el document ministerial permet plantejar diferents mesures d'increment d'ingressos, reducció de despeses i millora de l'eficiència municipal. Salgado ha assegurat que des de les 65 mesures possibles que recull el model, el pla presentat pel govern contempla un increment de l'IBI del 6,2% el primer any, el 2027. Com dèiem, l'extensió del Partit dels Socialistes ha estat el principal punt de discrepància política de la sessió en el ple municipal. La resposta de Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu.
2: O sigui, jo entenc que tenies la resposta preparada, Froi, i t'aprecio molt, però, hòstia... Sí, en el pla, en el detall del pla ja no ens agrada que això es pagui de l'IBI, però tu creus que a nosaltres ens agrada menjar-nos el marron aquest dels 3 milions d'euros? Després de 20 anys de males decisions contínuament una darrere l'altra i que ara hem d'assumir nosaltres aquesta situació que ens posa a l'Ajuntament, les finances, al borde del col·lapso, que igual la gent ha de pagar una quantitat que encara no sé, no sabem com ho farem, que estem cercant oportunitats per trobar línies de finançament, etc. Ostres, ha estat dur escoltar la teva intervenció, la veritat, Froilán. Ara és el moment de demostrar que arrimamos el hombro. Ara és el moment de demostrar en aquest punt la urgència i a mojar-se, exactament. Si deixem-nos d'històries i de fer volar coloms, i aquí ara és el moment de demostrar-ho. O sigui, com he dit a la meva primera intervenció, jo no tinc ganes de mirar el passat, ni recordar, i no sé què. Ja passarà el que hagi de passar, però ara és el moment d'estar tots a una, que es demostri. Ho demostrem a la ciutadania, sí o no? O comencem a mirar que sí, ai, he visto que en el detall, ai, no me gusta l'IBI, joder. Si tu creus, perdó, tu creus que a nosaltres en aquesta situació ens agrada ser-hi? Jo crec que no. Jo crec que tothom ho veu, no? Jo entenc. Ara és el moment. Demostrem a la ciutadania que fora de les nostres diferències, fora del passat, són capaços d'entomar aquesta situació i de tirar-la cap endavant. Compten amb nosaltres i és la nostra obligació resoldre els problemes. Voler ser part de la solució. Som part de la solució o no? O som part del problema? Perquè tenim vinculacions amb el passat, perquè ens saps greu. Hòstia, siguem valents. Siguem valents i demostrem que estem aquí per alguna cosa, que ens han votat i han confiat en nosaltres per alguna cosa. És hora de demostrar-ho. És avui. Gràcies.
1: El regidor socialista Froilán Salgado responia a la resposta de Miquel Àngel Abril de FEM Sant Andreu.
3: Primer de tot, nosaltres, la meva intervenció que he llegit en nom del grup municipal socialista és de sumar, és de reconeixement del moment complicat i és de posar-nos al costat. Però disculpeu, no entenem perquè hi ha 64 punts que no s'utilitzen. No ho entenem. Que hagués costat? No, jo crec que no és tan difícil entendre això, perquè, i ja he dit, ens genera dubtes i que entenem

grande in realtà di

avui no era el dia de fer política. I el dilluns, però una setmana i mitja abans, el seu portaveu en privat, li vaig explicar tota la situació. I li vaig demanar la seva col·laboració. I avui aquesta confiança ha estat traicionada en públic. En públic. Vostès avui acaben de dinamitar una entesa de futur. Que els quedi ben clar. Vostès avui acaben de dinamitar la confiança meva i de tot el meu equip. I també dels seus companys de consistori. És sorprenent. És sorprenent el que vostès avui han fet aquí. I mirin, si no volen ser part de la solució, no ho siguin. Els que estem en aquest cantó de taula tirarem endavant. Això solucionarem el centre comercial i intentarem que els veïns i veïnes no hagin de pagar la seva festa, la que vostès

0: I, ostres, és que confirmo que és la millor plataforma de totes.
1: Sí.
0: A nivell
1: sí,
0: de qualitat sí. Em sembla que està molt per damunt de la resta.
2: Sobretot a nivell en cert error. O sigui, és molt difícil, que n'hi i ha, eh? Que alguna sèrie d'Apple TV no estigui bé. Vale. Entens? O sigui, sí, des de l'inici sí. Ja veus una qualitat de producció i de guió...
1: Sí, sí, sí.
2: Remarcable.
1: Sí, sí. Molt bé, molt bé. Doncs en aquest
2: per cert,
1: cas... Digues.
2: Slow Horses es va estrenar l'1 d'abril de 2022.
0: Va anar any per menys...
2: Portem 6 temporades, eh?
1: Sí, sí, hosti, déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Doncs és una sèrie d'espionatge plena d'humor negre que segueix a un disfuncional equip d'agents d'intel·ligència britànics que treballen en un vertedero del MI5.
2: Abocador.
1: Abocador, conegut com a Slow House o la Ciénaga. Oldman interpreta Jackson Lamb, un brillant i irascible cap dels espies que han acabat a Slow House degut a greus errors en la seva carrera. Com dèiem, sisena temporada. Com estem avui, eh? A Disney Plus, el que arriba és Mínima Seguretat.
3: My name is Corinne Maillard, detention director at Shenhua's Correctional Facility, and I oversee the inmates' daily lives. To me, prison is all about rehabilitation.
4: Rise and shine!
3: We're responsible for the inmates, and it's our job to help them return to society. Is that cannabis?
5: He's a bad seed. Nothing good will come of
6: it. What are you going to do, huh? Come on.
7: Rehabilitation.
8: Hey, that's what your job is.
9: Michelle, I call Michelle. Was born for this.
8: But this job is all about listening.
1: És una presó de Xenoas, un lloc que suposadament garanteix l'ordre i la disciplina, només que aquí qui dirigeixen són els primers en saltar-se les regles.
0: Vaja.
1: Bueno, aquí, diu, saps? Només aquí. Entre una alcaldessa que tracta els reclusos com una mare, un lloc... és que, mare de Déu, que és un lugar teniente.
2: Un
1: terratinent,
2: un,
1: no?
2: Sí, un amic, no. Sí, una cosa així, no? Seria una figura d'autoritat dins de la presó.
1: Vale. Obsessionat amb l'autoritat, un guarda que s'entrega per complet i una nova recluta decidida a demostrar la seva vàlua a la gestió de la vida diària es basa en la improvisació, decisions precipitades i idees descabellades. Un caos permanent que, contra tot pronòstic, funciona. Però per quant temps?
2: La definició que us he donat aquí fora de micros, que em sembla bastant encertada, sobretot per l'estil de la sèrie, l'estil de la comèdia que té, és Abbott Elementary, Col·legi Abbott, en una presó.
1: Ah.
2: I és una sèrie francesa. Tampoc sé si jo havia mai dit que tinc ganes de veure una sèrie francesa.
1: Ja, jo crec que és un comentari que no s'ha fet massa. Però bueno. A Prime Video, arriba Nigel.
10: ¿Quién eres?
11: Frances Neely, 124 de West Haven, Chicago. Ex-sargento mayor de la Unidad de Investigaciones Especiales 110. ¿Estáis usando esa información para averiguar todo lo que podáis sobre mí? Quería ahorraros el trabajo. Soy detective. ¿Quieres aprender a hacer este trabajo? Acércate.
10: Tengo formación en esto.
11: No tanta como yo. ¿Esto sí?
10: Ya.
11: Te lo explico.
10: No me jodas.
11: Quiero la verdad.
10: ¡Dile! Has estado ocupada. Dispara. Parece que quiere dar guerra. ¿Te cuento un secreto?
11: ¿No sabes leer?
1: A veure, és una investigadora privada de Chicago i antiga protegida de Jack Reacher en la Unitat d'Investigacions Especials 110 de l'Exèrcit. Quan s'entera, quan se n'adona que una amiga seva del seu passat ha mort en un sospitós accident, s'obsessiona en fer justícia. Aprofitant tot el que ha après de Jack Reacher i de la seva etapa com a membre de la Unitat 110 d'Investigacions Especials, com has dit que es deia?
2: Neely.
1: S'endinsa en un perillós camí per destapar un malvat complot. Bueno.
2: Pues,
1: adéu,
2: què?
1: Sergi.
2: Què dius? No te fa molta il·lusió aquesta sèrie?
1: Sí, no, o sigui, crec que sí que pot estar bé, però també és veritat que potser és una trama que ja s'ha explotat una miqueta. A veure, Netflix, parlant de trames que no s'han explotat mai.
2: Correcte, aquesta m'agrada molt, t'he de dir... El recurs de la seva existència, per així dir-ho. O sigui, Stranger Things és una sèrie que, evidentment, va passar molts anys entre la producció de la primera temporada i l'última, la qual feia molt notori que els actors haguessin envellit notablement des del primer capítol, perquè eren nens, i ja eren adults amb els seus 20 anyets. M'agrada

0: molt l'estil d'animació que es fa servir i sobretot el recurs, que és l'estil d'animació que es fa servir per tornar, no?, per fer una interquela de dues temporades. Uh-huh. Dit això...
1: Estem parlant de Stranger Things Relatos del 85.
2: Come on! Come on! What was that?
3: We are the first line of defense against paranormal threats to our town. It's our duty as the Hawkins Investigators Club to investigate.
4: I've never seen flowers bloom in winter like this. What is that?
5: You all need to get out of here before it comes back.
6: Before what comes back?
5: Whatever's haunting these woods.
6: Haunting?
1: En aquest cas es tracta del primer derivat en forma de sèrie de Stranger Things que converteix els personatges més populars de la sèrie en versions animades. Torna enrere per tornar a l'hivern del 1984-85 que transcorre entre les temporades 2 i 3. Estaran de tornada a Wance Hopper, Mike, Dustin, Lucas i Will. Encara que les veus d'altres actors.
0: Això, veus, no em fa tanta il·lusió. O sigui, de fet, que reemplacin els actors amb uns altres actors, perquè pensava que una de les raons per la qual aquesta era una sèrie animada és perquè tothom pogués reprendre els seus rols. Però bueno, en fi.
1: Vale, no ho sé.
0: A més,
1: bueno, clar.
0: És més fàcil quan és un actor de veu tractar-la digitalment perquè torni a tenir com un punt més agut, no? O, bueno, en fi.
1: Sí.
0: Vull dir, si vam poder tornar a Darth Vader a la vida, en aquest sentit, pues
1: sí.
0: Això.
1: Sí. A veure, aquí no em queda clar...
0: Sí.
1: Què és la plataforma i què és la sèrie?
0: És que és molt complicat. No, South Park és la sèrie.
1: I s'estrena a Comedy Central.
0: S'estrena a Comedy Central,
1: sí.
0: Correcte, però això ens entra a HBO per Espanya, si no m'equivoco ara. Perquè saps el que passa? Que South Park forma part també de... O sigui, Comedy Central forma part d'aquest conglomerat Skydance, Paramount, saps allò que estan a haver-hi compres i vendes i s'estan intentant fusionar i no sé què i no sé quants. Pues bàsicament South Park són una de les parts que queda allí una mica en terra de ningú, que s'ho van repartint entre unes plataformes i unes altres. I juraria que actualment South Park sencera està a HBO. Aquí a Espanya. No ho sé, segur.
1: Vale.
0: Estem parlant de South Park, que, per cert, aquesta temporada s'ha retitulat com a South America.
1: Uh-huh.
0: Per què? Perquè no sé si saps que el president dels Estats Units, Donald Trump, una de les coses que ha fet és, bueno, pues els llocs que tenen noms que amb ell no li acaben de convèncer, com podria ser, per exemple, el Golfo de México.
1: Claro.
0: Li ha dit el Golfo d'Amèrica.
1: Claro.
0: No? Li ha dit una mica a ell a porta tancada, perquè això s'ha de fer una votació i és un procés que s'ha de fer per acabar canviant-li el nom. Però, bueno, hi ha algunes aplicacions de mapes, com, per exemple, no sé, Apple i Google, que ja han substituït aquest nom, no? Amb el tema de fer una mica la pilota al Donald Trump. I el que ha fet South Park, que és una sèrie que satiritza molt bé la societat, és dir, doncs ara nosaltres ens diem South America.
1: Carai.
0: Una mica per riure d'aquesta decisió. Dit això, la temporada passada va ser extremadament política, van estar molt a tope amb Donald Trump, i em fa molt feliç saber que aquesta temporada han començat amb un capítol normal, com els antics, amb els
1: molt
0: nens...
1: Molt a tope, què vols dir? A favor o en contra?
0: Molt en contra de Donald Trump, però, clar, al ser una sèrie que sempre s'ha basat en l'actualitat, però no tant, ostres, era...
1: Too much.
0: Sí, o sigui, tenia... De fet, van guanyar un Emmy per aquella temporada, vull dir... I doncs això, tornen a les típiques aventures dels crios liant-la per la ciutat, parodiant doncs això, algun event recent, que són les motos aquestes, les pocket bikes aquestes elèctriques que ara s'estan ficant molt de moda, doncs això.
1: Perfecte. Bueno, com que ara m'ha explicat, ens saltem al tràiler.
0: I tant!
1: I anem a Netflix, que arriba també una tremenda sèrie que es diu Belleza Plàstica.
7: Las fases de recuperación son fundamentales para que la crisálida salga del capullo y se transforme en una mariposa. Después de ese periodo, serás otra persona muy distinta.
8: I'm ready.
9: Los párpados, la nariz y la mandíbula están retocados. De belleza natural nada, es evidente.
10: Aquí viene la mano de Dios.
7: Haz que tus sueños sean realidad. Puedes volver a nacer. Es hora de despedirte de tu rostro actual. De esto no se libra nadie. en quién quieren convertirse. Esto no es...
1: Quan una exitosa cirurgiana d'urgències és introduïda a la cosmètica medicinal, xoca amb una doctora famosa que exposa l'avarícia i el desig sota el glamour.
0: Sinopsi Netflix.
1: Sí.
0: Tres línies, sí. Vinga.
1: A Fabil, si vols saber què passa, mira, l'home.
0: Exacte.
1: A Netflix, el que també arriba...
0: Digues.
1: No ho sé. Monstruo, la història de Lizzie Borden.

0: T'he de dir que com a tràiler, què vols que et diga? Eh?
1: Bueno, perquè bàsicament el tràiler és, cada un d'aquests cops va posant escrita per tal i tal, de los creadores de Monstruos Jeffrey Dahmer, Monstruos els germans Melendez, o ara no recordo com es deien. I la última que era la... És que no vull... No, és igual, no me vull ni recordar del nom de la última temporada. És l'antologia, no?, aquesta creada per Ryan Murphy, on cada temporada tractem un dels casos reals, no?, d'assassins en sèrie més famosos de la història dels Estats Units. Van començar amb Jeffrey Dahmer per todo lo alto, per tant, a partir d'aquí ja va anar caient la cosa. L'última temporada, jo ho he dit moltes vegades, em diu moltes coses i totes són dolentes. És que se ceben molt en el morbo, amb les teories que tampoc estan del tot confirmades i que són més llegendes urbanes que res, però també les aplica la història com aplicant totes les possibilitats i ja tu com a espectador tries, no? I creus o que no, o investigues, i llavors te n'adones que la meitat d'aquesta sèrie és una completa divagació, en fi. I també diu molt de Ryan Murphy perquè...
0: És que
1: escriu unes coses que no ho sé, no ho sé si mostren una part d'ell
0: ja,
1: que no hauria
0: ja,
1: de sortir no hauria, a la llum.
0: Ja t'entenc, ja t'entenc.
1: M'entens? Perquè amb els germans Melendez ja va fotre una història com d'incesto homosexual estranya, l'anterior anava molt sobre necrofília, llavors, clar, s'hi recrea molt amb aquests temes i, clar, l'espectador és una mica... Uf, saps?
0: Ja tant.
1: I mira que a mi m'agraden les sèries sobre true crime i aquestes coses, però és que aquesta la vaig deixar a mitat perquè no podies mirar-la.
0: Ja.
1: Ho
0: sento. T'entenc. Vinga, Netflix, el que també arriba és l'escàndalo.
2: ¿Qué es lo que deseáis ver? Anne Quinion.
3: Una mujer que ha protegido su virtud durante 20 años.
2: No hace que intrigarme más.
3: ¿Vais a intentar conquistarla?
2: ¿Estáis celosa en este momento?
3: Vaya.
4: Mi prima estaba preocupada.
2: ¿Mi señora?
3: Debéis aceptar vuestro destino.
2: ¿Qué vais a hacer si lo consigo?
3: Supongo que os recompensaré.
0: Jo Seon, una proposta secreta de Stape, Passions Prohibides, entre una noble brillant, un famós seductor, i una jove, aliena al perill del joc que els uneix.
1: No ens expliques ni l'època, no ens expliques
0: no,
1: ni...
0: No. A més, és típica sèrie Netflix, també.
1: Sí.
0: Vinga, ara ja repassem sense tràiler. A Movistar Plus arriba a Holanda el sangre de mi sangre, després d'un inesperat viatge al passat que va deixar Henry Bechcombe... com es digui. I a la Júlia, que és fàcil, Júlia, perduts i separats en les extenses tierres altes de l'Escòcia del segle XVIII. La primera temporada va acabar amb el retrobament dels dos davant dels...
1: Menhirs.
0: Amb l'esperança de tornar a la seva pròpia època i amb la seva filla petita, la Claire. La segona temporada recupera la història en aquest moment. Està molt bé. Separats del seu amor. És que ja em deies tu, separats del seu amor.
1: Està bé que no fem un salt temporal on tot això ja està resolt.
0: Exacte,
1: no?
0: Saps? I a la seva esperança, Henry ha de lidiar amb la salut mental mentre lluita per trobar el camí de tornada a Júlia.
1: Bé, feim broma, però sabem que Outlander és una de les que
0: sí,
1: es paga molt bé.
0: És bona, sí. Atres Player arriba a la deriva que, si no m'equivoco,
1: sí,
0: té Paula Echevarría com a protagonista.
1: M'estic
0: confonent de sèrie.
1: No ho sé, ho estava mirant perquè jo crec que també tenia
0: no
1: Martínio
0: diu,
1: Rivas, però no era aquesta.
0: Però me sona el cartell. 1970, ens ubiquem. Bastuel és un humil poble pesquer on va naufragar un vaixell que portava l'Héctor Parrado i en el que hi treballaven diversos homes del lloc. No es va trobar cap

que els millors èxits en el Núria Espert serà aquest diumenge. La vam entrevistar el passat mes de juliol, i no es perdó perquè aquesta setmana també continuarem escoltant i també entrevistant aquests protagonistes que oferiran aquesta actuació aquest diumenge. Nosaltres posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, un dia més amb tots vosaltres.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: 欢迎收听 Rambler 54, 一档聚焦行动派人士的广播节目。 今天的嘉宾是来自 Radio Ruby 电台的 Mariona Herrez， 她将向我们讲述自己为何开始学习中文，并点评我们的学习方法是否得当。
2: Mariona Herrez de Radio Ruby, bentornada al Rambla.
3: Hola, gràcies, Anna. Bona tarda.
2: Bona tarda. Escolta, no sé si l'amiga intel·ligència artificial de l'Arnau ho ha fet bé presentant el programa o no. Tu com ho has escoltat?
3: A veure, ho he escoltat prou bé. Sí que et dic que potser Rambla 54, Mariona Jerez o Ràdio Rubí, en realitat ho haguessin dit d'una altra forma. A Xina a vegades ho tradueixen, ho fan la traducció fonètica amb els seus caràcters, però bueno, dins del que cap, bastant decent.
2: Doncs no sé si tu, oient, recordaràs que la Mariona ja ha passat pel Rambla 54 per explicar la història de la nissaga dansaire dels Rubio de Rubí, i que aleshores vam descobrir, doncs, que a banda de redactora és estudiant de xinès. Mariona, com va anar això? Per què xinès?
3: Doncs mira, és una raó una mica estúpida, no m'enganyaré. Jo tenia una llista de coses que volia fer i dins d'aquesta llista hi havia com una llista d'idiomes que si tenia l'oportunitat volia estudiar. Hi havia rus, xinès, japonès, coreà, francès, bueno, el que vulguis, o sigui...
2: Fàcil no t'ho poses, eh?
3: No, però la realitat és que estava a la universitat i vaig deixar el conservatori i estava avorrida i vaig aprendre un idioma. I vaig decidir que el xinès era el més important de començar a aprendre, primer de tot perquè deia, encara sóc jove i encara, pues, si és tan difícil com diuen, tindré l'oportunitat. I a més perquè tenim molts parlants al món i especialment a Barcelona som la comunitat autònoma, bueno, Catalunya és la comunitat autònoma amb més col·lectiu xinès o comunitat xinesa a tot Espanya, fins i tot més que a Madrid.
2: I tu estudies xinès mandarí, o vaig errada?
3: No, sí, exactament. Jo estudio el xinès mandarí, hi ha després altres variants, però jo estudio el que diuen putonghua o la llengua comú, que és la que parlen a tota la Xina.
2: És amb la que s'entenen tots, després cadascú té la seva cosa. I a més d'estudiar xinès, també estàs involucrada amb la cultura xinesa de forma activa. Aquesta Mercè, la ciutat convidada de Barcelona és Xangai, i allà al mig hi ha la Mariona. Explica'ns-ho això, si us plau.
3: Sí, doncs, bueno, la Mercè, la veritat és que ja porta temps col·laborant amb col·lectius de la comunitat xinesa, és curiós. I jo és que sóc part d'una associació que és l'associació de dansa del lleó Wanhui, que ja l'any passat vaig estar fent la Mercè, però aquest any, com que a més el tema era la ciutat de Xangai, no la ciutat convidada, hem fet un espectacle en col·laboració amb un grup de dansa que es diu Kernel, que combina també un lleó català que és de Sant Boi, i que junts fem un espectacle que combina, pues, des de la cultura catalana a la cultura xinesa, com es troben, i després una dansa contemporània que barreja des de sardanes, de dansa de lleó a tambors. La veritat és que és un espectacle molt xulo i, bueno, pues jo estic allà al mig aquest any tocant el tambor. L'any passat sí que feia dansa de lleó, però aquest any toco el tambor per acompanyar el nostre lleó xinès. I, bueno, si algú es vol passar, jo ho recomano moltíssim. Estem a l'estació del Parc del Nord, o sigui, allà... I, bueno, a les 5 de la tarda, tant dissabte com diumenge. Jo faig la publicitat, però ja em parareu.
2: Escolta'm, això del lleó xinès és això que veiem, que és com una mena de cucafera amb cap de lleó, o vaig equivocada?
3: Bueno, no sé exactament com descriuries, és... Bueno, són dos persones dins d'una mena de disfressa de lleó que no sembla lleó, i la gent sempre li diu que és un drac, és un lleó. I és bàsicament, li diuen dansa, però és bàsicament acrobàcia. I, bueno, és això, es fa sobretot en inauguracions, també ho fem en bodes, i la veritat és que ho hem fet també, pues, això, per l'any nou xinès. L'any nou xinès també el fem nosaltres, a la meva associació, el Wanhui. Llavors, a l'escenari, per exemple, vam fer acrobàcies al lleó i tot això, i, bueno, és un lleó, per dir-ho així, però no sembla un lleó. I és això, la diferència és el drac són persones al descobert amb un pal i a dalt un drac molt llarg, i són moltes persones, i el lleó són dues persones sota una disfressa, normalment molt peludeta i molt mona, que a més mou la cua i les orelles i és molt, molt adorable.
2: Veus, doncs, jo és el drac el que tenia al cap.
3: Mariona... També fem drac, eh? També fem drac.
2: Si hi ha algú que vol seguir els teus passos amb l'estudi del xinès, què li recomanaries fer? Hi ha algun mètode que funcioni més que un altre?
3: Els mètodes sempre depenen de les persones, però per mi jo crec que el més essencial és submergir-te. És, justament el xinès, per exemple, és un idioma que el que és la Xina continental ha volgut enfocar molt cap a tota la població que té fora de la Xina, no? I per tant té molts continguts multimèdia, sèries, pel·lícules, animacions, que estan disponibles amb subtítols en anglès normalment, i estan disponibles pues, a YouTube, estan disponibles a Netflix, i la veritat és que han invertit molt en aquest soft power, sobretot perquè tenen pues, aquesta diàspora, i aprofitar-te d'això. Si el teu idioma, l'idioma que vols parlar, en aquest cas el xinès, té tot això de sèries que et poden enganxar, que et poden ajudar a submergir-te, és sobretot això. I la música també, i bueno, si pots parlar amb gent de que parli l'idioma també, però això sempre és més difícil i per tant jo sempre recomano sèries a tope.
2: I escriure-ho ha de ser francament complicat, perquè clar, estem parlant d'un alfabet diferent del nostre.
3: Sí i no. Vull dir, escriure per mi és complicat, per exemple, el francès. Jo, el francès, sóc un desastre, aquestes vocals que no sonen. En canvi, el xinès té un sentit dins de cada caràcter. Sí que hi ha caràcters que es repeteixen i que tenen diferents pronunciacions o diferents significats, però, en general, els caràcters pues, es construeixen d'una forma que, pues, per exemple, el que m'agrada a mi molt és el d'oblidar, perquè el d'oblidar té una part que és el caràcter de la mort, de morir, i a sota té el de cor. I llavors, la mort del cor és oblidar. I llavors, tots els caràcters com estan construïts d'una forma que té sentit.
2: És com molt poètic, no?
3: Molt, molt. El xinès és un idioma molt poètic, i de tant en tant, no tant, però també és molt curiós, la veritat, és que és fascinant.
2: Mariona, abans de marxar, ens podries dir alguna cosa en xinès per acomiadar-nos?
3: Bueno, va, ho intento, eh? 感谢大家收听Rambla54电台，希望大家和我们一起度过了一段愉快的时光。我们下个星期一下午4点再见。
2: Estic al·lucinada, Mariona? Això traduït al català, què vol dir?
3: Significa gràcies per escoltar el programa Rambla 54, espero que hàgiu passat una bona estona amb nosaltres i ens veiem el pròxim dilluns a les 4 de la tarda.
2: Doncs definitivament m'agrades molt més tu i la teva veu que l'amiga intel·ligència artificial de l'Arnau. Gràcies, Mariona, i com dèiem, fins aviat.
3: Gràcies a vosaltres, quan vulgueu. Moltes gràcies.

0: Quedem a la Rambla. Quedem a la Rambla. La Rambla 54.
1: Tornem a començar. I fas una parada perquè no quedin enganxades.
0: Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
1: I això què vol dir? Estàs celebrant? Estàs de festa?
0: Sí.
1: Vinga, ja està, ja està, ja està.
2: Su.

0: Sons com aquests doncs són indestriables del nostre paisatge sonor de cada dia, tant a casa com a la feina, com en el trajecte de casa a la feina i de la feina a casa. Vivim rodejats de pantalles, del mòbil, de l'ordinador, de la tauleta, i els més fans, fins i tot, hi ha pantalles per pujar i baixar les persianes de casa. Però tot això és molt d'ara, i avui volem tirar enrere i situar-nos als anys 70, quan el món començava a veure doncs aquells primers ordinadors, aquelles primers bèsties immenses, lentíssimes. Llavors semblaven llebres, però anaven molt lent, i inaccessibles per a una butxaca. Sergi Anson, benvingut al Rambla 54.
1: Un plaer, Anna, bona tarda.
0: Sergi, hem fet aquest salt enrere per entendre un museu que teniu a Vilafranca del Penedès i on podem resseguir una mica aquesta història que dèiem, la història d'aquests primers ordinadors, oi?
1: Doncs sí, com bé comentes, us volem parlar del Museu Commodore i de microordenadors. És una iniciativa d'en Joan Boada. Ell és professor jubilat que, de fet, ha impartit classes de ciència i de tecnologia en diversos centres de Vilafranca del Penedès. Però a banda de la seva passió per l'electrònica, que l'ha identificat també, com dèiem, ja des de ben jove, juntament amb la seva dona van obrir una botiga al segle passat, en aquells llunyans...
0: En el nostre
1: 70,
0: segle.
1: En el no... Això mateix. Van obrir una botiga d'informàtica a Vilafranca, centrada precisament en vendre aparells de la marca Commodore. I d'aquí una mica, estirant el fil de la història, és d'on ve el nom d'aquest museu. Quan van tancar l'establiment, i aprofitant que tenien tot de material que els quedava, van decidir endreçar-lo i mostrar-lo a persones que hi tinguessin interès. I d'aquesta manera també doncs, ensenyaven els inicis d'aquella primera informàtica a casa nostra. De fet, hem anat a veure el Joan Boada i efectivament ens explicava que aquests aparells han canviat moltíssim des del que va ser el seu primer ordinador.
2: Doncs et diré que ve de l'any 77. El 77 vaig tenir el primer ordinador, que era un ordinador que era un Commodore, precisament. I aquell ordinador anava bé, perquè altres coses havia provat abans, però eren més complexes, més a nivell d'enginyeria. I llavors aquest doncs, era molt pràctic perquè portava tot complet. Portava el teclat, portava unitat central a dintre, portava la pantalla també incorporada i el casset per poder gravar la informació.
0: Quina nostàlgia de museu, no, Sergi?
1: Doncs sí, sí, efectivament, i sobretot per aquells que ja som una miqueta més grandets i que potser en el seu moment ens vam iniciar precisament amb un Commodore i que, deixant de banda el que ens ofereixen avui els ordinadors, el fèiem servir bàsicament per jugar. Però, al final, també aquest museu pot ser interessant per a qualsevol persona que tingui curiositat per la tecnologia, com també ens apuntava el Joan Boada.
2: Jo trobo gent, com havia comentat al principi, que són de Commodore. I aquells doncs, s'hi troben totalment identificats. I després de més joves, que ja tenen una certa edat, que havien agafat amb molt Amiga, un ordinador del Commodore que havia tret, l'Atari també havia tret un altre model d'aquests Amiga, perquè en aquell moment els gràfics, el so, tot, estava a nivell superior del que era en aquell moment el PC. Però esclar, el PC va sortir per cosa més comercial, més de botiga o d'empresa, petita empresa i tal.
1: Com dèiem, de fet, en aquells primers moments molta gent fèiem servir aquests ordinadors per jugar a casa i potser sí que quedaven els PCs, aquests personals que tots tenim ara a la feina per aquesta tasca més de feina. Però a banda dels ordinadors també hi ha molt de material d'electrònica. Per exemple, visitant el museu ens podem fer una idea de com podia ser i funcionar un dels primers ordinadors. Boada insisteix en que no tot el que mostren doncs, són Commodores.
2: Quan donava classes d'electrònica, estic parlant del principi dels 70, doncs ja tenia equipaments d'aquella època i altres que havia comprat de segona mà, que eren interiors l'any 70. Són equips que, bueno, diràs, són antics o no són antics, és igual, però tenen una època. I llavors, com que d'això en tinc, i repetits, doncs allà estan ben posadets dintre de l'espai que tenim. També posarets allà aquest material i peces també. O sigui, tu avui dia no podràs veure un ordinador d'aquella època que anava en revés, però la senzilla raó primera que ja no hi cabria, perquè a més pesaven tonelades, sí, sí. I bueno, en fi. Però sí podràs veure al revés.
1: De fet, un altre dels al·licients precisament de visitar aquest museu són les explicacions sobre l'evolució de la tecnologia i el món de les comunicacions lligades a l'electrònica que ofereix també en Joan Boada. La cosa arriba, però, fins a aquests actuals PCs i telèfons mòbils, infinitament més lleugers i accessibles.
2: Hem posat diferents models d'ordinadors, doncs sí, d'Spectrum, que no pateixin els que tenen Spectrum, que tenim allà molts més models d'Spectrum, i ens n'han d'arribar dos models més, que són els dos primers models que es van fer, el ZX80 i el ZX81, que no van arribar aquí a Espanya, que també estan a punt d'arribar. Que avui dia, ja, quan estem parlant d'això, doncs, el més petit que et ve ja és el mòbil, no?
1: Sí.
2: Una tablet, un portàtil d'aquells fins i tal. Però bé, en una altra època hi havia altres històries. Llavors, un portàtil pesava 10-15 quilos, amb pantalla i tot, però la pantalleta més petita que la que porten els mòbils d'avui dia.
0: Ai, Sergi, els Spectrums. Jo, el meu primer ordinador va ser un Spectrum connectat a una tele en blanc i negre, que encara conservo. Funcionaria si no hagués entrat en funcionament la TDT. I amb unes cintes de caset. Quins records.
1: Jo vaig començar amb una Astra, amb les pantalles verdes, d'aquelles que també servien a vegades per jugar amb segons quins jocs molt senzillets dels que veuríem ara.
0: Que programàvem nosaltres, no sé si era el teu cas, però aquella boleta que anava amunt i avall, sí, com si fos una partida de ping-pong,
1: sí,
0: no?
1: Sí, que tenies... Sí, passaves hores, Déu-n'hi-do. Ara ens queixem, també. De fet, però Anna, si el que vols posar, doncs, o passar aquesta nostàlgia, i entendre també una mica com anava en aquells ordinadors que feies anar, ja ho saps, et pots acostar a Vilafranca i visitar-lo. Els pots comparar amb això que tots ara portem, de fet, a la butxaca o a la bossa, que ens permet estar hiperconnectats, que a vegades també és una mica complicat.
0: I una mica excessiu. Doncs, sí. Sergi, si us plau, agraeix-li la feina de divulgació al Joan Boada, des del Rambla 54, a ell i a tu. Per cert, abans no marxis, com que has estat... aquesta ha estat, de fet, la nostra primera connexió.
1: Sí.
0: Estem demanant a tothom que passeja per primera vegada pel Rambla, doncs que ens faci 5 cèntims de qui és i qui és la seva emissora. Qui sou, Ràdio Vilafranca i tu?
1: Doncs mira, jo sóc el Sergi, sóc periodista, tenim ja un cert bagatge, de fet, amb mitjans de comunicació a nivell local i comarcal, i pel que fa a la ràdio, Ràdio Vilafranca és una emissora que va començar el 1982, per tant, doncs, ja fa també força anys, i que ens centrem en intentar acostar a nivell de Vilafranca i comarca, doncs, tot allò que va passant també a casa nostra, mirant de ser el màxim de propers possibles.
0: Doncs au, ja ets un rambler amb tots els ets i uts. Gràcies, Sergi, i parlem aviat. Una abraçada.
1: Perfecte, fins la propera, Anna.
3: Vale, la primera, aquesta.
4: Val. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
3: Per aquesta?
4: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
3: I ara l'última?
4: Quedem a la Rambla 54.
5: A la Plana Ràdio també escoltem Rambla 54.
0: Víctor Montecino Valls, benvingut al Rambla 54.
6: Hola, moltes gràcies.
0: Aclarim,
6: il·lusió.
0: Igualment. Aclarim, Víctor, per la música, que no estàs a l'estat de Nova York amb els Mohicans, sinó al Montsià, a la Galera. Allà encara hi queda un representant d'un ofici que durant segles va formar part de la vida quotidiana d'aquell poble. De fet, és l'últim d'aquí que ens ha vingut la inspiració d'aquesta cançó.
6: Sí, parlem d'últims, o almenys ara l'únic vigent, no sé, a vegades se'm mal dir l'últim, i concretament vull parlar-te d'un ofici amb molta història a la Galera, com deies, que és el dels terrissers o canterers, com se'ls coneix sempre, o se'ls ha conegut sempre aquí. Tenim, o hi ha documents des del segle XVIII, hi va haver una època en què hi havia diversos obradors funcionants, però d'això ja fa temps i ara mateix només en queda un en actiu, és Joan Cortilla García, que continua una tradició familiar, i des del 2011, a més, va ser nominat en aquell moment mestre artesà terrisser, i el tenim aquí. Joan, bona tarda.
7: Hola, molt bona tarda.
6: Joan, tu has crescut pràcticament entre fang, no sé si seria la forma de dir-ho, entre torns, entre peces de terrissa. Quan vas tindre clar que volies continuar aquest ofici que havies vist a la família des de sempre?
2: Pues bueno, mira, jo sí, vaig nàixer, i pràcticament vaig nàixer, com aquell que diu, allí a l'obrador, i, bueno, evidentment, pues, quan després, una vegada ja vam tindre l'edat per anar a escola, pues, vam fer els estudis reglamentaris, l'EGB, després vaig ficar-me a fer el batxillerat, i quan va ser el moment de decidir entre anar a estudiar i fer una carrera o ficar-me a fer una faena, ja em vaig ficar a treballar al fang. També he de dir que, a part del treball al fang, també compaginant-ho bastant de temps en les oliveres, en el camp.
0: Joan, i abans de continuar, potser hauríem d'aclarir una cosa per parlar en propietat. Parlem de terrissers, de ceramistes, de treballar al fang. Quina diferència hi ha entre això? Quina diferència hi ha entre un terrisser i un ceramista, si és que n'hi ha?
2: Jo crec que sí que la hi ha, Anna, perquè tots treballem en fang, però el que és l'ofici de terrisser és un ofici que costa molt d'aprendre, i llavors és treball de torn, bàsicament, m'entens? Uh-huh. És tot sempre treballar el torn, fer no una peça, sinó fer sèries de peces, quantitats de peces, de diversos tamanys, sempre peces utilitàries, i fer-ne quantitat per a que pugui sortir uns preus raonables per a que la gent ho pugui comprar, perquè no oblidéssim que la terrissa antigament era una cosa necessària, imprescindible per a la vida quotidiana, Llavors, són peces així una mica rústiques, el que fem aquí a la galera, les peces tradicionals. N'hi haven algunes que anaven esmaltades perquè necessàriament s'havia de tapar el poro del fang per a poder-les utilitzar perquè fossin higièniques per a la cuina, però sempre un estil així rústic. El ceramista també treballa en fang, pot treballar en torn o sense, potser no té tanta habilitat al torn com un terrisser, però també hi ha que dir que decorant les peces toquen el tema dels esmalts molt bé, vull dir, fan a lo millor esmalts d'alta temperatura, cosa que els terrissers, tot això ho tenim a part. I també la ceràmica, llavors està el que és la ceràmica artística, que hi ha gent que es dedica a fer pues, unes peces per a fer exposicions, vull dir, m'agrada diferenciar-ho en aquest sentit.
6: Uh-huh. I aquesta diferència també explica que avui, el que diem al principi, no, se't considera l'únic terrisser en actiu del Montsià, tot i que hi ha altres persones del territori que es dediquen, que treballen el fang i fan ceràmica.
2: Sí, gent que treballi paregut de manera que treballem, que treballo jo, per dir algo, ja no en queda, ja, vull dir, jo encara tenim tot el taller que tenia del meu avi, tenim el forn antic, evidentment ara no funciona, però la faena meua és treballar al torn, fer sèries de peces, i per aquí a la comarca, i quasi que et vaig a dir que si no me n'anem a Miravet ja no trobem a ningú tampoc ja, que es dediqui a aquest ofici.
0: Ara ens ho deies, a la galera hi havia hagut, no?, diversos terrissers, i avui en actiu doncs només quedes tu. Com ha anat això, Joan?
2: Pues bueno, jo la primera crisi molt forta de l'ofici no la vaig viure, perquè potser no havia nascut, que va ser quan se va inventar el plàstic. El plàstic i l'electricitat van ser les dues coses que van pegar un cop molt fort a l'ofici. A la galera hi ha ben 6 tallers, i degut a això només va quedar el taller del meu avi, perquè ell tenia ja finques d'oliveres i va dir, bueno, pues provem de compaginar-ho fent les dues coses, en vez de llogar gent per anar al camp, mos farem nosaltres la faena i l'altra temporada treballarem a la terrissa. I bueno, ho van aguantant, se va tornar a reinventar l'ofici, si no es feien cadups per dir algo, pues se van fer miniatures per a batejos i es van fer altres coses i es va anar aguantant l'ofici així. Cada vegada ha sigut més complicat, sobretot ara aquests últims anys que ja ens porten tants de productes d'aquests països a uns preus que aquí és impossible competir. Llavors sí que és diferent la cosa, però molta gent a l'hora de comprar una cosa o una quantitat de peces el que mira és el preu. Llavors una peça que està artesanalment, o sigui feta a mà, que és tot treball de mà, pues, té un cost que en estos puestos la venta al públic és, bueno, no pagues ni la matèria prima, com aquell que diu aquí, treballant aquí. Llavors és complicat, és complicat.
6: abans has fet, potser ho has avançat una miqueta, que utilitzes sobretot el torn, però quan parlem de la risa tradicional a la galera, de quines peces estem parlant? De quines, no sé si arriba a dir obres, perquè a vegades també són obres d'art, encara que no sigues la seva funció, i què surt habitualment del teu obrador o dels obradors que hi havia antigament a la galera?
2: Sortia, són peces, si tu vols, són tot peces fetes a mà, sèries de peces, però tot són peces úniques, perquè dos d'idèntiques no les hi ha. Tu les veus i pareixen iguales, però no ho són. Eh? Una serà més ampleta, l'altra serà més alteta.
6: Que és part de la gràcia, també.
2: És molt bé, de lo fet a mà. Que paregui igual, però que no ho sigui. Si és una cosa industrial, és tot igualet. Llavors, quines peces sortien? Se feien peces, bàsicament, aquí al territori, aquí a la galera, peces que eren per a aigua. Cantes per portar aigua, cantes per a beure, de diversos tipus, la marraixa, que era el cante que es bevia a casa, la cantimplora, que era el cante que portaven penjat als carros. Llavors se feien molts de beuradors per animals, perquè la gent, evidentment, criava animals i en algun lloc o altre s'havia de ficar l'aigua per a beurar-los. Plats, cassoles per a menjar. Llavors se feien unes peces per a la construcció, que quan se va inventar el plàstic van perdre tot l'interès, vull dir, no se'n va parlar més, fins ara fa uns anys se va tornar no a posar de moda, però vull dir, a vegades hi ha gent que ho busca i si ho troba ho fica, que són les tortugades de les cases, la part frontal de la teulada, que és el que arroplega l'aigua, i el baixant, la tuberia, també feta de fang. Això antigament, tots els baixants i tot, era de fang. Quan se va inventar el plàstic va desaparèixer el fang i ja. Se feien molts de cadups, potser és la peça que es fabricava més a la galera. El cadup és una peça estreta i allargada, molt difícil de fer, però bueno, com se'n feien tanta quantitat, el que treballava en això tenia una pràctica ja i no hi havia cap problema per a fer-los, que eren unes peces que s'utilitzaven per a regar en el sistema este que hi havia antic, que era de les sènies, les nòries en castellà, que voltava el cavall i voltava la roda, baixaven els cadups baix a l'aigua i la pujaven i te la traien fora. Aquestes peces a la galera potser és la peça que s'havia fabricat més. Jo sento contar que jo ja no ho vaig viure això, però que les feien a milers. I quan venia la primavera se desapareixien els milers de peces que havien fet al taller concret de casa nostra, el meu avi, el meu besavi, després mon pare. Quan venia la primavera, que es posava en funcionament els recs als horts, vull dir, desapareixien els cadups perquè se trencaven, s'havien de tornar a canviar, i bueno, era una cosa que funcionava. Una vegada es va inventar l'electricitat, se va posar la bombeta i el cadup, bueno, ja va deixar de tindre interès també. Però és una de les peces també tradicional que es feia. Testos per a plantes i alguns estris per a la cuina, esmaltats també, vidriats, i el vidriat que llavors funcionava era el plom.
6: No sé si que se m'acaba preguntant què no fèieu.
7: Exacte, tot es feia.
2: Se feia quasi de tot perquè era necessari per a la vida del dia a dia. Vull dir, no hi havia res més.
0: Clar, i malauradament ara estem parlant aquí d'un ofici que va a menys, però Joan, t'he de dir que a Barcelona, com a mínim a Gràcia, et dono testimoni de que estan proliferant com a bolets els tallers, en aquest cas de ceràmica, i els locals per viure l'experiència de fer-te-la tu mateix, de pintar-la. No sé si la gent més jove torna a interessar passar-se en el fang, la ceràmica, encara que sigui d'una altra manera. No sé si aquest interès us arriba o és només postureig de la ciutat, això.
2: Bueno, jo no crec que sigui postureig. Jo a vegades havia pensat que era com una moda, però ara ja també tinc el meu dubte.
0: N'hi ha molts, que...
2: Sí,
0: que n'hi ha molts.
2: Sí. Ja tinc constància. I llocs on hi ha un taller, com ara, per exemple, Argentona, cito el nom perquè hi tinc relació allà al Museu d'Argentona, tenen una llista d'espera per a muntar, si convenia, una altra escola al costat, vull dir, la tindrien plena de seguida, saps? O sigui, és veritat, això. Però... penso que a part de que hi ha gent que li agrada i que li agrada tocar el fang i això, potser també és una mica una necessitat que, de la societat, no? Perquè estem tot el dia, moltes faenes són pantalla i tecles i arriba un moment que necessites a lo millor fer alguna cosa més, i això, pues, no sé, fas treballar el cap, fas treballar les mans, t'embrutes, vull dir, és diferent, no sé, ja dic, pensava que sí era una moda, però no sé, a lo millor és que tenim una necessitat de fer això.
8: Ara, d'aquí a que ho convertiguéssim en ofici, hi ha molta diferència, ja. Perquè molta gent que fa això és que treballa a un altre lloc i després va en plan una mica de hobby a fer això.
7: A desconnectar, no?
8: A desconnectar.
6: Sí, una forma d'escapar de nosaltres, precisament, Anna, que treballem molt en ordinador i tot això, mos pot anar molt bé.
7: Exacte, exacte. Joan, no puc acabar aquesta conversa sense preguntar-te, en clau d'aquesta música que hem escollit de Moïcà, com et sents a sent per ara? Esperem, no sé, igual donem alguna bona notícia ben aviat, l'últim terrisser de la Galera i del Montsià.
8: Pues, bueno, jo me sento una mica en l'obligació de continuar-ho ara. Llavors, per l'altre costat, me fa com a llàstima o pena, com vulguis dir-ho, no? De que, vull dir, que no hi pugui haver detrás ningú que ho continue. La situació és molt complicada, vull dir, perquè, vull dir, un per aprendre l'ofici ha de destinar-hi moltes hores i si després no ha de poder viure dignament de l'ofici, no hi haurà ningú que s'hi dediqui. Llavors jo penso i no sé, ho dic moltes vegades, que potser hauria d'haver un canvi aquí des de les administracions, estos oficis tan artesans que continuem conservant aquestes formes i aquestes peces que es feien antigament, potser haurien de pertenèixer a cultura tot això ja. Llavors, evidentment que no han de tornar a haver 5 o 6 tallers a la Galera, ni 2 a Santa Bàrbara i un a Amposta, no. N'ha d'haver un a la comarca en sigui, però que estigués una mica ajudat, i simplement perquè no es perdi este saber fer, estes peces, perquè formen part de la història del nostre territori.
7: I de la
8: cultura. Jo sempre
7: dic
8: que un arbre, quan li comences a tallar moltes arrels, al final s'acaba secant. Vull dir, no sé què pugui passar, però perdem moltes coses.
7: Doncs queda dit, queda recollit aquest clam. Joan, Víctor, moltíssimes gràcies a tots dos per ramblejar avui amb nosaltres, amb aquest ofici tan bonic, el de terrisser. Una abraçada ben grossa i fins aviat.
6: Gràcies, Anna. Fins la propera.
8: Moltes gràcies.
9: Quedem a la Rambla. A Rambla 54. Estàs escoltant Rambla 54, a la nova ràdio de Reus.
7: Ei, ja saps que estem immersos en una tournée gegantera per tot Catalunya, coneixent totes les figures que ballen per les festes majors. Ja hem parlat del Florenci i l'Agneta de Santa Maria d'Oló, del cavaller Narcís i de l'Arna, els gegants de l'Eduard, d'Ivars d'Urgell, o la gegantona Joana la Negra de Sallent, que és un homenatge a una remeiera del Lluçanès del segle XVII, assassinada per bruixa. Seguirem fent camí, però avui ens volem aturar per parlar del manteniment de totes aquestes peces. Què passa quan necessiten una reparació? Doncs l'Aleix Pérez té la resposta. Aleix, benvingut al Rambla 54.
10: Hola, Anna. Molt bona tarda. Encantat d'estar aquí des dels estudis de la nova ràdio de Reus. Doncs sí, ens n'anem també en aquell aspecte, no?, que sovint no veiem també de tot aquest patrimoni cultural que tenim a casa nostra.
7: Doncs, Aleix, de seguida ens presentes el convidat que t'acompanya, però abans, com fem sempre, avui és un dia de primeres connexions, n'hi ha moltes, i tu rambleixes amb nosaltres per primera vegada. Volem que ens expliquis, que ens facis una petita pinzellada. Qui és la nova ràdio de Reus i qui ets tu, si us plau?
10: Doncs mira, la nova ràdio de Reus és hereva del Ràdio Music Club, una emissora pionera aquí a la ciutat de Reus amb més de 44 anys d'història i bé, ara mateix s'ha convertit en la nova ràdio de Reus, aquesta emissora local també que emet de manera digital i jo bé, soc l'Aleix Pérez, soc un noi nascut a Puigcerdà ara fa 25 anys i que ben aviat vaig arribar aquí a Reus, em vaig enamorar de la seva gent, dels seus costums i sobretot de la ràdio. I al final doncs, m'he quedat aquí, vivint, descobrint, intentant explicar una miqueta casa meva a tot aquell que ens vulgui escoltar.
7: Doncs ara que ja ens hem situat amb la nova ràdio de Reus i amb tu, per parlar d'aquestes reparacions que dèiem, reparacions de gegants, qui tens al costat? Amb qui estàs?
10: Doncs Anna, estic amb l'Aleix Álvarez, que és el gerent del Taller Vall, que és un taller de referència del tema que ens ocupa. Són també destacar el Premi Restaura de la Generalitat de Catalunya l'any 2024 i al qual saludem. Aleix Álvarez, benvingut a Rambla 54.
11: Molt bona tarda.
7: Aleix, benvingut. Bueno, benvinguts tots dos, eh? És Aleix i Aleix. Ho tindré complicat avui, perquè... Abans de res, un matís, perquè jo he parlat de reparar gegants i potser hauria hagut de dir restaurar. Espero que no t'hagi ofès. O és indiferent, o fas servir les dues coses.
11: Bueno, no, per nosaltres no és indiferent, són dos conceptes. Reparar seria el que faria la gent, doncs, que no té estudis, doncs, oficials, i conservar o restaurar és el que faríem, doncs, tots aquells restauradors oficials titulats, no? Però bé, avui en dia el terme sempre així, doncs, com es pot.
12: A mi m'agradaria començar a preguntar-te pels teus inicis. Com acabes descobrint aquesta feina? Quina formació vas necessitar?
11: Doncs bé, nosaltres l'any 2013 obríem l'empresa. Prèviament, doncs, el que vam fer va ser, en aquest cas, jo vaig estudiar també amb la meva companya, que vam obrir l'empresa tots dos. Vam estudiar conservació i restauració, en aquest cas d'escultura i arqueologia. I el que vam fer va ser endinsar-nos una mica en aquest món, doncs, quan es van començar a demanar, doncs, tot tema de figures, doncs, de reproduccions i peces vinculades, doncs, a lo que és la festa, la imatgeria popular, no? Nosaltres, els nostres orígens i començament, que encara mantenim avui en dia, és treballant, doncs, amb l'Església i amb el manteniment de sants i patrimoni eclesiàstic, però és cert que, bueno, tot això ha anat derivant i ens va cridar l'atenció, no?, de dir, amb els encàrrecs que teníem, doncs, de començar a fer bestiari, gegants i elements festius, ens vam endinsar, vam començar a estudiar més en profunditat, vam seguir treballant-ho fins a dia d'avui, doncs, que hem derivat ja en que actualment ja som una SL, ja no som aquella empresa que vam començar al principi, i ara, doncs bé, en vez de dos treballadors en som tres, i amb un gran volum de feina, doncs, per tot Catalunya i per fora de l'Estat.
7: I quina mena de perfil teniu aquests tres treballadors del vostre taller, el taller Avall?
11: Nosaltres, el nostre perfil és un perfil tècnic, doncs, en aquest cas oficial, titulat i professional, però també treballem amb molts col·laboradors externs, com per exemple, doncs, sastres, ebenistes, doncs, en aquest cas també orfebres, joiers, inclús perruquers, per tema de que, clar, vull dir, totes aquestes figures, no només hi ha la vessant més científico-tècnica de la intervenció, sinó que també treballaríem, doncs, amb professionals externs per acabar de complementar que les obres quedessin, doncs, el més verídiques o més fidedignes possible en el seu origen, no?
12: Perquè, Aleix, normalment, què us demana la gent que arriba al taller a ballar els gegants? Què els cal per tornar a estar del millor aspecte possible?
11: Bé, nosaltres al taller, doncs, ve un molt tipus de gent, vull dir, tenim un ampli ventall de clients. N'hi ha de més específics, que saben perfectament allò que volen, de dir, volem, doncs, fer una figura de nou, des de zero, volem així, amb aquestes característiques, no? I n'hi ha d'altres que directament no és, de dir, doncs, assessoreu-nos vosaltres, a veure què creieu, o recuperar, sobretot, el que estem treballant molt últimament, doncs, el tema de la memòria històrica, totes aquelles peces, moltes vegades, que s'han perdut, doncs, en conflictes bèl·lics, doncs, i s'han d'anar restituint o recuperant. Altres peces, doncs, també, doncs, que en el seu transcurs històric, doncs, han quedat abandonades, oblidades, o ja estem parlant també de peces que serien de primera divisió, com peces centenàries o bicentenàries, en el qual el nostre taller, doncs, bé, ara aviat farà 15 anys, doncs, de història, i que portem molt de temps ja especialitzats en aquesta vessant, que és amb el que més treballem, no?
7: I en aquestes actuacions ens hem d'imaginar unes eines de molta precisió o unes eines més grans?
11: Bé, en el nostre taller tenim dues metodologies. Són eines de precisió, es podria dir quirúrgica o cirúrgica, no? I per altra banda, doncs, també tenim moltes eines que són artesanals. O sigui, el que més ens caracteritza... Això, el que més ens caracteritza és... aquesta doble vessant, no? La part més artística, la part més científica, doncs quan conjuguem aquestes dues meitats, el resultat, vull dir, és excel·lent, perquè tenim la part científico-tècnica i després també tenim la vessant artesana, que és d'on procediria, doncs, en aquest cas, la restauració, no?, en origen. Per tant, és molt interessant utilitzar i emprar les dues vessants o tècniques, no?, que es diu. Així que bé, en el nostre taller utilitzem aquestes dues característiques, doncs, que conformen el que seria la nostra professió. Li dona més valor, evidentment, clar, aquesta vessant artesana, doncs, que és aquesta vessant històrica més antiga, però, clar, avui en dia, amb totes les tecnologies que tenim al nostre abast, que són excel·lents, doncs, evidentment, les hem d'emprar i utilitzar. com per exemple un escàner 3D, no? Importantíssim, vital per a poder conservar una peça patrimonial, o vull dir, o altres tipus de mecanismes, no? Que ens està oferint la tecnologia. Antigament els informes es feien a mà i avui en dia ja es fan, clar, amb ordinador, doncs amb tècniques molt més ràpides, no?
7: Aleix, una cosa, tu has dit, treballeu amb peces centenàries, peces que tenen un gran valor patrimonial, no sé si això, ostres, a mi, per mi seria una gran pressió per la feina, no? Ho noteu, això?
11: Bueno, nosaltres, més que pressió, és, ja estem acostumats perquè són grans caixes o capses de sorpreses, no? Vull dir, un element singular, patrimonial, o en aquest cas centenari, bicentenari, dins seu alberga i comporta tota la història en la seva esquena, no?, de tota la gent que en aquell llegat patrimonial que es diu ha anat cuidant i vetllant, doncs, per aquestes figures. Per tant, que avui en dia encara les tinguem, el que ens dona és una emoció molt forta, en el sentit de dir, han perdurat, han perllongat el pas del temps i avui en dia són tangibles, no les podem tocar. Hi ha altres peces, doncs, que bé han existit, que en tenim constància, doncs el 1600, el 1500, però per efectes de guerres bèl·liques o conflictes o diverses vicissituds han desaparegut al llarg de la història, llavors no les podem veure. Per tant, que les puguem restaurar, a part de ser una gran responsabilitat i un gran honor, és molt important, perquè vol dir que la nostra generació perllongarà, perquè la generació següent i els nostres hereus, vull dir tota la gent, doncs, que vindrà al darrere nostre, podrà gaudir d'aquelles festes i seguir tenint aquells elements, no? I això, clar, no té preu. És meravellós.
7: Exacte, em sembla una història fantàstica i ha de ser molt reconfortant. Doncs Aleix i Aleix, els tots dos, moltíssimes gràcies per portar-nos fins al Rambla 54 aquesta història, aquest ofici, aquesta artesania que no s'ha de perdre de cap de les maneres.

0: El dia que John Williams va seure's al piano per ensenyar-li a Steven Spielberg les dues notes amb les que va composar aquesta banda sonora de Jaws, de Tauró, el director va pensar que el seu amic li estava fent broma o s'havia tornat boig. He de confessar que quan l'Adrià Duc em va dir que els dofins poden ser dolents, em vaig sentir una mica Spielberg, jo i tot l'equip. Però és clar, algú pot discutir avui que aquell mi fa de Williams no la va clavar? Adrià, benvingut al Rambla 54.
1: Hola, bona tarda, moltes gràcies, molt content d'estar aquí.
0: Adrià, no saps les grans estones que hem passat parlant dels teus dofins amb l'Arnau, la Laia, la Gisela, l'Ivan i el Francesc Ávila, que ara que ho penso no us he dit que aquests dies el Francesc està suant la cansalada amb la taula de so i les connexions. Els dofins són uns animals indestriables de l'iconografia infantil que creiem que sempre són bons, simpàtics i intel·ligents, però resulta que no, que també tenen la seva part fosca. O això diuen els pescadors de Cambrils, oi?
1: Doncs sí, Anna, és que els dofins s'han convertit en un problema cada vegada més important per als pescadors artesanals de Cambrils. I no perquè els pescadors tinguin res contra els dofins, evidentment, sinó perquè els animals estan atacant les xarxes de pesca per alimentar-se.
0: I, esclar, les xarxes es deuen fer malbé.
1: Ahí està una de les claus principals del problema, Anna. Perquè no és només que el dofí es menja el peix que hi ha atrapat a la xarxa. L'animal també acaba trencant i malmetent les xarxes. Per tant, el pescador perd la captura i, a més, ha de pagar per reparar o substituir l'eina amb què treballa. I això, segons m'ha explicat la gerent de la Confraria de Pescadors de Cambrils, la Clàudia Masdeu, no és una problemàtica nova, però sí que s'ha anat agreujant amb el temps.
2: Doncs des del 2019, els atacs dels dofins, els arts de pesca de les embarcacions d'arts menors han augmentat any rere any. En el seu moment es va posar pues, en alerta tant el sector i es va informar al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Sí que és cert que van activar actuacions des del departament des d'un primer moment. Es van realitzar estudis de quina era aquesta afectació, de quin eren els resultats d'aquests atacs i de quina era l'afectació que acabaven tenint els pescadors artesanals pels atacs dels dofins.
1: Anna, per a que entenguem una mica la dimensió del problema, has de pensar que les xarxes haurien de durar més d'una temporada, però els atacs poden arribar a ser tan freqüents que una xarxa pot quedar inutilitzada en qüestió de dies.
2: Aquests arts, a més, doncs, són arts que han de durar més d'una campanya i que no arriben ni a acabar una campanya. Vull dir, estem parlant d'arts que en una mateixa setmana que han pogut tenir atacs de manera diària o en dies alterns, en una setmana doncs, aquesta xarxa ja no es pot utilitzar. Tot el temps que la utilitzes, que allargues el seu ús, és temps que també estàs perdent captures, perquè si l'aprofites fins que no s'acaba de fer malbé, tots aquells forats que s'han anat deixant en els atacs anteriors deixen de treballar i, per tant, deixen de capturar peix.
1: I això obliga alguns pescadors no només a reparar o comprar xarxes noves, sinó fins i tot a modificar la seva manera de treballar, perquè determinada zona o una determinada espècie concentra molts atacs i continuar treballant i pot acabar sent fins i tot econòmicament inviable.
0: I després hi ha una altra dificultat afegida. No estem parlant d'un animal que es pugui simplement espantar o apartar de qualsevol manera.
1: Exacte, i aquí és on la situació es complica, perquè els dofins són una espècie protegida.
2: És una problemàtica complicada, perquè al final estem parlant d'una espècie protegida i que, tot i que tots, evidentment, tots estem d'acord en aquesta protecció, hi ha un efecte col·lateral que són aquests atacs, perquè evidentment és un animal que troba allà el seu aliment, a més de manera fàcil, sense haver-lo de lluitar o de perseguir, per dir-ho d'alguna manera, i per tant doncs és una comoditat, no?, tenir-lo servit.
0: Sí, és ben bé allò del plat a taula, eh? I llavors què, Adrià, què han de fer els pescadors?
1: Doncs mira, ells són mirat i remirat i els darrers anys han anat provant diferents mesures. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació

0: concedit ajuts per reparar les xarxes i també han aparegut els famosos pingers.
1: Pingers, què és això?
0: Doncs són uns dispositius que s'instal·len a les embarcacions i que emeten un so quan els dofins s'apropen a les xarxes. La idea és que aquest so els molesti i els faci marxar, però pel que sembla els dofins també s'han anat acostumant a aquesta mesura.
1: Confirmem que són intel·ligents, doncs, i adaptats al soroll dels humans.
0: Sí, efectivament, i aquest és precisament un dels problemes. Les mesures poden reduir els atacs durant un temps concret, però els pescadors continuen buscant una solució efectiva a llarg termini.
1: Doncs, Adrià, és un senyor problema aquest i una gran història la que ens has portat. Crec que no em tornaré a mirar mai més el Flipper de la mateixa manera. Per cert, tu avui has debutat al Rambla 54 i abans no marxis, volem que ens facis 5 cèntims sobre Baix Camp Ràdio i sobre tu mateix. Què hem de saber?
0: Doncs mira, jo sóc un noi de Castelló que va arribar a Tarragona per amor al bàsquet, algo ben diferent al que faig ara i que gairebé sense adonar-me doncs em vaig acabar quedant. I ja fa més de 10 anys que Tarragona és casa meva i després, juntament amb Ràdio Ciutat de Tarragona i amb Baix Camp Ràdio, que també són casa meva ara, casa nostra, i des d'aquí us portem tota l'actualitat i tota la informació local que podem i ho fem de la millor manera possible.
1: Doncs tens una casa nova al Rambla 54. Moltes gràcies i fins aviat.
0: Gràcies a vosaltres. Fins aviat.
2: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada. Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio Arenys.
1: La realitat sovint supera la ficció. Ja fa anys que lluny de la gran pantalla els humans convivim amb uns éssers ben peculiars, no fan soroll, tenen una pell forta, metàl·lica, també una energia que no s'esgota i els fa incansables. Fins i tot tenen, o sembla que tinguin, sentiments que els permeten entendre'ns. Són els robots. Avui dia, tant els pots trobar en un restaurant servint plats com el dentista. Oriol Leo, benvingut al Rambla 54.
3: Moltes gràcies, Anna. Encantats d'estar aquí ramblejant.
1: Oh, Oriol, abans d'avançar res sobre dentistes robòtics, deixa'm donar-te la benvinguda al programa i demanar-te, avui és una estrena darrere una altra, si us plau, que et presentis. Què n'hem de saber de tu i de Ràdio Arenys?
3: Doncs mira, jo sóc l'Oriol, 44 anys, casat, pare d'una nena de 6 anys, sóc nascut a Arenys de Munt, visc a Calella, treballo aquí a Ràdio Arenys, Arenys de Mar, sempre m'he dedicat al periodisme local, i bé, de la ràdio, què n'hem de dir, no? És la degana de les emissores locals de Catalunya, tenim molta història, crec que ara estem en un moment dolç, de ressorgiment, amb força per explicar tot el que passa a Arenys i també als voltants.
1: Doncs, fetes aquestes presentacions, ara sí, anem al gra. Ens portes un robot dentista.
3: Doncs sí, mira, concretament és el robot de la clínica dental de Marina Ostrell, d'Arenys de Mar, que han incorporat la darrera tecnologia.
1: I quin aspecte té i què fa ben bé aquest robot?
3: Doncs mira, és alt, és un robot alt i el seu cap és una pantalla grossa i també té braços, uns bracets més aviat petitons. I te'l trobes just a l'entrada. La seva funció és rebre els pacients, guiar-los dins les instal·lacions i això ho explica la dentista i propietària de la clínica, Marina Ostrell.
4: El robot ara és la nostra última incorporació que hem fet. La veritat és que el tenim una mica encara a proves perquè està bastant verd i estem treballant molt amb tot el que és el tema dels tècnics i tot perquè ens acabi d'ajudar, però sobretot ens ajuda amb tot el que és la tarea administrativa. Rep el pacient, els acompanya al box, firma consentiments informats, llavors si li fas alguna pregunta també te la contesta, si t'ha acompanyat al lavabo també t'acompanya, llavors són tasques més administratives simples, que estem treballant perquè sigui un palet més, però bueno, és una miqueta limitat encara la situació.
1: Bé, els primers dies d'una nova feina tots anem perduts, és normal. Si vull trucar per demanar hora, ho faré amb ell?
3: No, a mi això ho fa la seva companya, la Lisa, que s'encarrega de l'administració i mira, no pateixis, evitem malentesos, la Lisa és humana, el robot t'acompanya dins la consulta on tampoc hi falten eines avançades.
4: Començant per tot el que és avui en dia la planificació 3D amb tota la imatge, fem escàner facial, fem escàner oral, anem introduint molta d'aquesta tecnologia dintre perquè al final volem apostar i són eines que a nosaltres ens ajuda moltíssim a poder diagnosticar i ens ajuda molt a simplificar i sobretot per tot el que és pel pacient també els hi facilita moltíssim moltes situacions que la tecnologia doncs, ens ajuda a planificar prèviament i no potser amb el pacient allà sentat a clínica.
5: I tot això, Oriol, sense sortir d'Arenys de Mar, oi? Ho dic perquè sovint pensem que aquestes grans coses robòtiques són cosa de la capital, de Barcelona, i no, vull dir, també hi ha clíniques importants que estan super al dia fora de Barcelona.
3: Sí, sí, exacte. Jo us parlo d'aquí a Arenys, d'aquesta clínica en concret, que és qui ens ha obert les portes, i ens ho ha explicat, però segur que a molts municipis hi ha clíniques dentals que utilitzen tecnologia avançada per fer cirurgies. És un dels punts en què ha volgut fer incidència Marina Ostrell.
4: Molta gent ens diu, sembla mentida, que tenint-ho aquí al costat, no?, i pensant que potser tinc que anar a Barcelona a fer-ho. Llavors, sí, és algo que m'agradaria que la gent sapigués que doncs, no sempre s'ha d'anar a ciutat per trobar aquest tipus de tecnologia o aquest tipus de cirurgies que són una miqueta més planificades i més detallades. No s'ha de tenir por perquè realment avui en dia ha canviat moltíssim. El postoperatori és molt més... Hi ha casos específics, però és molt més fàcil, no hi ha tant dolor, també hi ha molta més medicació, al ser més planificat és molt més fàcil l'adaptació a tant les dents com a la cirurgia.
5: Doncs ja té raó, Oriol. Avui hem vist alguns exemples de com la tecnologia doncs, ha afectat els oficis de tota la vida, però hem de dir, no volem ser allò tecnopessimistes, que a vegades la tecnologia doncs, també ens permet avançar.
3: I tant, sens dubte, i ho hem vist també doncs, en un àmbit diferent, com és la consulta d'una clínica odontològica, d'un dentista.
5: Doncs així és. Oriol, moltíssimes gràcies per portar-nos aquest cas al Rambla 54, que ja és casa teva, una abraçada, benvingut, i tornem a parlar aviat.
3: Moltes gràcies, fins ara.

0: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Continguts en xarxa.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche i Albert Abril.
1: Si us demanem que us imagineu un legionari romà, segurament us vindrà al cap el típic legionari de tota la vida, un soldat disciplinat, protegit amb una armadura de plaques, empunyant una espasa curta, un escut rectangular vermell i un pilum, és a dir, una estampa immortalitzada pel cinema, la literatura i els còmics. Però si aquest mateix legionari clàssic aparegués en un camp de batalla al segle IV després de Crist, els seus propis companys el mirarien com una relíquia antiquada. Al Baix Imperi, les coses han canviat. L'escut rectangular ha desaparegut, l'espasa s'ha allargat i la infanteria pesada ja no és l'única que governa la guerra. Ara, el camp de batalla el dominen exèrcits més petits i mòbils i formacions de genets vestits de ferro de cap a peus que semblen l'avançada de l'edat mitjana. Però com hem arribat a aquest punt? Què va provocar una transformació tan radical de la maquinària de guerra més eficient del món antic? Com es van organitzar les noves tropes de frontera per frenar les amenaces externes? I sobretot, l'exèrcit tardoromà era una força decadent destinada a la derrota o simplement s'estava adaptant a la nova manera de fer la guerra i als nous temps que estava vivint l'imperi? Avui, a les portes de Troia, encetem una sèrie per analitzar l'evolució, l'equipament i les tàctiques de l'exèrcit del Baix Imperi. Benvinguts a la metamorfosi de les legions. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes i benvinguts a Les Portes de Troia, el programa de Ràdio Història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui, per parlar sobre l'exèrcit tardoromà, decadència o adaptació. I ho fem molt especialment amb un convidat il·lustre de Les Portes de Troia, que ens acompanya sovint, Adrià Hernando, benvingut.
1: Hola, encantat d'estar aquí una altra vegada.
0: I avui no podrem fer bromes sobre les Malvines, ni les Maldives.
1: No, de fet avui no tinc gaires bromes amb noms, em sap molt de greu. No,
0: perquè és el tema més seriós.
1: Bueno, no, és perquè no. Si no parlem de gaires espais geogràfics que puguem fer rimes xules.
0: Això és veritat. Bueno, alguna
1: però alguna n'hi ha.
0: Alguna sortirà segur, o sigui, segur. O sigui, una cosa que sabem segur és que quan tu vens hi ha alguna broma dolenta preparada i bona música.
1: Exacte.
0: En fi, Adrià, la pregunta que et vaig a fer ja queda una miqueta antiquada, però quants cops penses al dia en l'Imperi Romà?
1: Jo crec que la pregunta més adient seria quants cops no penso al dia en l'Imperi Romà.
0: Quants cops no penses al dia?
1: Jo creuo al carrer, miro el pas de vianants i penso, això els romans ja ho tenien. I això és el meu dia a dia.
0: Per tant, és una constant.
1: No parar.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast i YouTube.

0: Avui se vienen cançons èpiques, no, Adrià?
1: Sí, aquesta en concret és del Faria Faragi, el gran i inigualable Faria Faragi, que si algú no s'ha passat pel seu canal de YouTube ho hauria de fer, és brutal. Té música ambiental, vull dir, reconstruccions musicals de moltes cultures, no només de les cultures clàssiques mediterrànies, també fins i tot dels mongols o dels turcs. I aquesta en concret és una dedicada a l'exèrcit romà anomenada SPQR, i res, i em sembla que sentiríem més d'una del Faria Faragi en aquest programa. Ja
0: perfecte.
1: Me'n recordo de quines he posat.
0: No passa res.
1: Ja ho anirem veient.
0: Bueno, i tindràs diverses oportunitats, perquè pensem que ja, això serà ja una sèrie de dos programes.
1: Exacte.
0: Per tant, tindràs sis músiques per posar.
1: Sí, a mi t'has fixat, m'agraden els dobletes.
0: T'agraden els dobletes? Sí, en tots els sentits. Comencem aquest doble programa sobre l'exèrcit tardoromà, i abans de tot potser convindria situar-nos una miqueta, fer-nos una miqueta d'esquema, no? De què parlarem exactament?
1: Mira, jo pensava que em preguntaries per què havia escollit aquest tema i m'he quedat així en blanc. Bueno, l'he escollit perquè vaig preparar una partida de rol sobre,
0: vale,
1: sobre
0: molt
1: el tema,
0: bé.
1: Vale? I ja està, llavors vaig
0: van preparar... Van a la partida?
1: Sí, va ser un one shot, però van a bé.
0: Molt bé.
1: Llavors vas preparar tot un document sobre l'exèrcit tardoromà més o menys per ambientar-la, i vaig dir, això el portes, ho aprofitem.
0: Oh, dos guions, eh? Dos guions, un one shot de rol. Perfecte.
1: Bueno, però ja em queda per un altre.
0: Exacte.
1: En fi, que avui parlarem de l'exèrcit tardoromà, que per qui no ho sàpiga és l'exèrcit de la Roma del segle III al V després de la nostra era. Fins i tot podríem arribar al VI, perquè ja és una mica més complex. Ja sabem que les fronteres temporals en història no existeixen, no? Són aquells, són més com el limes romà, aquell ampli...
0: Que és fluid, no?
1: Fluid, sí, exacte. Sí, sí, sí. Però bueno, més o menys, segles III al V seria el nucli gruixut del que parlarem. Repassarem l'estructura, com i per què va evolucionar, la integració dels bàrbars i l'estratègia defensiva que va adoptar. Sobretot, jo crec que trencarem dos mites que, en la meva opinió, estan molt estesos, que són bàsicament la transformació... O sigui, que un d'ells és que la transformació de l'exèrcit abandonant les clàssiques legions marianes és una mostra o una conseqüència de la decadència de Roma, i que, de fet, aquests canvis de l'exèrcit van debilitar tant que va ser la causa de la caiguda. Jo crec que molta gent encara té molt estesa la idea de que un dia els romans es van anar a dormir romans i es van aixecar francs o visigots.
0: Hòstia.
1: Un visigot, per cert, són dos gots.
0: Vale. Més una persona... Així, està molt bé, perquè això és el que volem.
1: Això és el nivell, aquest això, és el nivell, vale? A partir d'aquí hi ha el que vingui.
0: Sí.
1: Bueno, vés a saber. Que no va ser així, vull dir que va ser un procés i que l'exèrcit va evolucionar d'acord amb una lògica, no va ser... No s'ha recortat.
0: Jo, pensant una miqueta en el que comentaves, no?, els segles aquests de l'imperi romà, etc. Quan t'he fet la primera pregunta de quants cops penses en l'imperi romà, també és un tema recurrent, no?, perquè en quin imperi romà pensem quan pensem en l'imperi romà?
1: Bé, quan parlem de Roma, normalment jo crec que la majoria de les persones se'n va a dues o tres èpoques concretes de la llarga i fascinant història d'aquesta civilització, no? Uh-huh. Una d'elles és les guerres púniques, l'altra és la transició entre república i imperi, que són les guerres civils entre César i Pompeu, August i Marco Antoni, i els dos o tres primers segles de l'època imperial coneguts com el Principat. Aquests són els moments que tothom té en ment. Però hi ha tota una part, la part de la monarquia, hi ha tota una part de la Primera República, i tanmateix hi ha una part d'imperi tardà, no? Aquests segles III, IV, V, que moltes vegades queden com en l'oblit, allà com una neblina, no? I quan parlem de l'exèrcit romà, anem directament a l'època de les grans legions, aquelles sorgides de la reforma de Mario, no?, que per això les diem marianes, que van prolongar la seva utilitat durant segles, però pocs recorden que els exèrcits ciutadans de la monarquia de la primera època republicana, i encara menys els exèrcits comitatenses i limitatenses de l'imperi tardà.
0: Que són dels que parlarem precisament avui. Quan pensem en aquesta època, no?, als segles després de l'Alt Imperi, no?, els segles III, IV, V, inclús VI, com has avançat abans, pensem molt en que l'imperi romà és una cosa que està en decadència, no?, aquella idea de Gibbon, no?, de la caiguda i la decadència de l'imperi romà, no?, l'exèrcit serà un exemple d'això, o serà una excepció?
1: Sí, és una mica el que intentava introduir abans, és que hi ha aquesta imatge de que l'exèrcit tardoromà és un exèrcit on s'ha perdut la qualitat i el compromís. Uh-huh. I jo mateix, durant molt de temps, pensava que la disminució en el nombre d'efectius, els canvis d'armament, etc., responien més a la gran decadència de l'exèrcit. Però això és una mica allunyat de la realitat. L'imperi estava caient, això és un fet, però no va ser la menor qualitat de les seves tropes o les armes, sinó pels propis conflictes interns, no? La pròpia lluita social interna, les classes altes, la desigualtat, etc. Van ser incapaços de superar les seves contradiccions i això va fer caure l'imperi.
0: Acabes de resumir la caiguda de l'imperi romà d'Occident en dues frases?
1: Sí.
0: Hòstia, vale. Bé, endavant, et portaré.
1: Però que et serveixen per... No només per l'imperi romà d'Occident, et serveix per...
0: En general,
1: és comodín, quasi, eh?
0: Sí.
1: Vull dir, hi ha algunes coses que són molt comunes amb moltes caigudes.
0: Ahà. Uh-huh.
1: Sí. Estaràs d'acord amb
0: no
1: mi?
0: Només, no només imperis.
1: No només imperis, sí. Bueno, la realitat és que sabem que els canvis des de ser a tercer responen a una cosa que en els nostres temps contemporanis també veiem, que és l'adaptabilitat. No? Se sol dir que la guerra mai canvia, i en essència aquesta afirmació és certa quan parlem de l'experiència humana. Però quan es tracta d'anar a un pla menys ètic i moral, més pragmàtic i estratègic, la guerra ha evolucionat molt al llarg de la història. I tot i que les experiències passades sempre serveixen de base per traçar les noves estratègies, les noves tàctiques ofensives, els nous tipus d'armament i les noves estratègies obliguen a adaptar-se.
0: En quin sentit ho comentes, això?
1: Doncs mira, ara mateix, en el ple segle XXI, estem assistint a la fi del domini dels portaavions i dels grans exèrcits com a reflex del poder. I les guerres estan evolucionant cap a un nivell en què una nació més petita i pobra, com Ucrània o l'Iran, pot aguantar el pols a una gran potència gràcies a armament barat, com els drons, organització descentralitzada, geografia, en definitiva, l'adaptabilitat. I això és del que parlarem avui en el canvi de l'imperi romà tardà, va succeir, amb el que va passar amb l'exèrcit, no? que ho unirem desglossant en aquests dos programes.
0: Molt bé, doncs abans d'entrar en les fonts, no, a parlar de les legions, de l'equipament, de les xifres, avui us avisem que serà programa de comptar soldadets i de pintar miniatures, que això sempre...
1: Avui juguem al risc.
0: Avui juguem al risc. O a Warhammer.
1: No, Warhammer, o... més aviat.
0: Exacte. No farem una partida de rol.
1: No.
0: No farem una partida de rol, però... Potser va bé situar-nos una miqueta, vale? Ja ho has anat fent, les primeres preguntes, però quan parlem d'això, no? De tardoromans, no? L'imperi tardà, no? El baix imperi, a quin període, zona, de què estem parlant? Situa'ns.
1: Vale, com dèiem, parlem dels segles III, V i en alguns casos VI, de la nostra era. Vale? Cal recordar que l'imperi bizantí encara era Roma, i així mateixos ells es veien com a romans fins al dia de la seva caiguda.
0: Sí, vull dir,
1: quan l'últim emperador romà va anar a palmar-la ja contra els turcs, va dir, me voy a morir como el último emperador romano, bla, bla, bla, no?
0: Totalment.
1: Això no obstant, parlaríem sobretot d'aquests segles perquè quan parlem de la caiguda de Roma ens referim, òbviament, a la zona occidental de l'imperi. I té sentit, és a dir, no, jo no consideraria que parlar de la caiguda de Roma i centrar-nos només en la zona occidental és eurocèntric, sinó que té un sentit perquè la ciutat de Roma, que és l'origen d'aquest imperi, està a la zona occidental.
0: Mm-hmm.
1: Tanmateix, existeixen teories que parlen de que Roma no va caure i que igual que l'imperi bizantí va mantenir-se ferm en la defensa de la seva romanitat, la zona occidental simplement es va transformar en un nou model quelcom al que Roma ens tenia ja acostumats, no? Amb aquest canvi de monarquia a república, de república a imperi, no? De principat bueno, que sigui,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Jo penso que va caure. Sí, que va ser un procés lent i sobretot que va ser intern. I així com l'imperi britànic encara queda la Commonwealth i el Regne Unit, doncs Bizanci va ser la Commonwealth i el Regne Unit de Roma durant mil anys més.
0: Vale, perfecte. O sigui, és la restes, no? Una miqueta
1: sí,
0: que...
1: bueno, allò va ser una cosa molt gran, no? Igual Espanya, no? L'estat espanyol, igual. Va tenir un imperi molt gran, va mm-hmm. perdre l'imperi, però encara queda aquest remanent.
0: Una miqueta de rastre.
1: Que, bueno, un dia potser desapareixerà o vés a saber. Igual és eterno. No ho sabem.
0: Tampoc...
1: No farem història ficció.
0: Exacte, no farem història ficció sobre això.
1: No tenim cap bolada de vidre aquí.
0: Molt bé. Sempre va bé, no? Fer una miqueta de revisió de les fonts històriques. Si ens volguéssim acostar... O sigui, si tu ara tinguessis els oients de les Portes de Troia davant teu i et preguntessin, Adrià, com podem saber com era l'exèrcit tardoromà, on hauríem de buscar?
1: Bé, hi ha centenars d'articles acadèmics sobre el tema, però d'on hem obtingut la informació sobre l'evolució i la forma de l'exèrcit tardoromà als historiadors que van escriure aquests articles, que són els articles que jo m'he llegit per fer això, eh?
0: Sí.
1: Doncs bé, la principal font disponible és la Notitia Dignitatum, un document oficial que enumera tota la jerarquia de càrrecs, tant polítics civils com militars. S'hi detalla l'ordre de la batalla de l'exèrcit romà. A finals del segle IV s'exposen les bases militars i guarnicions, així com les insígnies de cada unitat. Aquest document va ser redactat entre el 395 després de Crist i el 427 després de Crist. És com un àlbum de Panini del futbol, però de les nacions.
0: És preciós. La notícia és xulíssim.
1: És possible que passés per diferents actualitzacions, com el Panini.
0: Van fent diferents actualitzacions.
1: De fet, cal assenyalar que l'original ha desaparegut, ningú sap on és, però hi ha quatre manuscrits del segle XV i XVI a Oxford, París, Viena i Múnich. Tots ciutats molt centrals a l'imperi.
0: A l'imperi romà, i tant. Sí.
1: A banda d'aquesta font vital, disposem del Res Gestae, Damià Marcelí, soldat veterà i historiador del segle IV, considerat una de les fonts més fiables i valuoses del període. Els seus textos abasten del període del 353 al 378 de la nostra era.
0: Doni-do. Però és que recomanem, de veritat, que recomanem molt fort, si teniu el buscador a mà, que busqueu Notitia Dignitatum a Google. Us posarem algunes imatges a Instagram, però...
1: Hi ha una dels escuts...
0: És que és preciós.
1: Que és superxula.
0: És xuli... Bueno, és un document que és molt visual, no? I, mm-hmm. I sempre ajuda. Quines altres fonts?
1: Saps què em recorda?
0: Aquest recorda.
1: Perdona'm, a les guies que feien... pels soldats americans, no, pels soldats francesos sobre les tropes americanes que venien a desembarcar a Europa.
0: Ah, que no s'equivoquessin, no?
1: Que deia, esto es un sargento, esto es un no sé què. I tenien allà amb el dibuix del paio.
0: Sí.
1: Si porta dos fletxes...
0: És que és un sergent, no?
1: I le saluda a usted. Pues això, em recordo una mica, és com para que no te pierdas.
0: Sí. Bueno, és que això és com un inventari, no? Sí. Com una mena de descripció i tot. Quines altres fonts podem trobar?
1: Altres fonts importants són els decrets imperials publicats a l'Imperi Romà d'Orient entre els segles 5è i 6è. Bàsicament el Codi de Teodosi del 438 després de Crist, o la nostra era, uh-huh. i el Corpus Iuris Civilis del 528 al 539. A això hem d'afegir l'obra d'Epítoma Rei Militaris de Vegeci Renat. Vegeci és gairebé vegeta, va ser datada a finals del segle IV i és un tractat en què es descriuen els usos militars de l'exèrcit romà i conté força informació sobre l'exèrcit tardà, encara que realment se centra en l'exèrcit de la República del Principat. Vegeci, per cert, no s'identificava com a militar, sinó com a vir illustris et comes, és a dir, una persona propera a l'emperador. La veritat és que no sabem gaires coses del Vegeci aquest. Vale. Totes aquestes fonts es contrasten i complementen amb un altre tipus de fonts documentals, com l'epigrafia, els diplomes militars, els epitafis i les consagracions honorífiques, religioses o commemoratives, així com fonts numismàtiques. Addicionalment, l'arqueologia no només proporciona inscripcions i monedes, sinó que l'estudi dels monuments funeraris i de les construccions militars, les fortaleses, muralles, i d'això en parlarem més endavant, així com l'estudi comparatiu d'aquestes amb altres èpoques, ens proporcionen informació important per completar el trencaclosques.
0: Perfecte. Jo crec que ens has donat prou material com per acostar-nos i nosaltres mateixos, però ja que ets aquí, ens acostaràs tu.
1: Ja, no? Ja que vaig dirigir una partida de rol...
0: Exacte. abans, però, de començar a parlar sobre l'exèrcit tardoromà, potser valdria la pena escriure una miqueta de manera molt resumida, perquè això és un melonàs, de com era l'exèrcit imperial abans d'aquesta època de la que parlarem avui.
1: Ho intentaré. Vale? Les legions marianes són el resultat de les reformes introduïdes pel cònsul Gaius Marius, al voltant de l'any 107 abans de la nostra era. Fins aleshores, l'exèrcit havia estat format per ciutadans que pagaven les seves pròpies armes, alguna cosa ben típica, no?, que es feia de l'antiga Grècia, etc. Però el Gaius va dir, fotrem aquí els pobres també a lluitar, i va professionalitzar l'exèrcit, i ho va convertir de facto en una forma d'escala socialment, perquè tu entraves com un reclutilla, i podies acabar allà de centurió com a mínim, no?, o més, o tribú, vés a saber... S'allistaven per uns 20 anys, obtenien un lot de terra en alguna província en llicenciar-se, els lliberts fins i tot guanyaven la ciutadania per ells i la seva família, no? Les legions eren exèrcits grans, s'organitzaven entorn a cohorts. La divisió anava des del contuberni, que són 8 soldats, que seria un esquadró, no? Una esquadra, normalment compartien una tenda de campanya, fins a la legió d'uns 5.000, passant per la centúria, 10 contubernis, el manípul, 2 centúries, la cohort, al voltant de 3 manípuls o 6 centúries, i la legió, unes 10 cohorts. Al capdavant hi havia algú de rang senatorial, el legatus legionis, i després comptava amb 6 tribuns. A part, existien oficials de rang més baix, tot i que el més important, l'eix vertebral, n'era el centurió, que era el cap de 10 contubernis, que eren uns 80 soldats.
0: El que ens sona a tots.
1: Exacte. Seria, jo crec que l'equivalent del centurió avui dia seria una espècie de... entre el sergent i el tinent. Perquè el sergent comanda poques tropes, però el tinent comanda una miqueta més. Però serien aquest punt, no?, que són aquests oficials de rang mig que són l'eix real de l'exèrcit. Els que tenen el contacte amb la tropa i a la vegada són els que tenen el contacte amb l'oficialitat. Mm-hmm. No?
0: Perdona, que et tallo un momentet, però vam dedicar precisament un programa a les reformes de Caius Marius, al programa 304. O sigui que ja fa la tira. Que va venir l'Ivan González, que va tenir un paper molt important en el programa 500 en directe. Però res, que si voleu aprofundir més en això que està explicant també l'Adrià, doncs us el recomanem.
1: Bueno, jo segueixo.
0: Endavant, endavant, sisplau.
1: Bueno, parlem això d'exèrcits permanents, que a part de tropes romanes incorporaven entorn de 2-3.000 soldats auxiliars, que normalment eren tropes natives, etc., i implicava una logística important per funcionar. Per anar tancat aquest punt, afegirem que les cohorts havien suposat un avantatge al davant dels grans exèrcits de falanges del món hel·lènic, donat que les cohorts presentaven més mobilitat i flexibilitat, com també més adaptació al terreny i capacitat de rotació de les línies de combat.
0: Ei, com bé saps, volem portar el Portes de Troia al següent nivell i ens agradaria fer-ho amb tu.
2: Hem creat una comunitat a Patreon i a iVoox per a fans. Així, els que gaudiu del programa ens podeu donar un cop de mà per crear més i millors continguts.
0: Hi ha moltes opcions de subscripció diferents, totes amb recompenses exclusives. Si t'animes, tens tots els enllaços a la descripció del programa, al nostre lloc web i a les xarxes socials.
2: Gràcies per fer-ho possible i ara continuem amb el programa.

0: Molt bé, encetem el bloc central del programa amb un altre tema musical, Adrià.
1: Risus Sativus, del disc Pugnate, del grup de música romana, es diuen música romana. No,
0: molt original.
1: No, es van matar, vull dir, van dir, què farem, música romana, punt. Aquest és el nom. A mi em sembla genial perquè com a mínim saps el que estàs comprant.
0: Sí.
1: Bueno, és un grup reconegut internacionalment i dedicat a recrear música de l'antiga Roma, com era obvi. I la seva música, per cert, es va fer servir pel mot Europa Barbarorum del videojoc Rome Total War. El disc Pugnate en recrea la música dels gladiadors, tot i que no és el tema del programa, però mola igual.
0: Avui parlarem del Rome Total War. En algun moment.
1: Ho acabem de fer.
0: En parlarem més, perquè jo crec que per parlar d'aquest programa hauríem de parlar del Total War Attila. No sé si has jugat en aquest.
1: Jo vaig jugar 20 minuts.
0: I ja està.
1: I, ja
0: I vas veure que no eren les legions que tu volies. Vas veure
1: sí,
0: que
1: vaig dir, ¿dónde están los legionarios? ¿Qué es esto de comitatenses? No m'agrada.
0: Torneu-me les meves cohorts, no?
1: Claro, mis legiones. En fi...
0: No
1: vaig jugar molt, perquè jo ja quan va sortir l'Attila, jo ja havia abandonat el Total War gairebé.
0: Vale.
1: Després del Medieval 2 vaig dir, què heu fet? I ja, aquí ja...
0: Pos el Rome 2 i l'Attila, jo trencaré una llança per ells, aniré a la trinxera a defensar-los, perquè per mi són un dels millors llocs del Total War.
1: Segur?
0: Per mi sí.
1: No sé, potser algun dia, quan els meus fills... vagin a la uni o alguna
0: cosa, ja posis,
1: pues no? Ja els jugaré.
0: Va, quan diguis temps.
1: Exacte.
0: No? Vinga, va, som-hi. Ja ens has escrit una miqueta com era l'exèrcit a l'imperial, no? Gràcies a aquestes reformes marianes. I ara ens toca parlar sobre els principals canvis que hi haurà en l'exèrcit tardoromà.
1: Pues un dels principals té a veure amb la composició de la seva cadena de comandament. És a dir, qui dirigia les tropes? Aquí hi ha una tendència clau, ¿vale? Que es va començar a donar a partir del segle II. Hem dit que l'exèrcit de Roma perdem del segle III, IV, però com ja hem explicat, les fronteres temporals en història, en fi, són una mica àmplies. ¿Vale? A partir del segle II, els cavallers com a classe social, és a dir, si tenim la classe senatorial, que seria la més alta, els cavallers és una de les següents, que serien normalment ocupaven rang de funcionariat, etc. Pues els cavallers començaran a assumir les funcions de comandància.
0: El segle segon, eh?
1: Sí. Vale. És aquella classe social coneguda com a eques que es situava entre plebeus i patricis. Massa acomodats per ser plebeus, massa mancats de noblesa per ser patricis. I aquesta classe anirà ocupant càrrecs de poder i funcionarials al llarg de l'imperi. I això inclouria rols d'oficial d'exèrcit. Vale? La direcció dels exèrcits sempre havia quedat a càrrec dels senadors. I per això, normalment, els equestres els incloïa en l'ordre senatorial abans d'obtenir aquest càrrec. És a dir... No és que, o sigui, els primers que entren a comandar els ascendeixen a càrrec senatorial, però es comença a fer això, d'agafar cavallers, ascendir-los a la situació, a l'ordre senatorial, perquè comandin.
0: Vale.
1: El prefecte equestre va reemplaçar el legatus senatorial al comandament d'una regió. A finals del segle III hi va haver una fase dominada per un conjunt d'oficials equestres de les regions danubianes que van imposar emperadors propis de la seva classe social.
0: Sí.
1: De vegades ells mateixos acabaven amb els emperadors amb la mateixa rapidesa. Era un model d'aquests electoral ràpid, no? No has complit la promesa?
0: Fora. No?
1: Fora, però a la manera romana.
0: A la manera... Molt ràpida.
1: Sí, que no poguessis fer oposició després.
0: Així no podies aixecar tropes ni reclamar res. En fi, per tant, dels primers canvis és la idea aquesta, no? De qui comandava les legions. Quines altres coses hi haurà?
1: Bueno, un altre dels grans canvis que patirà l'exèrcit tindrà a veure amb la divisió territorial. Al segle IV, les grans províncies es van reduir a nombrosos comandaments regionals de menor entitat.
0: Uh-huh.
1: Amb això, l'exèrcit es va dividir en dos tipus de forces. Els comitatenses, unitats de camp mòbil, i els limitanei, que no es traduix per limitaritos, sinó per fronterers. ¿Vale?
0: Vale.
1: Forces estàtiques de frontera. Fixeu-vos que comitatenses s'assembla així una mica a compte, eh?
0: S'assembla
1: una mica... Compte que comitatenses sembla que diguem compte.
0: Uau. Ha estat quàdruple, aquesta.
1: Pam! I aquesta ha estat improvisada, eh?
0: Està perfecta.
1: Però ja hem marcat el límit, limitani.
0: Uau,
1: avui estic...
0: I has advertit que venies amb poques preparades, eh?
1: Amb poques, molt poques.
0: Anem a desgranar-los, perquè comitatenses i limitanei són les dues paraulotes que ens sonen, no?, dels exèrcits tardoromans.
1: Exacte.
0: I si et sembla, comencem amb els limitanei.
1: es limitaven i concentraven a la majoria d'efectius assignats a la guarnició d'una àrea determinada. En el cas de les fronteres fluvials, ens referim a ells com a ripenses. Els romans els simulava posar un nom per a cada cosa.
0: Ripenses.
1: No és el mateix un limitant i un ripense, perquè el ripense està en un riu. Sí, punt. Lògica romana.
0: Vale, vale, vale.
1: Ja, però fan el mateix. No, està en un riu. Vale, vale. Eren tropes reclutades localment, vale? Sota el comandament d'oficials equestres, dutxes, ducs.
0: Una altra paraula que ens sona.
1: Exacte.
0: No?
1: De cada dutxe, però no dutxe del Mussolini, eh?
0: No, no, no.
1: Dutxe de duc.
0: De duc, sí.
1: Del gran ducat de Lituània, d'aquestes coses.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Dutxe, que és general, no?, en llatí, de cada regió o praeposti limitis.
0: Prefereixo dutxe.
1: Sí, jo també. Jo crec que per això va triomfar la paraula. No hi ha el títol de preposti en joc, però de duque sí. En fi, el seu comandament no sempre coincidia amb els límits territorials de la província, és a dir, que podien tenir comandament sobre territoris de diverses províncies. Mm-hmm. I sí, això que dèiem, el concepte, per si no queda clar, el concepte posterior nobiliari de duc ve d'aquests dutxes.
0: Molt bé. Bueno, és que no ens oblidem que estem en els segles finals de l'Imperi Romà, per tant, estem començant a entrar a una administració cada cop més feudal, medieval, no? Vull dir que al final el món feudal es construeix, no?
1: Això saps que ho explica molt bé? És en un llibre, que és un manual d'història, però és molt breu.
0: Digues quin és.
1: El Jean Florí, els cavallers i cavalleria de l'edat mitjana.
0: Vale.
1: No era el que tu pensaves.
0: No, jo estava pensant en el de l'antiguitat, el món de l'antiguitat tardana, de no, Peter Brown.
1: No l'he llegit aquest encara.
0: Doncs, però el Jean Florí, jo el vaig llegir a la carrera, aquest.
1: Sí, jo també, jo també. I és molt fi, és sobre la cavalleria medievalitat, però el primer capítol ja t'explica com es va formar en el feudalisme a l'Imperi Romà, i ho explica molt bé, en molt poquetes pàgines.
0: Molt bé, doncs recomanem. Mira, en una resposta a dues recomanacions de llibres.
1: Molt bé.
0: Per tant, molt bé, hem parlat breument dels limitanei i ara toca comentar els comitatenses.
1: Els comitatenses eren unitats de camp, comitatus, comitatus, suposo que venia aquí una mica el tema del camp, subjectes a les ordres immediates d'un dels emperadors o dels seus subordinats directes. Eren tropes selectes, d'elit, per a la realització d'ofensives i campanyes a l'estranger, on el protagonisme principal quedava en mans de la cavalleria. Aquí, amb cavalleria, ens referim a soldats a cavall, no a la classe social.
0: Mm-hmm.
1: Vale? La Notitia Dignitatum ens informa que a l'Imperi Oriental es comptava amb 5 exèrcits de camp, 2 dels quals estaven associats a la cort imperial, i 7 regiments de cavalleria de la Guàrdia Imperial, els Escolae, cadascun sota el comandament d'un mestre de soldats, subordinat a l'emperador. Pel que fa a l'Imperi Occidental, comptava amb 7 exèrcits de camp, 3 dels quals eren relativament petits, estaven sota el comandament d'un comes, que es tradueix com a amic o company, i del qual deriva la paraula comte, que ja abans hem fet la broma, ara ja no entra. Aquests comes responien davant d'un mestre d'infanteria un mestre d'infanteria i un mestre de cavalleria, sempre sota les ordres de l'emperador.
0: Molt bé. Per tant, els limitanei vivien als límits de l'imperi, no?
1: Vivien als límits, que no al límit.
0: Bueno, depèn de quin.
1: Bueno, avui
0: hi hauria algun pujadíssim, saps?
1: Algun Tito Pulo de l'època.
0: Gran sèrie.
1: Gran sèrie.
0: Gran sèrie Roma.
1: Aquí, avui estem...
0: Moltes recomanacions. Grandíssima sèrie. Bueno, a mi és una de les millors sèries històriques que hi ha per mi.
1: Jo crec que és una de les... Sí, de les millors sèries històriques i que la... Perquè això és una coproducció de la BBC amb...
0: HBO.
1: HBO. Aquí es van cobrir de glòria, eh?
0: Sí.
1: Dues temporades divines.
0: Hauran ballit una mica malament. Jo crec que em vagi d'una mica...
1: L'última vegada que la vaig veure a mi em va semblar igual de fantàstica.
0: Sí, perfecte.
1: Però no sé si fa massa anys. Fa 6 anys que no sé on visc.
0: La paternitat.
1: Exacte.
0: Els limitanei vivien als límits de l'imperi i els comitatenses on s'allotjaven, on s'assentaven.
1: Les unitats comitatenses estaven establertes força a l'interior de les províncies i han estat considerades reserves estratègiques mòbils capaces de desplaçar-se allà on els problemes les demandessin. Aquesta estratègia resolia dos problemes. El primer eren les dificultats i els riscos que suposava mobilitzar tropes de la frontera quan un enemic aconseguia travessar-la. És a dir, si has de mobilitzar tropes de la frontera, fas un altre forat allà. Llavors, si tu tens una unitat ja que es pugui moure dintre de l'imperi, doncs deixes la frontera intacta, no? El segon és que, ja en època del Principat, en aquells dos primers segles d'imperi, les legions complien tantes funcions que resultava difícil desplaçar-les a altres àrees per al combat. Per això, es va començar a recórrer a l'ús de destacaments de legionaris en lloc de les legions senceres. És a dir, que ja comença a conformar-se aquesta idea d'exèrcits més petits i mòbils preparats per al desplaçament.
0: Important, eh? O sigui, aquí, a poc, anem veient com els exèrcits es van fragmentar...
1: És que és tot, no?, un procés, i és un procés lògic, i no hi ha, aquí no hi ha cap... No, no, recordàvem... No, no, si és que és més útil així, no?
0: Bueno, té sentit, no?, amb la realitat de l'imperi.
1: Clar, moltes vegades la historiografia ha presentat els Limitani com a milícies, també, que exercien un paper de soldats pallesos de manera no continuada, però la realitat és que eren tropes regulars entrenades.
0: Vale.
1: L'única diferència que tenia amb els comitatenses era el seu estatus. Ells tenien la funció de guardar les fronteres i, ocasionalment, zones amb problemes de desordre interns. Els limitanis no havien d'enfrontar-se a incursions d'importància o invasions. El seu nombre no era adequat per això, sinó que s'enfrontaven a conflictes de menor escala o eren molt on eren molt eficaces. Vull dir que ja tenien una tropa que era pels conflictes grans, que eren els comitatenses, i l'altra que era per guardar la frontera. Era, jo què sé, la Guàrdia Civil.
0: Bueno, és que té molt... però és que té molt sentit, no? Perquè fas unitats petitones per defensar les fronteres, que són més mòbils, més no sé què, i quan tens una invasió, com comentaves abans, si és una invasió a gran escala, doncs avises els comitatenses, no?, que arribi l'exèrcit gran, que a més depèn directament de l'emperador. Vull dir que, bueno, té molt sentit, que no és que estiguessin tontos. Arribem al moment del programa que ens toca comptar soldadets i pintar-los, com dèiem abans, o personalitzar-los, depèn de què juguem, no?
1: Jo m'he fet un exèrcit imperial amb la senyera.
0: No
1: m'ho he fet perquè és molt car, Warhammer.
0: És car. Llavors pots jugar a videojocs, però clar, és que no tens temps. Quines unitats podem distingir en aquests exèrcits tardoromans?
1: Doncs mira, la notícia de dignitat un recull una àmplia gamma d'unitats diferents segons el tipus d'exèrcit. Les tropes comitatenses es dividien en infanteria i cavalleria.
0: Vale.
1: Dins la infanteria trobaríem la infanteria legionària, que seria la infanteria passada, dividida al seu torn en sènior, veterans i júnior, novells.
0: Fins aquí s'entén. Cavalleria, infanteria, sènior, júnior.
1: Falten els benjamines.
0: Aquests no els van posar.
1: Addicionalment, dins de la infanteria hi ha els auxilia palatina, similars a les cohorts auxiliars del Principat. No sembla que hi hagués massa diferència entre infanteria legionària i l'auxiliar pel que fa a l'equipament i tàctiques. Sembla que van ser una creació de Constantí i van ser una de les portes de la germanització de l'exèrcit romà. La cavalleria, per la seva banda, es dividia entre els vexillationes comitatenses, que serien els regiments regulars, i les palatines, que serien regiments d'èlit amb un sou i rang més alts. Algunes unitats, poques, reben el títol honorífic de comites, companys. A banda d'això, trobem unitats especialitzades de cavalleria cuirassada anomenades Cataphracti. Els amants de Age of Empires 2 segur que les coneixen.
0: I els que han jugat els bons jocs del Total War també, Adrià. Em sap greu.
1: El 2 i el...
0: El Rom 2 i a la Tila, home. T'estic generant aquí una mica de salivera, eh?
1: No sé per qui vinc, si sempre m'acabes picant amb alguna cosa.
0: Sí, tenim els Cataphracti.
1: Cataphracti, no? I els Clivanari, que era cavalleria cuirassada.
0: Vale.
1: La resta d'unitats de cavalleria es dividien en escutari, anomenats així per l'escutum, un escut particular que tenien,
0: sí,
1: que eren tropes d'elit destinades a l'escolta de dignataris o de l'emperador, i els establesiani, nom del qual prové la paraula estable, cosa que suggereix que originalment eren el personal d'estables o cavalleria d'escolta, i els promoti, que originalment formaven liquides legionis, però que van ser ascendides per separar-les de les legions i poder formar unitats independents durant el segle III.
0: Déu-n'hi-do. Hi ha alguna cosa més que haguem de saber sobre els exèrcits comitatenses?
1: Sí.
0: Som-hi.
1: Anem. Dins de l'exèrcit comitatense, algunes unitats d'infanteria i cavalleria quedaven vinculades per formar brigades que sembla que no es separaven. A vegades apareixien com a numeri, una etiqueta poc clara que de vegades també s'utilitzava per anomenar unitats estrangeres o federati, federades.
0: Que d'aquí ve la paraula... Feudalisme. Els feudetari, no?
1: Exacte. Feudalisme i federació, també. Es reclutaven dins d'un mateix grup ètnic i solien especialitzar-se en una tècnica de combat particular. Però amb el temps van començar a reclutar sense distinció fins a no diferenciar-se de l'exèrcit regular.
0: Ja va arribar un moment que vam dir... Que...
1: No, mira, els números, saps? Fotre un gal, un got, un no sé què.
0: Un egipci, no?
1: I... Una, un got, una copa, una gerra.
0: I et queda una vaixella fantàstica, no?
1: avui anem. Vaixelles com una armada, no? També, de vaixells.
0: Sí, exacte.
1: Avui estem sembrats, vale.
0: Molt bé. Això sobre els comitatenses. Què hem de conèixer sobre els limitanei? Que recordem, comitatenses, exèrcit gran, més central, en territoris més centrals de l'imperi, limitanei... Exèrcits més fraccionats, potser, no? I dividits per tota la limes, no?
1: Pel que fa als limitani, La infanteria legionària també es dividia en destacaments sènior, la unitat antiga, i júnior, les més noves. Això s'hi sumava l'ala auxiliar. La cavalleria es dividia en esquadrons de 50 a 100 homes, amb els cunei equitum, cavalleria en falca, i després els equites. Els cunei equitum, cavalleria en falca, per qui no sabia, és la formació en cunya típica que els mola molt a les pel·lícules i tal. La fan servir a tot arreu. I, sí. Bueno, no sempre es feia servir, però vale. Okay. També dividits entre sèniors i juniors. Així com una cavalleria auxiliar a l'AE, dividida en primari i secundari. S'inclourien els numeris sense gaire especificació. Addicionalment, existien altres tipus d'unitats, com les forces de segona línia o pseudocomitatenses, que eren antigues tropes de frontera, ara part de l'exèrcit de camp. També els regiments de la Guàrdia Imperial o Escolai, 12 en total, de 500 homes cadascun. En aquests períodes també eren utilitzats com a exèrcit de camp.
0: Molt bé, hem parlat de cavalleria, infanteria... Tot això és molt avorrit. No, és molt típic dels exèrcits. Tenien cossos especialitzats?
1: Home, una gent que anomena diferent els limitani si
0: és
1: estan
0: veritat,
1: en un riu o no,
0: és veritat.
1: Com no ha de tenir cossos especialitzats?
0: És veritat, no sé, és que no sé ni per què pregunto.
1: Tenim uns que porten pa, es diuen panetani. No, no és broma. Però
0: panetone, sí,
1: aquí
0: sí.
1: Trobem les primeres unitats especialitzades d'artilleria, encara que segurament la infanteria encara operava catapultes en moltes ocasions, que estaven especialitzades en la defensa de fortaleses i ciutats. Disposaven també d'esquadrons navals, tant comitatenses com limitani, quan era necessari. I finalment, els arquers o sagitari, que no és que tots fossin sagitari, sagitari volia dir arquer. Sí. Unitats a peu o a cavall, mauri o dalmatai, segons si anaven a peu o a cavall. Vale?
0: Vale.
1: Tot i que es mencionen de manera especial a Notitia Dignitatum. Segurament les unitats regulars d'infanteria i cavalleria tenien homes entrenats amb aquest tipus d'armament i tàctiques. I hem de dir que les esquadrons navals, si no, aquí no tinc apuntat, però si no recordo malament, també tenien diferenciació entre els que estaven destinats al mar i als rius.
0: Què s'hi passa amb els rius?
1: No? Romans, no sé. Tot organitzat.
0: Tot ben quadradet.
1: Sí.
0: Molt bé. Fins ara ens has estat descrivint, no?, els comitatenses, els limitanei, els tipus d'unitat que hi podem trobar, i ara toca mullar-te. Sí, ara toca una miqueta fer allò que costa una miqueta, que és posar una miqueta de xifres. Com de grans seran aquests exèrcits en el camp de batalla?
1: La veritat és que la documentació referida a la mida de les unitats i a la seva organització interna és escassa. Se sol assenyalar que la mida de les unitats és rígida, però la manca d'evidències potser significa que es tractava d'alguna cosa més flexible. El que sí sabem, gràcies als testimonis, és que la legió d'uns 5.000 efectius d'èpoques anteriors va deixar d'existir. No sabem en claredat quan ni les causes. Potser la mobilitat més gran o la necessitat de cobrir millor el limes, però sembla que no hi ha una evidència clara. Segons Vegesi, en temps de Dioclesia, algunes legions mantenien fins a 6.000 efectius. En general, el consens gira al voltant de 1.200 soldats durant el segle IV per als exèrcits comitatenses, i pel que fa als auxilia palatina, segurament rondaven una mida entre 500 i 600 genets. Tenim clar la mida dels escolai, ja esmentat anteriorment, de 500 soldats. Però totes aquestes estimacions són teòriques. Quan a les tropes limitani no en tenim cap pista. Les estimacions que donaven autors com Arnold Hugh Martin Jones, basant-se en les dades de Gatias Escolàstic, un historiador bizantí del període de Justinià I, han estat descartades. Estava pensant que l'Arnold Hugh Martin Jones no s'aclara en quin nom té.
0: Té masses. Masses.
1: Bé, segons Agatias, rondava els 645.000 efectius en total.
0: Home.
1: Jones va deduir que Agatias incloia les forces navals i, basant-se en la Notitia Dignitat, va estimar uns 600.000 efectius.
0: Déu-n'hi-do. Molt baix imperi, molta crisi, però no es quedaven curts. Vull dir, estem parlant de 600.000 efectius.
1: Més o menys el que té França.
0: Imagina't.
1: Sí, són 600.000 efectius. Hem de pensar que l'imperi era un imperi gran, ocupava un gran espai de territori, tenia moltíssima població. L'historiador Richard Duncan Jones va calcular que Arnold Hugh Martin Jones, tot queda entre Jones aquí, havia sobreestimat entre 2 i 6 vegades la mida de les unitats.
0: Hòstia!
1: Després de revisar-ho, basant-se en un gran corpus de proves arqueològiques de totes les fronteres imperials, va arribar a la conclusió que aquestes havien estat dissenyades per allotjar guarnicions molt més petites.
0: Vale.
1: Quan els jocs arqueològics s'aconsegueixen vincular a les fortaleses anomenades a la Notitia, el resultat és que els residents que s'hi reflecteixen solen ser també pocs. Alguns exemples són la Legio Segona Hercúlia, creada per Dioclesia, que ocupava una setena part d'una base militar típica de l'època del Principat.
0: Una setena part, eh?
1: Una setena part.
0: Vale.
1: Bucina, un altre accident.

0: Bat van arribar als 450.000 sense comptar flotes i foderati. Per tant, per al Baix Imperi parlem d'un exèrcit menor a 450.000.
1: Per tant, no amb aquelles xifres estratosfèriques de 600.000, no?
0: No, seria... sí, entre 300 i 450.000 vale. Estaria normalment la fitxa, que ja és una xifra.
1: No, no, és una xifra important, i tant, i tant.
0: Perquè, vull dir, parlem d'una època de decadència econòmica, vull dir, que sí que és cert que hi ha una decadència econòmica, que el canvi de l'exèrcit no respon únicament a això, sinó a una estratègia lògica, és cert, però hi ha una decadència econòmica, hi ha problemes, no? És una època...
1: Sí. Molt bé, tenim divisions, tenim xifres, tenim comandaments, i ara toca pintar, vestir i equipar els nostres soldadets. Com ho farem? Què els hi posarem?
0: Bé, analitzarem amb més detall l'armament. Vale? Observem que aquest armament nou correspon als canvis tàctics. El més famós o més visible quan veiem una representació d'un soldat romà del Baix Imperi és l'abandó de l'escut rectangular clàssic per un de rodó o ovalat. Mm-hmm. Aquest va ser adoptat al segle III, és més pla i s'adapta millor a les tàctiques d'escuts entrellaçats, així com a les tàctiques de falange d'estil grec, que es recuperen en aquesta època.
1: Curiós, perquè s'havien abandonat,
0: sí,
1: no?
0: Sí, la falange no para de recuperar-se cada cert temps, no? El segle XX i ara el XXI, sembla
1: el 21
0: que torna a estar de moda.
1: Van sortint coses de falange, no sé per què. No?
0: Sí, coses rares. Al segle II també veiem com es produeix una fusió de les influències gales i italianes en la fabricació de casc per a les legions, estandarditzant i simplificant fins a arribar a un model caracteritzat per la senzillesa, la practicitat i el baix cost.
1: Això és molt important.
0: Es coneix com Spangenhelm. El nom és germànic, per cert, ja que és un casc que es va utilitzar molt durant l'edat mitjana.
1: Vale.
0: Es tracta d'un casc semiovalat format per tires de metall que es subjecten plaques d'acer i bronze, amb galteres articulades i, en alguns casos, amb protecció per platí.
1: Molt bé, ja tenim el casc.
0: Molt
1: i
0: bé.
1: La cuirassa, què?
0: Bé, les noves cuirasses buscaran la resistència, però també la mobilitat, ja que havien de felicitar el cos a cos de la infanteria passant. S'abandona la clàssica lòrica segmentata, substituïda cada cop més per la lòrica hamata, o cota de malles.
1: Millor així, que ho aguantarem tots, eh?
0: Vale. I per la lòrica esquamata, o cuirassa d'escates.
1: Perfecte.
0: Algunes unitats de cavalleria van començar a adoptar armadures més pesants que les de la infanteria, com és el cas dels catafractí i els clivenari, unitats en les quals tant el general com el cavall anaven cuirassats.
1: Anaven vestits de ferro, no?
0: Sí.
1: Bueno, per recordar, no? La clàssica lòrica segmentada a la que està fent referència l'Adrià és aquella que quan tots vosaltres tanqueu els ulls i penseu en un legionari, és la que porta. No?
0: La de l'Astèrix.
1: Exacte, l'Astèrix i Obélix, la Gladiator.
0: És superxula, però...
1: Va funcionar durant un temps concret.
0: Sí, la de Mayas és molt millor...
1: Mm-hmm. Més difícil
0: de
1: fabricar.
0: És la millor, però és molt cara. I llavors fan l'esquamata, que és una castanya, és bastant...
1: No, no t'agrada tu l'esquamata, eh?
0: És com, són com escames posades, aguantades amb tires. Allò, bé, un cop mal donat te l'aguantava, però si apuntava més, estava...
1: Malament, no? Molt bé, ara ja ho estàs avançant. Anem a descriure-les una miqueta. Com eren aquestes armadures corporals?
0: La lòrica de Magda, les mànigues a vegades arribaven fins als canells i l'extensió de la part superior fins al cap, cobrint-se amb una mena de còfia. Era pesada de 8 a 14 quilos. Oferia una bona protecció davant d'estocades i talls de fulla. Encara que les anelles podien clavar-se a la pell i causar ferides. Però clar, parlem d'aquest causa una ferida... superficial. Vull dir, t'està evitant que et clavin una espasa,
1: clar.
0: Però t'està deixant pues, les anelles marcades a la pell.
1: Clar.
0: Però bueno,
1: sí.
0: Jo també prefereixo
1: si
0: les anelles.
1: Sí.
0: Per aquest motiu van afegir una vestimenta protectora a sota. Vale? El seu major defecte és que eren lentes de produir, cosa que tampoc les feia barates.
1: Anell per anell, no?
0: Enllaçant-los, etc. Uh-huh. Que per cert, et pots fer una amb les anelles de les llaunes de Coca-Cola, si vols.
1: Quina gran idea.
0: He vist gent que ho fa.
1: En tens una guardada a casa?
0: No, però estic pensant en guardar perquè ve molta merda d'aquestes. Les guardaré. Potser algun dia quan tingui temps me la
1: fas. En fas una, clar.
0: La lòrica esquamata es fabricava aplicant petites peces de metall en forma d'escata, més o menys grans, això que explicàvem fa un moment, enganxades entre si sobre una peça de lli o de cuir que fa de base. Oferia menys mobilitat i resistència que les de malla. Les escates no eren prou gruixudes per evitar cops de fulla i es podien travessar fàcilment amb una estocada d'espasa o de llança. Era barata i fàcil de fabricar i mantenir, sense requerir-te, sense especialitzar. O sigui, la feien servir pues, per això, perquè en fi, costava 4 duros, però això protegia pues, el mateix que costava. 4 duros,
1: clar.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recte final del programa amb una nova cançó.
1: Sinfoniaki, o Sinfoniasi, és una cançó de Sinaulia, inclosa en el volum 2 del disc Roma Antiga. Sinaulia és un equip de músics, arqueòlegs, paleontòlegs i coreògrafs dedicats a l'aplicació de les seves recerques històriques en la dansa i la música antiga.
0: Brutal, brutal.
1: En particular per al món etrusc i romà. Bàsicament fan que cor similar al Faria Faragi, però potser més especialitzats, perquè estan especialitzats en el món etrusc i romà, i en Faria fa de tot el món, tot i que el Faria el que fa és col·laborar amb gent de diferents cultures i països i especialistes en diferents músiques per fer les seves peces, eh? Vull dir que no és que sigui sol allà
0: fent les coses.
1: Aquest grup, per cert, és italià, si no m'equivoco.
0: Vale. Pel que fa, hem parlat de l'armament defensiu, no? Dels escuts, de les armadures, dels cascs. Parlem una miqueta de les armes, no? De l'equipament ofensiu.
1: Vale, les armes més famoses del legionari eren el gladius i el pilum. Tampoc se'n salven, acaben sent substituïdes per l'espata. Espada. Espasa.
0: Espata, sí.
1: Vale, jo vaig dir...
0: Espasa, sí, l'espasa.
1: L'espasa i la lanquea, la llança, vale? Que era una javelina, la lanquea, era una javelina més lleugera que el pilum, amb una punta menor i una capacitat de penetració inferior. S'utilitzava com amb un propulsor de tires de cuir per augmentar el seu abast. Podia ser utilitzada com a arma llancívola, és a dir, que la llançaves, o com una llança que tenim tots en ment, no?
0: Sí, sí, la punta de punxar des de la mà.
1: I endollar-li el cavall que et ve de front. Es va adoptar intentant pal·liar l'abast del pilum tradicional, així com buscar una reducció del cost de fabricació. L'espasa, per la seva banda, havia estat emprada durant el Principat per part de les unitats d'infanteria passant a auxiliar, així com per la cavalleria. Des del segle II s'estén entre la infanteria legionària. Era més llarga que el gladius, assolint entre 60 i 70 centímetres de fulla. El tamany no importa. Afegint-hi...
0: O qui punxa abans guanya, per tant...
1: I afegim 15-20 centímetres més d'empunyadura, ¿vale? O sigui, són entre 80 i 90 centímetres en total. Amb una amplada entre 4 i 6 centímetres. És de clara influència bàrbara, germànica. Ara el soldat la porta al costat esquerre subjecta a un tahalí, una banda de cuir que creua des de l'espatlla dreta fins a la cintura esquerra, o la subjecta al cinturó. Està pensada per atacar amb el tall, però és útil com a arma d'estoc. No se sap bé el motiu pel qual es va adoptar, però segons l'historiador Adolfo Raúl Menéndez Arguín, segurament és deu al fet que la lancea té menor poder de penetració, evitant que l'enemic es vegi obligat a llançar el seu escut. Perquè la gràcia del pilum, per qui no ho sàpiga, és que es clavava l'escut i es feia impossible fer servir escut, llançaven l'escut i ja anaven sense escut i llavors amb la gladius l'acabaves matant. Per tant, agafen l'espata, que respon a la necessitat de lluitar contra un enemic protegit amb un escut.
0: Molt bé, i clara influència germànica, no? S'assemblarà més a les espases medievals que tenim al cap, etc. Hi ha alguna arma més que vulguis comentar?
1: La plombata.
0: Aquesta és curiosa.
1: Sí, a partir del segle III es fa servir la plombata, que és una fletxa d'un metre de longitud amb una punta de batalla allargada, l'estrada a l'extrem inferior amb un engruiximent de plom que fa de contrapès i augmenta la capacitat de penetració. És una arma llancívola...
0: Sí, sí, que estira amb les mans.
1: ...que et pot assolir els 60 metres de distància. I jo recomano buscar-la.
0: Hi ha vídeos a YouTube.
1: Hi ha vídeos a YouTube. Sí. És molt xula de veure-la i sobretot és molt xulo pensar, hòstia puta, si em claven això, saps? Finalment, la daga o la pujo, estesa entre els legionaris del segle I després de Crist, experimenta un nou auge al segle III després de Crist.
0: Molt bé, i ja per anar tancant el programa, Adrià, quines tàctiques o formacions utilitzaven aquestes noves legions?
1: L'adopció de tàctiques falangètiques, no confondre amb falangistes,
0: òbviament,
1: en detriment de la tradicional tàctica en cohorts, es deu a canvis de l'estil de guerra. Cal dir que les cohorts es van desenvolupar a partir de la falange etrusca, que és un dels molts exemples de la capacitat adaptativa romana. Per tant, no parlem de dos sistemes de lluita tan allunyats entre si. La falange és més compacta i Roma hi torna a aquest model quan se'n veu necessitada. La tàctica de cohorts, de fet, va resultar superior a les falanges helèniques gràcies a les seves unitats independents capaces de maniobrar de forma autònoma i adaptar-se a terrenys irregulars, permetent rotar de manera fluida les línies de combat. Això tenia sentit contra grans exèrcits, perquè els exèrcits helènics eren exèrcits grans.
0: Grossos.
1: Clar. Però ara les tàctiques enemies han tornat a canviar i moure 8 o 10.000 homes ja no és tan senzill. Cal assenyalar també que hi ha clares diferències entre la frontera oriental i l'europea. Els parts i els perses lluiten essencialment amb cavalleria lleugera, arquers muntats i també cavalleria passant. Davant d'aquestes tropes, la infanteria passant era poc efectiva. Per això, la infanteria lleugera i la cavalleria es tornen essencials. Les legions necessitaven formar masses compactes capaces de resistir les embestides de la cavalleria i proporcionar un punt de suport a la resta de tropes durant la batalla. El terreny també era més apte per a aquest tipus de lluita.
0: Molt bé. Adrià, havíem preparat algunes preguntes al final del programa per si ens sobrava temps, però crec que estem acabant clavadets. Per tant, si et sembla, ens emplacem ja en el segon programa.
1: Doncs ja parlem al proper programa.
0: Parlem del proper programa, així que moltíssimes gràcies per començar-nos a fer aquest esquema, no?, dels canvis de l'exèrcit tardoromà.
1: Per mi és un plaer, sempre que em deixin fer els meus xistes, jo vinc.
0: Vine quan vulguis. L'Adrià Tirado, el control tècnic, us ha parlat Albert Abril i nosaltres us esperem a la propera setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: Portes de Troia, amb Alberto Retxe i Albert Abril.
3: El control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Marina Antunes.
4: Continguts en xarxa.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: És dilluns, dia 28 de setembre. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap tindrem la crònica del ple municipal del passat dijous i també el pla d'ajust que proposa l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca per fer front als 3 milions d'euros que ha de pagar l'Ajuntament arran de la sentència de l'any 2018 del cas Atrium. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant al llarg d'aquest programa de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca.
2: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.

0: El cas Atrium ha centrat un ple municipal marcat pel consens en el primer pagament i les discrepàncies sobre el pla d'ajust. Un ple municipal que també ha aprovat el pla de dinamització turística i una moció per prohibir els pisos turístics. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat en el ple municipal un primer pagament dels 700.000 euros per afrontar la condemna judicial del cas Atrium i sol·licita 2,42 milions d'euros. El Ministeri d'Hisenda de la sessió també ha donat llum verda a una aportació de 115.000 euros per les millores de la Solana i Mercè Rodoreda. El ple de Sant Andreu de la Barca ha estat marcat per l'aprovació de les primeres mesures econòmiques per afrontar la condemna judicial dels 3 milions d'euros derivada del cas Atrium. La sessió també ha servit per aprovar el pla de dinamització turística, donar continuïtat a les inversions de millora de la Solana i Mercè Rodoreda i tirar endavant una moció del PSC per prohibir els habitatges d'ús turístic al municipi. La jornada ha començat, com sempre, amb la lectura de les dones que han mort per violència masclista en el darrer mes. Una jornada que també ha començat amb el manifest del Dia Internacional de les Persones Grans, abans de donar pas a una part resolutòria en què la majoria dels punts han prosperat amb unanimitat. El debat polític s'ha intensificat especialment durant l'aprovació del pla d'ajust econòmic vinculat al cas Atrium, que ha evidenciat les diferències entre el govern municipal, partits polítics de l'oposició i el PSC sobre les mesures fiscals que es podrien aplicar durant els pròxims anys. Un dels principals acords ha estat la sessió on s'ha aprovat les primeres mesures econòmiques per afrontar la condemna judicial derivada del conflicte urbanístic del sector 21 on es troba el centre comercial Atrium. L'Ajuntament haurà de pagar, com dèiem, 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000 corresponents a una indemnització de 2,2 milions d'euros més els interessos acumulats des del gener del 2018. El ple ha aprovat per unanimitat una moció pressupostària que permetrà destinar 700.000 euros del romanent de tresoreria a un primer pagament durant aquest exercici. D'aquesta quantitat, 615.457 euros es destinaran a interessos de demora i 84.542 euros al principal de la indemnització. La segona mesura ha estat l'aprovació d'un pla d'ajust econòmic que permetrà sol·licitar 2,42 milions d'euros al Ministeri d'Hisenda a través del Fons de Finançament a Entitats Locals per afrontar la resta de la condemna. La concessió del finançament encara està pendent de l'autorització ministerial i dels compliments dels requisits legals. El pla d'ajust ha prosperat amb els vots favorables de FEM Sant Andreu, En Comú Podem, Som Sant Andreu, el Partit Popular i Vox, mentre que el PSC s'ha abstingut. El principal punt de discrepància ha estat la previsió d'un possible increment de l'IBI, segons afirmacions del Partit Socialista del 6,2 al 2027, un increment que va ser desmentit per part del govern municipal, assegurant que l'aprovació del pla no comporta automàticament una pujada de l'impost i que les ordenances fiscals i els pressupostos del 2027 encara s'hauran de debatre. La sessió també ha servit per aprovar per unanimitat la creació d'una comissió informativa especial que farà el seguiment de l'execució del pagament de la sentència judicial. La proposta impulsada per Som Sant Andreu permetrà establir un espai de treball amb la participació de tots els grups municipals per abordar les conseqüències econòmiques del cas durant els propers anys. El conflicte urbanístic del sector 21 remunta a principis dels anys 2000, quan es va desenvolupar l'entorn del centre comercial Atrium. Més de dues dècades després, la resolució judicial obliga l'Ajuntament a afrontar una despesa que representa aproximadament el 10% del pressupost municipal i que condiciona la planificació econòmica dels pròxims exercicis. Un altre dels acords destacats en el ple municipal ha estat l'aprovació del Pla de Dinamització Turística de Sant Andreu de la Barca, que ha rebut el suport de FEM Sant Andreu, PSC, Som Sant Andreu, Partit Popular i En Comú Podem. Vox ha estat l'únic partit que s'ha abstingut. L'aprovació del document estableix un nou parc municipal per treballar en la dinamització turística de la ciutat i ha aconseguit un ampli consens entre els grups municipals, tot i que no ha assolit la unanimitat. La sessió també ha servit per donar continuïtat a les inversions previstes en l'àmbit de la Solana i el Mercè Rodoreda. El ple ha aprovat per unanimitat el reconeixement d'una despesa de 115.000 euros a favor de l'àrea metropolitana de Barcelona, corresponent a l'aportació municipal del conveni de col·laboració per finançar les obres de millora d'aquest entorn. El projecte contempla actuacions en l'àmbit de Mercè Rodoreda i els equipaments del Parc de la Solana, dos espais inclosos a les actuacions de transformació i millora urbana del municipi. També s'ha aprovat per unanimitat l'autorització de compatibilitat sol·licitada per un agent de la policia local per desenvolupar tasques de formació i també de docència a la Federació Catalana d'Handbol fora de la seva jornada laboral municipal. El debat polític també s'ha fet evident durant la part de control, especialment en la moció presentada pel PSC per prohibir els habitatges d'ús turístic a Sant Andreu de la Barca. La proposta socialista ha prosperat amb els vots favorables de Fem Sant Andreu, PSC i Som Sant Andreu. En Comú Podem s'ha abstingut, mentre que Vox i el Partit Popular hi han votat en contra. L'acord expressa el posicionament majoritari del consistori a favor de prohibir aquesta modalitat d'allotjament turístic al municipi. L'aprovació de la moció, però, no equival per si mateixa l'entrada en vigor d'una prohibició normativa que haurà de seguir els procediments administratius que corresponguin. La votació també ha evidenciat les diferències entre els grups municipals sobre la regulació dels habitatges destinats a allotjament turístic. El Partit Popular i Vox han retirat les mocions que presentaven en aquest ple municipal. A l'apartat de fiscalització i el control de l'activitat municipal, el ple ha donat a compte del decret d'alcaldia del 22 de setembre que dona per finalitzat el període d'informació i actuacions prèvies iniciat arran d'una resolució de l'Oficina Antifrau de Catalunya del passat 4 de març. Aquest punt ha tingut caràcter informatiu i no s'ha sotmès a votació. La corporació també ha rebut informació sobre els decrets d'alcaldia aprovats entre el 28 de juliol i el 22 de setembre, així com també les principals activitats del govern municipal. En l'àmbit de gestió econòmica, s'ha donat compte la tramesa al Ministeri d'Hisenda de la documentació corresponent al segon trimestre del 2026, incloent-hi el període mitjà de pagament, l'informe trimestral de tresoreria i l'avaluació de compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Un ple ordinari que ha deixat acords rellevants per al futur econòmic i urbanístic de Sant Andreu de la Barca. La necessitat d'afrontar la condemna judicial del cas Atrium ha centrat bona part del debat i ha posat de manifest la importància que tindrà la resposta del Ministeri d'Hisenda per concretar el calendari de pagament i les mesures econòmiques dels pròxims anys. Hem valorat aquest ple municipal amb els diferents portaveus. Anna Serra, coportaveu de Fem Sant Andreu.
1: Jo crec que avui hem viscut el més lamentable de tots els plens que hem tingut fins ara, perquè avui hem vingut a tractar un tema de suma importància per la nostra ciutat, que és el cas Atrium, la condemna de 3 milions d'euros que l'Ajuntament ha de fer front per una nefasta gestió d'anteriors governs socialistes. I justament avui, que era el moment de remar tots a la una, de trobar la solució, de passar pàgina, hem vist un Partit Socialista desubicat, lamentablement irresponsable, que el que ha fet és abstenir-se a la solució. Això què vol dir? Que ells prefereixen continuar sent part del problema. Perquè si estem aquí és per la seva nefasta gestió. Per tant, que avui no hagin, no ens hagin recolzat per poder accedir a l'única solució que tenim per fer front a aquesta despesa i que el pes d'aquests interessos no recaigui sobre, plenament sobre els nostres ciutadans, és d'una irresponsabilitat màxima. Per tant, s'hauran d'excusar molt bé i explicar-ho molt bé a la ciutadania perquè aquesta pugui entendre la seva decisió d'avui, que ha estat totalment irresponsable i, sota el nostre punt de vista, molt errònia. Continuen sent part del problema.
0: Valoracions del ple municipal per part d'Anna Serra, en portaveu, coportaveu de Fem Sant Andreu, i a continuació la valoració del portaveu del PSC, Juan Pablo Beas.
2: Ha sigut un ple complex. Nosaltres hem explicat, no?, també a l'audiència pública, doncs el nostre posicionament, i estem per ajudar i per trobar solucions, i això és indiscutible, eh? Nosaltres hem recolzat el fet d'agafar diners del romanent de tresoreria per fer front a una part del pagament, dels interessos, i després en el punt del pla d'ajust i d'adherir-nos per rebre un crèdit tou de l'ICO d'Espanya, nosaltres el que hem expressat és molt senzill: estem d'acord en adherir-nos, però ens preocupa que aquesta sentència, doncs, afecti a les famílies de Sant Andreu de la Barca, que ja porten uns anys amb una pressió fiscal molt alta. S'ha pujat en els últims 3 anys un 17% l'IBI, i hem de buscar altres solucions. No s'ho han pres bé des del govern, però nosaltres tenim, doncs, les nostres idees, i considerem que hi ha moltes opcions que poden fer que aquesta despesa que s'ha d'afrontar anualment en els propers anys d'aquesta sentència, doncs es faci amb altres opcions que no sigui pujar l'IBI. I això és el que hem expressat en el ple d'avui. Nosaltres creiem i tenim idees i ens posem a disposició del govern i en aquesta comissió nova a donar idees i a donar propostes que faran que es pugui atendre aquesta urgència que ha sorgit després d'un procediment per un conflicte entre dos particulars, doncs a través d'altres mesures que no sigui incrementar els impostos.
0: Contundent en les seves valoracions, el coportaveu de Vox, Amador Vázquez.
3: Bueno, pues como se ha visto ha sido un pleno un poquitín calentito y después en cuanto al problema que tenemos todo de la deuda del ayuntamiento, de verdad... se han hecho los ofendiditos, los socialistas, como no puede ser de otra manera. Lo único que se le ha dicho que es un ejercicio de cinismo político al más alto nivel y que es una vergüenza lo que ha hecho este señor encima de querer dar una opinión de cómo solucionar lo que ellos han creado. Yo creo que por vergüenza ellos se tendrían que ya no presentarse en la comisión de investigación porque, como sabemos, su manera de actuación torticera, que era muy curioso que a un edil de aquí del ayuntamiento la acusaran de presionar cuando ellos son maestros de la presión, incluso supuestamente contratan gente para amedrentar la justicia, que es la que tendrían que defender, que es el principio de la democracia. Y entonces, pues, es muy patético. Nosotros le pediríamos que, simplemente por responsabilidad y para que llegue un esclarecimiento, y además creemos que la participación del PSC en la comisión de investigación lo único que va a ser es para poner palos en la rueda y para fastidiar más al pueblo de San Andreu, que ya bastante tenemos, y vaya la que nos han dejado.
0: El portaveu de Som a Sant Andreu, Felipe del Val, també ha fet la valoració del ple del mes de setembre, un ple que ha destacat el punt dedicat al cas Atrium.
4: Yo creo que el trabajar por San Andrés de la Barca es algo importante, vital y además es de compromiso con nuestros vecinos. Ha sido un pleno con mucha información, con datos que pueden significar un golpe duro para nuestra economía, pero también desde el ayuntamiento, pues unidos podemos estar trabajando. Yo ese voto de confianza del equipo de gobierno del señor alcalde para crear esa comisión urgente para activar y para sobre el caso 121 Atrium, pues yo creo que es un punto para reflexionar sobre el diálogo, para reflexionar sobre todos los planes que pueden establecerse. Ya hemos visto que desde el ayuntamiento se han movilizado, han estado reuniones con el Ministerio de Hacienda, con la Generalitat, y yo creo que, como dije, en una crisis se demuestra pues el valor de un ayuntamiento de un pueblo como es San Andreu de la Barca.
0: La portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda, també ha fet valoració del mes de setembre del ple municipal i valoració, sobretot, del punt dedicat al cas Atrium.
5: Bueno, básicamente es el punto del pleno más conflictivo, más complicado, más difícil de explicar tanto a la ciudadanía como para nosotros mismos, en el que había que tomar una decisión de afrontar, primero respetando la sentencia, afrontar ese primer pago, una parte del remanente y otra mediante un crédito que pediremos al Ministerio de Hacienda, que ojalá y que se nos conceda, porque realmente no será muy difícil de que no afecte de forma directa y muy heavy a todos los ciudadanos que vivimos en San Andreu de la Barca. Por lo tanto, vamos a intentar tener la confianza de que se va a conseguir. Mañana se presentará la solicitud y esperemos que lo podamos conseguir, este crédito, que vayamos pagándolo como hemos pedido en 15 años y que no tenga en este caso el equipo de gobierno que recurrir a otras alternativas como es el recorte tanto de servicios o la subida masiva de impuestos. Nosotros somos antiimpuestos, somos anti tocar el remanente, pero evidentemente entendemos que ante situaciones excepcionales, medidas excepcionales. Yo creo que hay que hacer un sacrificio toda la ciudadanía en pro de que esto del Atrium ya por fin deje de ser un problema, que lo podamos poner en marcha y que esto sea un punto y final a un conflicto que al final es verdad, ¿eh? Lo paga el ayuntamiento somos los ciudadanos y por lo tanto todos vamos a entrar en parte. Pero esperemos que sea rápido y que podamos pasar página para volver a empezar.
0: Finalment, les declaracions de la portaveu d'En Comú Podem, Isabel Marcos.
6: Sin duda, el punto principal hoy en el pleno teníamos el reto de conseguir que todos los grupos municipales dejaran de lado sus intereses partidistas y electoralistas y que se pusieran de acuerdo para solucionar un problema básico para la ciudadanía de San Andrés de la Barca, que es desencallar el problema del Atrium y que podamos empezar a ponerlo en funcionamiento. Para ello era necesario dos cosas que íbamos a aprobar. Una es hay una sentencia de 2018 que obliga por la mala gestión del PSC y por una cadena de decisiones obliga a que el ayuntamiento pague 3 millones de euros. De ellos, 800 son intereses, porque la sentencia es de 2018 y el gobierno del PSC ha metido la cabeza bajo el ala y no la ha pagado. Ha dejado que pasara el tiempo. Es un reto que teníamos y hoy esperábamos que todos los grupos municipales votaran a favor. Hemos trabajado muchísimo para conseguir algún préstamo de alguna entidad supramunicipal, porque los préstamos ordinarios no pueden ser pagados para sentencias. En ese caso estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda para conseguir un préstamo blando y curiosamente todos los grupos municipales han apoyado y han cerrado filas para conseguir desencallar, excepto el PSC, que no solo ha sido el culpable del problema durante todos estos años, sino que cuando ahora toca poner soluciones, se ha abstenido con las consecuencias que puede tener esto, porque el Ministerio de Hacienda es gobernado con el PSC y son el PSC los que se han abstenido y por lo tanto no han apoyado esa petición del préstamo al Ministerio. Nos parece una de un cinismo impresionante y bueno, yo no sé qué es lo que esperan con esta decisión, pero desde luego han puesto palos en las ruedas porque han creado el problema y ahora ponen palos en las ruedas para crear la solución.
0: Les valoracions dels diferents portaveus i coportaveus dels grups polítics municipals presents en el plenari municipal del ple de mes de setembre. Un ple on ha destacat sobretot un punt, el punt dedicat al cas Atrium i a l'obligament per part de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca de fer el pagament de 3 milions d'euros arran de la sentència, finalment ferma, d'una sentència de l'any 2018.
7: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
0: El ple municipal ha aprovat per majoria el pla d'ajust econòmic per al cas Atrium, amb l'abstenció del Partit dels Socialistes de Catalunya. Sant Andreu de la Barca sol·licitarà 2,42 milions d'euros al Ministeri d'Hisenda per afrontar la condemna judicial dels 3 milions d'euros. El consistori ha aprovat per unanimitat el primer pagament de 700.000 euros, mentre que les discrepàncies del PSC sobre un possible increment de l'IBI el 2017 han marcat el debat sobre el pla d'ajust. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat el 24 de setembre en el ple municipal les primeres mesures econòmiques per afrontar la condemna judicial dels 3 milions d'euros derivada del conflicte urbanístic del sector 21, on es troba el centre comercial Atrium. El ple municipal ha donat llum verda a un primer pagament de 700.000 euros amb recursos propis i a un pla d'ajust econòmic que permetrà sol·licitar els 2,42 milions d'euros al Ministeri d'Hisenda per assumir la resta de l'import pendent. La modificació pressupostària per efectuar el primer pagament ha rebut el suport unànime de tots els grups municipals. En canvi, el pla d'ajust ha prosperat amb els vots favorables de Fem Sant Andreu, En Comú Podem, Som Sant Andreu, el Partit Popular i Vox, mentre que el PSC finalment s'ha abstingut. Maria Antònia Borbón, regidora d'Hisenda de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, analitzava la situació.
8: Doncs l'Ajuntament, com hem dit al punt anterior, ha d'afrontar una obligació econòmica extraordinària derivada d'una resolució judicial, amb un principal de 2.200.000 euros més els ingressos legals acumulats des de gener del 2018. Estem, per tant, davant d'una obligació de gran magnitud que condiciona directament la política pressupostària municipal dels pròxims anys i que obliga aquest govern a prendre decisions responsables sobre com afrontar-la. Des del punt de vista polític, el dilema és clar. Hem de complir amb una obligació judicial, però ho hem de fer preservant al màxim els serveis públics, la capacitat d'inversió i la sostenibilitat financera de l'Ajuntament. No podem abordar aquesta situació únicament com una qüestió comptable. Darrere d'aquest expedient hi ha recursos públics i, per tant, decisions que tenen conseqüències directes sobre el conjunt de la ciutadania. És per aquest motiu que portem al ple d'avui, ho portem al ple d'avui, i ho fem amb la voluntat d'explicar amb transparència quina és la situació, quines alternatives tenim i quines conseqüències té cadascuna d'elles. La proposta tècnica plantejada és destinar 700.000 euros aprovats ara a l'anterior punt de recursos municipals per un pagament durant el 2026, fer-lo ja abans de que acabi aquest exercici i finançar els aproximadament 2.400.000 euros restants mitjançant el Fons d'Ordenació del Ministeri d'Hisenda. Aquesta opció, però, no és automàtica. L'accés al Fons d'Ordenació depèn del compliment d'uns requisits legals, de l'aprovació corresponent per part del Ministeri d'Hisenda i de l'aprovació d'un pla d'ajust municipal que l'ha d'aprovar el ple, que és el que es farà avui. Per tant, avui no estem simplement decidint una operació financera, estem definint com volem afrontar una càrrega econòmica extraordinària, sense traslladar-ne de manera desproporcionada les conseqüències als serveis municipals ni hipotecar la capacitat de l'Ajuntament per als pròxims anys. I aquí és precisament on apareix la principal dificultat política del pla d'ajust. En primer lloc, qualsevol mesura que s'incorpori ha de garantir que el pagament a l'empresa Camier 2000, que és així la part contrària, no comprometi la prestació dels serveis municipals. Aquest és per a nosaltres un criteri essencial. No volem que una obligació extraordinària acabi traduint-se en menys serveis, menys capacitat d'atendre les necessitats dels veïns i veïnes o menys capacitat d'inversió municipal. En segon lloc, i tal com assenyalen els informes de la intervenció municipal, el fet que estiguem davant del pagament d'una indemnització derivada d'una sentència ferma limita les possibilitats de recórrer a una operació d'endeutament ordinària amb el sector financer. Els bancs no ens deixaran el crèdit per pagar una sentència. No ens ho deixen. I les entitats supramunicipals a les que hem acudit, tampoc. Ens queda l'última via, com ha dit l'alcalde, que precisament avui hem estat en contacte directe. I això té una conseqüència política que hem d'explicar amb claretat. Aquesta obligació no desapareix, no desapareixerà. I cal pagar-la, i decidir com fer-ho implica necessàriament prendre decisions sobre els ingressos i les despeses municipals. La nostra obligació com a govern municipal és trobar l'equilibri entre tres objectius: complir les obligacions de l'Ajuntament, preservar els serveis públics i garantir que les finances municipals continuïn sent sostenibles en el futur.
0: Els diferents partits polítics van dir la seva sobre aquesta qüestió. El portaveu socialista, Juan Pablo Beas, va cedir la paraula a Froilán Salgado, que va evidenciar les diferències entre el govern municipal i els socialistes sobre les mesures econòmiques que hauria d'adoptar l'Ajuntament per retornar el finançament. El PSC va qüestionar que el document presentat contempli, segons la seva opinió, un increment de l'IBI del 6,2% el 2027, mentre que el govern ha defensat que es tracta d'una proposta de garanties econòmiques per obtenir el préstec i que les ordenances fiscals i els pressupostos de l'any vinent encara s'hauran de debatre. Froilán Salgado, regidor del PSC.
9: Doncs bé, a l'annex aquest pla només contempla una mesura, o així ho veiem o intuïm. Si no és així, que algú doncs, pugui reclamar-ho, però així ho hem comentat amb els tècnics de la casa. Una mesura, l'increment de l'IBI, que segons aquest annex haurà de suportar un augment d'un 6,2% el primer any, l'any 2027. I aquest punt no ens agrada, ens fa tenir dubtes, no l'entenem, i no l'entenem perquè es porten aquests termes a votació, havent 64 mesures més per poder realitzar. Des del grup municipal socialista estem totalment convençuts i convençudes que d'aquesta situació es surt més fort i millor si ho fem de forma col·legiada. I fins al moment no s'ha donat aquest fet. I ara, avui, sense marge de maniobra, ens trobem amb haver de valorar i votar a favor o en contra d'un pla del que no hem participat, amb el que no estem d'acord i que sincerament continuem sense entendre. És un moment molt complicat, però la pressió d'avui no es pot permetre que vagi acompanyada de decisions sense una valoració assenyada. Pel grup municipal socialista, les línies vermelles en aquests moments han de ser garantir la qualitat dels serveis públics actuals, que penso que coincidim molts de nosaltres, i que aquesta situació no la pagui la ciutadania. Quin missatge donem aprovant que són els ciutadans qui es fan càrrec de la factura de l'any 2027? No ens ho podem permetre. Els socialistes no estem d'acord i aprovar aquest pla entenem que no ens deixa cap marge al 2027 que l'aplicació del mateix. Torno, perquè això és molt important. Entenem que aprovar aquest pla no ens deixa cap marge al 2027 que l'aplicació del mateix. Ho dic per si no és correcte, algú ho pugui aclarir. Per tot això, i donar que estem d'acord en la sol·licitud del préstec, però no en el pla de viabilitat econòmic que s'anexa, el grup municipal socialista veiem clara aquesta proposta. I ho fem fermament, convençuts i convençudes que generant un grup de treball amb la participació de totes les forces polítiques, serem capaços de trobar acords que no passin per dir-li als ciutadans que són ells qui paguen en exclusivitat la factura. Perquè hi ha marge. Perquè hi ha marge. Es poden ajustar despeses superflues i amb poc rendiment en temps de dificultat. Revisar la temporalitat del pla d'inversions, podem aprovar accions de millora en els polígons que en poc temps rendibilitzarem amb un increment d'ingressos. Podem estudiar l'estat dels locals i terrenys. Fins i tot, podem agilitzar al màxim la tramitació del sector 21, perquè en el mínim temps possible ens beneficiem de les quotes urbanístiques.
0: Per la seva banda, el regidor de FEM Sant Andreu, Javi Romero, va remarcar que aquest mecanisme no és una subvenció, sinó un préstec que caldrà retornar amb interessos. Romero va demanar que tots els grups siguin conscients de la transcendència de l'operació i de les conseqüències que tindrà sobre els comptes municipals dels pròxims anys.
10: No quisiera, para el público que está aquí con nosotros y los que nos ven, que pasemos por este punto como si estuviéramos valorando pipas. Estamos hablando de un importe de 2.420.000 euros que no son pipas. Y que no va a ser... O sea, esta es la medida más extraordinaria a la que podemos acceder y que tampoco nos va a salir gratis a nadie, porque van a ser un crédito a devolver. No es una subvención directa. Son quizá 15 años de devolución de unos intereses que están más altos que los créditos del sector privado. Eso tengámoslo todo claro. Y contra estas cuerdas estamos. Y creo que es suficientemente serio como para ponerle un punto de énfasis a la situación, pasando previamente por un punto en el que hemos rascado 700.000 euros del remanente de tesorería, de los ahorros que este ayuntamiento ya ha podido generar. Esto es una losa para lo que pueda venir. y tenemos la responsabilidad de entenderlo y de entomarlo. Pero seamos conscientes de que estamos en este punto debido a la gestión nefasta y al cúmulo de despropósitos que ha sido estos 20 años de esta sentencia judicial que nos ha caído ahora. Creo que es importante remarcarlo para que todos los grupos tengan en mente la responsabilidad que supone que sumen a las soluciones que este gobierno busca y trae a esta mesa. Dicho lo cual, como digo, espero que todos los grupos estén a favor de este punto y podamos empezar a vislumbrar el final de un camino oscuro para cualquier santandreuenco, santandreuenca, y empecemos a vislumbrar, como digo, el final de esta sentencia y la apertura del centro comercial y la revitalización del sector 21. Gracias.
0: El coportaveu de Vox, Amador Vázquez, en aquest punt del ple també va votar a favor i també va donar les seves valoracions.
3: Me ratifico lo que había dicho antes, vamos a cooperar plenamente con el ayuntamiento, vamos a aprobarlo, pero quería decirle aquí al compañero del Grupo Socialista que está haciendo un ejercicio de cinismo político. Vamos, a mí se me caería la cara de vergüenza cuando el problema, el auténtico problema, los que han creado el problema, los que nos han metido en esto, lo han podido solucionar, pudieron pagar en su día, no han querido llegar a ningún acuerdo y son el problema, lo que deberían de apartarse de la solución. No van a ser ustedes parte de la solución, porque todo lo que toca lo lía, lo enmerda, lo enreda, y ahora se están haciendo los buenos. Ya yo, por vergüenza torera, después de haberla liado, no hubiera soltado, como ha dicho usted respecto a la señora Isabel, la chapa que nos ha metido, porque ni yo creo que ni él, así sin leerlo, podría reproducir las ideas que ha dicho. Me extrañaría, pero yo, de verdad, tendría un poco de vergüenza torera y me callaría dando una explicación y dándole aquí una explicación al gobierno, que bastante tenemos los ciudadanos con la que nos han liado. Ya está bien de cinismo, por favor. Respeten al pueblo.
0: Per la seva banda, el portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, ha defensat que l'Ajuntament ha de complir la sentència i que la sol·licitud del finançament pot ser una eina important per afrontar aquesta situació.
11: Desde el punto de vista médico, siempre cuando hablamos de una crisis, de un proceso febril, de un proceso de agotamiento, de un proceso que golpea la moral, como está ahora, la desmoralización, la incertidumbre, siempre hay un proceso también de recuperación. El ser humano se recupera. Yo creo que también tenemos que afrontar este drama, este golpe duro a la economía, pero también con una certeza de buscar caminos. Y yo creo que ya el señor alcalde ha estado pues en movimiento con todo el equipo, como decía Isabel, con todos los trabajadores. Y yo creo que es una cantidad, por supuesto, muy importante para las cuentas de nuestro ayuntamiento y, por tanto, también es una cuestión que nos preocupa como representantes de nuestros vecinos y vecinas. Tenemos que afrontar las obligaciones derivadas de una sentencia y entendemos que el ayuntamiento debe cumplirlo así. Por eso nuestro grupo entiende que solicitar la adhesión puede ser una herramienta muy, pero muy importante. Una buena oposición consiste en saber reconocer cuando una solución es necesaria, apoyar el hombro y remar juntos. Nosotros vamos a estar ahí para apoyar cuando sea necesario, para preguntar cuando tengamos dudas y, por supuesto, para exigir cuando tengamos que pedir responsabilidades. Por ello, nuestro grupo votará a favor de la solicitud de financiación y de plan de ajustes. Gracias.
0: La portaveu del Partit Popular, Sonia Aranda, definía la situación como de extraordinaria.
12: Nos encontramos en una situación que es extraordinaria, sobre todo para las arcas municipales, porque el ayuntamiento tiene que afrontar esta sentencia en firme, desde el 2018 que lo sabemos, para pagar estos 3 millones de euros. Aquí ya se ha dicho, viene derivado de un procedimiento urbanístico, se remonta años atrás. El primer paso que tenemos que hacer es este pago de los 700.000 euros. Y se hace con el remanente de tesorería. Nosotros no somos muy partidarios de tocar el remanente, pero evidentemente son a circunstancias excepcionales, decisiones excepcionales, ¿no? Entonces, creemos que lo principal es que el ayuntamiento cumpla con esa resolución judicial y haga el primer pago que pare, sobre todo,
5: la acumulación de intereses de demora. Por eso se paga los intereses más un plazo del capital para que no siga sumando por no hacer frente lo primero a eso. Pero nosotros no nos hemos olvidado de cómo se ha llegado hasta aquí. Porque esta sentencia, siendo consecuencia de un conflicto urbanístico, lleva más de 20 años y ha atravesado por muchas etapas y por lo menos dos gobiernos. Tanto el gobierno anterior como este actual gobierno, desde el año 2018, sabemos que esto hay que pagarlo. O sea, que pagarlo lo tenemos que pagar porque era una sentencia en firme. Ni uno ni otro, sabiendo que esto lo tenemos que pagar, hemos hecho caja, ni hucha, ni nada, ninguna previsión. Nada, cero. Es algo que se tiene que tener en cuenta, tanto el saliente como el entrante, porque yo estoy seguro que tal cual entró FEMA al gobierno y dijeron, hey, aquí tienes 2,5 millones de multa, que llegará para pagar. Entonces, desde la Unión, porque esto lo vamos a hacer entre todos, lo que tampoco queremos es que recaiga íntegramente en los ciudadanos, por lo menos nuestro partido no. Queremos que se pare, sobre todo el aumento de intereses por demora, y que pongamos punto y final a este centro, dándole una salida, pactando unos pagos que no perjudique directamente o en lo menos posible a nuestros vecinos, que tampoco tienen culpa de nada. Y sobre todo es en este momento en el que el equipo de gobierno necesita que todo el consistorio estemos apoyando esta decisión, que es muy difícil y que desde luego se la ha encontrado este gobierno como se lo podría haber encontrado otro y tiene que tirar para adelante, que le hagamos custat para poder entre todos salir hacia adelante, olvidarnos del atrium y darle otra salida a nivel no solo de ponerlo en marcha, sino que esos propietarios también tengan opciones de aumentar sus negocios y todos a una, pero que no se nos olvide. Esto no viene solo de hace 20 años, ¿eh? Tenemos gobiernos que han estado, gobiernos que están y ninguno de los dos ha hecho una previsión para esto.
0: Portaveu d'En Comú Podem, Isabel Marcos, també va parlar en el ple municipal sobre l'aprovació del pla d'ajust econòmic per al cas Atrium. Recordem, un punt aprovat per totes les formacions polítiques, excepte el Partit dels Socialistes de Catalunya, que es va abstenir finalment en aquest punt del ple. Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem.
13: Creo que es importante reconocer, más allá de la buena gestión política y la rápida gestión política que se ha hecho a raíz de conocer pues esta última pronunciación de la sentencia, reconocer también el trabajo del equipo técnico de la casa, que ha estado trabajando, buscando como una y otra vez, buscando posibilidades de algún tipo de financiación por la que pudiéramos encontrar un camino como el que hemos encontrado. Y ojalá que el Ministerio responda, ojalá tengamos esta fuente de financiación, que será posiblemente a largo plazo, y que podamos de alguna forma conseguir este dinero, pagarlo, cerrar este tema, y que tenga el menor coste para los vecinos y vecinas de San Lando de la Barca. Y en ese sentido, pues yo solo quería hacer esa felicitación también a los técnicos y las técnicas de la casa, que muchas veces son los que están detrás de todo esto y a veces nos olvidamos de ellas.
0: L'abstenció del Partit Socialista ha estat el principal punt de discrepància política de la sessió. El regidor socialista, Froilán Salgado, ha defensat que el seu grup està d'acord amb la sol·licitud de finançament al Ministeri d'Hisenda, però ha expressat el desacord amb el contingut del pla d'ajust que acompanya la petició. Segons ha exposat, el document ministerial permet plantejar diferents mesures d'increment d'ingressos, reducció de despeses i milloren de l'eficiència municipal. Salgado ha assegurat que des de les 65 mesures possibles que recull el model, el pla presentat pel govern contempla un increment de l'IBI del 6,2% el primer any, el 2027. Com dèiem, l'extensió del Partit dels Socialistes ha estat el principal punt de discrepància política de la sessió en el ple municipal. La resposta de Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu.
14: O sigui, jo entenc que tenies la resposta preparada, Froi, i t'aprecio molt, però, hòstia, en el pla, en el detall del pla, ja no ens agrada que això es pagui de l'IBI, però tu creus que a nosaltres ens agrada menjar-nos el marrón aquest dels 3 milions d'euros? Després de 20 anys de males decisions contínuament una darrere l'altra i que ara hem d'assumir nosaltres aquesta situació que ens posa a l'Ajuntament, les finances, al borde del col·lapso, que igual la gent ha de pagar una quantitat que encara no sé, no sabem com ho farem, que estem cercant oportunitats per trobar línies de finançament, etc. Ostres, ha estat dur escoltar la teva intervenció, la veritat, Froilán. Ara és el moment de demostrar que arrimamos el hombro. Ara és el moment de demostrar en aquest punt la urgència i a mojar-se, exactament. Si deixem-nos d'històries i de fer volar coloms, i aquí ara és el moment de demostrar-ho. O sigui, com he dit a la meva primera intervenció, jo no tinc ganes de mirar el passat ni de recordar i no sé què. Ja passarà el que hagi de passar, però ara és el moment de estar tots a una, que es demostri. Ho demostrem a la ciutadania, sí o no? O comencem a mirar que sí, ai, he visto que en el detall, ai, no me gusta el IBI, joder. Si tu creus, perdó, tu creus que a nosaltres en aquesta situació ens agrada ser-hi? Jo crec que no. Jo crec que tothom ho veu, no? Jo entenc. Ara és el moment. Demostrem a la ciutadania que fora de les nostres diferències, fora del passat, som capaços d'entomar aquesta situació i de tirar-la cap endavant. Compten amb nosaltres i és la nostra obligació resoldre els problemes. Voler ser part de la solució. Som part de la solució o no? O som part del problema? Perquè tenim vinculacions amb el passat, perquè ens saps greu. Hòstia, siguem valents. Siguem valents i demostrem que estem aquí per alguna cosa, que ens han votat i han confiat en nosaltres per alguna cosa. És hora de demostrar-ho. És avui. Gràcies.
0: El regidor socialista Froilán Salgado responia a la resposta de Miquel Àngel Abril de FEM Sant Andreu.
9: Primer de tot, nosaltres, la meva intervenció que he llegit en nom del grup municipal socialista és de sumar, és de reconeixement del moment complicat i és de posar-nos al costat. Però disculpeu, no entenem perquè hi ha 64 punts que no s'utilitzen. No ho entenem,

0: Els crido a votació. Vots abstenció. Secretària, s'adopta el punt amb els vots abstenció del Partit Socialista i amb la resta de formacions a favor.
1: El ple municipal també aprovava en aquesta ocasió per unanimitat la creació d'una comissió informativa especial de seguiment de l'execució del pagament de la sentència judicial relativa al sector 21. La iniciativa ha estat plantejada per Som Sant Andreu amb la voluntat d'establir un espai de diàleg entre els grups municipals per abordar les mesures que caldrà adoptar durant els pròxims anys. Felipe del Val, el portaveu de Som Sant Andreu, ha explicat que la proposta neix de la necessitat de treballar conjuntament i buscar solucions davant d'una situació que afecta el conjunt del municipi.
2: No, bueno, esto surgió, lo de la comisión, por eso, por tratar de unirnos todos y buscar soluciones. Esa es mi posición siempre y creo que son, lo ha demostrado, que siempre estaremos trabajando, ¿vale? Todos juntos, gracias, señora Calderón.
1: La portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda, agraïa al portaveu de Som Sant Andreu la proposta de la creació d'aquesta comissió especial.
3: Bueno, yo quiero agradecer a Felipe la incorporación, esta propuesta de la comissió informativa.
1: Un ple municipal intens on es va aprovar per majoria el pla d'ajust econòmic per al cas Atrium, això sí, amb l'abstenció del Partit dels Socialistes de Catalunya, el que va provocar un debat intens en el plenari municipal, i es va aprovar en aquesta ocasió per unanimitat la creació d'una comissió especial per supervisar el pagament de la sentència del cas Atrium, del pagament dels 3 milions d'euros arran d'aquesta sentència de l'any 2018, que ara és fet i que s'ha de complir.
4: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.

0: El proper 30 de setembre realitzarà la conferència inaugural del curs educatiu 2026-2027 amb un acte que realitzarà en el Teatre Núria Espert. Per conèixer tots els detalls, avui ens acompanya Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Família de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: I avui també ens acompanya Elisabet Manzano, tècnica d'Educació i dinamitzadora del Pla Educatiu d'Entorn. Molt bon dia.
2: Bon dia, Jordi.
0: 30 de setembre, Teatre Núria Espert, conferència inaugural del curs educatiu, com és habitual, un curs que va iniciar-se a principis d'aquest mes de setembre. Més de 3.800 alumnes han començat aquest nou curs. L'objectiu és donar la benvinguda i l'objectiu també aplegar doncs, tota la comunitat educativa en un mateix acte, no?
1: Sí, des de la Regidoria d'Educació, Infància i Famílies ens agrada començar el curs, malgrat, diguem que és una conferència inaugural del curs educatiu, sempre procurem que sigui a finals de setembre perquè així també donem una miqueta de marge als, de cara als centres educatius, famílies que hagin pogut fer una adaptació no, d'inici i que no enganxem ningú així com a traspié. Aleshores, el que pretenem amb aquesta conferència inaugural és, com deies, doncs, donar la benvinguda a aquest curs, crear comunitat i parlar i compartir doncs, de temes rellevants d'educació, ja sigui doncs, amb la benvinguda per part institucional de l'Ajuntament, que seria l'alcalde en primera instància i jo com a regidora, i també podent comptar amb la participació de diferents ponents també doncs, rellevants, que en aquest cas és la participació de Míriam Tirado.
0: Sempre s'intenta buscar alguna persona rellevant, no?, i relacionada amb el tema de l'educació.
1: Exacte.
0: Aquí han vingut gent com David Bueno, per exemple.
1: Sí, aquest any hem decidit convidar Míriam Tirado, que és consultora de criança conscient, escriptora i periodista, també especialitzada en maternitat, paternitat, criança i adolescència, que ens parlarà d'educar i acompanyar en presència. I pensem que és un magnífic moment de poder convidar tota la comunitat educativa. I quan parlem de comunitat educativa sí que vull deixar molt clar, perquè hi ha vegades que la gent pregunta, que no és només els professionals de l'educació, ni són mestres, ni són... No, és tothom qui acompanya en el camí d'educar. I aquestes persones doncs, són famílies, són docents, són persones que treballen... Bueno, que la seva feina és relacionada amb l'educació. Són persones que els interessa l'educació. No cal ni que treballin d'això. Per tant, tots formem la comunitat.
0: Teatre Núria.

0: expert, com dèiem, a 5:45 de la tarda, el 30 de setembre, Míriam Tirado, experta en educació, escriptora, més escriptora d'èxit, tots els seus llibres, des del fil invisible, que per cert en el Teatre Núria Espert podrem veure properament l'espectacle, des dels llibres doncs, per exemple solucionar qüestions com les rabietes, no? Que de fet té un llibre que es diu així, o per exemple els de Guam, que també estan tenint molt d'èxit ara, però volem saber de què parlarà exactament en aquesta conferència, i per això Elisabet Manzano, com a tècnica d'educació i també dinamitzadora del Pla Educatiu d'Entorn, ens donarà detalls de què parlarà concretament Míriam Tirado en la conferència inaugural del curs educatiu.
1: Doncs sí, Jordi. Míriam Tirado, com a experta en criança, fa ponències de moltes temàtiques diverses, i en concret hem volgut escollir aquesta temàtica, educar des de la presència, doncs perquè en realitat creiem que és un repte actual, no? Vivim en la societat de la pressa, de la desconnexió, i d'alguna manera veiem que aquesta societat en la que vivim impacta directament en infants i en joves. Llavors, la temàtica la creiem molt adequada, i per tant, doncs, realment aquesta conferència, Educar i acompanyar en presència, ens convidarà a tots els participants, no?, a aturar-nos, a prendre consciència de com estem vivint realment, què és el que sentim, i com aquesta manera de relacionar-nos amb els infants i adolescents, no?, doncs pot afectar en funció d'aquesta presència que els hi podem oferir, no? Llavors, posarem el focus al llarg de tota la conferència en aquests conceptes claus, en la presència, en la connexió, en l'escolta activa i plena, i en l'acompanyament emocional, i Míriam Tirado oferirà a tots els assistents eines, estratègies que les famílies o participants, doncs, podran utilitzar en el seu dia a dia, i de fet posarà molts exemples de la vida quotidiana, no? Doncs on els participants, les persones participants s'hi podran sentir reflectides, i procurarà, no?, doncs, generar aquesta reflexió perquè, doncs, després al sortir de la conferència puguin fer-hi una volta i potser ser més conscients, no?, de poder aplicar alguna d'aquestes estratègies en la seva relació amb els seus fills i filles.
0: Per tant, les persones que vagin a la conferència obriran molt els ulls, després, i començaran a reflexionar, i millor que vagin amb una llibreta, no? Que s'ho vagin directament amb el mòbil, no? Que es vagin apuntant aquests tips que
1: Exacte.
0: Donarà Míriam Tirado, que ja la coneixem com a divulgadora, i també que s'explicarà molt bé, i també podrà resoldre també molts dubtes. Important també aquelles persones que tinguin infants de 3 a 12 anys, perquè hi ha un
1: Exacte.
0: Lloc on podran estar, i per tant familiars, pares, mares o les persones que hi vagin podran seguir la conferència amb tranquil·litat.
1: Sí, o sigui, tal com ha dit l'Anna, no? Volem que sigui una conferència el més participativa possible, en estar oberta a tota la comunitat educativa. No volem que ningú es quedi sense venir a la conferència, perquè ha de fer cura dels seus fills o filles. Aleshores, disposarem d'un espai al mateix teatre. La conferència s'ofereix a la sala gran i en la sala petita del teatre, i disposarem d'un espai de joc amb personal dinamitzador, monitors i monitores de lleure, que podran acompanyar els infants per aquelles famílies que tinguin la necessitat de venir amb els seus fills o filles a la conferència.
0: Important també, al final de la conferència, Míriam Tirado signarà llibres.
1: Correcte, sí. L'autora, doncs, dedicarà uns minuts al final de la conferència a apropar-se a totes aquelles persones que tinguin interès en conèixer-la, saludar-la i poder signar algun dels seus llibres, dir als ciutadans que poden portar, si tenen llibres de la Míriam de casa seva, perquè la Míriam els hi signi, i si no, hi haurà una llibreria del poble que s'ha mostrat interessada en muntar una paradeta amb llibres de la Míriam per poder-los adquirir en aquell moment si ho desitgen.
0: 30 de setembre, 5:30 de la tarda, Teatre Núria Espert. Cal inscripció prèvia?
2: Cal inscripció prèvia. En el cartell de l'activitat hi ha un codi QR, i també facilitarem l'enllaç perquè sigui més fàcil. aconsello a tothom que no s'adormi, que ja tenim moltes inscripcions que ens estan arribant, i per tant, doncs us animem a que vingueu, que participeu, i que serà una conferència també molt pràctica i molt dinàmica. Per tant, passarem una molt bona estona.
0: Doncs Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos, que esperem que vagi molt bé, que omplim el Teatre Núria Espert. També gràcies a Elisabet Manzano, tècnica d'Educació i dinamitzadora del Pla Educatiu d'Entorn. Gràcies per acompanyar-nos i, com dèiem, esperem que omplim el teatre perquè el tema interessa.
1: Gràcies,
2: Jordi, molt bé.
0: I amb aquesta informació posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de la ràdio santandreu.com, xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
4: La convivència entre dues dimensions. La nostàlgia dels clàssics i l'emoció de les noves veus. Els discos que han fet història i les veus que avui escriuen el futur. A Blanc en Negre viatgem entre els sons que han marcat generacions i les melodies que defineixen el present. Blanc en Negre, un podcast d'Àngel Ayats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.

0: Benvinguts a una nova edició de Blanc en Negre. Com sempre, els clàssics del passat amb les veus del present. Un lloc on la música no la posem només per escoltar-la, sinó per entendre què hi ha al darrere, què ens expliquen, què ens volen expressar. Què estava passant quan algú va decidir escriure una cançó? Què li passava pel cap? Què intentava ordenar encara que no ho aconseguís? Perquè moltes vegades les cançons importants no neixen quan tot està bé, sinó just al contrari. Neixen quan alguna cosa s'ha trencat i no saps gairebé com tornar-la a posar al seu lloc.
1: A Blanc en Negre posem en diàleg discos de temps diferents, perquè sovint els conflictes són els mateixos, encara que canvien els anys, o les ciutats, o el llenguatge. L'amor, la pèrdua, la culpa, la memòria, tot això torna una vegada i una altra. I avui parlarem precisament d'això, de com s'expliquen les ruptures. No des del drama immediat, sinó precisament des d'un punt molt diferent, des del record, des d'aquell moment en què ja ha passat el pitjor, però encara no ho has entès del tot. Turn his head and pretend that he
0: just doesn't see. Efectivament, avui parlarem de dues veus que escriuen des d'aquest lloc. Dues veus que no busquen tancar ferides, sinó explicar-les. Dues maneres molt diferents de mirar enrere i intentar donar sentit al que ja s'ha viscut.
1: Avui, Bob Dylan i Conor Oberst, Blood on the Tracks i Ruminations. Yes, and how many times must a man look up before... Blood on the Tracks apareix el 1975 en un moment molt delicat de la vida de Bob Dylan. El seu matrimoni s'està trencant, la relació amb la seva dona és cada vegada més distant i ell comença a escriure cançons que per primera vegada no s'amaguen darrere de personatges, mites o metàfores abstractes. Aquí hi ha alguna cosa nova. Hi ha dolor personal, hi ha confusió i hi ha, sobretot, contradicció.
0: I és important dir això. Dylan mai va voler reconèixer obertament que aquest disc fos autobiogràfic. Sempre va jugar amb la idea que eren històries de ficció, personatges i personatges. Però quan escoltes el disc en calma, quan escoltes com canta, com fraseja, com carrega cada paraula, és impossible no sentir que aquí hi ha alguna cosa més real en joc. No és un disc escrit amb distància, és un disc escrit des del mig del conflicte.
1: I 40 anys més tard, exactament 41, Conor Oberst publica Ruminations, un disc que també neix d'una ruptura, però d'un altre tipus. Aquí no hi ha grans produccions, ni bandes, ni cap voluntat d'amagar absolutament res. És un disc gairebé nu, enregistrat en directe, amb guitarra, piano i veu. És un disc escrit des d'un col·lapse personal. Alcohol, ansietat, cansament vital i d'una necessitat molt clara, aturar-se i entendre què és el que ha passat.

0: I comencem ja en el nostre context emocional. Blood on the Tracks no és un disc sobre una ruptura concreta. És un disc sobre com recordem una ruptura quan ja no hi som a dins del tot. Quan el dolor ja no és immediat, però tampoc s'ha convertit en aprenentatge. És una transició, és un traspàs. És un disc sobre la memòria. I la memòria mai és neta, mai és objectiva. Sempre barreja culpa, nostàlgia i ràbia i una mica d'autoengany.
1: I per tant, sens més, el que fem és començar a escoltar ja la primera cançó de Blood on the Tracks. Tangled Up in Blue obre el disc i d'entrada ja et descol·loca. No perquè sigui estrident, sinó perquè no explica una història com estem acostumats a escoltar-les. Dylan no va d'un punt A a un punt B. Va i ve, salta en el temps, canvia de veu, es corregeix així mateix sense avisar.

0: Amb aquesta cançó, Bob Dylan no està explicant què va passar, està explicant com ho recorda, i recordar no és mai net. Recordar és fragmentar, és recordar és barrejar moments feliços amb frases que fan mal, decisions petites amb conseqüències enormes. Quan escoltem aquesta cançó, amb calma, tens la sensació que Dylan està intentant entendre la seva pròpia història mentre l'explica, i això fa que la cançó també sigui molt humana.
1: Continuem i ho fem escoltant A Simple Twist of Fate, un petit gir del destí, que parla d'una cosa molt concreta i molt quotidiana, que és com un petit detall ens ho pot canviar tot. No hi ha grans drames, no hi ha traïcions espectaculars, i simplement hi ha una nit, una conversa i una sensació que podria haver anat d'una altra manera. I això és el que fa que la cançó sigui tan cruel, perquè no pots assenyalar un culpable clar. No hi ha un moment exacte on dir, aquí tot es va trencar. Tot passa gairebé sense voler.

0: Bob Dylan, amb una personalitat complexa, difícil, una persona que sempre ha estat considerada conflictiva a nivell social i a nivell relacional. Recordem també que als seus inicis, en el moment que va decidir electrificar una mica la seva guitarra en el Festival Folk, va ser un impacte brutal. Allà va canviar tot.
1: Sí, va ser a Newport, això va ser el 25 de juliol del 1965, i va deixar la guitarra acústica i va agafar una Fender Stratocaster, i allà va començar a tocar doncs amb un so més rock amb la seva banda, i bé, va provocar els crits dels puristes folk, no?, dient això no pot ser, en fi, això va ser una miqueta un canvi en la música popular, no? Hi havia alguna altra anècdota interessant. Us recomano també que us recomanem a les persones que escolteu el nostre programa que mireu un documental sobre el We Are The Wall, la cançó aquella que es va fer a mitjans dels 80, i veureu també la personalitat de Dylan, que era com més, diguem, tímida, no? Fixeu-vos-hi, mireu aquest documental perquè no deixa de ser interessant. Però hi ha una mentida que en Bob Dylan va explotar, que és molt, molt, molt divertida, que és que quan va arribar el moment de firmar un contracte amb Columbia Records, en Dylan només tenia 20 anys, i de conformitat amb el que deia la llei americana en aquell moment, necessitava l'autorització dels seus pares, i aquesta idea no li agradava gens. Quina va ser la solució que va trobar? Doncs fer creure a la discogràfica que ell era orfe, que no tenia pares. I bé, així va intentar solucionar el problema.
0: Tornem a la cançó que havíem escoltat abans. Era una resignació molt especial. No era amb ràbia, sinó amb una mena de tristesa madura, com algú que mirava enrere i entén que de vegades no cal un gran error per perdre algú. N'hi ha prou, senzillament, amb no arribar a temps o amb no saber què dir quan tocava.
1: I per continuar, ho fem amb You Are a Big Girl Now, una de les cançons més dures del disc, precisament perquè és molt continguda. Aquí no hi ha crits, no hi ha retrets i no hi ha sarcasme, simplement hi ha una acceptació, però una acceptació que en realitat pesa molt.

La cançó parla d'algú que ha seguit endavant. You are a big girl now. Ets una gran noia ara. I que, en definitiva, també ha pres una decisió. I d'algú altre que encara no està preparat per acceptar-ho. Dylan aquí no jutja, simplement constata un desencaix. És una cançó sobre assumir que l'altre ja no és una persona que tingui un lloc molt important a nivell emocional, i això moltes vegades fa més dolor o més mal que qualsevol discussió, perquè no hi ha res a discutir, només hi ha distància.

0: Suposo que amb el to de veu de Bob Dylan es nota. No penseu que aquesta cançó hagi entrat malament. No, senzillament és que comença així. Comença de cop. Idiot Win és una cançó, un moment en què tot explota. Després de tanta contenció, arriba la ràbia. Aquí sí que hi ha acusacions, ironia, paraules dures, discussió, fins i tot. En aquesta explosió, Dylan no es col·loca fora del problema. No canta com una víctima impecable, canta com que algú que sap que també ha fet mal. I això és el que fa que la cançó sigui tan poderosa. No és una cançó de venjança, és una cançó de confusió, de no entendre com dues persones que s'han estimat tant poden acabar parlant-se així, encara que sigui en una cançó.
1: I proseguim, i ho fem amb la cançó que tanca el disc. Buckets of Rain és la cançó que té aquesta missió. I aquí el to canvia completament. No hi ha resolució, però sí hi ha una mena de calma estranya. Com si després de tot el que ha passat, Dylan acceptés que la vida continua, encara que no ho hagis entès tot.

0: Amb aquesta cançó, Dylan no ens aporta un final feliç. És un final honest, el dolor no desapareix, però ja no crida. I això, de vegades, és l'única forma possible de seguir endavant. I anem a la transició dels discs clàssics als contemporanis. Quan s'acaba Blood on the Tracks, tens la sensació que Bob Dylan ha fet una cosa molt concreta, ha mirat enrere, ha agafat una història que ja s'ha trencat i l'ha intentat entendre en la distància del temps. No per arreglar-la, sinó per donar-li forma, per donar-li, per convertir el dolor en relat. Aquí el conflicte ja no és immediat, ja no és urgent, és memòria. És recordar que encara fa mal, però que ja no crema com abans, i això et permet explicar-la amb més calma, amb més matisos, fins i tot amb contradiccions.
1: Però no sempre tens aquest temps, no sempre pots esperar que el dolor refredi el suficient com per convertir-lo en història. Hi ha moments en què encara hi ets a dins i el cos va molt més lent que el cap. Són moments en els que no estàs mirant enrere, sinó que intentes aguantar el present. I aquí és on el relat canvia.
0: Si Dylan escriu des del record, Connor escriu des del cansament, des d'un lloc on encara i no hi ha perspectiva, on les coses no s'han ordenat, on tot pesa una mica massa. Ja no es tracta d'entendre què va passar, sinó de sobreviure a com et sents ara mateix.
1: I passem, doncs, d'un disc que transforma una ruptura en memòria a un disc que encara està vivint les conseqüències. Del relat al cos, del passat al present. I aquí és on intervé Connor Oberst i aquí és on comença Ruminations.
0: Amb Dylan veiem com la ruptura es converteix en relat, com el dolor amb el temps es transforma en memòria, en una cosa que pots explicar, encara que no l'entenguis del tot.
1: I què passa quan encara no ha passat prou temps? Quan encara estàs cansat? Quan encara estàs dins el bucle? Quan el cos encara arrossega el que cap no ha ordenat? Simplement és aquí on entra Connor Oberst. I en aquest context del disc contemporani Ruminations, val a dir que aquest disc neix després d'un col·lapse personal. Connor Oberst està cansat físicament i emocionalment. Té problemes amb l'alcohol, amb l'ansietat i té la sensació d'estar perdut dins de la seva pròpia vida. I simplement el que fa és decidir fer una cosa molt radical, aturar-se i gravar un disc gairebé sense filtres.
0: En aquest disc no hi ha producció, no hi ha artifici. Hi ha veu, guitarra, piano i silenci. És un disc que no vol impressionar, senzillament vol entendre.
1: I Ruminations, que us recordem que és un disc de 2016, s'inicia amb les cançons clau de les que escoltarem avui, amb Till Sen Dimfa Kick Us Out, que és una cançó que obre el disc i que d'alguna manera ja t'explica per on anirà aquest. Sen Dimfna és la patrona de la salut mental i el títol ja et situa a l'escena. El centre de rehabilitació, un lloc on hauries d'estar millorant però no t'acabes d'encaixar tampoc.

0: Quan Warren aquesta cançó no canta des de la superació, canta des del cansament, des d'aquesta sensació estranya d'estar en un lloc pensat per ajudar-te i tot i així sentir que no avances. La cançó està plena d'imatges molt concretes, sales compartides, converses petites, la sensació de temps suspès. I això és molt important perquè aquí no hi ha discurs sobre la salut mental, no hi ha missatge, hi ha una experiència. La cançó no et diu estic millor ni estic pitjor, et diu estic aquí, ara mateix, i no sé ben bé què passarà. I aquest no saber és el to de tot el disc.
1: I avancem cap a Gossamer Thing, que és probablement una de les cançons més fràgils que ha escrit mai Conor Oberst. El títol ja t'ho diu tot. Prim com una teranyina, a punt de trencar-se en qualsevol moment. La cançó parla d'algú que està al límit, que ho sent tot massa intensament, que sap que qualsevol petit gest pot fer-lo caure. I Oberst no intenta fer-ho bonic. La veu tremola, el tempo és inestable i tot sembla a punt d'esfondrar-se.

0: efectivament, aquí tenim, veiem un petit diàleg amb en Dylan. Aquí la música i la veu de Connors no acompanya la lletra, la reflecteix. No hi ha cap protecció sonora. És com si Overs hagués decidit deixar-ho tot al descobert. Encara que això impliqui mostrar-se feble, insegur, cansat, és una cançó que no busca empatia, però que acaba generant precisament aquesta honestedat extrema.
1: I algun detall o alguna informació sobre Connor Overs, per qui no sabeu qui és. És un músic nord-americà que va néixer el 15 de febrer de 1980 i que l'any 2008 va ser un dels compositors estrella, i així ho va fer constar la revista Rolling Stone, que el va nomenar com a millor compositor de l'any 2008. Fins on sabem, Connor Overs, a nivell personal, com a artista personal, ja que ha fet col·laboracions i ha format part de diversos grups i projectes musicals, fins on sabem, d'ell ha publicat 5 discos, dels quals estem escoltant el quart, de l'any 2016. En va publicar el 2008, 2009, i si no ens falla la memòria, 2014, 2016 i 2017. I bé, és un artista que hi trobem unes similituds importants a Bob Dylan, i en aquest sentit, doncs, l'hem volgut posar, Àngel, com a part negra, no?, del nostre programa d'avui.
0: El contrast clàssic contemporani, no?
1: Exacte. I continuem, i ho farem escoltant Barbary Coast, que és una cançó sobre l'alcohol, però no des del mite romàntic. No hi ha glamour, no hi ha excessos celebrats, simplement hi ha rutina i hi ha la sensació d'estar repetint el mateix patró una vegada i una altra.

0: La lletra parla de bars, de veure sol, de la impossibilitat de parar encara que sàpigues perfectament cap on vas. I això fa molt més mal que qualsevol relat èpic sobre l'autodestrucció.
1: Overs canta aquesta cançó amb una lucidesa molt dura. No s'enganya, no es presenta com algú especial. Es presenta com algú atrapat dins d'un hàbit que ja no li dona res, perquè tampoc sap com deixar enrere. És una cançó molt...

0: incòmode perquè no ofereix cap sortida.
1: I hem de continuar, i ho farem amb una cançó que es diu El Little Ankeny, que parla del desplaçament, d'aquesta sensació estranya de viure la teva pròpia vida com si no acabés de ser teva. La cançó està plena de moments quotidians que de sobte semblen fora de lloc, converses, espais, records que no encaixen del tot. Tot és lleugerament estrany, no prou per fugir, però sí prou per no sentir-te còmode.

0: I aquí Overs connecta molt directament amb Bob Dylan, amb aquesta idea de que la identitat no és fixa, que canvia amb el temps, i que de vegades et despertes i no reconeixes del tot, perquè no et reconeixes a tu mateix ni a la persona que ets. La cançó no busca resoldre aquest desencaix, senzillament i simplement el posa sobre la taula.
1: I bé, anem a fer una cosa que no solem fer normalment, que és tancar el disc amb la primera cançó del disc que us presentem. I aquesta cançó es diu Taquicàrdia i té algunes frases com una mica dures, no? La primera, que estem en una fossa comú, que al final d'aquestes escales de cargol ets un món just, però el futur està en exhibició, amb una nit tranquil·la. Bé, us deixem la interpretació d'aquesta lletra perquè és cert que té diverses interpretacions possibles. I aquí us demanem que feu un exercici i mireu exactament què us pot aportar aquesta lletra.
0: Per tant, un final que tornem al principi.

0: Yeah, it's just...
1: Bé, estem arribant, com sempre, el temps s'esgota i estem arribant al final del nostre programa, el nostre episodi de Blanc en Negre del dia d'avui. Avui un programa, per mi, personalment, una mica especial, el dedicat a Bob Dylan. Bob Dylan és un intèrpret que em va fer conèixer un bon amic meu que, malauradament, ja no està amb nosaltres, en Robert Soteres. Ell em va fer descobrir en Bob Dylan escoltant precisament una de les seves cançons més mítiques, el seu Mr. Tamboriment. I amb ell volem acabar també el nostre programa d'avui. Amb ell també li dediquem la cançó i a la teva memòria, Robert, per tu. Quan escoltes discos de com Blood and the Tracks o Ruminations, te n'adones que la música no sempre arriba per curar. Arriba per acompanyar, per posar paraules a coses que potser encara no saps com ordenar. Bob Dylan escriu quan el temps ja ha passat, però el record encara pesa. Connor Oberst escriu quan el cansament encara és present, quan el cos encara arrossega el que el cap no ha pogut digerir. Són moments diferents, són moments que la necessitat és la mateixa, però que entendre què ha passat sense necessitat de tancar-ho

0: I, evidentment, hem de fer les lectures globals del disc amb aquest tancament. Amb les cinc cançons que hem escoltat de Ruminations, aquest disc es mostra com un disc profundament nu. No vol agradar, no vol convèncer, no vol deixar un bon regust. Simplement vol explicar un moment vital amb totes les seves contradiccions.
1: I potser per això dialoga també amb Blood and the Tracks, perquè tots dos discos entenen la música com un lloc on dir la veritat sense necessitat de tancar-la, sense solucions, sense promeses.
0: I potser per això aquests discos continuen connectant amb nosaltres, no perquè expliquin històries perfectes, sinó perquè expliquen històries incompletes, plenes de dubtes, de contradiccions, de silencis, exactament com les nostres. La música aquí no és una solució, és un espai, un lloc on pots tornar quan necessites recordar o quan necessites entendre o simplement quan necessites no estar sol amb el que sents.
1: Això és Blanc en Negre, un espai on els clàssics del passat continuen parlant perquè les preguntes del present encara no han canviat tant.
0: Els clàssics del passat amb les veus del present.
2: Blanc en Negre, un podcast d'Àngel Ayats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura.

0: És dilluns, dia 28 de setembre. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg de les dues properes hores de programa. Avui en el Via Directa escoltarem la crònica del ple municipal del passat dijous, les valoracions dels partits polítics i també ens centrarem en el punt principal del ple municipal, un ple que va aprovar per majoria el pla d'ajust econòmic pel cas Atrium, això sí, amb l'abstenció del PSC. En parlarem, en farem referència avui en aquest Via Directa, com també parlarem de la jornada d'inici de curs escolar, l'acte que inaugura el curs escolar 2026-2027 i aquest dimecres a 5:45 de la tarda en el Teatre Núria Espert. Comptarà amb la presència de Míriam Tirador, donarem tots els detalls. Avui també comptarem amb l'espai de la Xova en sèrie amb els companys de la xarxa ràdio i també avui escoltarem l'entrevista amb la soprano Aitana Torrijo, que actuarà aquest diumenge en el Teatre Núria Espert. Comencem.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: El cas Atrium ha centrat un ple municipal marcat pel consens en el primer pagament i les discrepàncies sobre el pla d'ajust. Un ple municipal que també ha aprovat el pla de dinamització turística i una moció per prohibir els pisos turístics. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat en el ple municipal un primer pagament dels 700.000 euros per afrontar la condemna judicial del cas Atrium i sol·licita 2,42 milions d'euros. Al Ministeri d'Hisenda, la sessió també ha donat llum verda a una aportació de 115.000 euros per les millores de la Solana i Mercè Rodoreda. El ple de Sant Andreu de la Barca ha estat marcat per l'aprovació de les primeres mesures econòmiques per afrontar la condemna judicial dels 3 milions d'euros derivada del cas Atrium. La sessió també ha servit per aprovar el pla de dinamització turística, donar continuïtat a les inversions de millora de la Solana i Mercè Rodoreda i tirar endavant una moció del PSC per prohibir els habitatges d'ús turístic al municipi. La jornada ha començat, com sempre, amb la lectura de les dones que han mort per violència masclista en el darrer mes. Una jornada que també ha començat amb el manifest del Dia Internacional de les Persones Grans, abans de donar pas a una part resolutòria en què la majoria dels punts han prosperat amb unanimitat. El debat polític s'ha intensificat especialment durant l'aprovació del pla d'ajust econòmic vinculat al cas Atrium, que ha evidenciat les diferències entre el govern municipal, partits polítics de l'oposició i el PSC sobre les mesures fiscals que es podrien aplicar durant els pròxims anys. Un dels principals acords ha estat la sessió on s'ha aprovat les primeres mesures econòmiques per afrontar la condemna judicial derivada del conflicte urbanístic del sector 21 on es troba el centre comercial Atrium. L'Ajuntament haurà de pagar, com dèiem, 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000 corresponents a una indemnització de 2,2 milions d'euros més els interessos acumulats des del gener del 2018. El ple ha aprovat per unanimitat una moció pressupostària que permetrà destinar 700.000 euros del romanent de tresoreria a un primer pagament durant aquest exercici. D'aquesta quantitat, 615.457 euros es destinaran a interessos de demora i 84.542 euros al principal de la indemnització. La segona mesura ha estat l'aprovació d'un pla d'ajust econòmic que permetrà sol·licitar 2,42 milions d'euros al Ministeri d'Hisenda a través del Fons de Finançament a Entitats Locals per afrontar la resta de la condemna. La concessió del finançament encara està pendent de l'autorització ministerial i dels compliments dels requisits legals. El pla d'ajust ha prosperat amb els vots favorables de FEM a Sant Andreu, en Comú Podem, Som Sant Andreu, el Partit Popular i Vox, mentre que el PSC s'ha abstingut. El principal punt de discrepància ha estat la previsió d'un possible increment de l'IBI, segons afirmacions del Partit Socialista del 6,2 al 2027, un increment que va ser desmentit per part del govern municipal, assegurant que l'aprovació del pla no comporta automàticament una pujada de l'impost i que les ordenances fiscals i els pressupostos del 2027 encara s'hauran de debatre. La sessió també ha servit per aprovar per unanimitat la creació d'una comissió informativa especial que farà el seguiment de l'execució del pagament de la sentència judicial. La proposta impulsada per Som Sant Andreu permetrà establir un espai de treball amb la participació de tots els grups municipals per abordar les conseqüències econòmiques del cas durant els propers anys. El conflicte urbanístic del sector 21 remunta a principis dels anys 2000, quan es va desenvolupar l'entorn del centre comercial Atrium. Més de dues dècades després, la resolució judicial obliga l'Ajuntament a afrontar una despesa que representa aproximadament el 10% del pressupost municipal i que condiciona la planificació econòmica dels pròxims exercicis. Un altre dels acords destacats en el ple municipal ha estat l'aprovació del Pla de Dinamització Turística de Sant Andreu de la Barca, que ha rebut el suport de FEM Sant Andreu, PSC, Som Sant Andreu, Partit Popular i En Comú Podem. Vox ha estat l'únic partit que s'ha abstingut. L'aprovació del document estableix un nou parc municipal per treballar en la dinamització turística de la ciutat i ha aconseguit un ampli consens entre els grups municipals, tot i que no ha assolit la unanimitat. La sessió també ha servit per donar continuïtat a les inversions previstes en l'àmbit de la Solana i el Mercè Rodoreda. El ple ha aprovat per unanimitat el reconeixement d'una despesa de 115.000 euros a favor de l'àrea metropolitana de Barcelona, corresponent a l'aportació municipal del conveni de col·laboració per finançar les obres de millora d'aquest entorn. El projecte contempla actuacions en l'àmbit de Mercè Rodoreda i els equipaments del Parc de la Solana, dos espais inclosos en les actuacions de transformació i millora urbana del municipi. També s'ha aprovat per unanimitat l'autorització de compatibilitat sol·licitada per un agent de la policia local per desenvolupar tasques de formació i també de docència a la Federació Catalana d'Handbol fora de la seva jornada laboral municipal. El debat polític també s'ha fet evident durant la part de control, especialment en la moció presentada pel PSC per prohibir els habitatges d'ús turístic a Sant Andreu de la Barca. La proposta socialista ha prosperat amb els vots favorables de FEM Sant Andreu, PSC i Som Sant Andreu, en Comú Podem s'ha abstingut, mentre que Vox i el Partit Popular hi han votat en contra. L'acord expressa el posicionament majoritari del consistori a favor de prohibir aquesta modalitat d'allotjament turístic al municipi. L'aprovació de la moció, però, no equival per si mateixa l'entrada en vigor d'una prohibició normativa que haurà de seguir els procediments administratius que corresponguin. La votació també ha evidenciat les diferències entre els grups municipals sobre la regulació dels habitatges destinats a allotjament turístic. El Partit Popular i Vox han retirat les mocions que presentaven en aquest ple municipal. A l'apartat de fiscalització i el control de l'activitat municipal, el ple ha donat a compte del decret d'alcaldia del 22 de setembre que dona per finalitzat el període d'informació i actuacions prèvies iniciat arran d'una resolució de l'Oficina Antifrau de Catalunya del passat 4 de març. Aquest punt ha tingut caràcter informatiu i no s'ha sotmès a votació. La corporació també ha rebut informació sobre els decrets d'alcaldia aprovats entre el 28 de juliol i el 22 de setembre, així com també les principals activitats del govern municipal. En l'àmbit de gestió econòmica, s'ha donat compte la tramesa al Ministeri d'Hisenda de la documentació corresponent al segon trimestre del 2026, incloent-hi el període mitjà de pagament, l'informe trimestral de tresoreria i l'avaluació de compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Un ple ordinari que ha deixat acords rellevants per al futur econòmic i urbanístic de Sant Andreu de la Barca. La necessitat d'afrontar la condemna judicial del cas Atrium ha centrat bona part del debat i ha posat de manifest la importància que tindrà la resposta del Ministeri d'Hisenda per concretar el calendari de pagament i les mesures econòmiques dels pròxims anys. Hem valorat aquest ple municipal amb els diferents portaveus. Anna Serra, coportaveu de FEM Sant Andreu.
2: Jo crec que avui hem viscut el més lamentable de tots els plens que hem tingut fins ara, perquè avui hem vingut a tractar un tema de suma importància per a la nostra ciutat, que és el cas Atrium, la condemna de 3 milions d'euros que l'Ajuntament ha de fer front per una nefasta gestió d'anteriors governs socialistes. I justament avui, que era el moment de remar tots a la una, de trobar la solució, de passar pàgina, hem vist un Partit Socialista desubicat, lamentablement irresponsable, que el que ha fet és abstenir-se a la solució. Això què vol dir? Que ells prefereixen continuar sent part del problema. Perquè si estem aquí és per la seva nefasta gestió. Per tant, que avui no hagin... no ens hagin recolzat per poder accedir a l'única solució que tenim per fer front a aquesta despesa i que el pes d'aquests interessos no recaigui sobre, plenament sobre els nostres ciutadans, és d'una irresponsabilitat màxima. Per tant, s'hauran d'excusar molt bé i explicar-ho molt bé a la ciutadania perquè aquesta pugui entendre la seva decisió d'avui, que ha estat totalment irresponsable i, sota el nostre punt de vista, molt errònia. Continuen sent part del problema.
0: Celebracions del ple municipal per part d'Anna Serra, portaveu, coportaveu de FEM Sant Andreu, i a continuació la valoració del portaveu del PSC, Juan Pablo Beas.
3: Ha sigut un ple complex. Nosaltres hem explicat, no?, també a l'audiència pública, doncs, el nostre posicionament, i estem per ajudar i per trobar solucions, i això és indiscutible, eh? Nosaltres hem recolzat el fet d'agafar diners del romanent de tresoreria per fer front a una part del pagament, dels interessos, i després, en el punt del pla d'ajust i d'adherir-nos per rebre un crèdit tou de l'ICO d'Espanya, nosaltres el que hem expressat és molt senzill: estem d'acord en adherir-nos, però ens preocupa que aquesta sentència, doncs, afecti a les famílies de Sant Andreu de la Barca, que ja porten uns anys amb una pressió fiscal molt alta. S'ha pujat en els últims 3 anys un 17% l'IBI, i hem de buscar altres solucions. No s'ho han pres bé des del govern, però nosaltres tenim, doncs, les nostres idees, i considerem que hi ha moltes opcions que poden fer que aquesta despesa que s'ha d'afrontar anualment en els propers anys d'aquesta sentència, doncs, es faci amb altres opcions que no sigui pujar l'IBI. I això és el que hem expressat en el ple d'avui. Nosaltres creiem i tenim idees i ens posem a disposició del govern i en aquesta comissió nova a donar idees i a donar propostes que faran que es pugui atendre aquesta urgència que ha sorgit després d'un procediment per un conflicte entre dos particulars, doncs, a través d'altres mesures que no sigui incrementar els impostos.
0: Contundent en les seves valoracions, el coportaveu de Vox, Amador Vázquez.
4: Bueno, pues como se ha visto, ha sido un pleno un poquitín calentito, y después, en cuanto al problema que tenemos todo de la deuda del ayuntamiento, de verdad, se han hecho los ofendiditos, los socialistas, como no puede ser de otra manera. Lo único que se le ha dicho, que es un ejercicio de cinismo político al más alto nivel, y que es una vergüenza lo que ha hecho este señor, encima de querer dar una opinión de cómo solucionar lo que ellos han creado. Yo creo que por vergüenza ellos se tendrían que ya no presentarse en la comisión de investigación, porque, como sabemos, su manera de actuación torticera, que era muy curioso, que a un edil aquí del ayuntamiento la acusaran de presionar, cuando ellos son maestros de la presión, incluso supuestamente contratan gente para amedrentar la justicia, que es la que tendrían que defender, que es el principio de la democracia. Y entonces, pues, es muy patético. Nosotros le pediríamos que, simplemente por responsabilidad y para que llegue un esclarecimiento, y además creemos que la participación del PSC en la comisión de investigación lo único que va a ser es para poner palos en la rueda y para fastidiar más al pueblo de San Andreu, que ya bastante tenemos, y vaya la que nos han dejado.
0: El portaveu de Som a Sant Andreu, Felipe del Val, també ha fet la valoració del ple del mes de setembre, un ple que ha destacat el punt dedicat al cas Atrium.
5: Yo creo que el trabajar por Sant Andreu de la Barca es algo importante, vital, y además es de compromiso con nuestros vecinos. Ha sido un pleno con mucha información, con datos que pueden significar un golpe duro para nuestra economía, pero también desde el ayuntamiento, pues, unidos, podemos estar trabajando. Yo ese voto de confianza del equipo de gobierno del señor alcalde para crear esa comisión urgente para activar y para sobre el caso 121 Atrium, pues yo creo que es un punto para reflexionar sobre el diálogo, para reflexionar sobre todo los planes que pueden establecerse. Ya hemos visto que desde el ayuntamiento se han movilizado, han estado reuniones con el Ministerio de Hacienda, con la Generalitat, y yo creo que, en, como dije, en una crisis se demuestra pues el valor de un ayuntamiento de un pueblo como es San Andreu de la Barca.
0: La portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda, també ha fet valoració del mes de setembre del ple municipal i valoració, sobretot, del punt dedicat al Casa Triunf.
6: Bueno, básicamente es el pleno de el punto del pleno más conflictivo, más complicado, más difícil de explicar tanto a la ciudadanía como para nosotros mismos, en el que había que tomar una decisión de afrontar, primero respetando la sentencia, afrontar ese primer pago, una parte del remanente y otra mediante un crédito que pediremos al Ministerio de Hacienda, que ojalá y que se nos conceda, porque realmente no será muy difícil de que no afecte de forma directa y muy heavy a todos los ciudadanos que vivimos en San Andreu de la Barca. Por lo tanto, vamos a intentar tener la confianza de que se va a conseguir. Mañana se presentará la solicitud y esperemos que lo podamos conseguir, este crédito, que vayamos pagándolo como hemos pedido en 15 años y que no tenga en este caso el equipo de gobierno que recurrir a otras alternativas, como es el recorte tanto de servicios o la subida masiva de impuestos. Nosotros somos antiimpuestos, somos anti tocar el remanente, pero evidentemente entendemos que ante situaciones excepcionales, medidas excepcionales. Yo creo que hay que hacer un sacrificio toda la ciudadanía en pro de que esto del Atrium ya por fin deje de ser un problema, que lo podamos poner en marcha y que esto sea un punto y final a un conflicto que al final es verdad, ¿eh? Lo paga el ayuntamiento somos los ciudadanos y por lo tanto todos vamos a entrar en parte, pero esperemos que sea rápido y que podamos pasar página para volver a empezar.
0: Finalment, les declaracions de la portaveu d'En Comú Podem, Isabel Marcos.
7: Sin duda, el punto principal hoy en el pleno teníamos el reto de conseguir que todos los grupos municipales dejaran de lado sus intereses partidistas y electoralistas y que se pusieran de acuerdo para solucionar un problema básico para la ciudadanía de San Andreu de la Barca, que es desencallar el problema del Atrium y que podamos empezar a ponerlo en funcionamiento. Para ello era necesario dos cosas que íbamos a aprobar. Una es hay una sentencia de 2018 que obliga, por la mala gestión del PSC y por una cadena de decisiones, obliga a que el ayuntamiento pague 3 millones de euros. De ellos, 800 son intereses, porque la sentencia es de 2018 y el gobierno del PSC ha metido la cabeza bajo el ala y no la ha pagado. Ha dejado que pasara el tiempo. Es un reto que teníamos y hoy esperábamos que todos los grupos municipales votaran a favor. Hemos trabajado muchísimo para conseguir algún préstamo de alguna entidad supramunicipal, porque los préstamos ordinarios no pueden ser pagados para sentencias. En ese caso estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda para conseguir un préstamo blando y curiosamente todos los grupos municipales han apoyado y han cerrado filas para conseguir desencallar, excepto el PSC, que no solo ha sido el culpable del problema durante todos estos años, sino que cuando ahora toca poner soluciones, se ha abstenido, con las consecuencias que puede tener esto, porque el Ministerio de Hacienda es gobernado con el PSC y son el PSC los que se han abstenido y por lo tanto no han apoyado esa petición del préstamo al Ministerio. Nos parece una de un cinismo impresionante y bueno, yo no sé qué es lo que esperan con esta decisión, pero desde luego han puesto palos en las ruedas porque han creado el problema y ahora ponen palos en las ruedas para crear la solución.
0: Les valoracions dels diferents portaveus i coportaveus dels grups polítics municipals presents en el plenari municipal del ple de mes de setembre. Un ple on ha destacat sobretot un punt, el punt dedicat al Cas Atrium i a l'obligament per part de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca de fer el pagament de 3 milions d'euros arran de la sentència, finalment ferma, d'una sentència de l'any 2018.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: La crònica del ple municipal del passat dijous, el ple municipal corresponent al mes de setembre, i a continuació el debat sobre un dels punts més importants del ple municipal, un ple municipal que va aprovar per majoria el pla d'ajust econòmic pel cas Atrium. Això sí, amb l'abstenció del Partit dels Socialistes de Catalunya, del PSC. El ple municipal ha aprovat per majoria el pla d'ajust econòmic per al cas Atrium, amb l'abstenció del Partit dels Socialistes de Catalunya. Sant Andreu de la Barca sol·licitarà 2,42 milions d'euros al Ministeri d'Hisenda per afrontar la condemna judicial dels 3 milions d'euros. El consistori ha aprovat per unanimitat el primer pagament de 700.000 euros, mentre que les discrepàncies del PSC sobre un possible increment de l'IBI al 2017 han marcat el debat sobre el pla d'ajust. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat el 24 de setembre en el ple municipal les primeres mesures econòmiques per afrontar la condemna judicial dels 3 milions d'euros derivada del conflicte urbanístic del sector 21, on es troba el centre comercial Atrium. El ple municipal ha donat llum verda a un primer pagament de 700.000 euros amb recursos propis i a un pla d'ajust econòmic que permetrà sol·licitar els 2,42 milions d'euros al Ministeri d'Hisenda per assumir la resta de l'import pendent. La modificació pressupostària per efectuar el primer pagament ha rebut el suport unànime de tots els grups municipals. En canvi, el pla d'ajust ha prosperat amb els vots favorables de Fem Sant Andreu, En Comú Podem, Som Sant Andreu, el Partit Popular i Vox, mentre que el PSC finalment s'ha abstingut. Maria Antònia Borbón, regidora d'Hisenda de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, analitzava la situació.
8: Doncs l'Ajuntament, com hem dit al punt anterior, ha d'afrontar una obligació econòmica extraordinària derivada d'una resolució judicial, amb un principal de 2.200.000 euros més els ingressos legals acumulats des de gener del 2018. Estem, per tant, davant d'una obligació de gran magnitud que condiciona directament la política pressupostària municipal dels pròxims anys i que obliga aquest govern a prendre decisions responsables sobre com afrontar-la. Des del punt de vista polític, el dilema és clar. Hem de complir amb una obligació judicial, però ho hem de fer preservant al màxim els serveis públics, la capacitat d'inversió i la sostenibilitat financera de l'Ajuntament. No podem abordar aquesta situació únicament com una qüestió comptable. Darrere d'aquest expedient hi ha recursos públics i, per tant, decisions que tenen conseqüències directes sobre el conjunt de la ciutadania. És per aquest motiu que portem al ple d'avui i ho fem amb la voluntat d'explicar amb transparència quina és la situació, quines alternatives tenim i quines conseqüències té cadascuna d'elles. La proposta tècnica plantejada és destinar 700.000 euros aprovats ara a l'anterior punt de recursos municipals per un pagament durant el 2026, fer-lo ja abans de que acabi aquest exercici, i finançar els aproximadament 2.400.000 euros restants mitjançant el fons d'ordenació del Ministeri d'Hisenda. Aquesta opció, però, no és automàtica. L'accés al fons d'ordenació depèn del compliment d'uns requisits legals, de l'aprovació corresponent per part del Ministeri d'Hisenda i de l'aprovació d'un pla d'ajust municipal que l'ha d'aprovar el ple, que és el que es farà avui. Per tant, avui no estem simplement decidint una operació financera, estem definint com volem afrontar una càrrega econòmica extraordinària, sense traslladar-ne de manera desproporcionada les conseqüències als serveis municipals ni hipotecar la capacitat de l'Ajuntament per als pròxims anys. I aquí és precisament on apareix la principal dificultat política del pla d'ajust. En primer lloc, qualsevol mesura que s'incorpori ha de garantir que el pagament a l'empresa Camier 2000, que és així la part contrària, no comprometi la prestació dels serveis municipals. Aquest és per a nosaltres un criteri essencial. No volem que una obligació extraordinària acabi traduint-se en menys serveis, menys capacitat d'atendre les necessitats dels veïns i veïnes o menys capacitat d'inversió municipal. En segon lloc, i tal com assenyalen els informes de la intervenció municipal, el fet que estiguem davant del pagament d'una indemnització derivada d'una sentència ferma limita les possibilitats de recórrer a una operació d'endeutament ordinària amb el sector financer. Els bancs no ens deixaran el crèdit per pagar una sentència. No ens ho deixen. I les entitats supramunicipals a les que hem acudit, tampoc. Ens queda l'última via, com ha dit l'alcalde, que precisament avui hem estat en contacte directe. I això té una conseqüència política que hem d'explicar amb claretat. Aquesta obligació no desapareix, no desapareixerà. I cal pagar-la, i decidir com fer-ho implica necessàriament prendre decisions sobre els ingressos i les despeses municipals. La nostra obligació com a govern municipal és trobar l'equilibri entre tres objectius: complir les obligacions de l'Ajuntament, preservar els serveis públics i garantir que les finances municipals continuïn sent sostenibles en el futur.
0: Els diferents partits polítics van dir la seva sobre aquesta qüestió. El portaveu socialista, Juan Pablo Beas, va cedir la paraula a Froilán Salgado, que va evidenciar les diferències entre el govern municipal i els socialistes sobre les mesures econòmiques que hauria d'adoptar l'Ajuntament per retornar el finançament. El PSC va qüestionar que el document presentat contempli, segons la seva opinió, un increment de l'IBI del 6,2% el 2027, mentre que el govern ha defensat que es tracta d'una proposta de garanties econòmiques per obtenir el préstec i que les ordenances fiscals i els pressupostos de l'any vinent encara s'hauran de debatre. Froilán Salgado, regidor del PSC.
9: Doncs bé, a l'annex aquest pla només contempla una mesura. O així ho veiem o intuïm. Si no és així, que algú doncs pugui reclamar-ho, però així ho hem comentat amb els tècnics de la casa. Una mesura, l'increment de l'IBI, que segons aquest annex haurà de suportar un augment d'un 6,2% el primer any, l'any 2027. I aquest punt no ens agrada, ens fa tenir dubtes, no l'entenem, i no l'entenem per què es porta en aquests termes a votació, havent 64 mesures més per poder realitzar. Des del grup municipal socialista estem totalment convençuts i convençudes que d'aquesta situació es surt més fort i millor si ho fem de forma col·legiada. I fins al moment no s'ha donat aquest fet. I ara, avui, sense marge de maniobra, ens trobem amb haver de valorar i votar a favor o en contra d'un pla del que no hem participat, amb el que no estem d'acord i que sincerament continuem sense entendre. És un moment molt complicat, però la pressió d'avui no es pot permetre que vagi acompanyada de decisions sense una valoració assenyada. Pel grup municipal socialista, les línies vermelles en aquests moments han de ser garantir la qualitat dels serveis públics actuals, que penso que coincidim molts de nosaltres, i que aquesta situació no la pagui la ciutadania. Quin missatge donem aprovant que són els ciutadans qui es fan càrrec de la factura de l'any 2027? No ens ho podem permetre. Els socialistes no estem d'acord, i aprovar aquest pla entenem que no ens deixa cap marge al 2027 que l'aplicació del mateix. Torno, perquè això és molt important. Entenem que aprovar aquest pla no ens deixa cap marge al 2027 que l'aplicació del mateix. Ho dic per si no és correcte, algú ho pugui aclarir. Per tot això, i donar que estem d'acord en la sol·licitud del préstec, però no en el pla de viabilitat econòmic que s'anexa, el grup municipal socialista veiem clara aquesta proposta. I ho fem fermament, convençuts i convençudes que generant un grup de treball amb la participació de totes les forces polítiques serem capaços de trobar acords que no passin per dir-li als ciutadans que són ells qui paguen en exclusivitat la factura. Perquè hi ha marge. Perquè hi ha marge. Es poden ajustar despeses superflues i amb poc, o amb poc rendiment en temps de dificultat. Revisar la temporalitat del pla d'inversions. Podem aprovar accions de millora en els polígons que en poc temps rendibilitzarem amb un increment d'ingressos. Podem estudiar l'estat dels locals i terrenys. Fins i tot podem agilitzar al màxim la tramitació del sector 21 perquè en el mínim temps possible ens beneficiem de les quotes urbanístiques.
0: Per la seva banda, el regidor de FEM Sant Andreu, Javi Romero, va remarcar que aquest mecanisme no és una subvenció, sinó un préstec que caldrà retornar amb interessos. Romero va demanar que tots els grups siguin conscients de la transcendència de l'operació i de les conseqüències que tindrà sobre els comptes municipals dels pròxims anys.
10: No quisiera, para el público que está aquí con nosotros y los que nos ven, que pasemos por este punto como si estuviéramos valorando pipas. Estamos hablando de un importe de 2.420.000 euros que no son pipas. Y que no va a ser... O sea, esta es la medida más extraordinaria a la que podemos acceder y que tampoco nos va a salir gratis a nadie, porque van a ser un crédito a devolver. No es una subvención directa. Son quizá 15 años de devolución de unos intereses que están más altos que los créditos del sector privado. Eso tengámoslo todo claro. Y contra estas cuerdas estamos. Y creo que es suficientemente serio como para ponerle un punto de énfasis a la situación, pasando previamente por un punto en el que hemos rascado 700.000 euros del remanente de tesorería, de los ahorros que este ayuntamiento ya ha podido generar. Esto es una losa para lo que pueda venir. Y tenemos la responsabilidad de entenderlo y de entomarlo. Pero seamos conscientes de que estamos en este punto debido a la gestión nefasta y al cúmulo de despropósitos que ha sido estos 20 años de esta sentencia judicial que nos ha caído ahora. Creo que es importante remarcarlo para que todos los grupos tengan en mente la responsabilidad que supone que sumen a las soluciones que este gobierno busca y trae a esta mesa. Dicho lo cual, como digo, espero que todos los grupos estén a favor de este punto y podamos empezar a vislumbrar el final de un camino oscuro para cualquier santandreuenco, santandreuenca, y empecemos a vislumbrar, como digo, el final de esta sentencia y la apertura del centro comercial y la revitalización del sector 21. Gracias.
0: El coportaveu de Vox, Amador Vázquez, en aquest punt del ple també va votar a favor i també va donar les seves valoracions.
4: Me ratifico lo que había dicho antes. Vamos a cooperar plenamente con el ayuntamiento, vamos a aprobarlo. Pero quería decirle aquí al compañero del Grupo Socialista que está haciendo un ejercicio de cinismo político. Vamos, a mí se me caería la cara de vergüenza cuando el problema, el auténtico problema, los que han creado el problema, los que nos han metido en esto, lo han podido solucionar, pudieron pagar en su día, no han querido llegar a ningún acuerdo y son el problema. Lo que deberían de apartarse de la solución. No van a ser ustedes parte de la solución, porque todo lo que toca lo lía, lo enmerda, lo enreda, y ahora se están haciendo los buenos. Ya yo, por vergüenza torera, después de haberla liado, no hubiera soltado, como ha dicho usted respecto a la señora Isabel, la chapa que nos ha metido, porque ni yo creo que ni él, así sin leerlo, podría reproducir las ideas que ha dicho. Me extrañaría, pero yo, de verdad, tendría un poco de vergüenza torera y me callaría, dando una explicación y dándole aquí una explicación al gobierno que bastante tenemos los ciudadanos con la que nos han liado. Ya está bien de cinismo, por favor. Respeten al pueblo.
0: Per la seva onda, el portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, ha defensat que l'Ajuntament ha de complir la sentència i que la sol·licitud del finançament pot ser una eina important per afrontar aquesta situació.
11: Desde el punto de vista médico, siempre cuando hablamos de una crisis, de un proceso febril, de un proceso de agotamiento, de un proceso que golpea la moral, como está ahora, la desmoralización, la incertidumbre, siempre hay un proceso también de recuperación. El ser humano se recupera. Yo creo que también tenemos que afrontar este drama, este golpe duro a la economía, pero también con una certeza de buscar caminos. Y yo creo que ya el señor alcalde ha estado pues en movimiento con todo el equipo, como decía Isabel, con todos los trabajadores. Y yo creo que es una cantidad, por supuesto, muy importante para las cuentas de nuestro ayuntamiento y, por tanto, también es una cuestión que nos preocupa como representantes de nuestros vecinos y vecinas. Tenemos que afrontar las obligaciones derivadas de una sentencia y entendemos que el ayuntamiento debe cumplirlo así. Por eso nuestro grupo entiende que solicitar la adhesión puede ser una herramienta muy, pero muy importante. Una buena oposición consiste en saber reconocer cuando una solución es necesaria, apoyar el hombro y remar juntos. Nosotros vamos a estar ahí para apoyar cuando sea necesario, para preguntar cuando tengamos dudas y, por supuesto, para exigir cuando tengamos que pedir responsabilidades. Por ello, nuestro grupo votará a favor de la solicitud de financiación y de plan de ajustes. Gràcies.
0: La portaveu del Partit Popular, Sonia Aranda, definia la situació com d'extraordinària.
12: Nos encontramos en una situación que es extraordinaria, sobre todo para las arcas municipales, porque el ayuntamiento tiene que afrontar esta sentencia en firme, desde el 2018 que lo sabemos, para pagar estos 3 millones de euros. Aquí ya se ha dicho, viene derivado de un procedimiento urbanístico, se remonta años atrás. El primer paso que tenemos que hacer es este pago de los 700.000 euros. Y se hace con el remanente de tesorería. Nosotros no somos muy partidarios de tocar el remanente, pero evidentemente son a circunstancias excepcionales, decisiones excepcionales, ¿no? Entonces, creemos que lo principal es que el ayuntamiento cumpla con esa resolución judicial y haga el primer pago que pare, sobre todo, la acumulación de intereses de demora. Por eso se paga los intereses más un plazo del capital para que no siga sumando por no hacer frente lo primero a eso. Pero nosotros no nos hemos olvidado de cómo se ha llegado hasta aquí. Porque esta sentencia, siendo consecuencia de un conflicto urbanístico, lleva más de 20 años y ha atravesado por muchas etapas y por lo menos dos gobiernos. Tanto el gobierno anterior como este actual gobierno, desde el año 2018 sabemos que esto hay que pagarlo. O sea, que pagarlo lo teníamos que pagar porque era una sentencia en firme. Ni uno ni otro, sabiendo que esto lo tenemos que pagar, hemos hecho caja, ni hucha, ni nada, ninguna previsión. Nada, cero. Es algo que se tiene que tener en cuenta, tanto el saliente como el entrante, porque yo estoy seguro que tal cual entró FEMA al gobierno y dijeron, hey, aquí tienes 2,5 millones de multa, que llegará para pagar. Entonces, desde la Unión, porque esto lo vamos a hacer entre todos, lo que tampoco queremos es que recaiga íntegramente en los ciudadanos, por lo menos nuestro partido no. Queremos que se pare, sobre todo el aumento de intereses por demora, y que pongamos punto y final a este centro, dándole una salida, pactando unos pagos que no perjudique directamente o en lo menos posible a nuestros vecinos, que tampoco tienen culpa de nada. Y sobre todo es en este momento en el que el equipo de gobierno necesita que todo el consistorio estemos apoyando esta decisión, que es muy difícil y que desde luego se la ha encontrado este gobierno como se lo podría haber encontrado otro y tiene que tirar para adelante, que le hagamos custat para poder entre todos salir hacia adelante, olvidarnos del atrium y darle otra salida a nivel no solo de ponerlo en marcha, sino que esos propietarios también tengan opciones de aumentar sus negocios y todos a una, pero que no se nos olvide. Esto no viene solo de hace 20 años, ¿eh? Tenemos gobiernos que han estado, gobiernos que están y ninguno de los dos ha hecho una previsión para esto.
0: Portaveu d'En Comú Podem, Isabel Marcos, també va parlar en el ple municipal sobre l'aprovació del pla d'ajust econòmic per al cas Atrium. Recordem, un punt aprovat per totes les formacions polítiques, excepte el Partit dels Socialistes de Catalunya, que es va abstenir finalment en aquest punt del ple. Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem.
13: Creo que es importante reconocer, más allá de la buena gestión política y la rápida gestión política que se ha hecho a raíz de conocer pues esta última pronunciación de la sentencia, reconocer también el trabajo del equipo técnico de la casa, que ha estado trabajando, buscando como una y otra vez, buscando posibilidades de algún tipo de financiación por la que pudiéramos encontrar un camino como el que hemos encontrado. Y ojalá que el Ministerio responda, ojalá tengamos esta fuente de financiación, que será posiblemente a largo plazo, y que podamos de alguna forma conseguir este dinero, pagarlo, cerrar este tema, y que tenga el menor coste para los vecinos y vecinas de San Lando de la Barca. Y en ese sentido, pues yo solo quería hacer esa felicitación también a los técnicos y las técnicas de la casa, que muchas veces son los que están detrás de todo esto y a veces nos olvidamos de ellas.
0: L'abstenció del Partit Socialista ha estat el principal punt de discrepància política de la sessió. El regidor socialista, Froilán Salgado, ha defensat que el seu grup està d'acord amb la sol·licitud de finançament al Ministeri d'Hisenda, però ha expressat el desacord amb el contingut del pla d'ajust que acompanya la petició. Segons ha exposat, el document ministerial permet plantejar diferents mesures d'increment d'ingressos, reducció de despeses i milloren de l'eficiència municipal. Salgado ha assegurat que des de les 65 mesures possibles que recull el model, el pla presentat pel govern contempla un increment de l'IBI del 6,2% el primer any, el 2027. Com dèiem, l'extensió del Partit dels Socialistes ha estat el principal punt de discrepància política de la sessió en el ple municipal. La resposta de Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu.
14: O sigui, jo entenc que tenies la resposta preparada, Froi, i t'aprecio molt, però, hòstia, sí, en el pla, en el detall del pla, ja no ens agrada que això es pagui de l'IBI, però tu creus que a nosaltres ens agrada menjar-nos el marron aquest dels 3 milions d'euros? Després de 20 anys de males decisions contínuament una darrere l'altra i que ara hem d'assumir nosaltres aquesta situació que ens posa a l'Ajuntament, les finances, al borde del col·lapso, que igual la gent ha de pagar una quantitat que encara no sé, no sabem com ho farem, que estem cercant oportunitats per trobar línies de finançament, etc. Ostres, ha estat dur escoltar la teva intervenció, la veritat, Froilán. Ara és el moment de demostrar que arrimamos el hombro. Ara és el moment de demostrar. Ara és el moment de demostrar en aquest punt la urgència i a mojar-se, exactament. Si deixem-nos d'històries i de fer volar coloms, i aquí ara és el moment de demostrar-ho. O sigui, com he dit a la meva primera intervenció, jo no tinc ganes de mirar el passat, ni de recordar, i no sé què. Ja passarà el que hagi de passar, però ara és el moment d'estar tots a una, que es demostri. Ho demostrem a la ciutadania, sí o no? Ho comencem a mirar que sí, ai, he visto que en el detall, ai, no me gusta l'IBI, joder. Si tu creus, perdó, tu creus que a nosaltres en aquesta situació ens agrada ser-hi? Jo crec que no. Jo crec que tothom ho veu, no? Jo entenc. Ara és el moment. Demostrem a la ciutadania que fora de les nostres diferències, fora del passat, són capaços d'entomar aquesta situació i de tirar-la cap endavant. Compten amb nosaltres i és la nostra obligació resoldre els problemes. Voler ser part de la solució, som part de la solució o no? O som part del problema? Perquè tenim vinculacions amb el passat, perquè ens és greu, hòstia, siguem valents. Siguem valents i demostrem que estem aquí per alguna cosa, que ens han votat i han confiat en nosaltres per alguna cosa. És hora de demostrar-ho. És avui. Gràcies.
0: El regidor socialista Froilán Salgado responia a la resposta de Miquel Àngel Abril de FEM Sant Andreu.
9: Primer de tot, nosaltres, la meva intervenció que he llegit en nom del grup municipal socialista és de sumar, és de reconeixement del moment complicat i és de posar-nos al costat. Però disculpeu, no entenem perquè hi ha 64 punts que no s'utilitzen. No ho entenem, que hagués costat. No, jo crec que no és tan difícil entendre això, perquè, i ja he dit, ens genera dubtes i que entenem que aquest pla serà d'obligado cumplimiento si ens ho dona al Ministeri. Doncs faci consulta perquè jo ho he fet. No sé, o sigui,

0: Hi ha a tots els assistents eines, estratègies que les famílies o participants doncs, podran utilitzar en el seu dia a dia i, de fet, posarà molts exemples de la, de la vida quotidiana, no? Doncs, on els participants, les persones participants s'hi podran sentir reflectides i procurarà, no? Doncs, generar aquesta reflexió perquè doncs, després, al sortir de la conferència, puguin fer-hi una volta i potser ser més conscients, no? de poder aplicar alguna d'aquestes estratègies en la seva relació amb els seus fills i filles.
1: Per tant, les persones que vagin a la conferència obriran molt els ulls, després, i començaran a reflexionar, i millor que vagin amb una llibreta, no? Que s'ho vagin directament amb el mòbil, no? Que es vagin apuntant aquests tips que
0: Exacte.
1: Donarà Míriam Tirado, que ja la coneixem com a divulgadora i també que s'explicarà molt bé i també podrà resoldre també molts dubtes. Important també que hi ha persones que tinguin infants de 3 a 12 anys, perquè hi ha un
0: Exacte.
1: Lloc on podran estar, i per tant familiars, pares, mares o les persones que hi vagin podran seguir la conferència amb tranquil·litat.
0: Sí, o sigui, tal com ha dit l'Anna, no? Volem que sigui una conferència el més participativa possible, en estar oberta a tota la comunitat educativa. No volem que ningú es quedi sense venir a la conferència perquè ha de fer cura dels seus fills o filles. Aleshores disposarem d'un espai al mateix teatre. La conferència s'ofereix a la sala gran i en la sala petita del teatre, i disposarem d'un espai de joc amb personal dinamitzador, monitors i monitores de lleure, que podran acompanyar els infants per aquelles famílies que tinguin la necessitat de venir amb els seus fills o filles a la conferència.
1: Important també, al final de la conferència, Míriam Tirado signarà llibres.
0: Correcte, sí. L'autora doncs, dedicarà uns minuts al final de la conferència a apropar-se a totes aquelles persones que tinguin interès en conèixer-la, saludar-la i poder signar algun dels seus llibres, dir als ciutadans que poden portar si tenen llibres de la Míriam de casa seva, perquè la Míriam els hi signi, i si no, hi haurà una llibreria del poble que s'ha mostrat interessada en muntar una paradeta amb llibres de la Míriam per poder-los adquirir en aquell moment si ho desitgen.
1: 30 de setembre, 5:30 de la tarda, Teatre Núria Espert. Cal inscripció prèvia?
2: Cal inscripció prèvia. En el cartell de l'activitat hi ha un codi QR i també facilitarem l'enllaç perquè sigui més fàcil. Aconsello a tothom que no s'adormi, que ja tenim moltes inscripcions que ens estan arribant, i per tant doncs us animem a que vingueu, que participeu, i que serà una conferència també molt pràctica i molt dinàmica, per tant passarem una molt bona estona.
1: Doncs Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos, que esperem que vagi molt bé, que omplim el Teatre Núria Espert. També gràcies a Elisabet Manzano, tècnica d'Educació i dinamitzadora del Pla Educatiu d'Entorn. Gràcies per acompanyar-nos i, com dèiem, esperem que omplim el teatre perquè el tema interessa.
0: Gràcies a
2: vosaltres. Jordi, molt bé.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I a continuació, en el Via Directe, l'espai de l'Això va en sèrie amb els companys de la xarxa ràdio, les sèries de televisió protagonistes.
4: Continguts en xarxa.

0: Comencem una nova entrega de la Show en Sèrie, l'espai de sèries d'UA Ullira Ràdio. Sergi Guibanusson, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Què tenim a actualitat?
1: Pues per la meva part, poca cosa.
0: Per la meva també, per no dir zero.
1: Puc comentar... és que no sé si ho vaig comentar amb una altra Show en Sèrie. Si ho vaig comentar amb una altra Show en Sèrie, pues això és un recordatori.
0: A la ràdio s'ha de recordar les coses.
1: Correcte. No saben què fotre amb Sky Showtime. Perquè, per si no ho sabies, això és una plataforma...
0: Sí, fins aquí.
1: Vale, que va sortir fa un parell o tres d'anys. I bueno, pues estan plantejant la seva viabilitat, perquè pel que sigui, doncs sembla que quan hi ha tantíssima oferta de plataformes, quan neix una i arriba l'última, normalment la gent pues, no la trie. I si a sobre ja no tens un catàleg d'estrenes normalment regular, no? En el que cada setmana estrenes diverses coses interessants, pues home, això és una altra pedra al camí. No?
0: Sí, sí.
1: Llavors, doncs això, no sé exactament qui l'opera a Espanya, a Europa, suposo que és Paramount, Skydance i tot aquest conglomerat gegant, doncs això, s'estaria plantejant la seva viabilitat i a veure què fem amb això, no?
0: Hòstia, no ho sé.
2: Just agafant Sky Showtime, no sé si...
1: N'hi ha alguna a l'estrena, sí.
2: S'ha estrenat Mobland, que
1: sí,
2: és Tierra de Mafios, em sembla que està traduïda al...
1: Sí, senyor.
2: Al castellà, que jo la miro.
0: Ah, sí.
2: A Movistar Plus ja es veu com dos o tres dies més tard, representa sí. El capítol, és un capítol setmanal, és la que protagonitzen l'Ellen Mirren, el Pierce Brosnan i el Tom Hardy, que
1: correcte.
2: Es va parlar de que no es podien veure entre ells, a la premiere i a la presentació de la segona temporada es va veure cordialitat entre els tres.
1: De fet, els Emmys van dir que s'hi van queixar...
2: Potser va ser els Emmys, no ho sé.
1: Els Emmys, de fet, van donar unes declaracions on s'hi van queixar de, bueno, a veure quan deixen de sortir aquesta mena de notícies de mal rotllo entre gent
2: en general.
1: Correcte, perquè realment aquí no ha passat absolutament res entre nosaltres. Som tan amics el primer dia.
2: La segona temporada ja està en marxa, jo ja he vist el primer capítol. I ja ho vaig dir la setmana passada, com a persona que mira tot el que guanya premis,
1: sí.
2: Ja he vist Avui Deus Vell.
1: I què?
2: Primer, molt bé que gran part dels capítols duren 35 minuts.
0: Està bé, a favor.
2: Això, pels que no tenim temps, és fantàstic.
1: Sí.
2: N'hi ha algun que en dure 40 i, però la gran majoria dels 10 capítols que té la sèrie duren 35 minutets, la vaig acabar ahir, i, aviam, jo recordo que la setmana passada vaig dir no entenc gaire, sense haver-la vist, el per què està dins de l'apartat de comèdia, que és un concepte que als Emmys no els acabem d'entendre.
1: Sí.
2: Corroboro que és una sèrie de fantasia,
1: no és comèdia,
2: però que té tocs més de comèdia d'aquestes coses que, bueno, com d'absurditat més que de comèdia, però en cap cas jo la definiré com una sèrie d'humor, però sí que em sembla una bona sèrie. Me l'he mirat en 4 o 5 dies.
1: O sigui que prou bé.
2: I m'ha agradat. Ja s'ha confirmat la segona temporada. El final de la primera és obert absolut. I està molt ben interpretada. I està molt bé. Representa que és un poble on és una illa. Entre cometes real, perquè parlen dels Estats Units, de Boston, i és una illa de New England, i apareix una boira que el que fa en aquella illa, que és ja la llegenda de que està maleïda, doncs despertar certes llegendes fantàstiques de la illa. Hi ha un capítol on se'n va un parell de segles endarrere per conèixer els orígens de tot plegat, i a partir d'aquí comença el desenllaç de la sèrie. Sí, a la gent li agrada aquest univers una mica Stephen King, que ja crec que va ser un nom que vaig dir la setmana passada, doncs és una bona sèrie. M'ha entretingut.
1: Bueno, està bé, molt bé, molt bé.
0: Sí, la veritat està bé.
1: S'entén que guanyi alguna cosa, llavors?
2: No he vist les altres, però entenc que, per exemple, l'actor protagonista guanyi com a millor actor en comèdia,
1: bé.
2: Perquè ho fa molt bé, la veritat.
0: Doncs molt bé, avui toca repassar estrenes i comencem per NC Cine.
3: They're a special group.
4: NCIS!
3: They can be anywhere in the world.
4: Whatever this operation is, it's on. What was once the far side of the world is now the most contested patch of water on the planet. Our two nations,
5: NCIS,
6: AFP, Australian Federal Police,
4: you stand shoulder to shoulder.
6: This is our turf.
4: We can have a problem here. To ensure this vast swathe of ocean remains peaceful for generations to come.
0: A veure, entenc que això és
2: Univers Enfis.
1: És un altre dels spin-offs o sèries de l'univers.
0: 8 episodis, eh, només?
2: Al dir-se Enfis Sydney, vull pensar que està ambientat a Austràlia, per exemple.
1: Doncs ho has encertat, eh?
2: Podria ser.
1: Una cosa...
0: Sí. Tensions internacionals, eh? Molt bé. Entre la regió Indo-Pacífic.
1: Jo aquí m'agradaria llegir... NCIS Sydney és una de les 8 sèries de la popular franquícia global NCIS.
2: Molt bé.
1: 8 sèries?
2: Déu-n'hi-do.
1: Sí. Jo no ho recordava,
2: bueno,
1: això.
2: Bueno, a Miami, Las Vegas, que potser són les més...
1: No, però aquestes són CSIs, no?
0: Clar, jo
2: això
0: que...
2: és CSI.
1: Clar, això és NCIS. És diferent,
0: això
1: és,
0: no
2: jo us busco la informació...
0: Jo mirava CSI.
1: Clar,
2: clar, jo ho he confós per CSI. Sí. Clar, clar, clar, clar.
0: Sí, sí.
2: Aquí, com que tenim un internet que tenim un parell de micos pedalant, doncs no funciona. Ah, vale.
1: Entre que aviam, que el wifi tal...
2: Aviam, podeu seguir parlant, perquè
1: no, sí, no, no,
2: per carregar la Wikipedia tu necessitem 3 hores i mitja.
1: Pues re, escolta... Warner TV, eh?
0: Sí.
1: Això què és? No, això deu de ser una d'aquestes que entra a través de Prime Video,
2: Warner
1: no?
2: Warner TV us vaig fer jo una secció fa uns mesos sobre lo que era, me
1: sembla. Ah, llavors sí, deu de ser una d'aquestes com AMC Plus i totes aquestes que són com una subscripció extra amb un servei de subscripció.
2: En CIS Los Angeles, New Orleans,
1: sí.
2: Hawaii, vale. Origins, New York, Sydney. Molt no me'n surten quantes, se'n diu que en surten.
1: Et digui que eren 8, eh? Aquí ens falta
2: 1,
1: alguna.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Ui.
1: Pues re,
2: i Jack, que és de l'univers també Justícia Militar.
1: Vale, ah. Clar.
2: Però no té el nom encís al principi.
1: Bueno, pues escolta, 8 sèries, eh? Derivades que té aquesta, sí, franquícia, Déu-n'hi-do.
0: Déu-n'hi-do. Vinga, doncs continuem a Disney Plus, al que arriba és City of Blood.
5: Ábrame la parte de atrás. No puedo.
7: Hoy se esperan otra vez 41 grados en Berlín.
8: Sé que suena drástico, pero hay que parar el hundimiento de Berlín.
9: Hay una guerra en las calles.
10: ¡Phoebe! ¿Trapicheas con sangre?
11: ¿Ha estado de gira?
10: Sí, pero está bien, es mi hermana. Vete, es peligroso.
12: Todos han desaparecido en 6 meses.
10: ¿Crees que tienen algo que ver con el banco de sangre?
13: Vamos a cazar.
14: Mientras no esté claro quién más sabe de nosotros, la cúpula ya no es segura. La oscuridad siempre nos protegió. La naturaleza nos creó para la noche por alguna razón.
0: Berlín, una ciutat, ha estat al límit. La criminalitat conforma la vida quotidiana en un món destrossat pel canvi climàtic. Mentre uns pocs privilegiats viuen en una cúpula totalment climatitzada, la resta de la ciutat s'enfonsa
1: sí,
0: en la corrupció i la violència. Les germanes Bea i Phoebe se separen de nenes per un gir del destí. La Bea, malalta crònica, creix protegida per la seva mare adoptiva, mentre que la Phoebe lluitava per sobreviure als carrers. Quan els seus mons col·lidien visionen de nou a l'avançada de les eleccions decisives, d'unes eleccions decisives, descobreixen una veritat aterradora. Els vampirs controlen el crim organitzat i estan decidits a fer-se amb el poder polític. La sang s'ha convertit en la verdadera moneda de la ciutat. Atrapades entre forces rivals, les dues han d'enfrontar-se a una pregunta clau. Qui presenta la major amenaça? Els humans o els vampirs?
1: Mira, quan has començat a llegir...
2: Mira que anava bé fins a lo dels vampirs.
1: Això t'anava a dir, quan has començat a llegir aquesta sinopsi, no m'esperava per a res
0: el
1: gir cap a la fantasia i l'horror amb els vampirs, eh?
0: No, però també et dic que m'agrada bastant com estan posats, saps? És a dir, la
1: ja. Són...
0: contraposició vampirs polítics sí. No està mal, eh? No, la veritat, fa bona pinta. A Sci-Fi... crec que es diu, no?
1: Sci-Fi.
0: Avui estàs molt anglès, eh?
1: Bueno.
0: El corazón sí. Del crimen.
15: ¿Qué haces aquí?
16: Solo quiero trabajar con los mejores.
15: No podemos trabajar juntos, lo sabes.
16: Porque hacíamos muy buen equipo.
17: Antes compartían una vida. Ahora comparten casos.
18: Nos las apañaremos bien.
15: No durarás mucho aquí.
17: El corazón del crimen. Estreno en exclusiva el miércoles 16 de septiembre en Calle 13.
0: Ah, molt bé. O sigui, Sci-Fi és Calle 13?
1: No. Bueno, ah. Ara no te sabria dir, però sé que Sci-Fi és un canal que hi és a Movistar Plus.
0: Ah, val.
1: Potser hi ha hagut aquí alguna mena d'això, perquè això entra també a Movistar Plus, no? Calle 13, si no m'equivoco, ara.
0: Hòstia, no ho sé.
2: Pot ser, no ho sé.
0: No ho sé. Doncs és una ficció criminal francesa que combina investigació, tensió emocional i dilemes personals.
1: Vale, molt bé.
0: La sèrie segueix a un equip d'investigadors que s'enfronta a casos complexos en els quals la veritat mai és evident i cada pista pot resoldre noves capes del crim. Explora tant el treball policial com l'impacte humà de cada investigació. És una mica com lo de policies en el corazón de la calle, versió francesa. Mm-hmm. Tu la vas veure, Ivan, aquesta?
1: No.
0: Hòstia, pues és una espanyolada de les guapes.
1: Pues mira, Calle 13 confirmo que entra a Movistar Plus i Sci-Fi també.
0: Ah, vale.
1: Vull dir, a més, estan amb, a una com dir-ho, ranura de diferència, no? Amb Cosmo pel mig. Vull dir, pot ser per això se'ns ha traspapelat, o què?
0: Vale, pot ser, ni idea. Doncs a Netflix, el que arriba és La Muñeca.
11: Antopsia el dinar?
13: Sóc amb Capità Utac. Cieszę się z tego, bo mam czas, żeby spędzić go z panią.
0: Està inspirada en la clàssica novel·la polaca del 1890. En aquesta història d'època romàntica, Stanislaw s'enamora de l'aristòcrata Isabella i et dedica la seva vida sencera a conquistar-la. Hòstia, vaja.
2: Quina poca feina que tens. Sí.
0: A més, és que, oh, quina mandra.
1: Apple TV... Seria també polonesa, si no m'equivoco.
0: Sí,
1: com a mínim el trailer...
0: Sí, he dit ara... polaca, polonesa, volia dir.
1: Exacte.
2: Bueno, has dit
0: polaca som nosaltres, eh?
2: Has dit polaca perquè ho tens en castellà, que encara és una cosa que no hi entes mai. Mira, perquè Sergi, no passes un moment per fer una canviada.
1: A més, perdó,
2: cara,
1: la
2: i
1: pàgina...
2: I has dit novel·la polaca, clar.
1: La pàgina de la que ho treguis ja la pots traduir directament amb el Google Chrome, de manera que quan ho extreguis ja estàs fer en català.
0: Ah, vale, doncs ja ho provaré.
1: Això t'ensenyaré.
0: Ja ho provaré per la següent. A Apple TV, Slow Horses.
18: What are you doing?
19: What are you doing in my garden? And you say, no, this is my garden, and we improvise from there.
18: What do you want?
19: Do you know anything about why my slow horses keep turning up dead?
18: Just a coincidence.
19: Coincidence, yeah, but it's pretty hard to lock yourself in a shipping container. You didn't piss anyone off other than me recently.
18: Oh, shut up. You can leave the way you came.
19: It's all right to come through the house?
18: No.
19: Well, I came in through the house.
0: Tu aquesta l'havies vist?
2: No, però crec pot ser que hagi verbalitzat algun cop la meva intencionalitat de veure-la. A més, des de fa un temps, com que tinc accés a Movistar...
0: Ah, sí?
2: A Movistar, o en aquest que tenim contractat... bueno, tenim... Tenen contractat...
1: Algú t'he contractat i...
2: Els pares de la Maria, no cal que diguen mentires.
1: No passa res, jo també
2: tinc Apple TV i, ostres, és que confirmo que és la millor plataforma de totes.
0: Sí.
2: A nivell
0: sí,
2: de qualitat sí. Em sembla que està molt per damunt de la resta.
1: Sobretot a nivell en cert error. O sigui, és molt difícil, que n'hi ha, eh? Que alguna sèrie d'Apple TV no estigui bé.
0: Vale.
1: Entens? O sigui, des de l'inici ja veus una qualitat de producció i de guió...
0: Sí.
1: Remarcable.
0: Sí, molt bé, molt bé. Doncs en aquest
1: per cert,
0: cas, digues.
1: Slow Horses es va estrenar l'1 d'abril de 2022.
2: Va anar any per menys.
1: Portem 6 temporades, eh?
0: Sí, hòstia, Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Doncs és una sèrie d'espionatge plena d'humor negre que segueix a un disfuncional equip d'agents d'intel·ligència britànics que treballen en un vertedero del MI5.
1: Abocador.
0: Conegut com a Slow House o la Ciénaga. Oldman interpreta Jackson Lamb, un brillant i irascible cap dels espies que han acabat a Slow House degut a greus errors en la seva carrera. Com dèiem, sisena temporada. Com estem avui, eh? A Disney Plus, el que arriba és Mínima Seguretat.
20: My name is Corinne Maillard, detention director at Shenhua's Correctional Facility, and I oversee the inmates' daily lives. To me, prison is all about rehabilitation.
21: Rise and shine!
20: We're responsible for the inmates, and it's our job to help them return to society. Is that cannabis?
22: He's a bad seed. Nothing good will come of
23: it. What are you going to do? Come on.
24: Rehabilitation.
20: Hey, that's what your job is.
25: Michelle, I call Michelle. Was born for this.
20: But this job is all about listening.
0: És una presó de Chenoise.
1: De Chenoise, sí.
0: Un lloc que suposadament garanteix l'ordre i la disciplina. Només que aquí, qui dirigeixen, són els primers en saltar-se les regles.
1: Vaja.
0: Bueno, aquí, diu, saps? Només aquí. Entre una alcaldessa que tracta els reclusos com una mare, un lloc, un, és que, mare de Déu, un, que és un lugarteniente?
1: Un
0: terratinent, no?
1: Un, sí, una, no. Una cosa així, no? Seria una figura d'autoritat dins de la presó.
0: Vale. Obsessionat amb l'autoritat, un guarda que s'entrega per complet i una nova recluta decidida a demostrar la seva vàlua a la gestió de la vida diària es basa en la improvisació, decisions precipitades i idees descabellades. Un caos permanent que contra tot pronòstic funciona. Però per quant temps?
1: La definició que us he donat aquí fora de micros, que em sembla bastant encertada, sobretot per l'estil de la sèrie, l'estil de la comèdia que té, és Abbott Elementary, Col·legio Abbott, amb una presó.
0: Ah.
1: I és una sèrie francesa. Tampoc sé si jo havia mai dit que tinc ganes de veure una sèrie francesa.
0: Ja, jo crec que és un comentari que no s'ha fet massa. Però bueno. A Prime Video, arriba Nigel.
3: ¿Quién eres?
4: Frances Nigley, 124 de West Ave en Chicago. Ex-sargento mayor de la Unidad de Investigaciones Especiales 110. Estáis usando esa información para averiguar todo lo que podáis sobre mí. Quería ahorraros el trabajo. Soy detective. ¿Quieres aprender a hacer este trabajo? Acércate.
3: Tengo formación en esto.
4: No tanta como yo. ¿Es así?
3: Ya. Yeah.
4: Te lo explico.
3: No me jodas.
4: Quiero la verdad.
3: ¡Nigley! Has estado ocupada. Dispara. Parece que quiere dar guerra. ¿Te cuento un secreto?
4: ¿No sabes leer?
0: A veure, és una investigadora privada de Chicago i antiga protegida de Jack Reacher en la Unitat d'Investigacions Especials 110 de l'Exèrcit. Quan s'entera, quan se n'adona de que una amiga seva del seu passat ha mort en un sospitós accident, s'obsessiona en fer justícia. Aprofitant tot el que ha après de Jack Reacher i de la seva etapa com a membre de la Unitat 110 d'Investigacions Especials, com has dit que es deia?
1: Nigley.
0: Nigley. S'endinsa en un perillós camí per trobar un mal, per, o sigui, per destapar un malvat complot. Bueno.
1: Pues,
0: adéu,
1: Sergi. Què dius? No te fa molta il·lusió aquesta sèrie?
0: Sí, no, o sigui, crec que sí que pot estar bé, però també és veritat que potser és una trama que ja s'ha explotat una miqueta. A veure, Netflix, parlant aquesta... de trames que no s'han explotat mai.
1: Correcte, aquesta m'agrada molt, t'he de dir... El recurs de la seva existència, per així dir-ho. O sigui, Stranger Things és una sèrie que, evidentment, va passar molts anys entre la producció de la primera temporada i l'última, el qual feia molt notori que els actors haguessin envellit notablement des del primer capítol, perquè eren nens i ja eren adults amb els seus 20 anyets. M'agrada molt l'estil d'animació que es fa servir i sobretot el recurs, que és l'estil d'animació que es fa servir per tornar, no?, per fer una interquela de dues temporades. Dit això...
0: Estem parlant de Stranger Things, Relatos del 85.
5: Come on! Come on! What was that?
6: We are the first line of defense against paranormal threats to our town. It's our duty as the Hawkins Investigators Club to investigate.
21: I've never seen flowers bloom in winter like this. What is that?
24: You all need to get out of here before it comes back.
26: Before what comes back?
24: Whatever's haunting these woods.
26: Haunting?
0: En aquest cas es tracta del primer derivat en forma de sèrie de Stranger Things que converteix els personatges més populars de la sèrie en versions animades. Torna enrere per tornar a l'hivern del 1984 i 85 que transcorre entre les temporades 2 i 3. Estaran de tornada a Wance Hopper, Mike, Dustin, Lucas i Will, encara que les veus d'altres actors.
1: Això, veus, no em fa tanta il·lusió. O sigui, de fet, que reemplacin els actors amb uns altres actors, perquè pensava que una de les raons per la qual aquesta era una sèrie animada és perquè tothom pogués reprendre els seus rols. Però, bueno, en fi.
0: Vale, no ho sé.
1: A més,
0: bueno, clar.
1: És més fàcil quan és un actor de veu tractar-la digitalment perquè torni a tenir com un punt més agut, no? O, bueno, en fi.
0: Sí.
1: Vull dir, si vam poder tornar a Darth Vader a la vida, en aquest sentit, pues
0: sí.
1: Això.
0: Sí. A veure, aquí no em queda clar.
1: Sí.
0: Què és la plataforma i què és la sèrie?
1: És que és molt complicat. No, South Park és la sèrie.
0: I s'estrena a Comedy Central.
1: S'estrena a Comedy Central, sí. Correcte. Però això ens entra a HBO per Espanya. Sí.

0: No m'equivoco ara. Perquè saps el que passa? Que South Park forma part també de... O sigui, Comedy Central forma part d'aquest conglomerat Skydance, Paramount, saps allò que estan a haver-hi compres i vendes i s'estan intentant fusionar i no sé què i no sé quants. Pues, pues bàsicament South Park són una de les parts que queda allí una mica en terra de ningú, que s'ho van repartint entre unes plataformes i unes altres. I juraria que actualment South Park sencera està a HBO, aquí a Espanya. No ho sé. No ho sé, segur.
1: Vale.
0: Vale, estem parlant de South Park, que, per cert, aquesta temporada s'ha retitulat com a South America. Per què? Perquè no sé si saps que el president dels Estats Units, Donald Trump, una de les coses que ha fet és, bueno, doncs els llocs que tenen noms que amb ell no li acaben de convèncer, com podria ser, per exemple, el Golfo de México.
1: Claro.
0: Le ha dit el Golfo...
2: ¿Vais a intentar conquistarla?
3: ¿Estáis celosa en este momento?
2: Vaya...
4: Mi prima estaba preocupada.
5: ¡Mi señora!
2: Debéis aceptar vuestro destino.
3: ¿Qué vais a hacer si lo consigo?
2: Supongo que os recompensaré.
1: Jo Seon, una proposta secreta de Stape, passions prohibides, entre una noble brillant, un famós seductor, i una jove, aliena al perill del joc que els uneix.
0: No ens expliques ni l'època, no ens expliques
1: no,
0: ni...
1: No. A més, és típica sèrie Netflix, també.
0: Sí.
1: Vinga, ara ja repassem sense trailer. A Movistar Plus arriba a Holanda el sangre de mi sangre, després d'un inesperat viatge al passat que va deixar Henry Bisham, com es digui, i a la Júlia, que és fàcil, Júlia, perduts i separats en les extenses tierres altes de l'Escòcia del segle XVIII. La primera temporada va acabar amb el retrobament dels dos davant dels menhirs. Amb l'esperança de tornar a la seva pròpia època i amb la seva filla petita, la Claire. La segona temporada recupera la història en aquest moment. Està molt bé. Separats del seu amor. És que ja em deies tu, separats del seu amor.
0: Està bé que no fem un salt temporal on tot això ja està resolt.
1: Exacte,
0: no?
1: Saps? I a la seva esperança, Henry ha de lidiar amb la salut mental mentre lluita per trobar el camí de tornada a Júlia.
0: Bé, feim broma, però sabem que Outlander és una de les que
1: es
0: paga molt bé.
1: És bona, sí. Altres Player arriba a la deriva, que si no m'equivoco...
0: Sí.
1: Té Paula Echevarría com a protagonista.
0: M'estic
1: confonent de sèrie.
0: No ho sé, ho estava mirant, perquè jo crec que també tenia
1: no
0: Martínio Rivas, però no era aquesta.
1: Però me sona el cartell. 1970, ens ubiquem. Bastuel és un humil poble pesquer on va naufragar un vaixell que portava l'Héctor Parrado i en el que hi treballaven diversos homes del lloc. No es va trobar cap membre de la tripulació i quasi tota la família de la localitat es van veure afectats per la tragèdia. Mares que van perdre els seus fills, nens que van perdre els seus pares i sobretot dones que d'un dia per l'altre es van trobar sense marit i sense poder ser reconegudes com a viudes.
0: Evidentment,
1: tenim Paula Echevarría,
0: Paula Echevarría, Daniel Grau i Michael Noer com a protagonistes.
1: És que em sona aquest cartell a Instagram. Sky Showtime, Tierra de Mafiosos, Moblan...
0: Exacte, ens parlava el Sergi Bar.
1: A Max, HBO Max, Youth, Filmin, Such Brave Girls, Ley y Orden, Crimen Organizado, Calle 13, a Netflix, Academia Minerva, Habeas Corpus, també, Apple TV Brothers, a Netflix, Mis Muertos Tristes.
0: Aquesta, interessant,
1: Sí?
0: M'ha semblat molt interessant, sobretot el format, fa servir format quadrat de pantalla. En lloc de fer servir panoràmic, no sé si s'ambienta en una altra època o pretén ser tremendament agobiant, però fa servir com un doncs això,
1: més
0: un format
1: ajustats.
0: No panoràmic i una degradació de color estranya, curiosa.
1: Perfecte. A Netflix, Un Mundo Diferente, HBO Max Paolo, Sky Showtime Possession, HBO Max 4 Block Zero, El Problema Final també arriba a Netflix i American Horror Story a Disney Plus.
0: La temporada número 13, Ojo, ojo al tanto. Que es veu que junte una mica lo millor, els millors personatges de les temporades clàssiques d'American Horror Story.
1: A Filmin, Inspectora Ellis, a Disney Plus Adults, a Medusa Netflix i s'acabó. Això és tot el que s'estrené aquest
0: dia. A veure si us ho veieu tot.
1: A veure si
0: teniu nassos.
1: Doncs ho deixem aquí. Gràcies, Ivan, que vagi bé.
0: Adeu.
1: Fins aquí l'Això van Sèries, l'espai de sèries d'Oulida Ràdio.

0: Claro, yo ahora mismo acabo de terminar la carrera, estoy iniciando lo que es mi faceta profesional ya puramente y claro, suena grande, suena interesante y me hace muchísima ilusión y a la vez es como, wow, ha llegado este momento que realmente no sabía si iba a llegar porque, claro, ha sido un sueño que siempre he tenido desde bien pequeña pero que se ve tan inalcanzable muchas veces que dices, ¿será en algún momento? Bueno, pues sí.
1: Buscando tu sueño, dejaste Madrid para venir a estudiar a la SMUC, una de las grandes escuelas, ¿no? que tenemos en Barcelona, y también viniste para estudiar, para aprender de una de las grandes sopranos, como es Nedina Lloris.
0: Así es. La verdad que, bueno, aprendí un montón de esta profesora. Es una gran soprano reputada por su papel, además de Doña Francisqueta, mítico. Y la verdad que es una soprano ligera, como lo soy yo. Entonces estuve los dos primeros años bajo su tutela y yo sentí una evolución total. Fue la principal razón por la que yo dije, la SMUC es mi sitio. Pero luego, además, he conocido a profesores que también me han inspirado tanto allí, entonces siento que me he nutrido de muchísima gente y que ha supuesto una evolución total en mi trayectoria.
1: ¿Qué recuerdas el día que te comunicaron que habías sido finalmente admitida en el SMUC?
0: Pues madre mía, recuerdo mucha emoción y también mucho miedo, porque claro, ja significava...
1: Continuïtat a les inversions de millora de la Solana i Mercè Rodoreda i tirar endavant una moció del PSC per prohibir els habitatges d'ús turístic al municipi. La jornada ha començat, com sempre, amb la lectura de les dones que han mort per violència masclista en el darrer mes. Una jornada que també ha començat amb el manifest del Dia Internacional de les Persones Grans, abans de donar pas a una part resolutòria en què la majoria dels punts han prosperat amb unanimitat. El debat polític s'ha intensificat especialment durant l'aprovació del Pla d'Ajust Econòmic vinculat al cas Atrium, que ha evidenciat les diferències entre el govern municipal, partits polítics de l'oposició i el PSC sobre les mesures fiscals que es podrien aplicar durant els pròxims anys. Un dels principals acords ha estat la sessió on s'ha aprovat les primeres mesures econòmiques per afrontar la condemna judicial derivada del conflicte urbanístic del sector 21 on es troba el centre comercial Atrium. L'Ajuntament haurà de pagar, com dèiem, 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000 corresponents a una indemnització de 2,2 milions d'euros més els interessos acumulats des del gener del 2018. El ple ha aprovat per unanimitat una moció pressupostària que permetrà destinar 700.000 euros del romanent de tresoreria a un primer pagament durant aquest exercici. D'aquesta quantitat, 615.457 euros es destinaran a interessos de demora i 84.542 euros al principal de la indemnització. La segona mesura ha estat l'aprovació d'un pla d'ajust econòmic que permetrà sol·licitar 2,42 milions d'euros al Ministeri d'Hisenda a través del Fons de Finançament a Entitats Locals per afrontar la resta de la condemna. La concessió del finançament encara està pendent de l'autorització ministerial i dels compliments dels requisits legals. El pla d'ajust ha prosperat amb els vots favorables de FEM Sant Andreu, En Comú Podem, Som Sant Andreu, el Partit Popular i Vox, mentre que el PSC s'ha abstingut. El principal punt de discrepància ha estat la previsió d'un possible increment de l'IBI, segons afirmacions del Partit Socialista del 6,2 al 2027, un increment que va ser desmentit per part del govern municipal, assegurant que l'aprovació del pla no comporta automàticament una pujada de l'impost i que les ordenances fiscals i els pressupostos del 2027 encara s'hauran de debatre. La sessió també ha servit per aprovar per unanimitat la creació d'una comissió informativa especial que farà el seguiment de l'execució del pagament de la sentència judicial. La proposta impulsada per Som Sant Andreu permetrà establir un espai de treball amb la participació de tots els grups municipals per abordar les conseqüències econòmiques del cas durant els propers anys. El conflicte urbanístic del sector 21 es remunta a principis dels anys 2000, quan es va desenvolupar l'entorn del centre comercial Atrium. Més de dues dècades després, la resolució judicial obliga l'Ajuntament a afrontar una despesa que representa aproximadament el 10% del pressupost municipal i que condiciona la planificació econòmica dels pròxims exercicis. Un altre dels acords destacats en el ple municipal ha estat l'aprovació del Pla de Dinamització Turística de Sant Andreu de la Barca, que ha rebut el suport de FEM Sant Andreu, PSC, Som Sant Andreu, Partit Popular i En Comú Podem. Vox ha estat l'únic partit que s'ha abstingut. L'aprovació del document estableix un nou parc municipal per treballar en la dinamització turística de la ciutat i ha aconseguit un ampli consens entre els grups municipals, tot i que no ha assolit la unanimitat. La sessió també ha servit per donar continuïtat a les inversions previstes en l'àmbit de la Solana i el Mercè Rodoreda. El ple

0: aprovat per unanimitat el reconeixement d'una despesa de 115.000 euros a favor de l'àrea metropolitana de Barcelona, corresponent a l'aportació municipal del conveni de col·laboració per finançar les obres de millora d'aquest entorn. El projecte contempla actuacions en l'àmbit de Mercè Rodoreda i els equipaments del Parc de la Solana, dos espais inclosos en les actuacions de transformació i millora urbana del municipi. També s'ha aprovat per unanimitat l'autorització de compatibilitat sol·licitada per un agent de la policia local per desenvolupar tasques de formació i també de docència a la Federació Catalana d'Handbol fora de la seva jornada laboral municipal. El debat polític també s'ha fet evident durant la part de control, especialment en la moció presentada pel PSC per prohibir els habitatges d'ús turístic a Sant Andreu de la Barca. La proposta socialista ha prosperat amb els vots favorables de Fem Sant Andreu, PSC i Som Sant Andreu. En Comú Podem s'ha abstingut, mentre que Vox i el Partit Popular hi han votat en contra. L'acord expressa el posicionament majoritari del consistori a favor de prohibir aquesta modalitat d'allotjament turístic al municipi. L'aprovació de la moció, però, no equival per si mateixa l'entrada en vigor d'una prohibició normativa que haurà de seguir els procediments administratius que corresponguin. La votació també ha evidenciat les diferències entre els grups municipals sobre la regulació dels habitatges destinats a allotjament turístic. El Partit Popular i Vox han retirat les mocions que presentaven en aquest ple municipal. A l'apartat de fiscalització i el control de l'activitat municipal, el ple ha donat a compte del decret d'alcaldia del 22 de setembre que dona per finalitzat el període d'informació i actuacions prèvies iniciat arran d'una resolució de l'Oficina Antifrau de Catalunya del passat 4 de març. Aquest punt ha tingut caràcter informatiu i no s'ha sotmès a votació. La corporació també ha rebut informació sobre els decrets d'alcaldia aprovats entre el 28 de juliol i el 22 de setembre, així com també les principals activitats del govern municipal. En l'àmbit de gestió econòmica, s'ha donat compte la tramesa al Ministeri d'Hisenda de la documentació corresponent al segon trimestre del 2026, incloent-hi el període mitjà de pagament, l'informe trimestral de tresoreria i l'avaluació de compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Un ple ordinari que ha deixat acords rellevants per al futur econòmic i urbanístic de Sant Andreu de la Barca. La necessitat d'afrontar la condemna judicial del cas Atrium ha centrat bona part del debat i ha posat de manifest la importància que tindrà la resposta del Ministeri d'Hisenda per concretar el calendari de pagament i les mesures econòmiques dels pròxims anys. Hem valorat aquest ple municipal amb els diferents portaveus. Anna Serra, coportaveu de Fem Sant Andreu.
1: Jo crec que avui hem viscut el més lamentable de tots els plens que hem tingut fins ara, perquè avui hem vingut a tractar un tema de suma importància per la nostra ciutat, que és el cas Atrium, la condemna de 3 milions d'euros que l'Ajuntament ha de fer front per una nefasta gestió d'anteriors governs socialistes. I justament avui, que era el moment de remar tots a la una, de trobar la solució, de passar pàgina, hem vist un Partit Socialista desubicat, lamentablement irresponsable, que el que ha fet és abstenir-se a la solució. Això què vol dir? Que ells prefereixen continuar sent part del problema, perquè si estem aquí és per la seva nefasta gestió. Per tant, que avui no hagin, no ens hagin recolzat per poder accedir a l'única solució que tenim per fer front a aquesta despesa i que el pes d'aquests interessos no recaigui sobre, plenament sobre els nostres ciutadans, és d'una irresponsabilitat màxima. Per tant, s'hauran d'excusar molt bé i explicar-ho molt bé a la ciutadania perquè aquesta pugui entendre la seva decisió d'avui, que ha estat totalment irresponsable i, sota el nostre punt de vista, molt errònia. Continuen sent part del problema.
0: Celebracions del ple municipal per part d'Anna Serra, en portaveu, coportaveu de Fem Sant Andreu, i a continuació la valoració del portaveu del PSC, Juan Pablo Beas.
2: Ha sigut un ple complex. Nosaltres hem explicat, no?, també a l'audiència pública, doncs el nostre posicionament, i estem per ajudar i per trobar solucions, i això és indiscutible, eh? Nosaltres hem recolzat el fet d'agafar diners del romanent de tresoreria per fer front a una part del pagament, dels interessos, i després en el punt del pla d'ajust i d'adherir-nos per rebre un crèdit tou de l'ICO d'Espanya, nosaltres el que hem expressat és molt senzill: estem d'acord en adherir-nos, però ens preocupa que aquesta sentència, doncs, afecti a les famílies de Sant Andreu de la Barca, que ja porten uns anys amb una pressió fiscal molt alta, s'ha pujat en els últims 3 anys un 17% l'IBI, i hem de buscar altres solucions. No s'ho han pres bé des del govern, però nosaltres tenim doncs les nostres idees i considerem que hi ha moltes opcions que poden fer que aquesta despesa que s'ha d'afrontar anualment en els propers anys d'aquesta sentència doncs es faci amb altres opcions que no sigui pujar l'IBI. I això és el que hem expressat en el ple d'avui. Nosaltres creiem i tenim idees i ens posem a disposició del govern i en aquesta comissió nova a donar idees i a donar propostes que faran que es pugui atendre aquesta urgència que ha sorgit després d'un procediment per un conflicte entre dos particulars, doncs a través d'altres mesures que no sigui incrementar els impostos.
0: Contundent en les seves valoracions, el coportaveu de Vox, Amador Vázquez.
3: Bueno, pues como se ha visto ha sido un pleno un poquitín calentito y después en cuanto al problema que tenemos todo de la deuda del ayuntamiento, de verdad se han hecho los ofendiditos, los socialistas, como no puede ser de otra manera. Lo único que se le ha dicho, que es un ejercicio de cinismo político al más alto nivel, y que es una vergüenza lo que ha hecho este señor, encima de querer dar una opinión de cómo solucionar lo que ellos han creado. Yo creo que por vergüenza ellos se tendrían que ya no presentarse en la comisión de investigación, porque como sabemos su manera de actuación torticera, que era muy curioso que a un edil aquí del ayuntamiento le acusaran de presionar cuando ellos son maestros de la presión, incluso supuestamente contratan gente para amedrentar la justicia, que es la que tendrían que defender, que es el principio de la democracia. Y entonces pues es muy patético. Nosotros le pediríamos que simplemente por responsabilidad y para que llegue un esclarecimiento, y además creemos que la participación del PSC en la comisión de investigación lo único que va a ser es para poner palos en la rueda y para fastidiar más al pueblo de San Andreu, que ya bastante tenemos, y vaya la que nos han dejado.
0: El portaveu de Som a Sant Andreu, Felipe del Val, també ha fet la valoració del ple del mes de setembre, un ple que ha destacat el punt dedicat al cas Atrium.
4: Yo creo que el trabajar por San Andreu de la Barca es algo importante, vital, y además es de compromiso con nuestros vecinos. Ha sido un pleno con mucha información, con datos que pueden significar un golpe duro para nuestra economía, pero también desde el ayuntamiento, pues unidos podemos estar trabajando. Yo ese voto de confianza del equipo de gobierno del señor alcalde para crear esa comisión urgente para activar y para sobre el caso 121 Atrium, pues yo creo que es un punto para reflexionar sobre el diálogo, para reflexionar sobre todos los planes que pueden establecerse. Ya hemos visto que desde el ayuntamiento se han movilizado, han estado reuniones con el Ministerio de Hacienda, con la Generalitat, y yo creo que, como dije, en una crisis se demuestra pues el valor de un ayuntamiento de un pueblo como es San Andreu de la Barca.
0: La portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda, també ha fet valoració del mes de setembre del ple municipal i valoració, sobretot, del punt dedicat al cas Atrium.
5: Bueno, básicamente es el punto del pleno más conflictivo, más complicado, más difícil de explicar tanto a la ciudadanía como para nosotros mismos, en el que había que tomar una decisión de afrontar, primero respetando la sentencia, afrontar ese primer pago, una parte del remanente y otra mediante un crédito que pediremos al Ministerio de Hacienda, que ojalá y que se nos conceda, porque realmente no será muy difícil de que no afecte de forma directa y muy heavy a todos los ciudadanos que vivimos en San Andreu de la Barca. Por lo tanto, vamos a intentar tener la confianza de que se va a conseguir. Mañana se presentará la solicitud y esperemos que lo podamos conseguir, este crédito, que vayamos pagándolo como hemos pedido en 15 años y que no tenga en este caso el equipo de gobierno que recurrir a otras alternativas, como es el recorte tanto de servicios o la subida masiva de impuestos. Nosotros somos antiimpuestos, somos anti tocar el remanente, pero evidentemente entendemos que ante situaciones excepcionales, medidas excepcionales. Yo creo que hay que hacer un sacrificio toda la ciudadanía en pro de que esto del Atrium ya por fin deje de ser un problema, que lo podamos poner en marcha y que esto sea un punto y final a un conflicto que al final es verdad, ¿eh? Lo paga el ayuntamiento somos los ciudadanos y por lo tanto todos vamos a entrar en parte, pero esperemos que sea rápido y que podamos pasar página para volver a empezar.
0: Finalment, les declaracions de la portaveu d'En Comú Podem, Isabel Marcos.
6: Sin duda, el punto principal hoy en el Pleno teníamos el reto de conseguir que todos los grupos municipales dejaran de lado sus intereses partidistas y electoralistas y que se pusieran de acuerdo para solucionar un problema básico para la ciudadanía de San Andrés de la Barca, que es desencallar el problema del Atrium y que podamos empezar a ponerlo en funcionamiento. Para ello era necesario dos cosas que íbamos a aprobar. Una es hay una sentencia de 2018 que obliga, por la mala gestión del PSC y por una cadena de decisiones, obliga a que el ayuntamiento pague 3 millones de euros. De ellos, 800 son intereses, porque la sentencia es de 2018 y el gobierno del PSC ha metido la cabeza bajo el ala y no la ha pagado. Ha dejado que pasara el tiempo. Es un reto que teníamos y hoy esperábamos que todos los grupos municipales votaran a favor. Hemos trabajado muchísimo para conseguir algún préstamo de alguna entidad supramunicipal, porque los préstamos ordinarios no pueden ser pagados para sentencias. En ese caso estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda para conseguir un préstamo blando y curiosamente todos los grupos municipales han apoyado y han cerrado filas para conseguir desencallar, excepto el PSC, que no solo ha sido el culpable del problema durante todos estos años, sino que cuando ahora toca poner soluciones, se ha abstenido con las consecuencias que puede tener esto, porque el Ministerio de Hacienda es gobernado con el PSC y son el PSC los que se han abstenido y por lo tanto no han apoyado esa petición del préstamo al Ministerio. Nos parece una de un cinismo impresionante y bueno, yo no sé qué es lo que esperan con esta decisión, pero desde luego han puesto palos en las ruedas porque han creado el problema y ahora ponen palos en las ruedas para crear la solución.
0: Les valoracions dels diferents portaveus i coportaveus dels grups polítics municipals presents en el plenari municipal del ple de mes de setembre. Un ple on ha destacat sobretot un punt, el punt dedicat al cas Atrium i a l'obligament per part de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca de fer el pagament de 3 milions d'euros arran de la sentència, finalment ferma, d'una sentència de l'any 2018.
7: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
0: El ple municipal ha aprovat per majoria el pla d'ajust econòmic per al cas Atrium, amb l'abstenció del Partit dels Socialistes de Catalunya. Sant Andreu de la Barca sol·licitarà 2,42 milions d'euros al Ministeri d'Hisenda per afrontar la condemna judicial dels 3 milions d'euros. El consistori ha aprovat per unanimitat el primer pagament de 700.000 euros, mentre que les discrepàncies del PSC sobre un possible increment de l'IBI al 2017 han marcat el debat sobre el pla d'ajust. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat el 24 de setembre en el ple municipal les primeres mesures econòmiques per afrontar la condemna judicial dels 3 milions d'euros derivada del conflicte urbanístic del sector 21, on es troba el centre comercial Atrium. El ple municipal ha donat llum verda a un primer pagament de 700.000 euros amb recursos propis i a un pla d'ajust econòmic que permetrà sol·licitar els 2,42 milions d'euros al Ministeri d'Hisenda per assumir la resta de l'import pendent. La modificació pressupostària per efectuar el primer pagament ha rebut el suport unànime de tots els grups municipals. En canvi, el pla d'ajust ha prosperat amb els vots favorables de Fem Sant Andreu, En Comú Podem, Som Sant Andreu, el Partit Popular i Vox, mentre que el PSC finalment s'ha abstingut. Maria Antònia Borbón, regidora d'Hisenda de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, analitzava la situació.
8: Doncs l'Ajuntament, com hem dit al punt anterior, ha d'afrontar una obligació econòmica extraordinària derivada d'una resolució judicial, amb un principal de 2.200.000 euros més els ingressos legals acumulats des de gener del 2018. Estem, per tant, davant d'una obligació de gran magnitud que condiciona directament la política pressupostària municipal dels pròxims anys i que obliga aquest govern a prendre decisions responsables sobre com afrontar-la. Des del punt de vista polític, el dilema és clar. Hem de complir amb una obligació judicial, però ho hem de fer preservant al màxim els serveis públics, la capacitat d'inversió i la sostenibilitat financera de l'Ajuntament. No podem abordar aquesta situació únicament com una qüestió comptable. Darrere d'aquest expedient hi ha recursos públics i, per tant, decisions que tenen conseqüències directes sobre el conjunt de la ciutadania. És per aquest motiu que ho portem al ple d'avui i ho fem amb la voluntat d'explicar amb transparència quina és la situació, quines alternatives tenim i quines conseqüències té cadascuna d'elles. La proposta tècnica plantejada és destinar 700.000 euros aprovats ara a l'anterior punt de recursos municipals per un pagament durant el 2026, fer-lo ja abans de que acabi aquest exercici i finançar els aproximadament 2.400.000 euros restants mitjançant el Fons d'Ordenació del Ministeri d'Hisenda. Aquesta opció, però, no és automàtica. L'accés al Fons d'Ordenació depèn del compliment d'uns requisits legals, de l'aprovació corresponent per part del Ministeri d'Hisenda i de l'aprovació d'un pla d'ajust municipal que l'ha d'aprovar el ple, que és el que es farà avui. Per tant, avui no estem simplement decidint una operació financera, estem definint com volem afrontar una càrrega econòmica extraordinària, sense traslladar-ne de manera desproporcionada les conseqüències als serveis municipals ni hipotecar la capacitat de l'Ajuntament per als pròxims anys. I aquí és precisament on apareix la principal dificultat política del pla d'ajust. En primer lloc, qualsevol mesura que s'incorpori ha de garantir que el pagament a l'empresa Camier 2000, que és així la part contrària, no comprometi la prestació dels serveis municipals. Aquest és per a nosaltres un criteri essencial. No volem que una obligació extraordinària acabi traduint-se en menys serveis, menys capacitat d'atendre les necessitats dels veïns i veïnes o menys capacitat d'inversió municipal. En segon lloc, i tal com assenyalen els informes de la intervenció municipal, el fet que estiguem davant del pagament d'una indemnització derivada d'una sentència ferma limita les possibilitats de recórrer a una operació d'endeutament ordinària amb el sector financer. Els bancs no ens deixaran el crèdit per pagar una sentència, no ens ho deixen. I les entitats supramunicipals a les que hem acudit, tampoc. Ens queda l'última via, com ha dit l'alcalde, que precisament avui hem estat en contacte directe. I això té una conseqüència política que hem d'explicar amb claretat. Aquesta obligació no desapareix, no desapareixerà. I cal pagar-la, i decidir com fer-ho implica necessàriament prendre decisions sobre els ingressos i les despeses municipals. La nostra obligació com a govern municipal és trobar l'equilibri entre tres objectius: complir les obligacions de l'Ajuntament, preservar els serveis públics i garantir que les finances municipals continuïn sent sostenibles en el futur.
0: Els diferents partits polítics van dir la seva sobre aquesta qüestió. El portaveu socialista Juan Pablo Beas va cedir la paraula a Froilán Salgado, que va evidenciar les diferències entre el govern municipal i els socialistes sobre les mesures econòmiques que hauria d'adoptar l'Ajuntament per retornar el finançament. El PSC va qüestionar que el document presentat contempli, segons la seva opinió, Un increment de l'IBI del 6,2% el 2027, mentre que el govern ha defensat que es tracta d'una proposta de garanties econòmiques per obtenir el préstec i que les ordenances fiscals i els pressupostos de l'any vinent encara s'hauran de debatre. Froilán Salgado, regidor del PSC.
9: Doncs bé, a l'annex aquest pla només contempla una mesura. O així ho veiem o intuïm. Si no és així, que algú doncs pugui reclamar-ho, però així ho hem comentat amb els tècnics de la casa. Una mesura, l'increment de l'IBI, que segons aquest annex haurà de suportar un augment d'un 6,2% el primer any, l'any 2027. I aquest punt no ens agrada, ens fa tenir dubtes, no l'entenem, i no l'entenem perquè es porta en aquests termes a votació, havent 64 mesures més per poder realitzar. Des del grup municipal socialista estem totalment convençuts i convençudes que d'aquesta situació es surt més fort i millor si ho fem de forma col·legiada. I fins al moment no s'ha donat aquest fet. I ara, avui, sense marge de maniobra, ens trobem amb haver de valorar i votar a favor o en contra d'un pla del que no hem participat, amb el que no estem d'acord i que sincerament continuem sense entendre. És un moment molt complicat, però la pressió d'avui no es pot permetre que vagi acompanyada de decisions sense una valoració assenyada. Pel grup municipal socialista, les línies vermelles en aquests moments han de ser garantir la qualitat dels serveis públics actuals, que penso que coincidim molts de nosaltres, i que aquesta situació no la pagui la ciutadania. Quin missatge donem aprovant que són els ciutadans qui es fan càrrec de la factura de l'any 2027? No ens ho podem permetre. Els socialistes no estem d'acord i aprovar aquest pla entenem que no ens deixa cap marge al 2027 que l'aplicació del mateix. Torno, perquè això és molt important. Entenem que aprovar aquest pla no ens deixa cap marge al 2027 que l'aplicació del mateix. Ho dic per si no és correcte, algú ho pugui aclarir. Per tot això, i donar que estem d'acord en la sol·licitud del préstec, però no en el pla de viabilitat econòmic que s'anexa, el grup municipal socialista veiem clara aquesta proposta. I ho fem fermament, convençuts i convençudes que generant un grup de treball amb la participació de totes les forces polítiques serem capaços de trobar acords que no passin per dir-li als ciutadans que són ells qui paguen en exclusivitat la factura. Perquè hi ha marge. Perquè hi ha marge. Es poden ajustar despeses superflues i amb poc rendiment en temps de dificultat. Revisar la temporalitat del pla d'inversions. Podem aprovar accions de millora en els polígons que en poc temps rendibilitzarem amb un increment d'ingressos. Podem estudiar l'estat dels locals i terrenys. Fins i tot, podem agilitzar al màxim la tramitació del sector 21, perquè en el mínim temps possible ens beneficiem de les quotes urbanístiques.
0: Per la seva banda, el regidor de FEM Sant Andreu, Javi Romero, va remarcar que aquest mecanisme no és una subvenció, sinó un préstec que caldrà retornar amb interessos. Romero va demanar que tots els grups siguin conscients de la transcendència de l'operació i de les conseqüències que tindrà sobre els comptes municipals dels pròxims anys.
10: No quisiera, para el público que está aquí con nosotros y los que nos ven, que pasemos por este punto como si estuviéramos valorando pipas. Estamos hablando de un importe de 2.420.000 euros que no son pipas. Y que no va a ser... O sea, esta es la medida más extraordinaria a la que podemos acceder y que tampoco nos va a salir gratis a nadie, porque van a ser un crédito a devolver. No es una subvención directa. Son quizá 15 años de devolución de unos intereses que están más altos que los créditos del sector privado. Eso tengámoslo todo claro. Y contra estas cuerdas estamos. y creo que es suficientemente serio como para ponerle un punto de énfasis a la situación, pasando previamente por un punto en el que hemos rascado 700.000 euros del remanente de tesorería, de los ahorros que este ayuntamiento ya ha podido generar. Esto es una losa para lo que pueda venir. Y tenemos la responsabilidad de entenderlo y de entomarlo. Pero seamos conscientes de que estamos en este punto debido a la gestión nefasta y al cúmulo de despropósitos que ha sido estos 20 años de esta sentencia judicial que nos ha caído ahora. Creo que es importante remarcarlo para que todos los grupos tengan en mente la responsabilidad que supone que sumen a las soluciones que este gobierno busca y trae a esta mesa. Dicho lo cual, como digo, espero que todos los grupos estén a favor de este punto y podamos empezar a vislumbrar el final de un camino oscuro para cualquier santandreuenco, santandreuenca, y empecemos a vislumbrar, como digo, el final de esta sentencia y la apertura del centro comercial y la revitalización del sector 21. Gracias.
0: El coportaveu de Vox, Amador Vázquez, en aquest punt del ple també va votar a favor i també va donar les seves valoracions.
3: Me ratifico lo que había dicho antes. Vamos a cooperar plenamente con el ayuntamiento, vamos a aprobarlo, pero quería decirle aquí al compañero del Grupo Socialista que está haciendo un ejercicio de cinismo político. Vamos, a mí se me caería la cara de vergüenza cuando el problema, el auténtico problema, los que han creado el problema, los que nos han metido en esto, lo han podido solucionar, pudieron pagar en su día, no han querido llegar a ningún acuerdo y son el problema, lo que deberían de apartarse de la solución. No van a ser ustedes parte de la solución, porque todo lo que toca lo lía, lo enmerda, lo enreda, y ahora se están haciendo los buenos. Ya yo, por vergüenza torera, después de haberla liado, no hubiera soltado, como ha dicho usted respecto a la señora Isabel, la chapa que nos ha metido, porque ni yo creo que ni él, así sin leerlo, podría reproducir las ideas que ha dicho, me extrañaría, pero yo, de verdad, tendría un poco de vergüenza torera y me callaría, dando una explicación y dándole aquí una explicación al gobierno, que bastante tenemos los ciudadanos con la que nos han liado. Ya está bien de cinismo, por favor. Respeten al pueblo.
0: Per la seva banda, el portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, ha defensat que l'Ajuntament ha de complir la sentència i que la sol·licitud del finançament pot ser una eina important per afrontar aquesta situació.
11: Desde el punto de vista médico, siempre cuando hablamos de una crisis, de un proceso febril, de un proceso de agotamiento, de un proceso que golpea la moral, como está ahora, la desmoralización, la incertidumbre, siempre hay un proceso también de recuperación. El ser humano se recupera. Yo creo que también tenemos que afrontar este drama, este golpe duro a la economía, pero también con una certeza de buscar caminos. Y yo creo que ya el señor alcalde ha estado pues en movimiento con todo el equipo, como decía Isabel, con todos los trabajadores. Y yo creo que es una cantidad, por supuesto, muy importante para las cuentas de nuestro ayuntamiento y, por tanto, también es una cuestión que nos preocupa como representantes de nuestros vecinos y vecinas. Tenemos que afrontar las obligaciones derivadas de una sentencia y entendemos que el ayuntamiento debe cumplirlo así. Por eso nuestro grupo entiende que solicitar la adhesión puede ser una herramienta muy, pero muy importante. Una buena oposición consiste en saber reconocer cuando una solución es necesaria, apoyar el hombro y remar juntos. Nosotros vamos a estar ahí para apoyar cuando sea necesario, para preguntar cuando tengamos dudas y, por supuesto, para exigir cuando tengamos que pedir responsabilidades. Por ello, nuestro grupo votará a favor de la solicitud de financiación y de plan de ajustes. Gracias.
0: La portaveu del Partit Popular, Sonia Aranda, definía la situación como de extraordinaria.
12: Nos encontramos en una situación que es extraordinaria, sobre todo para las arcas municipales, porque el ayuntamiento tiene que afrontar esta sentencia en firme, desde el 2018 que lo sabemos, para pagar estos 3 millones de euros. Aquí ya se ha dicho, viene derivado de un procedimiento urbanístico, se remonta años atrás. El primer paso que tenemos que hacer es este pago de los 700.000 euros. y se hace con el remanente de tesorería. Nosotros no somos muy partidarios de tocar el remanente, pero evidentemente son a circunstancias excepcionales, decisiones excepcionales, ¿no? Entonces, creemos que lo principal es que el ayuntamiento cumpla con esa resolución judicial y haga el primer pago que pare, sobre todo, la acumulación de intereses de demora. Por eso se paga los intereses más un plazo del capital para que no siga sumando por no hacer frente lo primero a eso. Pero nosotros no nos hemos olvidado de cómo se ha llegado hasta aquí. Porque esta sentencia, siendo consecuencia de un conflicto urbanístico, lleva más de 20 años y ha atravesado por muchas etapas y por lo menos dos gobiernos. Tanto el gobierno anterior como este actual gobierno, desde el año 2018, sabemos que esto hay que pagarlo. O sea, que pagarlo lo tenemos que pagar porque era una sentencia en firme. Ni uno ni otro, sabiendo que esto lo tenemos que pagar, hemos hecho caja, ni hucha, ni nada, ninguna previsión. Nada, cero. Es algo que se tiene que tener en cuenta, tanto el saliente como el entrante, porque yo estoy seguro que tal cual entró FEMA al gobierno y dijeron, hey, aquí tienes 2,5 millones de multa, que llegará para pagar. Entonces, desde la Unión, porque esto lo vamos a hacer entre todos, lo que tampoco queremos es que recaiga íntegramente en los ciudadanos, por lo menos nuestro partido no. Queremos que se pare, sobre todo el aumento de intereses por demora, y que pongamos punto y final a este centro, dándole una salida, pactando unos pagos que no perjudique directamente o en lo menos posible a nuestros vecinos, que tampoco tienen culpa de nada. Y sobre todo es en este momento en el que el equipo de gobierno necesita que todo el consistorio estemos apoyando esta decisión, que es muy difícil y que desde luego se la ha encontrado este gobierno como se lo podría haber encontrado otro y tiene que tirar para adelante, que le hagamos custat para poder entre todos salir hacia adelante, olvidarnos del atrium y darle otra salida a nivel no solo de ponerlo en marcha, sino que esos propietarios también tengan opciones de aumentar sus negocios y todos a una, pero que no se nos olvide. Esto no viene solo de hace 20 años, ¿eh? Tenemos gobiernos que han estado, gobiernos que están y ninguno de los dos ha hecho una previsión para esto.
0: Portaveu d'En Comú Podem, Isabel Marcos, també va parlar en el ple municipal sobre l'aprovació del pla d'ajust econòmic per al cas Atrium. Recordem, un punt aprovat per totes les formacions polítiques, excepte el Partit dels Socialistes de Catalunya, que es va abstenir finalment en aquest punt del ple. Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem.
13: Creo que es importante reconocer, más allá de la buena gestión política y la rápida gestión política que se ha hecho a raíz de conocer pues esta última pronunciación de la sentencia, reconocer también el trabajo del equipo técnico de la casa, que ha estado trabajando, buscando como una y otra vez, buscando posibilidades de algún tipo de financiación por la que pudiéramos encontrar un camino como el que hemos encontrado. Y ojalá que el Ministerio responda, ojalá tengamos esta fuente de financiación, que será posiblemente a largo plazo, y que podamos de alguna forma conseguir este dinero, pagarlo, cerrar este tema, y que tenga el menor coste para los vecinos y vecinas de San Aldo de la Barca. Y en ese sentido, pues yo solo quería hacer esa felicitación también a los técnicos y las técnicas de la casa, que muchas veces son los que están detrás de todo esto y a veces nos olvidamos de ellas.
0: L'abstenció del Partit Socialista ha estat el principal punt de discrepància política de la sessió. El regidor socialista, Froilán Salgado, ha defensat que el seu grup està d'acord amb la sol·licitud de finançament al Ministeri d'Hisenda, però ha expressat el desacord amb el contingut del pla d'ajust que acompanya la petició. Segons ha exposat, el document ministerial permet plantejar diferents mesures d'increment d'ingressos, reducció de despeses i milloren de l'eficiència municipal. Salgado ha assegurat que des de les 65 mesures possibles que recull el model, el pla presentat pel govern contempla un increment de l'IBI del 6,2% el primer any, el 2027. Com dèiem, l'extensió del Partit dels Socialistes ha estat el principal punt de discrepància política de la sessió en el ple municipal. La resposta de Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu.
14: O sigui, jo entenc que tenies la resposta preparada, Freud, i t'aprecio molt, però, hòstia, en el pla, en el detall del pla, ja no ens agrada que això es pagui de l'IBI, però tu creus que a nosaltres ens agrada menjar-nos el marron aquest dels 3 milions d'euros? Després de 20 anys de males decisions contínuament una darrere l'altra i que ara hem d'assumir nosaltres aquesta situació que ens posa a l'Ajuntament, les finances, al borde del col·lapso, que igual la gent ha de pagar una quantitat que encara no sé, no sabem com ho farem, que estem cercant oportunitats per trobar línies de finançament, etc. Ostres, ha estat dur escoltar la teva intervenció, la veritat, Froilán. Ara és el moment de demostrar que arrimamos el hombro. Ara és el moment de demostrar en aquest punt la urgència i a mojar-se, exactament. Si deixem-nos d'històries i de fer volar coloms, i aquí ara és el moment de demostrar-ho. O sigui, com he dit a la meva primera intervenció, jo no tinc ganes de mirar el passat, ni de recordar, i no sé què. Ja passarà el que hagi de passar, però ara és el moment de estar tots a una, que es demostri. Ho demostrem a la ciutadania, sí o no? O comencem a mirar que sí, ai, he visto que en el detall, ai, no me gusta el IBI, joder. Si tu creus, perdó, tu creus que a nosaltres en aquesta situació ens agrada ser-hi? Jo crec que no. Jo crec que tothom ho veu, no? Jo entenc. Ara és el moment. Demostrem a la ciutadania que fora de les nostres diferències, fora del passat, són capaços d'entomar aquesta situació i de tirar-la cap endavant. Compten amb nosaltres i és la nostra obligació resoldre els problemes. Voler ser part de la solució. Som part de la solució o no? O som part del problema? Perquè tenim vinculacions amb el passat, perquè ens és greu. Hòstia, siguem valents. Siguem valents i demostrem que estem aquí per alguna cosa, que ens han votat i han confiat en nosaltres per alguna cosa. És hora de demostrar-ho. És avui. Gràcies.
0: El regidor socialista Froilán Salgado responia a la resposta de Miquel Àngel Abril de FEM Sant Andreu.
9: Primer de tot, nosaltres, la meva intervenció que he dit en nom del grup municipal socialista és de sumar, és de reconeixement del moment complicat i és de posar-nos al costat. Però disculpeu, no entenem perquè hi ha 64 punts que no s'utilitzen. No ho entenem, que hagués costat. No, jo crec que no és tan difícil entendre això, perquè, i ja he dit, ens genera dubtes i que entenem que aquest pla serà d'obligado cumplimiento si ens ho dona al Ministeri. Doncs faci consulta perquè jo ho he fet. No sé, no? Aleshores, i això és així, i el grup municipal socialista no ha escrit ni una línia d'aquestes 65 propostes que ja li hem dit que tenim. Per tant, és el nostre posicionament. Farem un vot d'abstenció. Només dos últims comentaris. Primer, falta de valentia no hi ha, perquè si hi hagués una falta de valentia no estaríem dient això, però sí de posicionament. Tenim un posicionament ferm i volem que la ciutadania ho tingui clar. I segon, al representant de Vox m'agradaria que no faltés el respecte a la meva persona o a qui parli, perquè jo he sigut molt respectuós amb tothom. Gràcies.
0: La intervenció del Partit dels Socialistes de Catalunya ha provocat una resposta contundent de l'alcalde Marc Girbet, que ha defensat el contingut del document i ha negat que el ple estigués aprovant una modificació de les ordenances fiscals del 2027.
15: El que avui vostès han fet, em sap molt de greu per vostè, senyor Froilán, perquè el seu portaveu l'ha posat al peu dels cavalls. I ha estat el seu portaveu qui no ha assumit les responsabilitats de fer de portaveu. I em sap molt de greu, molt de greu. El paperot que vostè avui s'ha hagut de menjar és de l'alçada d'un campanar. Espero que en privat li agraeixi el seu portaveu la feina que ha fet. Miri, jo avui he tingut una reunió amb el Ministeri. I d'obligació, cap ni una. Aquest document són garanties. Són garanties. I avui, i ho hem explicat a la Junta de Govern, on estava el seu portaveu. Per això, gran lleialtat dins del grup mateix. I s'ha explicat. No estem aprovant els pressupostos. M'equivoco, senyora Sònia Aranda? M'equivoco, senyor Antonio?
5: Li he demanat que ho expliqués perquè gràcies. La ciutadania sapigués gràcies. Que no estàvem pujant.
15: M'equivoco, senyor Felipe del Val, que hem explicat a la Junta de Portaveus que no estaven fent una proposta d'ordenances fiscals? vostès acaben de traicionar la confiança de tots els grups municipals que avui estem a aquesta taula amb vostès. L'acaben de traicionar. Mirin, nosaltres el que estem fent ja ha fet l'interventor, per tant no m'està qüestionant a mi. No està qüestionant a la vicealcaldessa. Està qüestionant a l'equip tècnic. Ha fet una sol·licitud i una proposta. D'acord? Aquesta proposta, això són com les hipoteques, i ho he explicat també a l'audiència pública. Mostrem garanties

0: abstenció del Partit dels Socialistes de Catalunya, el que va provocar un debat intens en el plenari municipal, i es va aprovar en aquesta ocasió per unanimitat la creació d'una comissió especial per supervisar el pagament de la sentència del cas Atrium, del pagament dels 3 milions d'euros arran d'aquesta sentència de l'any 2018, que ara és ferma i que s'ha de complir.
1: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.

0: El proper 30 de setembre realitzarà la conferència inaugural del curs educatiu 2026-2027 amb un acte que realitzarà en el Teatre Núria Espert. Per conèixer tots els detalls, avui ens acompanya Anna Serra, regidora d'Educació, Infants i Família de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: I avui també ens acompanya Elisabet Manzano, tècnica d'Educació i dinamitzadora del Pla Educatiu d'Entorn. Molt bon dia.
2: Bon dia, Jordi.
0: 30 de setembre, Teatre Núria Espert, conferència inaugural del curs educatiu, com és habitual, un curs que va iniciar-se a principis d'aquest mes de setembre. Més de 3.800 alumnes han començat aquest nou curs. L'objectiu és donar la benvinguda i l'objectiu també aplegar doncs, tota la comunitat educativa en un mateix acte, no?
1: Sí, des de la Regidoria d'Educació, Infància i Famílies ens agrada començar el curs, malgrat, diguem que és una conferència inaugural del curs educatiu, sempre procurem que sigui a finals de setembre perquè així també donem una miqueta de marge als, de cara als centres educatius, famílies que hagin pogut fer una adaptació no, d'inici i que no enganxem ningú així com a traspié. Aleshores, el que pretenem amb aquesta conferència inaugural és, com deies, doncs, donar la benvinguda a aquest curs, crear comunitat i parlar i compartir doncs, de temes rellevants d'educació, ja sigui doncs, amb la benvinguda per part institucional de l'Ajuntament, que seria l'alcalde en primera instància i jo com a regidora, i també podent comptar amb la participació de diferents ponents també doncs, rellevants, que en aquest cas és la participació de Míriam Tirado.
0: Sempre s'intenta buscar alguna persona rellevant, no?, i relacionada amb el tema de l'educació.
1: Exacte.
0: Aquí han vingut gent com David Bueno, per exemple.
1: Sí, aquest any hem decidit convidar Míriam Tirado, que és consultora de criança conscient, escriptora i periodista, també especialitzada en maternitat, paternitat, criança i adolescència, que ens parlarà d'educar i acompanyar en presència. I pensem que és un magnífic moment de poder convidar tota la comunitat educativa. I quan parlem de comunitat educativa sí que vull deixar molt clar, perquè hi ha vegades que la gent pregunta, que no és només els professionals de l'educació, ni són mestres, ni són... No, és tothom qui acompanya en el camí d'educar. I aquestes persones doncs, són famílies, són docents, són persones que treballen... Bueno, que la seva feina és relacionada amb l'educació. Són persones que els interessa l'educació. No cal ni que treballin d'això. Per tant, tots formem la comunitat.
0: Teatre Núria Espert, com dèiem, a 6:15 de la tarda, el 30 de setembre. Míriam Tirado, experta en educació, escriptora, més escriptora d'èxit, tots els seus llibres, des del fil invisible, que per cert en el Teatre Núria Espert podrem veure properament l'espectacle, des dels llibres doncs per exemple solucionar qüestions com les rabietes, no? Que de fet té un llibre que es diu així, o per exemple els de Guam, que també estan tenint molt d'èxit ara, però volem saber de què parlarà exactament en aquesta conferència, i per això Elisabet Manzano, com a tècnica d'educació i també dinamitzadora del Pla Educatiu d'Entorn, ara ens donarà detalls de què parlarà concretament Míriam Tirado en la conferència inaugural del curs educatiu.
2: Doncs sí, Jordi. Míriam Tirado, com a experta en criança, fa ponències de moltes temàtiques diverses i en concret hem volgut escollir aquesta temàtica, educar des de la presència, doncs perquè en realitat creiem que és un repte actual, no? Vivim en la societat de la pressa, de la desconnexió, i d'alguna manera veiem que aquesta societat en la que vivim impacta directament en infants i en joves. Llavors, la temàtica la creiem molt adequada i per tant, doncs, realment aquesta conferència Educar i acompanyar en presència ens convidarà a tots els participants, no?, a aturar-nos, a prendre consciència de com estem vivint

0: realment, què és el que sentim i com aquesta manera de relacionar-nos amb els infants i adolescents, no?, doncs pot afectar en funció d'aquesta presència que els hi podem oferir, no? Llavors, posarem el focus al llarg de tota la conferència en aquests conceptes claus, en la presència, en la connexió, en l'escolta activa i plena, i en l'acompanyament emocional, i Míriam Tirado oferirà a tots els assistents eines, estratègies que les famílies o participants, doncs, podran utilitzar en el seu dia a dia, i de fet posarà molts exemples de la vida quotidiana, no? Doncs on els participants, les persones participants s'hi podran sentir reflectides i procurarà, no?, doncs, generar aquesta reflexió perquè, doncs, després al sortir de la conferència puguin fer-hi una volta i potser ser més conscients, no?, de poder aplicar alguna d'aquestes estratègies en la seva relació amb els seus fills i filles.
1: Per tant, les persones que vagin a la conferència obriran molt els ulls, després, i començaran a reflexionar, i millor que vagin amb una llibreta, no? Que s'ho vagin directament amb el mòbil, no? Que es vagin apuntant aquests tips que
0: Exacte.
1: Donarà Míriam Tirado, que ja la coneixem com a divulgadora i també que s'explicarà molt bé i també podrà resoldre també molts dubtes. Important també aquelles persones que tinguin infants de 3 a 12 anys, perquè hi ha un
0: Exacte.
1: Lloc on podran estar, i per tant familiars, pares, mares o les persones que hi vagin podran seguir la conferència amb tranquil·litat.
0: Sí, o sigui, tal com ha dit l'Anna, no? Volem que sigui una conferència el més participativa possible, en estar oberta a tota la comunitat educativa. No volem que ningú es quedi sense venir a la conferència perquè ha de fer cura dels seus fills o filles. Aleshores, disposarem d'un espai al mateix teatre. La conferència s'ofereix a la sala gran i en la sala petita del teatre, i disposarem d'un espai de joc amb personal dinamitzador, monitors i monitores de lleure, que podran acompanyar els infants per aquelles famílies que tinguin la necessitat de venir amb els seus fills o filles a la conferència.
1: Important també, al final de la conferència, Míriam Tirado signarà llibres.
0: Correcte, sí. L'autora, doncs, dedicarà uns minuts al final de la conferència a apropar-se a totes aquelles persones que tinguin interès en conèixer-la, saludar-la i poder signar algun dels seus llibres. Dir als ciutadans que poden portar, si tenen llibres de la Míriam, de casa seva, perquè la Míriam els hi signi. I si no, hi haurà una llibreria del poble que s'ha mostrat interessada en muntar una paradeta amb llibres de la Míriam per poder-los adquirir en aquell moment si ho desitgen.
1: 30 de setembre, 5:30 de la tarda, Teatre Núria Espert. Cal inscripció prèvia?
2: Cal inscripció prèvia. En el cartell de l'activitat hi ha un codi QR i també facilitarem l'enllaç perquè sigui més fàcil. Aconsello a tothom que no s'adormi, que ja tenim moltes inscripcions que ens estan arribant, i per tant, doncs, us animem a que vingueu, que participeu, i que serà una conferència també molt pràctica i molt dinàmica, per tant passarem una molt bona estona.
1: Doncs Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos, que esperem que vagi molt bé, que omplim el Teatre Núria Espert. També gràcies a Elisabet Manzano, tècnica d'educació i dinamitzadora del Pla Educatiu d'Entorn. Gràcies per acompanyar-nos i, com dèiem, esperem que omplim el teatre perquè el tema interessa.
0: Gràcies
2: Jordi, molt bé.
1: I amb aquesta informació posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de la ràdio santandreu.com, xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Fins aquí l'Histèria d'avui. Us esperem en el proper programa. Aquí, als 98.0 de la freqüència modulada. Ràdio Sant Andreu.
1: És dilluns, dia 28 de setembre. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg de les dues properes hores de programa. Avui en el Via Directa escoltarem la crònica del ple municipal del passat dijous, les valoracions dels partits polítics i també ens centrarem en el punt principal del ple municipal, un ple que va aprovar per majoria el pla d'ajust econòmic pel cas Atrium, això sí, amb l'abstenció del PSC. En parlarem, en farem referència avui en aquest Via Directa, com també parlarem de la jornada d'inici de curs escolar, l'acte que inaugura el curs escolar 2026-2027 i aquest dimecres a 6:15 de la tarda en el Teatre Núria Espert. Comptarà amb la presència de Míriam Tirador, donarem tots els detalls. Avui també comptarem amb l'espai de la Xopa en sèrie amb els companys de la xarxa ràdio i també avui escoltarem l'entrevista amb la soprano Aitana Torrijo, que actuarà aquest diumenge en el Teatre Núria Espert. Comencem.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: El cas Atrium ha centrat un ple municipal marcat pel consens en el primer pagament i les discrepàncies sobre el pla d'ajust. Un ple municipal que també ha aprovat el pla de dinamització turística i una moció per prohibir els pisos turístics. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat en el ple municipal un primer pagament dels 700.000 euros per afrontar la condemna judicial del cas Atrium i sol·licita 2,42 milions d'euros. El Ministeri d'Hisenda de la sessió també ha donat llum verda a una aportació de 115.000 euros per les millores de la Solana i Mercè Rodoreda. El ple de Sant Andreu de la Barca ha estat marcat per l'aprovació de les primeres mesures econòmiques per afrontar la condemna judicial dels 3 milions d'euros derivada del cas Atrium. La sessió també ha servit per aprovar el pla de dinamització turística, donar continuïtat a les inversions de millora de la Solana i Mercè Rodoreda i tirar endavant una moció del PSC per prohibir els habitatges d'ús turístic al municipi. La jornada ha començat, com sempre, amb la lectura de les dones que han mort per violència masclista en el darrer mes. Una jornada que també ha començat amb el manifest del Dia Internacional de les Persones Grans, abans de donar pas a una part resolutòria en què la majoria dels punts han prosperat amb unanimitat. El debat polític s'ha intensificat especialment durant l'aprovació del pla d'ajust econòmic vinculat al cas Atrium, que ha evidenciat les diferències entre el govern municipal, partits polítics de l'oposició i el PSC sobre les mesures fiscals que es podrien aplicar durant els pròxims anys. Un dels principals acords ha estat la sessió on s'ha aprovat les primeres mesures econòmiques per afrontar la condemna judicial derivada del conflicte urbanístic del sector 21 on es troba el centre comercial Atrium. L'Ajuntament haurà de pagar, com dèiem, 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000 corresponents a una indemnització de 2,2 milions d'euros més els interessos acumulats des del gener del 2018. El ple ha aprovat per unanimitat una moció pressupostària que permetrà destinar 700.000 euros del romanent de tresoreria a un primer pagament durant aquest exercici. D'aquesta quantitat, 615.457 euros es destinaran a interessos de demora i 84.542 euros al principal de la indemnització. La segona mesura ha estat l'aprovació d'un pla d'ajust econòmic que permetrà sol·licitar 2,42 milions d'euros al Ministeri d'Hisenda a través del Fons de Finançament a Entitats Locals per afrontar la resta de la condemna. La concessió del finançament encara està pendent de l'autorització ministerial i dels compliments dels requisits legals. El pla d'ajust ha prosperat amb els vots favorables de FEM Sant Andreu, En Comú Podem, Som Sant Andreu, el Partit Popular i Vox, mentre que el PSC s'ha abstingut. El principal punt de discrepància ha estat la previsió d'un possible increment de l'IBI, segons afirmacions del Partit Socialista del 6,2 al 2027, un increment que va ser desmentit per part del govern municipal, assegurant que l'aprovació del pla no comporta automàticament una pujada de l'impost i que les ordenances fiscals i els pressupostos del 2027 encara s'hauran de debatre. La sessió també ha servit per aprovar per unanimitat la creació d'una comissió informativa especial que farà el seguiment de l'execució del pagament de la sentència judicial. La proposta impulsada per Som Sant Andreu permetrà establir un espai de treball amb la participació de tots els grups municipals per abordar les conseqüències econòmiques del cas durant els propers anys. El conflicte urbanístic del sector 21 remunta a principis dels anys 2000, quan es va desenvolupar l'entorn del centre comercial Atrium. Més de dues dècades després, la resolució judicial obliga l'Ajuntament a afrontar una despesa que representa aproximadament el 10% del pressupost municipal i que condiciona la planificació econòmica dels pròxims exercicis. Un altre dels acords destacats en el ple municipal ha estat l'aprovació del Pla de Dinamització Turística de Sant Andreu de la Barca, que ha rebut el suport de FEM Sant Andreu, PSC, Som Sant Andreu, Partit Popular i En Comú Podem. Vox ha estat l'únic partit que s'ha abstingut. L'aprovació del document estableix un nou parc municipal per treballar en la dinamització turística de la ciutat i ha aconseguit un ampli consens entre els grups municipals, tot i que no ha assolit la unanimitat. La sessió també ha servit per donar continuïtat a les inversions previstes en l'àmbit de la Solana i el Mercè Rodoreda. El ple ha aprovat per unanimitat el reconeixement d'una despesa de 115.000 euros a favor de l'àrea metropolitana de Barcelona, corresponent a l'aportació municipal del conveni de col·laboració per finançar les obres de millora d'aquest entorn. El projecte contempla actuacions en l'àmbit de Mercè Rodoreda i els equipaments del Parc de la Solana, dos espais inclosos a les actuacions de transformació i millora urbana del municipi. També s'ha aprovat per unanimitat l'autorització de compatibilitat sol·licitada per un agent de la policia local per desenvolupar tasques de formació i també de docència a la Federació Catalana d'Handbol fora de la seva jornada laboral municipal. El debat polític també s'ha fet evident durant la part de control, especialment en la moció presentada pel PSC per prohibir els habitatges d'ús turístic a Sant Andreu de la Barca. La proposta socialista ha prosperat amb els vots favorables de FEM Sant Andreu, PSC i Som Sant Andreu. En Comú Podem s'ha abstingut, mentre que Vox i el Partit Popular hi han votat en contra. L'acord expressa el posicionament majoritari del consistori a favor de prohibir aquesta modalitat d'allotjament turístic al municipi. L'aprovació de la moció, però, no equival per si mateixa l'entrada en vigor d'una prohibició normativa que haurà de seguir els procediments administratius que corresponguin. La votació també ha evidenciat les diferències entre els grups municipals sobre la regulació dels habitatges destinats a allotjament turístic. El Partit Popular i Vox han retirat les mocions que presentaven en aquest ple municipal. A l'apartat de fiscalització i el control de l'activitat municipal, el ple ha donat a compte del decret d'alcaldia del 22 de setembre que dona per finalitzat el període d'informació i actuacions prèvies iniciat arran d'una resolució de l'Oficina Antifrau de Catalunya del passat 4 de març. Aquest punt ha tingut caràcter informatiu i no s'ha sotmès a votació. La corporació també ha rebut informació sobre els decrets d'alcaldia aprovats entre el 28 de juliol i el 22 de setembre, així com també les principals activitats del govern municipal. En l'àmbit de gestió econòmica, s'ha donat compte la tramesa al Ministeri d'Hisenda de la documentació corresponent al segon trimestre del 2026, incloent-hi el període mitjà de pagament, l'informe trimestral de tresoreria i l'avaluació de compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Un ple ordinari que ha deixat acords rellevants per al futur econòmic i urbanístic de Sant Andreu de la Barca. La necessitat d'afrontar la condemna judicial del cas Atrium ha centrat bona part del debat i ha posat de manifest la importància que tindrà la resposta del Ministeri d'Hisenda per concretar el calendari de pagament i les mesures econòmiques dels pròxims anys. Hem valorat aquest ple municipal amb els diferents portaveus. Anna Serra, coportaveu de FEM Sant Andreu.
3: Jo crec que avui hem viscut el més lamentable de tots els plens que hem tingut fins ara, perquè avui hem vingut a tractar un tema de suma importància per a la nostra ciutat, que és el cas Atrium, la condemna de 3 milions d'euros que l'Ajuntament ha de fer front per una nefasta gestió d'anteriors governs socialistes. I justament avui, que era el moment de remar tots a la una, de trobar la solució, de passar pàgina, hem vist un Partit Socialista desubicat, lamentablement irresponsable, que el que ha fet és abstenir-se a la solució. Això què vol dir? Que ells prefereixen continuar sent part del problema. Perquè si estem aquí és per la seva nefasta gestió. Per tant, que avui no hagin, no ens hagin recolzat per poder accedir a l'única solució que tenim per fer front a aquesta despesa i que el pes d'aquests interessos no recaigui plenament sobre els nostres ciutadans, és d'una irresponsabilitat màxima. Per tant, s'hauran d'excusar molt bé i explicar-ho molt bé a la ciutadania perquè aquesta pugui entendre la seva decisió d'avui, que ha estat totalment irresponsable i, sota el nostre punt de vista, molt errònia. Continuen sent part del problema.
1: Valoracions del ple municipal per part d'Anna Serra, portaveu, coportaveu de FEM Sant Andreu, i a continuació la valoració del portaveu del PSC, Juan Pablo Beas.
4: Ha sigut un ple complex. Nosaltres hem explicat, no?, també a l'audiència pública el nostre posicionament, i estem per ajudar i per trobar solucions, i això és indiscutible. Nosaltres hem recolzat el fet d'agafar diners del romanent de tresoreria per fer front a una part del pagament, dels interessos, i després en el punt del pla d'ajust i d'adherir-nos per rebre un crèdit tou de l'ICO d'Espanya, nosaltres el que hem expressat és molt senzill: estem d'acord en adherir-nos, però ens preocupa que aquesta sentència afecti a les famílies de Sant Andreu de la Barca, que ja porten uns anys amb una pressió fiscal molt alta. S'ha pujat en els últims 3 anys un 17% l'IBI, i hem de buscar altres solucions. No s'ho han pres bé des del govern, però nosaltres tenim les nostres idees i considerem que hi ha moltes opcions que poden fer que aquesta despesa que s'ha d'afrontar anualment en els propers anys d'aquesta sentència es faci amb altres opcions que no sigui pujar l'IBI. I això és el que hem expressat en el ple d'avui. Nosaltres creiem i tenim idees i ens posem a disposició del govern i en aquesta comissió nova a donar idees i a donar propostes que faran que es pugui atendre aquesta urgència que ha sorgit després d'un procediment per un conflicte entre dos particulars, a través d'altres mesures que no sigui incrementar els impostos.
1: Contundent en les seves valoracions, el coportaveu de Vox, Amador Vázquez.
5: Bueno, pues como se ha visto, ha sido un pleno un poquitín calentito, y después, en cuanto al problema que tenemos todo de la deuda del ayuntamiento, de verdad, se han hecho los ofendiditos, los socialistas, como no puede ser de otra manera. Lo único que se le ha dicho, que es un ejercicio de cinismo político al más alto nivel, y que es una vergüenza lo que ha hecho este señor, encima de querer dar una opinión de cómo solucionar lo que ellos han creado. Yo creo que por vergüenza ellos se tendrían que ya no presentarse en la comisión de investigación, porque, como sabemos, su manera de actuación torticera, que era muy curioso, que a un edil de aquí del ayuntamiento le acusaran de presionar, cuando ellos son maestros de la presión, incluso supuestamente contratan gente para amedrentar la justicia, que es la que tendrían que defender, que es el principio de la democracia. Y entonces, pues, es muy patético. Nosotros le pediríamos que, simplemente por responsabilidad y para que llegue un esclarecimiento, y además creemos que la participación del PSC en la comisión de investigación lo único que va a ser es para poner palos en las ruedas y para fastidiar más al pueblo de San Andreu, que ya bastante tenemos, y vaya la que nos han dejado.
1: El portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, també ha fet la valoració del ple del mes de setembre, un ple que ha destacat el punt dedicat al cas Atrium.
6: Yo creo que el trabajar por San Andreu de la Barca es algo importante, vital, y además es de compromiso con nuestros vecinos. Ha sido un pleno con mucha información, con datos que pueden significar un golpe duro para nuestra economía, pero también desde el ayuntamiento, pues unidos, podemos estar trabajando yo ese voto de confianza del equipo de gobierno del señor alcalde para crear esa comisión urgente para activar y para sobre el caso 121 Atrium, pues yo creo que es un punto para reflexionar sobre el diálogo, para reflexionar sobre todos los planes que pueden establecerse. Ya hemos visto que desde el ayuntamiento se han movilizado, han estado reuniones con el Ministerio de Hacienda, con la Generalitat, y yo creo que, como dije, en una crisis se demuestra pues el valor de un ayuntamiento de un pueblo como es San Andreu de la Barca.
1: La portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda, també ha fet valoració del mes de setembre del ple municipal i valoració, sobretot, del punt dedicat al Cas Atrium.
7: Bueno, básicamente es el punto, el punto del pleno más conflictivo, más complicado, más difícil de explicar, tanto a la ciudadanía como para nosotros mismos, en el que había que tomar una decisión de afrontar, primero respetando la sentencia, afrontar ese primer pago, una parte del remanent y otra mediante un crédito que pediremos al Ministerio de Hacienda, que ojalá y que se nos conceda, porque realmente no será muy difícil de que no afecte de forma directa y muy heavy a todos los ciudadanos que vivimos en San Andreu de la Barca. Por lo tanto, vamos a intentar tener la confianza de que se va a conseguir. Mañana se presentará la solicitud y esperemos que lo podamos conseguir, este crédito, que vayamos pagándolo como hemos pedido en 15 años y que no tenga en este caso el equipo de gobierno que recurrir a otras alternativas como es el recorte tanto de servicios o la subida masiva de impuestos. Nosotros somos antiimpuestos, somos anti tocar el remanente, pero evidentemente entendemos que ante situaciones excepcionales, medidas excepcionales. Yo creo que hay que hacer un sacrificio toda la ciudadanía en pro de que esto del Atrium ya por fin deje de ser un problema, que lo podamos poner en marcha y que esto sea un punto y final a un conflicto que al final es verdad, lo paga el ayuntamiento somos los ciudadanos y por lo tanto todos vamos a entrar en parte. Pero esperemos que sea rápido y que podamos pasar página para volver a empezar.
1: Finalmente, las declaraciones de la portaveu d'En Comú Podem, Isabel Marcos.
8: Sin duda, el punto principal. Hoy en el pleno teníamos el reto de conseguir que todos los grupos municipales dejaran de lado sus intereses partidistas y electoralistas y que se pusieran de acuerdo para solucionar un problema básico para la ciudadanía de San Andreu de la Barca, que es desencallar el problema del Atrium y que podamos empezar a ponerlo en funcionamiento. Para ello eran necesarias dos cosas que íbamos a aprobar. Una es hay una sentencia de 2018 que obliga, por la mala gestión del PSC y por una cadena de decisiones, obliga a que el ayuntamiento pague 3 millones de euros. De ellos, 800 son intereses, porque la sentencia es de 2018 y el gobierno del PSC ha metido la cabeza bajo el ala y no la ha pagado. Ha dejado que pasara el tiempo. Es un reto que teníamos y hoy esperábamos que todos los grupos municipales votaran a favor. Hemos trabajado muchísimo para conseguir algún préstamo de alguna entidad supramunicipal, porque los préstamos ordinarios no pueden ser pagados para sentencias. En ese caso estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda para conseguir un préstamo blando y curiosamente todos los grupos municipales han apoyado y han cerrado filas para conseguir desencallar, excepto el PSC, que no solo ha sido el culpable del problema durante todos estos años, sino que cuando ahora toca poner soluciones, se ha abstenido con las consecuencias que puede tener esto, porque el Ministerio de Hacienda es gobernado con el PSC y son el PSC los que se han abstenido y por lo tanto no han apoyado esa petición del préstamo al Ministerio. Nos parece una de un cinismo impresionante y bueno, yo no sé qué es lo que esperan con esta decisión, pero desde luego han puesto palos en las ruedas porque han creado el problema y ahora ponen palos en las ruedas para crear la solución.
1: Les valoracions dels diferents portaveus i coportaveus dels grups polítics municipals presents en el plenari municipal del ple de mes de setembre. Un ple on ha destacat sobretot un punt, el punt dedicat al cas Atrium i a l'obligament per part de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca de fer el pagament de 3 milions d'euros arran de la sentència, finalment ferma, d'una sentència de l'any 2018.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La crònica del ple municipal del passat dijous, el ple municipal corresponent al mes de setembre, i a continuació el debat sobre un dels punts més importants del ple municipal, un ple municipal que va aprovar per majoria el pla d'ajust econòmic pel cas Atrium. Això sí, amb l'abstenció del Partit dels Socialistes de Catalunya, del PSC. El ple municipal ha aprovat per majoria el pla d'ajust econòmic per al cas Atrium, amb l'abstenció del Partit dels Socialistes de Catalunya. Sant Andreu de la Barca sol·licitarà 2,42 milions d'euros al Ministeri d'Hisenda per afrontar la condemna judicial dels 3 milions d'euros. El consistori ha aprovat per unanimitat el primer pagament de 700.000 euros, mentre que les discrepàncies del PSC sobre un possible increment de l'IBI el 2017 han marcat el debat sobre el pla d'ajust. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat el 24 de setembre en el ple municipal les primeres mesures econòmiques per afrontar la condemna judicial dels 3 milions d'euros derivada del conflicte urbanístic del sector 21, on es troba el centre comercial Atrium. El ple municipal ha donat llum verda a un primer pagament de 700.000 euros amb recursos propis i a un pla d'ajust econòmic que permetrà sol·licitar els 2,42 milions d'euros al Ministeri d'Hisenda per assumir la resta de l'import pendent. La modificació pressupostària per efectuar el primer pagament ha rebut el suport unànime de tots els grups municipals. En canvi, el pla d'ajust ha prosperat amb els vots favorables de Fem Sant Andreu, En Comú Podem, Som Sant Andreu, el Partit Popular i Vox, mentre que el PSC finalment s'ha abstingut. Maria Antònia Borbón, regidora d'Hisenda de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, analitzava la situació.
9: Doncs l'Ajuntament, com hem dit al punt anterior, ha d'afrontar una obligació econòmica extraordinària derivada d'una resolució judicial, amb un principal de 2.200.000 euros més els ingressos legals acumulats des de gener del 2018. Estem, per tant, davant d'una obligació de gran magnitud que condiciona directament la política pressupostària municipal dels pròxims anys i que obliga aquest govern a prendre decisions responsables sobre com afrontar-la. Des del punt de vista polític, el dilema és clar. Hem de complir amb una obligació judicial, però ho hem de fer preservant al màxim els serveis públics, la capacitat d'inversió i la sostenibilitat financera de l'Ajuntament. No podem abordar aquesta situació únicament com una qüestió comptable. Darrere d'aquest expedient hi ha recursos públics i, per tant, decisions que tenen conseqüències directes sobre el conjunt de la ciutadania. És per aquest motiu que portem al ple d'avui i ho fem amb la voluntat d'explicar amb transparència quina és la situació, quines alternatives tenim i quines conseqüències té cadascuna d'elles. La proposta tècnica plantejada és destinar 700.000 euros aprovats ara a l'anterior punt de recursos municipals per un pagament durant el 2026, fer-lo ja abans de que acabi aquest exercici i finançar els aproximadament 2.400.000 euros restants mitjançant el Fons d'Ordenació del Ministeri d'Hisenda. Aquesta opció, però, no és automàtica. L'accés al Fons d'Ordenació depèn del compliment d'uns requisits legals, de l'aprovació corresponent per part del Ministeri d'Hisenda i de l'aprovació d'un pla d'ajust municipal que l'ha d'aprovar el ple, que és el que es farà avui. Per tant, Avui no estem simplement decidint una operació financera. Estem definint com volem afrontar una càrrega econòmica extraordinària, sense traslladar-ne de manera desproporcionada les conseqüències als serveis municipals ni hipotecar la capacitat de l'Ajuntament per als pròxims anys. I aquí és precisament on apareix la principal dificultat política del pla d'ajust. En primer lloc, qualsevol mesura que s'incorpori ha de garantir que el pagament a l'empresa Camier 2000, que és així la part contrària, no comprometi la prestació dels serveis municipals. Aquest és per a nosaltres un criteri essencial. No volem que una obligació extraordinària acabi traduint-se en menys serveis, menys capacitat d'atendre les necessitats dels veïns i veïnes o menys capacitat d'inversió municipal. En segon lloc, i tal com assenyalen els informes de la intervenció municipal, el fet que estiguem davant del pagament d'una indemnització derivada d'una sentència ferma limita les possibilitats de recórrer a una operació d'endeutament ordinària amb el sector financer. Els bancs no ens deixaran el crèdit per pagar una sentència. No ens ho deixen. I les entitats supramunicipals a les que hem acudit, tampoc. Ens queda l'última via, com ha dit l'alcalde, que precisament avui hem estat en contacte directe. I això té una conseqüència política que hem d'explicar amb claretat. Aquesta obligació no desapareix, no desapareixerà. I cal pagar-la. I decidir com fer-ho implica necessàriament prendre decisions sobre els ingressos i les despeses municipals. La nostra obligació com a govern municipal és trobar l'equilibri entre tres objectius: complir les obligacions de l'Ajuntament, preservar els serveis públics i garantir que les finances municipals continuïn sent sostenibles en el futur.
1: Els diferents partits polítics van dir la seva sobre aquesta qüestió. El portaveu socialista, Juan Pablo Beas, va cedir la paraula a Froilán Salgado, que va evidenciar les diferències entre el govern municipal i els socialistes sobre les mesures econòmiques que hauria d'adoptar l'Ajuntament per retornar el finançament. El PSC va qüestionar que el document presentat contempli, segons la seva opinió, un increment de l'IBI del 6,2% el 2027, mentre que el govern ha defensat que es tracta d'una proposta de garanties econòmiques per obtenir el préstec i que les ordenances fiscals i els pressupostos de l'any vinent encara s'hauran de debatre. Froilán Salgado, regidor del PSC.
10: Doncs bé, a l'annex aquest pla només contempla una mesura. O així ho veiem o intuïm. Si no és així, que algú doncs pugui reclamar-ho, però així ho hem comentat amb els tècnics de la casa. Una mesura, l'increment de l'IBI, que segons aquest annex haurà de suportar un augment d'un 6,2% el primer any, l'any 2027. I aquest punt no ens agrada, ens fa tenir dubtes, no l'entenem, i no l'entenem perquè es porta en aquests termes a votació, havent 64 mesures més per poder realitzar. Des del grup municipal socialista estem totalment convençuts i convençudes que d'aquesta situació es surt més fort i millor si ho fem de forma col·legiada. I fins al moment no s'ha donat aquest fet. I ara, avui, sense marge de maniobra, ens trobem amb haver de valorar i votar a favor o en contra d'un pla del que no hem participat, amb el que no estem d'acord i que, sincerament, continuem sense entendre. És un moment molt complicat, però la pressió d'avui no es pot permetre que vagi acompanyada de decisions sense una valoració assenyada. Pel grup municipal socialista, les línies vermelles en aquests moments han de ser garantir la qualitat dels serveis públics actuals, que penso que coincidim molts de nosaltres, i que aquesta situació no la pagui la ciutadania. Quin missatge donem aprovant que són els ciutadans qui es fan càrrec de la factura de l'any 2027? No ens ho podem permetre. Els socialistes no estem d'acord I aprovar aquest pla entenem que no ens deixa cap marge al 2027 que l'aplicació del mateix. Torno, perquè això és molt important. Entenem que aprovar aquest pla no ens deixa cap marge al 2027 que l'aplicació del mateix. Ho dic per si no és correcte, algú ho pugui aclarir. Per tot això, i donar que estem d'acord en la sol·licitud del préstec, però no en el pla de viabilitat econòmic que s'anexa, el grup municipal socialista veiem clara aquesta proposta. I ho fem fermament, convençuts i convençudes que generant un grup de treball amb la participació de totes les forces polítiques, serem capaços de trobar acords que no passin per dir-li als ciutadans que són ells qui paguen en exclusivitat la factura. Perquè hi ha marge. Perquè hi ha marge. Es poden ajustar despeses supèrflues i amb poc rendiment en temps de dificultat. Revisar la temporalitat del pla d'inversions. Podem aprovar accions de millora en els polígons que en poc temps rendibilitzarem amb un increment d'ingressos. Podem estudiar l'estat dels locals i terrenys. Fins i tot, podem agilitzar al màxim la tramitació del sector 21, perquè en el mínim temps possible ens beneficiem de les quotes urbanístiques.
1: Per la seva banda, el regidor de FEM Sant Andreu, Javi Romero, va remarcar que aquest mecanisme no és una subvenció, sinó un préstec que caldrà retornar amb interessos. Romero va demanar que tots els grups siguin conscients de la transcendència de l'operació i de les conseqüències que tindrà sobre els comptes municipals dels pròxims anys.
11: No quisiera, para el público que está aquí con nosotros y los que nos ven, que pasemos por este punto como si estuviéramos valorando pipas. Estamos hablando de un importe de 2.420.000 euros que no son pipas. Y que no va a ser... O sea, esta es la medida más extraordinaria a la que podemos acceder y que tampoco nos va a salir gratis a nadie, porque van a ser un crédito a devolver. No es una subvención directa. Son quizá 15 años de devolución de unos intereses que están más altos que los créditos del sector privado. Eso tengámoslo todo claro. Y contra estas cuerdas estamos. Y creo que es suficientemente serio como para ponerle un punto de énfasis a la situación, pasando previamente por un punto en el que hemos rascado 700.000 euros del remanente de tesorería, de los ahorros que este ayuntamiento ya ha podido generar. Esto es una losa para lo que pueda venir. Y tenemos la responsabilidad de entenderlo y de entomarlo. Pero seamos conscientes de que estamos en este punto debido a la gestión nefasta y al cúmulo de despropósitos que ha sido estos 20 años de esta sentencia judicial que nos ha caído ahora. Creo que es importante remarcarlo para que todos los grupos tengan en mente la responsabilidad que supone que sumen a las soluciones que este gobierno busca y trae a esta mesa. Dicho lo cual, como digo, espero que todos los grupos estén a favor de este punto y podamos empezar a vislumbrar el final de un camino oscuro para cualquier santandreuenco o santandreuenca y empecemos a vislumbrar, como digo, el final de esta sentencia y la apertura del centro comercial y la revitalización del sector 21. Gracias.
1: El coportaveu de Vox, Amador Vázquez, en aquest punt del ple també va votar a favor i també va donar les seves valoracions.
5: Me ratifico lo que había dicho antes. Vamos a cooperar plenamente con el ayuntamiento, vamos a aprobarlo, pero quería decirle aquí al compañero del Grupo Socialista que está haciendo un ejercicio de cinismo político. Vamos, a mí se me caería la cara de vergüenza cuando el problema, el auténtico problema, los que han creado el problema, los que nos han metido en esto, lo han podido solucionar, pudieron pagar en su día, no han querido llegar a ningún acuerdo y son el problema
12: lo que deberían de apartarse de la solución. No van a ser ustedes parte de la solución, porque todo lo que toca lo lía, lo enmerda, lo enreda, y ahora se están haciendo los buenos. Ya yo, por vergüenza torera, después de haberla liado, no hubiera soltado, como ha dicho usted respecto a la señora Isabel, la chapa que nos ha metido, porque ni yo creo que ni él, así sin leerlo, podría reproducir las ideas que ha dicho, me extrañaría, pero yo, de verdad, tendría un poco de vergüenza torera y me callaría dando una explicación y dándole aquí una explicación al gobierno, que bastante tenemos los ciudadanos con la que nos han liado. Ya está bien de cinismo, por favor. Respeten al pueblo.
1: Per la seva banda, el portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, ha defensat que l'Ajuntament ha de complir la sentència i que la sol·licitud del finançament pot ser una eina important per afrontar aquesta situació.
13: Desde el punto de vista médico, siempre cuando hablamos de una crisis, de un proceso febril, de un proceso de agotamiento, de un proceso que golpea la moral, como está ahora, la desmoralización, la incertidumbre, siempre hay un proceso también de recuperación. El ser humano se recupera. Yo creo que también tenemos que afrontar este drama, este golpe duro a la economía, pero también con una certeza de buscar caminos. Y yo creo que ya el señor alcalde ha estado pues en movimiento con todo el equipo, como decía Isabel, con todos los trabajadores. Y yo creo que es una cantidad, por supuesto, muy importante para las cuentas de nuestro ayuntamiento y, por tanto, también es una cuestión que nos preocupa como representantes de nuestros vecinos y vecinas. Tenemos que afrontar las obligaciones derivadas de una sentencia y entendemos que el ayuntamiento debe cumplirlo así. Por eso nuestro grupo entiende que solicitar la adhesión puede ser una herramienta muy, pero muy importante. Una buena oposición consiste en saber reconocer cuando una solución es necesaria, apoyar el hombro y remar juntos. Nosotros vamos a estar ahí para apoyar cuando sea necesario, para preguntar cuando tengamos dudas y, por supuesto, para exigir cuando tengamos que pedir responsabilidades. Por ello, nuestro grupo votará a favor de la solicitud de financiación y de plan de ajustes. Gracias.
1: La portaveu del Partit Popular, Sonia Aranda, definía la situació com d'extraordinària.
14: Nos encontramos en una situación que es extraordinaria, sobre todo para las arcas municipales, porque el ayuntamiento tiene que afrontar esta sentencia en firme, desde el 2018 que lo sabemos, para pagar estos 3 millones de euros. Aquí ya se ha dicho, viene derivado de un procedimiento urbanístico, se remonta años atrás. El primer paso que tenemos que hacer es este pago de los 700.000 euros. Y se hace con el remanente de tesorería. Nosotros no somos muy partidarios de tocar el remanente, pero evidentemente son a circunstancias excepcionales, decisiones excepcionales, ¿no? Entonces, creemos que lo principal es que el ayuntamiento cumpla con esa resolución judicial y haga el primer pago que pare, sobre todo, la acumulación de intereses de demora. Por eso se paga los intereses más un plazo del capital para que no siga sumando por no hacer frente lo primero a eso. Pero nosotros no nos hemos olvidado de cómo se ha llegado hasta aquí. Porque esta sentencia, siendo consecuencia de un conflicto urbanístico, lleva más de 20 años y ha atravesado por muchas etapas y por lo menos dos gobiernos. Tanto el gobierno anterior como este actual gobierno, desde el año 2018, sabemos que esto hay que pagarlo. O sea, que pagarlo lo tenemos que pagar porque era una sentencia en firme. Ni uno ni otro, sabiendo que esto lo tenemos que pagar, hemos hecho caja, ni hucha, ni nada, ninguna previsión. Nada, cero. Es algo que se tiene que tener en cuenta, tanto el saliente como el entrante, porque yo estoy seguro que tal cual entró FEMA al gobierno y dijeron, hey, aquí tienes 2,5 millones de multa, que llegará para pagar. Entonces, desde la Unión, porque esto lo vamos a hacer entre todos, lo que tampoco queremos es que recaiga íntegramente en los ciudadanos, por lo menos nuestro partido no. Queremos que se pare, sobre todo el aumento de intereses por demora, y que pongamos punto y final a este centro, dándole una salida, pactando unos pagos que no perjudique directamente o en lo menos posible a nuestros vecinos, que tampoco tienen culpa de nada. Y sobre todo es, en este momento en el que el equipo de gobierno necesita que todo el consistorio estemos apoyando esta decisión, que es muy difícil y que desde luego se la ha encontrado este gobierno como se lo podría haber encontrado otro y tiene que tirar para adelante, que le hagamos custat para poder entre todos salir hacia adelante, olvidarnos del atrium y darle otra salida a nivel
7: no solo de ponerlo en marcha, sino que esos propietarios también tengan opciones de aumentar sus negocios, y todos a una, pero que no se nos olvide, esto no viene solo de hace 20 años, ¿eh? Tenemos gobiernos que han estado, gobiernos que están, y ninguno de los dos ha hecho una previsión para esto.
1: Portaveu d'En Comú Podem, Isabel Marcos, també va parlar en el ple municipal sobre l'aprovació del pla d'ajust econòmic per al cas Atrium. Recordem, un punt aprovat per totes les formacions polítiques, excepte el Partit dels Socialistes de Catalunya, que es va abstenir finalment en aquest punt del ple. Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem.
15: Creo que es importante reconocer, más allá de la buena gestión política y la rápida gestión política que se ha hecho a raíz de conocer pues esta última pronunciación de la sentencia, reconocer también el trabajo de del equipo técnico de la casa, que ha estado trabajando, buscando como una y otra vez, buscando posibilidades de algún tipo de financiación por la que pudiéramos encontrar un camino como el que hemos encontrado. Y ojalá que el Ministerio responda, ojalá tengamos esta fuente de financiación, que será posiblemente a largo plazo, y que podamos de alguna forma conseguir este dinero, pagarlo, cerrar este tema, y que tenga el menor coste para los vecinos y vecinas de San Aldo de la Barca. Y en ese sentido, pues yo solo quería hacer esa felicitación también a los técnicos y las técnicas de la casa, que muchas veces son los que están detrás de todo esto y a veces nos olvidamos de ellas.
1: L'abstenció del Partit Socialista ha estat el principal punt de discrepància política de la sessió. El regidor socialista, Froilán Salgado, ha defensat que el seu grup està d'acord amb la sol·licitud de finançament al Ministeri d'Hisenda, però ha expressat el desacord amb el contingut del pla d'ajust que acompanya la petició. Segons ha exposat, el document ministerial permet plantejar diferents mesures d'increment d'ingressos, reducció de despeses i milloren de l'eficiència municipal. Salgado ha assegurat que des de les 65 mesures possibles que recull el model, el pla presentat pel govern contempla un increment de l'IBI del 6,2% el primer any, el 2027. Com dèiem, l'extensió del Partit dels Socialistes ha estat el principal punt de discrepància política de la sessió en el ple municipal. La resposta de Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu.
16: O sigui, jo entenc que tenies la resposta preparada, Froi, i t'aprecio molt, però, hòstia, en el pla, en el detall del pla, ja no ens agrada que això es pagui de l'IBI, però tu creus que a nosaltres ens agrada menjar-nos el marron aquest dels 3 milions d'euros? Després de 20 anys de males decisions contínuament una darrere l'altra, i que ara hem d'assumir nosaltres aquesta situació que ens posa a l'Ajuntament, les finances, al borde del col·lapso, que igual la gent ha de pagar una quantitat que encara no sé, no sabem com ho farem, que estem cercant oportunitats per trobar línies de finançament, etc. Ostres, ha estat dur escoltar la teva intervenció, la veritat, Froilán. Ara és el moment de demostrar que arrimamos el hombro. Ara és el moment de demostrar en aquest punt la urgència i a mojar-se, exactament. Si deixem-nos d'històries i de fer volar coloms, i aquí ara és el moment de demostrar-ho. O sigui, com he dit a la meva primera intervenció, jo no tinc ganes de mirar el passat, ni de recordar, i no sé què. Ja passarà el que hagi de passar, però ara és el moment d'estar tots a una, que es demostri. Ho demostrem a la ciutadania, sí o no? O comencem a mirar que sí, ai, he visto que en el detall, ai, no me gusta l'IBI, joder. Si tu creus, perdó, tu creus que a nosaltres en aquesta situació ens agrada ser-hi? Jo crec que no. Jo crec que tothom ho veu, no? Jo entenc. Ara és el moment. Demostrem a la ciutadania que fora de les nostres diferències, fora del passat, són capaços d'entomar aquesta situació i de tirar-la cap endavant. Compten amb nosaltres i és la nostra obligació resoldre els problemes. Voler ser part de la solució. Som part de la solució o no? O som part del problema? Perquè tenim vinculacions amb el passat, perquè ens saps greu. Hòstia, siguem valents. Siguem valents i demostrem que estem aquí per alguna cosa, que ens han votat i han confiat en nosaltres per alguna cosa. És hora de demostrar-ho. És avui. Gràcies.
1: El regidor socialista Froilán Salgado responia a la resposta de Miquel Àngel Abril de FEM Sant Andreu.
10: Primer de tot, nosaltres, la meva intervenció que he llegit en nom del grup municipal socialista és de sumar, és de reconeixement del moment complicat. i és de posar-nos al costat. Però disculpeu, no entenem perquè hi ha 64 punts que no s'utilitzen. No ho entenem, que hagués costat. No, jo crec que no és tan difícil entendre això, perquè, i ja he dit, ens genera dubtes i que entenem que aquest pla serà d'obligat compliment si ens ho dona al Ministeri. Doncs faci consulta perquè jo ho he fet. No sé, no? Aleshores, i això és així, i el grup municipal socialista no ha escrit ni una línia d'aquestes 65 propostes que ja li hem dit que en tenim. Per tant, és el nostre posicionament. Farem un vot d'abstenció. Només dos últims comentaris. Primer, falta de valentia no hi ha, perquè si hi hagués una falta de valentia no estaríem dient això, però sí de posicionament. Tenim un posicionament ferm i volem que la ciutadania ho tingui clar. I segon, al representant de Vox m'agradaria que no faltés el respecte a la meva persona o a qui parli, perquè jo he sigut molt respectuós amb tothom. Gràcies.
1: La intervenció del Partit dels Socialistes de Catalunya ha provocat una resposta contundent de l'alcalde Marc Girbet, que ha defensat el contingut del document i ha negat que el ple estigués aprovant una modificació de les ordenances fiscals del 2027.
17: El que avui vostès han fet, em sap molt de greu per vostè, senyor Froilán, perquè el seu portaveu l'ha posat al peu dels cavalls. I ha estat el seu portaveu qui no ha assumit les responsabilitats de fer de portaveu. I em sap molt de greu, molt de greu. El paperot que vostè avui s'ha hagut de menjar és de l'alçada d'un campanar. Espero que en privat li agraeixi el seu portaveu la feina que ha fet. Miri, jo avui he tingut una reunió amb el Ministeri. I d'obligació, cap ni una. Aquest document són garanties. Són garanties. I avui, i ho hem explicat a la Junta de Govern, on estava el seu portaveu. Per això, gran lleialtat dins del grup mateix. I s'ha explicat. No estem aprovant els pressupostos. M'equivoco, senyora Sònia Aranda? M'equivoco, senyor Antonio?
14: Li he demanat que ho expliqués perquè gràcies. La ciutadania sapigués gràcies. Que no estàvem pujant.
17: M'equivoco, senyor Felipe del Val, que hem explicat a la Junta de Portaveus que no estaven fent una proposta d'ordenances fiscals? Vostès acaben de traicionar la confiança de tots els grups municipals que avui estem a aquesta taula amb vostès. L'acaben de traicionar. Mirin, nosaltres el que estem fent ja ha fet l'interventor, per tant no m'està qüestionant a mi. No està qüestionant a la vicealcaldessa, està qüestionant a l'equip tècnic. Ha fet una sol·licitud i una proposta, d'acord? Aquesta proposta, això són com les hipoteques, i ho he explicat també a l'audiència pública. Mostrem garanties de retorn dels crèdits, d'acord? A l'IBI es pot tocar, no tocar, o es pot reduir la despesa, com vostè bé ha dit. Però vostè s'ha volgut quedar amb el pitjor de tot. I avui no era el dia de fer política. I el dilluns, però una setmana i mitja abans, el seu portaveu...

0: solució no ho siguin. Els que estem en aquest cantó de la taula tirarem endavant. Això solucionarem el centre comercial i intentarem que els veïns i veïnes no hagin de pagar la seva festa, la que vostès han provocat durant anys i anys de gestió en aquest Ajuntament. I acabarem una cosa. No permetré que posin més pals a les rodes. No els hi permetré. I els hi explicaré sempre, i seré tan clar com pugui amb la ciutadania, sempre. Ara no era el moment de fer aquesta intervenció, i menys fer un vot d'abstenció. No era el moment. Però no es preocupin. Escolti'm, no és una qüestió de rancor, però sí que ho tindrem molt en compte. Ho tindrem molt en compte el que vostès avui han fet aquí. Potser tenen molta valentia, d'acord? Jo prefereixo ser honest, en comptes de valent. Prefereixo primer ser honest. I avui el que estem fent és ser honestos. Des del BOC, des del grup municipal de Vox, al Partit Popular, a Som Sant Andreu i a Fem Sant Andreu. I en Comú Podem. Estem sent honestos. I avui tocava resoldre perquè demà l'equip tècnic pogués presentar al Ministeri una sol·licitud. Espero i desitjo que el seu vot abstenció no sigui per saltar una alarma al Ministeri. Espero i desitjo. I per tant, els hi demano, sisplau, que recapacitin abans que els cridi a votació, perquè si la seva abstenció requereix de que salti alguna alarma al Ministeri, perquè el conjunt del plenari municipal de Sant Andreu de la Barca, quan ha de pagar 3 milions d'euros, hi ha un grup que s'estén. Espero que això no sigui un avís en el Ministeri, perquè si això ho és, senyor Froilán, però podria parlar del seu portaveu, que sí que hi era, 2018, 2016... D'acord? Llavors, esperaria. D'acord? Però ho faria saber del conjunt de la ciutadania.
1: Finalment es va passar a votació aquest punt per aprovar el pla d'ajust econòmic per al cas Atrium. Sant Andreu de la Barca, com dèiem, sol·licitarà 2,42 milions d'euros al Ministeri d'Hisenda per afrontar la condemna judicial dels 3 milions d'euros.
0: Dit això, es cridarà l'expressió de vot. Vots a favor del punt 4.3. Els crido a votació. Vots abstenció. Secretària, s'adopta el punt amb els vots abstenció del Partit Socialista i amb la resta de formacions a favor.
1: El ple municipal també aprovava en aquesta ocasió per unanimitat la creació d'una comissió informativa especial de seguiment de l'execució del pagament de la sentència judicial relativa al sector 21. La iniciativa ha estat plantejada per Som Sant Andreu amb la voluntat d'establir un espai de diàleg entre els grups municipals per abordar les mesures que caldrà adoptar durant els pròxims anys. Felipe del Val, el portaveu de Som Sant Andreu, ha explicat que la proposta neix de la necessitat de treballar conjuntament i buscar solucions davant d'una situació que afecta el conjunt del municipi.
2: No, bueno, esto surgió, lo de la comisión, por eso, por tratar de unirnos todos y buscar soluciones. Esa es mi posición siempre y creo que son, lo ha demostrado, que siempre estaremos trabajando, ¿vale? Todos juntos. Gracias, señora Carlos.
1: La portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda, agraïa al portaveu de Som Sant Andreu la proposta de la creació d'aquesta comissió especial.
3: Bueno, yo quiero agradecer a Felipe la incorporación, esta propuesta de la comisión informativa.
1: Un ple municipal intens on es va aprovar per majoria el pla d'ajust econòmic per al cas Atrium, això sí, amb l'abstenció del Partit dels Socialistes de Catalunya, el que va provocar un debat intens en el plenari municipal, i es va aprovar en aquesta ocasió per unanimitat la creació d'una comissió especial per supervisar el pagament de la sentència del cas Atrium, del pagament dels 3 milions d'euros arran d'aquesta sentència de l'any 2018, que ara és ferma i que s'ha de complir.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: El proper 30 de setembre realitzarà la conferència inaugural del curs educatiu 2026-2027 amb un acte que realitzarà en el Teatre Núria Espert. Per conèixer tots els detalls, avui ens acompanya Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Família de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: I avui també ens acompanya Elisabet Manzano, tècnica d'Educació i dinamitzadora del Pla Educatiu d'Entorn. Molt bon dia.
2: Bon dia, Jordi.
0: 30 de setembre, Teatre Núria Espert, conferència inaugural del curs educatiu, com és habitual, un curs que va iniciar-se a principis d'aquest mes de setembre. Més de 3.800 alumnes han començat aquest nou curs. L'objectiu és donar la benvinguda i l'objectiu també aplegar doncs, tota la comunitat educativa en un mateix acte, no?
1: Sí, des de la Regidoria d'Educació, Infància i Famílies ens agrada començar el curs, malgrat, diguem que és una conferència inaugural del curs educatiu, sempre procurem que sigui a finals de setembre perquè així també donem una miqueta de marge als, de cara als centres educatius, famílies que hagin pogut fer una adaptació no, d'inici i que no enganxem ningú així com a traspié. Aleshores, el que pretenem amb aquesta conferència inaugural és, com deies, doncs, donar la benvinguda a aquest curs, crear comunitat i parlar i compartir doncs, de temes rellevants d'educació, ja sigui doncs, amb la benvinguda per part institucional de l'Ajuntament, que seria l'alcalde en primera instància i jo com a regidora, i també podent comptar amb la participació de diferents ponents també doncs, rellevants, que en aquest cas és la participació de Míriam Tirado.
0: Sempre s'intenta buscar alguna persona rellevant, no?, i relacionada amb el tema de l'educació.
1: Exacte.
0: Aquí han vingut gent com David Bueno, per exemple.
1: Sí, aquest any hem decidit convidar Míriam Tirado, que és consultora de criança conscient, escriptora i periodista, també especialitzada en maternitat, paternitat, criança i adolescència, que ens parlarà d'educar i acompanyar en presència. I pensem que és un magnífic moment de poder convidar tota la comunitat educativa. I quan parlem de comunitat educativa sí que vull deixar molt clar, perquè hi ha vegades que la gent pregunta, que no és només els professionals de l'educació, ni són mestres, ni són... No, no, és tothom qui acompanya en el camí d'educar. I aquestes persones doncs, són famílies, són docents, són persones que treballen... Bueno, que la seva feina és relacionada amb l'educació. Són persones que els interessa l'educació. No cal ni que treballin d'això. Per tant, tots formem la comunitat.
0: Teatre Núria Espert, com dèiem, a 6:15 de la tarda, el 30 de setembre. Míriam Tirado, experta en educació, escriptora, més escriptora d'èxit, amb tots els seus llibres, des del fil invisible, que per cert en el Teatre Núria Espert podrem veure properament l'espectacle, des dels llibres doncs, per exemple solucionar qüestions com les rabietes, no?, que de fet té un llibre que es diu així, o per exemple els de Guam, que també estan tenint molt d'èxit ara, però volem saber de què parlarà exactament en aquesta conferència, i per això Elisabet Manzano, com a tècnica d'educació i també dinamitzadora del Pla Educatiu d'Entorn, ara ens donarà detalls de què parlarà concretament exactament Míriam Tirado en la conferència inaugural del curs educatiu.
2: Doncs sí, Jordi. Míriam Tirado, com a experta en criança, fa ponències de moltes temàtiques diverses i en concret hem volgut escollir aquesta temàtica, educar des de la presència, doncs perquè en realitat creiem que és un repte actual, no? Vivim en la societat de la pressa, de la desconnexió, i d'alguna manera veiem que aquesta societat en la que vivim impacta directament en infants i en joves. Llavors, la temàtica la creiem molt adequada i per tant, doncs, realment aquesta conferència Educar i acompanyar en presència ens convidarà a tots els participants, no?, a aturar-nos, a prendre consciència de com estem vivint realment, què és el que sentim i com aquesta manera de relacionar-nos amb els infants i adolescents, no?, doncs pot afectar en funció d'aquesta presència que els hi podem oferir, no? Llavors posarem el focus al llarg de tota la conferència en aquests conceptes claus, en la presència, en la connexió, en l'escolta activa i plena i en l'acompanyament emocional, i Míriam Tirado oferirà a tots els assistents eines, estratègies que les famílies o participants doncs, podran utilitzar en el seu dia a dia i, de fet, posarà molts exemples de la, de la vida quotidiana, no? Doncs on els participants, les persones participants s'hi podran sentir reflectides i procurarà, no?, doncs, generar aquesta reflexió perquè doncs, després, al sortir de la conferència, puguin fer-hi una volta i potser ser més conscients, no?, de poder aplicar alguna d'aquestes estratègies en la seva relació amb els seus fills i filles.
0: Per tant, les persones que vagin a la conferència obriran molt els ulls, després, i començaran a reflexionar, i millor que vagin amb una llibreta, no? Que s'ho vagin directament amb el mòbil, no? Que es vagin apuntant aquests tips que donarà Míriam Tirado, que ja la coneixem com a divulgadora i també que s'explicarà molt bé i també podrà resoldre també molts dubtes. Important també aquelles persones que tinguin infants de 3 a 12 anys, perquè hi ha un
2: Exacte.
0: Lloc on podran estar, i per tant familiars, pares, mares o les persones que hi vagin podran seguir la conferència amb tranquil·litat.
2: Sí, o sigui, tal com ha dit l'Anna, no? Volem que sigui una conferència el més participativa possible, en estar oberta a tota la comunitat educativa. No volem que ningú es quedi sense venir a la conferència perquè ha de fer cura dels seus fills o filles. Aleshores, disposarem d'un espai al mateix teatre. La conferència s'ofereix a la sala gran i en la sala petita del teatre hi disposarem d'un espai de joc amb personal dinamitzador, monitors i monitores de lleure, que podran acompanyar els infants per a aquelles famílies que tinguin la necessitat de venir amb els seus fills o filles a la conferència.
0: Important també, a final de la conferència, Míriam Tirado signarà llibres.
2: Correcte, sí. L'autora doncs, dedicarà uns minuts al final de la conferència a apropar-se a totes aquelles persones que tinguin interès en conèixer-la, saludar-la i poder signar algun dels seus llibres, dir als ciutadans que poden portar si tenen llibres de la Míriam de casa seva, perquè la Míriam els hi signi, i si no, hi haurà una llibreria del poble que s'ha mostrat interessada en muntar una paradeta amb llibres de la Míriam per poder-los adquirir en aquell moment si ho desitgen.
0: 30 de setembre, 5:30 de la tarda, Teatre Núria Espert. Cal inscripció prèvia?
1: Cal inscripció prèvia. En el cartell de l'activitat hi ha un codi QR i també facilitarem l'enllaç perquè sigui més fàcil. Aconsello a tothom que no s'adormi, que ja tenim moltes inscripcions que ens estan arribant i, per tant, doncs us animem a que vingueu, que participeu i que serà una conferència també molt pràctica i molt dinàmica. Per tant, passarem una molt bona estona.
0: Doncs Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos, que esperem que vagi molt bé, que omplim el Teatre Núria Espert. També gràcies a Elisabet Manzano, tècnica d'educació i dinamitzadora del Pla Educatiu d'Entorn. Gràcies per acompanyar-nos i, com dèiem, esperem que omplim el teatre perquè el tema interessa.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Jordi, molt bé.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I a continuació, en el Via Directa, l'espai de l'Això va en sèrie amb els companys de la xarxa ràdio, les sèries de televisió protagonistes.
4: Continguts en xarxa.

0: Comencem una nova entrega de la Show en Sèrie, l'espai de sèries d'UA Ullira Ràdio. Sergi Guibanusson, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Què tenim actualitat?
1: Pues per la meva part, poca cosa.
0: Per la meva també, per no dir zero.
1: Puc comentar, és que no sé si ho vaig comentar en una altra Show en Sèrie. Si ho vaig comentar en una altra Show en Sèrie, pues això és un recordatori.
0: A la ràdio s'ha de recordar les
1: Correcte. No saben què fotre amb Sky Showtime. Perquè, per si no ho sabies, això és una plataforma.
0: Sí, fins aquí.
1: Vale, ja. Que va sortir fa un parell o tres d'anys. I bueno, pues estan plantejant la seva viabilitat. Perquè, pel que sigui, doncs sembla que quan hi ha tantíssima oferta de plataformes, quan neix una i arriba l'última, normalment la gent pues, no la trie. I si a sobre ja no tens un catàleg d'estrenes normalment regular, no? En el que cada setmana estrenes diverses coses interessants, doncs, pues, home... Això és una altra pedra al camí, no?
0: Sí, sí.
1: Llavors, doncs això, no sé exactament qui l'opera a Espanya, a Europa, suposo que és Paramount, Skydance i tot aquest conglomerat gegant, doncs això, s'estaria plantejant la seva viabilitat i a veure què fem amb això, no?
0: Hòstia, no ho sé.
2: Just agafant Sky Showtime, no sé si...
1: N'hi ha alguna, avui. No. Sí.
2: S'ha estrenat Mobland, que
1: sí, senyor.
2: És Tierra de Mafiosos, em sembla que està traduïda al,
1: sí, senyor,
2: al castellà, que jo la miro.
0: Ah, sí.
2: A Movistar Plus ja es veu com dos o tres dies més tard, representa, sí, el capítol, és un capítol setmanal, és la que protagonitzen l'Ellen Mirren, el Pierce Brosnan i el Tom Hardy, que
1: va
2: parlar de que no es podien veure entre ells, a la premiere i a la presentació de la segona temporada es va veure cordialitat entre,
1: sí, no,
2: entre
1: no,
2: els tres.
1: De fet, els Emmys van dir que s'hi van queixar...
2: Els Emmys, no ho sé.
1: Els Emmys, de fet, van donar unes declaracions on s'hi van queixar de... Bueno, a veure quan deixen de sortir aquesta mena de notícies de mal rotllo entre gent.
2: Gent en general.
1: Correcte, perquè realment aquí no ha passat absolutament res entre nosaltres. Som tan amics el primer dia.
2: La segona temporada ja està en marxa, ja, jo ja he vist el primer capítol. I ja ho vaig dir la setmana passada, com a persona que mira tot el que guanya premis,
1: sí,
2: ja he vist Avui Deus Vell.
1: I què?
2: Primer, molt bé que gran part dels capítols duren 35 minuts.
0: Està bé, això està bé. Favor,
2: això, pels que no tenim temps, és fantàstic.
1: Sí.
2: N'hi ha algun que en dure 40 i, però la gran majoria dels 10 capítols que té la sèrie duren 35 minutets, la vaig acabar ahir, i, aviam, jo recordo que la setmana passada vaig dir no entenc gaire, sense haver-la vist, el per què està dins de l'apartat de comèdia, que és un concepte que els Emmys no els acabem d'entendre.
1: Sí.
2: Corroboro que és una sèrie de fantasia.
1: No és comèdia.
2: Però que té tocs més de comèdia d'aquestes coses que, bueno, com d'absurditat.
1: Correcte.
2: Més que de comèdia. Però en cap cas jo la definiré com una sèrie d'humor. Però sí que em sembla una bona sèrie. Me l'he mirat en 4 o 5 dies.
1: O sigui que prou bé.
2: I m'ha agradat. Ja s'ha confirmat la segona temporada. El final de la primera és obert absolut. I està molt ben interpretada. I està molt bé. Representa que és un poble on és una illa. Entre cometes real, perquè parlen dels Estats Units, de Boston, i és una illa de New England, i apareix una boira que el que fa en aquella illa, que és ja la llegenda de que està maleïda, doncs despertar certes llegendes fantàstiques de la illa. Hi ha un capítol on se'n va un parell de segles endarrere per conèixer els orígens de tot plegat, i a partir d'aquí comença el desenllaç de la sèrie. Sí, a la gent li agrada aquest univers una mica Stephen King, que ja crec que va ser un nom que vaig dir la setmana passada, doncs és una bona sèrie. M'ha entretingut.
1: Bueno, està bé, molt bé, molt bé.
0: Sí, la veritat està bé.
1: S'entén que guanyi alguna cosa, llavors?
2: No he vist les altres, però entenc que, per exemple, l'actor protagonista guanyi com a millor actor en comèdia.
1: Bé.
2: Perquè ho fa molt bé, la veritat.
0: Doncs molt bé, avui toca repassar estrenes i comencem per NC Cine.
3: They're a special group.
4: NCIS!
3: They can be anywhere in the world.
4: Whatever this operation is, it's on. What was once the far side of the world is now the most contested patch of water on the planet. Our two nations,
5: NCIS,
6: AFP, Australian Federal Police,
4: you stand shoulder to shoulder.
6: This is our turf.
4: We can have a problem here. To ensure this vast swathe of ocean remains peaceful for generations to come.
0: A veure, entenc que això és
2: Univers Enfis.
1: És un altre dels spin-offs o sèries de l'univers.
0: 8 episodis, només?
2: Al dir-se Enfis Sydney, vull pensar que està ambientat a Austràlia, per exemple.
1: Doncs ho has encertat, eh?
2: Podria ser.
1: Una cosa...
0: Sí. Tensions internacionals, eh? Molt bé, entre la regió Indo-Pacífic.
1: Jo aquí m'agradaria llegir... NCIS Sydney és una de les 8 sèries de la popular franquícia global NCIS.
2: Molt bé.
1: 8 sèries.
2: Déu-n'hi-do.
1: Sí. Jo no ho recordava,
2: bueno,
1: això.
2: Bueno, a Miami, Las Vegas, que potser són les més...
1: No, però aquestes són CSIs, no?
0: Clar, jo és
2: això
0: que...
2: és CSI.
1: Clar, això és NCIS. És diferent,
0: això
1: és,
0: no
2: jo us busco la informació...
0: Jo mirava CSI.
2: Clar, jo ho he confós per CSI. Sí. Clar.
0: Sí, sí.
2: Aquí, com que tenim un internet que tenim un parell de micos pedalant, doncs no funciona. Ah, vale.
1: Entre que és aviam, un bunker, que el wifi tal...
2: Aviam... Podeu seguir parlant, perquè...
1: No, sí, si no sé.
2: Per carregar la Wikipedia, tu, necessitem 3 hores i mitja.
1: Pues re, escolta...
0: És el que tenim.
1: Warner TV, eh?
0: Sí.
1: Això què és? Això no deu sé. De ser una d'aquestes que entra a través de Prime Video,
2: Warner
1: no?
2: Warner TV us vaig fer jo una secció fa uns mesos sobre lo que era, me
1: sembla. Ah, llavors sí, deu de ser una d'aquestes com AMC Plus i totes aquestes que són com una subscripció extra amb un pots servei ser. De subscripció.
2: En Cis Los Angeles, New Orleans,
1: sí.
2: Hawaii, vale. Origins, New York, Sydney. Molt no me'n surten quantes, em diu que en surten.
1: Em digué que eren 8, eh? Aquí ens falta
2: una. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Ui.
1: Pues re, escolta.
2: I Jack, que és de l'univers també Justícia Militar.
1: Vale, clar.
2: Però no té el nom encís al principi.
1: Bueno, pues escolta, 8 sèries, derivades que té aquesta franquícia,
0: déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Vinga, doncs continuem a Disney Plus, al que arriba és City of Blood.
5: Ábrame la parte de atrás. No puedo.
7: Hoy se esperan otra vez 41 grados en Berlín.
8: Sé que suena drástico, pero hay que parar el hundimiento de Berlín.
9: Hay una guerra en las calles.
10: ¡Phoebe! ¿Trapicheas con sangre?
11: ¿Ha estado de gira?
10: Sí, pero está bien, es mi hermana. Vete, es peligroso.
12: Todos han desaparecido en 6 meses.
10: ¿Crees que tienen algo que ver con el banco de sangre?
13: Vamos a cazar.
14: Mientras no esté claro quién más sabe de nosotros, la cúpula ya no es segura. La oscuridad siempre nos protegió. La naturaleza nos creó para la noche por alguna razón.
0: Berlín, una ciutat, ha estat al límit. La criminalitat conforma la vida quotidiana en un món destrossat pel canvi climàtic. Mentre uns pocs privilegiats viuen en una cúpula totalment climatitzada, la resta de la ciutat s'enfonsa en la corrupció i la violència. Les germanes Bea i Phoebe se separen de nenes per un gir del destí. La Bea, malalta crònica, creix protegida per la seva mare adoptiva, mentre que la Phoebe lluitava per sobreviure als carrers. Quan els seus mons col·lisionen de nou a l'avançada de les eleccions decisives, d'unes eleccions decisives, descobreixen una veritat aterradora. Els vampirs controlen el crim organitzat i estan decidits a fer-se amb el poder polític. La sang s'ha convertit en la verdadera moneda de la ciutat. Atrapades entre forces rivals, les dues han d'enfrontar-se a una pregunta clau. Qui presenta la major amenaça? Els humans o els vampirs?
1: Mira, quan has començat a llegir...
2: Mira que anava bé fins a lo dels vampirs.
1: Això t'anava a dir, quan has començat a llegir aquesta sinopsi, no m'esperava per a res el gir cap a la fantasia i l'horror amb els vampirs, eh?
0: No, però també et dic que m'agrada bastant com estan posats, saps? És a dir, la
1: Són...
0: contraposició vampirs polítics sí. No està mal, eh? No, la veritat, fa bona pinta. A Sci-Fi, crec que es diu, no?
1: Sci-Fi.
0: Avui estàs molt anglès, eh?
1: Bueno.
0: El corazón del crimen.
15: ¿Qué haces aquí?
16: Solo quiero trabajar con los mejores.
15: No podemos trabajar juntos, lo sabes.
16: Porque hacíamos muy buen equipo.
17: Antes compartían una vida. Ahora comparten casos.
16: Nos las apañaremos bien.
15: No durarás mucho aquí.
17: El corazón del crimen. Estreno en exclusiva el miércoles 16 de septiembre en Calle 13.
0: Ah, molt bé. O sigui, Sci-Fi és Calle 13.
1: No, bueno, ara no te sabria dir, però sé que Sci-Fi és un canal que hi és a Movistar Plus.
0: Ah, val.
1: Potser hi ha hagut aquí alguna mena d'això, perquè això entra també a Movistar Plus, no? Calle 13, si no m'equivoco, ara.
0: Hòstia, no ho sé.
2: Pot ser, no ho sé.
0: No ho sé. Doncs és una ficció criminal francesa que combina investigació, tensió emocional i dilemes personals.
1: Vale, molt bé. Molt bé.
0: La sèrie segueix a un equip d'investigadors que s'enfronta a casos complexos en els quals la veritat mai és evident i cada pista pot resoldre noves capes del crim. Explora tant el treball policial com l'impacte humà de cada investigació. És una mica com lo de policies en el corazón de la calle, versió francesa. Tu la vas veure, Ivan, aquesta?
1: No.
0: Hòstia, pues és una espanyolada de les guapes.
1: Pues mira, Calle 13 confirmo que entre a Movistar Plus i Sci-Fi també.
0: Ah, vale.
1: Vull dir, a més, estan amb, a una com dir-ho, ranura de diferència, no? Amb Cosmo pel mig. Vull dir, pot ser per això sense traspapelat, o què?
0: Vale, pot ser, ni idea. Doncs a Netflix, el que arriba és La Muñeca.
11: Sóc amb Capità Utak. Cieszę się z tego, bo mam czas, żeby spędzić go z panią.
0: Està inspirada en la clàssica novel·la polaca del 1890. En aquesta història d'època romàntica, Stanislau s'enamora de l'aristòcrata Isabella i es dedica la seva vida sencera a conquistar-la. Hòstia, vaja...
2: Quina poca feina que tens. Sí.
0: A més, és que, quina mandra. Apple TV...
1: Seria també polonesa, si no m'equivoco. Sí, com a mínim el trailer...
0: Sí, he dit polaca, polonesa, volia dir.
1: Exacte.
2: Bueno, has dit polaca...
0: Polaca som nosaltres, eh?
2: Has dit polaca perquè ho tens en castellà, que encara és una cosa que no hi ha entès mai.
0: Mira,
2: perquè
0: Sergi.
2: No passes un moment per fer una
1: canviada. A més, perdó,
2: cara,
1: la
2: i
1: pàgina...
2: has dit novel·la polaca, clar.
1: La pàgina de la que ho treguis ja la pots traduir directament amb el Google Chrome, de manera que quan ho extreguis ja estàs fer en català.
0: Ah, vale, doncs ja ho provaré.
1: T'ensenyaré.
0: Ja ho provaré per la següent. A Apple TV, Slow Horses.
13: What are you doing?
18: What are you doing in my garden? And you say, no, this is my garden, and we improvise from there.
13: What do you want?
18: Do you know anything about why my slow horses keep turning up dead?
13: Just a coincidence.
18: Coincidence, yeah, but it's pretty hard to lock yourself in a shipping container. You didn't piss anyone off other than me recently.
13: Oh, shut up. You can leave the way you came.
18: It's all right to come through the house.
13: No.
18: Well, I came in through the house.
0: Tu aquesta l'havies vist?
2: No, però crec que pot ser que hagi verbalitzat algun cop la meva intencionalitat de veure-la. A més, des de fa un temps, com que tinc accés a Movistar...
0: Ah, sí?
2: A Movistar, o en aquest que tenim contractat... bueno, tenim... tenen contractat...
1: Algú té contractat i...
2: Els pares de la Maria, no cal que diguen mentires.
1: No passa res, jo també xuco
2: tinc Apple TV i, ostres, és que confirmo que és la millor plataforma de totes.
0: Sí.
2: A nivell
0: sí,
2: de qualitat sí. Em sembla que està molt per damunt de la resta.
1: Sobretot a nivell en cert error. O sigui, és molt difícil, que n'hi ha, eh? Que alguna sèrie d'Apple TV no estigui bé.
0: Vale.
1: Entens? O sigui,
0: sí,
1: des de l'inici
0: sí.
1: Ja veus una qualitat de producció i de guió...
0: Sí.
1: Remarcable.
0: Sí, sí, molt bé, molt bé. Doncs en aquest
1: per cert,
0: cas, digues.
1: Slow Horses es va estrenar l'1 d'abril de 2022.
2: Va anar any per menys.
1: Portem 6 temporades, eh?
0: Sí, sí, hòstia, Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Doncs és una sèrie d'espionatge plena d'humor negre que segueix a un disfuncional equip d'agents d'intel·ligència britànics que treballen en un vertedero del MI5.
1: Abocador.
0: Conegut com a Slow House o la Ciénaga. Oldman interpreta Jackson Lamb, un brillant i irascible cap dels espies que han acabat a Slow House degut a greus errors en la seva carrera. Com dèiem, sisena temporada. Com estem avui, eh? A Disney Plus, el que arriba és Mínima Seguretat.
19: My name is Corinne Maillard, detention director at Shenhua's Correctional Facility, and I oversee the inmates' daily lives. To me, prison is all about rehabilitation.
20: Rise and shine!
19: We're responsible for the inmates, and it's our job to help them return to society. Is that cannabis?
21: He's a bad seed. Nothing good will come of
22: it. What are you going to do? Come on.
23: Rehabilitation.
24: Hey, that's what your job is.
25: Michelle, I call Michelle. Was born for this.
24: But this job is all about listening.
0: És una presó de Xenoas, un lloc que suposadament garanteix l'ordre i la disciplina, només que aquí qui dirigeixen són els primers en saltar-se les regles.
2: Vaja.
0: Bueno, aquí, diu, saps? Només aquí. Entre una alcaldessa que tracta els reclusos com una mare, un lloc, un, és que, mare de Déu, què és un lugarteniente?
1: Un terratinent, una cosa així, no? Seria una figura d'autoritat dins de la presó.
0: Vale, obsessionat amb l'autoritat, un guarda que s'entrega per complet i una nova recluta decidida a demostrar la seva vàlua a la gestió de la vida diària es basa en la improvisació, decisions precipitades i idees descabellades. Un caos permanent que, contra tot pronòstic, funciona. Però per quant temps?
1: La definició que us he donat aquí fora de micros, que em sembla bastant encertada, sobretot per l'estil de la sèrie, l'estil de la comèdia que té, és Abbott Elementary, Col·legio Abbott, amb una presó.
0: Ah.
1: I és una sèrie francesa. Tampoc sé si jo havia mai dit que tinc ganes de veure una sèrie francesa.
0: Ja, jo crec que és un comentari que no s'ha fet massa. Però bueno. A Prime Video, arriba Nigel.
3: ¿Quién eres?
4: Frances Neagley, 124 de West Haven, Chicago. Ex-sargento mayor de la Unidad de Investigaciones Especiales 110. ¿Estáis usando esa información para averiguar todo lo que podáis sobre mí? Quería ahorraros el trabajo. Soy detective. ¿Quieres aprender a hacer este trabajo? Acércate.
3: Tengo formación en esto.
4: No tanta como yo. ¿Es así?
3: Ya. Yeah.
4: Te lo explico.
3: No me jodas.
4: Quiero la verdad.
3: ¡Dile! Has estado ocupada. Dispara. Parece que quiere dar guerra. ¿Te cuento un secreto?
4: ¿No sabes leer?
0: A veure, és una investigadora privada de Chicago i antiga protegida de Jack Reacher en la Unitat d'Investigacions Especials 110 de l'Exèrcit. Quan s'entera, quan se n'adona de que una amiga seva del seu passat ha mort en un sospitós accident, s'obsessiona en fer justícia. Aprofitant tot el que ha après de Jack Reacher i de la seva etapa com a membre de la Unitat 110 d'Investigacions Especials, com has dit que es deia?
1: Neagley.
0: Neagley. S'endinsa en un perillós camí per destapar un malvat complot. Bueno.
1: Pues, què? Què dius? No te fa molta il·lusió aquesta sèrie?
0: Sí, no, o sigui, crec que sí que pot estar bé, però també és veritat que potser és una trama que ja s'ha explotat una miqueta. A veure, Netflix, parlant aquesta... de trames que no s'han explotat mai.
1: Correcte, aquesta m'agrada molt, t'he de dir... El recurs de la seva existència, per així dir-ho. Ah. O sigui, Stranger Things és una sèrie que, evidentment, va passar molts anys entre la producció de la primera temporada i l'última, la qual feia molt notori que els actors haguessin envellit notablement des del primer capítol, perquè eren nens i ja eren adults amb els seus 20 anyets. M'agrada molt l'estil d'animació que es fa servir i sobretot el recurs, que és l'estil d'animació que es fa servir per tornar, no?, per fer una interqüela de dues temporades. Uh-huh. Dit això...
0: Estem parlant de Stranger Things, Relatos del 85.
6: Come on! Come on! What was that?
20: We are the first line of defense against paranormal threats to our town. It's our duty as the Hawkins Investigators Club to investigate.
22: I've never seen flowers bloom in winter like this.
23: What is that?
26: You all need to get out of here before it comes back.
27: Before what comes back?
26: Whatever's haunting these woods.
27: Haunting?
0: En aquest cas es tracta del primer derivat en forma de sèrie de Stranger Things que converteix els personatges més populars de la sèrie en versions animades. Torna enrere per tornar a l'hivern del 1984-85 que transcorre entre les temporades 2 i 3. Estaran de tornada a Wance Hopper, Mike, Dustin, Lucas i Will, encara que les veus d'altres actors.
1: Això, veus, no em fa tanta il·lusió. O sigui, de fet, que reemplacin els actors amb uns altres actors, perquè pensava que una de les raons per la qual aquesta era una sèrie animada és perquè tothom pogués reprendre els seus rols. Però, bueno, en fi.
0: Vale, no ho sé.
1: A més,
0: bueno, clar.
1: És més fàcil quan és un actor de veu tractar-la digitalment perquè torni a tenir com un punt més agut, no? Bueno, en fi.
0: Sí.
1: Vull dir, si vam poder tornar a Darth Vader a la vida, en aquest sentit, pues
0: sí.
1: Això.
0: Sí. A veure, aquí no em queda clar.
1: Sí.
0: Què és, què és la plataforma i què és la sèrie?
1: És que és molt complicat. No, South Park és la sèrie.
0: I s'estrena a Comedy Central.
1: S'estrena a Comedy Central, sí. Correcte. Però això ens entra a HBO per Espanya, si no m'equivoco ara. Perquè saps el que passa? Que South Park forma part també de... O sigui, Comedy Central forma part d'aquest conglomerat Skydance, Paramount, és allò que estan a haver-hi compres i vendes i s'estan intentant fusionar i no sé què i no sé quants. Pues bàsicament South Park són una de les parts que queda allí una mica en terra de ningú, que s'ho van repartint entre unes plataformes i unes altres. I juraria que actualment South Park sencera està a HBO. Aquí a Espanya. No ho sé. No ho sé, segur.
0: Vale.
1: Vale, estem parlant de South Park, que, per cert, aquesta temporada s'ha retitulat com a South America. Per què? Perquè no sé si saps que el president dels Estats Units, Donald Trump, una de les coses que ha fet és, bueno, pues els llocs que tenen noms que amb ell no li acaben de convèncer, com podria ser, per exemple, el Golfo de México.
0: Claro.
1: Li ha dit el Golfo d'Amèrica.
0: Claro.
1: No? Li ha dit una mica a ell a porta tancada, perquè això s'ha de fer una votació i és un procés que s'ha de fer per acabar canviant-li el nom. Però, bueno, hi ha algunes aplicacions de mapes, com, per exemple, no sé, Apple i Google, que ja han substituït aquest nom, no? Amb el tema de fer una mica la pilota al Donald Trump. I el que ha fet South Park, que és una sèrie que satiritza molt bé la societat, és dir, pues ara nosaltres ens diem South America.
0: Carai.
1: Una mica per riure d'aquesta decisió. Dit això, la temporada passada va ser extremadament política, van estar molt a tope amb Donald Trump, i em fa molt feliç saber que aquesta temporada han començat amb un capítol normal, com els antics, amb els nens...
0: Molt a tope, què vols dir? A favor o en contra?
1: Molt en contra de Donald Trump, però, clar, al ser una sèrie que sempre s'ha basat en l'actualitat, però no tant, ostres, era...
0: Too much.
1: Sí, o sigui, de fet, van guanyar un Emmy per aquella temporada, vull dir... I doncs això, tornen a les típiques aventures dels crios liant-la per la ciutat, parodiant doncs això, algun event recent, que són les motos aquestes, les pocket bikes aquestes elèctriques que ara s'estan ficant molt de moda, doncs això.
0: Perfecte. Bueno, aquest, com que ara m'ha explicat, ens saltem al tràiler.
1: I tant!
0: I anem a Netflix, que arriba també una tremenda sèrie que es diu Belleza Plàstica.
5: Las fases de recuperación son fundamentales para que la crisálida salga del capullo y se transforme en una mariposa. Después de ese periodo, serás otra persona muy distinta.
7: I'm ready.
8: Los párpados, la nariz y la mandíbula están retocados. De belleza natural nada, es evidente.
9: Aquí viene la mano de Dios.
5: Haz que tus sueños sean realidad. Puedes volver a nacer. Es hora de despedirte de tu rostro actual. De esto no se libra a nadie. ¿En quién quieren convertirse? Esto no es...
0: Quan una exitosa cirurgiana d'urgències és introduïda a la cosmètica medicinal, xoca amb una doctora famosa que exposa l'avarícia i el desig sota el glamour.
1: Sinopsi Netflix.
0: Sí.
1: Tres línies, sí. Vinga.
0: A favil. Si vols saber què passa, mira, home.
1: Exacte.
0: A Netflix, el que també arriba... Ui.
1: Digues.
0: No ho sé. Monstruo, la història de Lizzie Borden.

0: Te dediqui com a tràiler, que vols que et diga, eh?
1: Bueno, perquè bàsicament el tràiler és... Cada un d'aquests cops va posant... escrita per tal i tal, de los creadores de Monstruos Jeffrey Dahmer, Monstruos els germans Melendez, o ara no recordo com es deien. I la última que era la... És que no és igual, no m'ho vull ni recordar el nom de la última temporada. És l'antologia, no?, aquesta creada per Ryan Murphy, on cada temporada tractem un dels casos reals, no?, d'assassins en sèrie més famosos de la història dels Estats Units. Van començar amb Jeffrey Dahmer per tot lo alto, per tant, a partir d'aquí ja va anar caient la cosa. La última temporada, jo ho he dit moltes vegades, em diu moltes coses i totes són dolentes. És que se ceben molt en el morbo, amb les teories que tampoc estan del tot confirmades i que són més llegendes urbanes que res, però també les aplica la història com aplicant totes les possibilitats i ja tu com a espectador tries, no? I i que creus o que no, o investigues, i llavors te n'adones que la meitat d'aquesta sèrie és és una completa divagació, en fi. I també diu molt de Ryan Murphy perquè...
0: És que
1: escriu unes coses que no ho sé. No ho sé si mostren una part d'ell que no hauria de sortir
0: no
1: a la llum.
0: Ja t'entenc.
1: M'entens? Perquè amb els germans Melendez ja va fotre una història com d'incesto homosexual estranya. L'anterior anava molt sobre necrofília. Llavors, clar, s'hi recrea molt amb aquests temes. I clar, l'espectador és una mica... Uf, saps?
0: Ja t'entenc.
1: I mira que a mi m'agraden les sèries sobre true crime i aquestes coses, però és que aquesta la vaig deixar a mitat perquè no podies ir mirant-la.
0: T'entenc. Vinga, Netflix, el que també arriba és l'escàndalo.
2: ¿Qué es lo que deseáis ver? Anne Huy-Yon.
3: Una mujer que ha protegido su virtud durante 20 años.
2: No hace que entregarme más.
3: ¿Vais a intentar conquistarla?
2: ¿Estáis celosa en este momento?
3: Vaya.
4: Mi prima estaba preocupada.
5: ¡Mi señora!
3: Debéis aceptar vuestro destino.
2: ¿Qué vais a hacer si lo consigo?
3: Supongo que os recompensaré.
0: Joseon, una proposta secreta d'Estape, Passions Prohibides, entre una noble brillant, un famós seductor, i una jove, aliena al perill del joc que els uneix.
1: No ens expliques ni l'època, no ens expliques ni...
0: No. A més, és típica sèrie Netflix, també.
1: Sí.
0: Triangle. Vinga, ara ja repassem sense tràiler. A Movistar Plus arriba a Holanda el sangre de mi sangre, després d'un inesperat viatge al passat que va deixar Henry com es digui. I a la Júlia, que és fàcil, Júlia, perduts i separats en les extenses tierres altes de l'Escòcia del segle XVIII. La primera temporada va acabar amb el retrobament dels dos davant dels
1: menhirs.
0: Amb l'esperança de tornar a la seva pròpia època i amb la seva filla petita, la Claire. La segona temporada recupera la història en aquest moment. Està molt bé. Separats del seu amor. És que ja em deies tu, seu amor.
1: Està bé que no fem un salt temporal on tot això ja està resolt.
0: Exacte,
1: no?
0: Saps? I a la seva esperança, Henry ha de lidiar amb la salut mental mentre lluita per trobar el camí de tornada a Júlia.
1: Bé, feim broma, però sabem que Outlander és una de les que
0: es
1: parla molt bé.
0: És bona, sí. Altres Player arriba a la deriva, que si no m'equivoco...
1: Sí.
0: Té Paula Echevarría com a protagonista.
1: M'estic
0: confonent de sèrie.
1: No ho sé, ho estava mirant, perquè jo crec que també tenia
0: no
1: Martínio Rivas, però no era aquesta.
0: Però me sona el cartell. 1970, ens ubiquem. Bastual és un humil poble pesquer on va naufragar un vaixell que portava l'Héctor Parrado i en el que hi treballaven diversos homes del lloc. No es va trobar cap membre de la tripulació i quasi tota la família de la localitat es van veure afectats per la tragèdia. Mares que van perdre els seus fills, nens que van perdre els seus pares i sobretot dones que d'un dia per l'altre es van trobar sense marit i sense poder ser reconegudes com a viudes.
1: Evidentment,
0: tenim Paula Echevarría,
1: Paula Echevarría, Daniel Grau i Michael Noer com a protagonistes.
0: És que em sona aquest cartell a Instagram. Sky Showtime, Tierra de Mafiosos, Moblan...
1: Exacte, ens parlava el Sergi abans,
0: A Max, HBO Max, Youth, Filmin, Such Brave Girls, a Ley y Orden, Crimen Organizado, Calle 13, a Netflix, Academia Minerva, Habeas Corpus, també, Apple TV Brothers, a Netflix, Mis Muertos Tristes.
1: Aquesta, interessant, eh?
0: Sí.
1: M'ha semblat molt interessant, sobretot el format, fa servir format quadrat de pantalla. En lloc de fer servir panoràmic, no sé si s'ambienta en una altra època o pretén ser tremendament agobiant, però fa servir com un doncs això,
0: més
1: un format
0: ajustat,
1: no panoràmic, i una degradació de color estranya, curiosa.
0: Perfecte. A Netflix, Un Mundo Diferente, HBO Max, Paolo, Sky Showtime, Possession, HBO Max, Four Block Zero, El Problema Final també arriba a Netflix, i American Horror Story a Disney Plus.
1: La temporada número 13, eh? Ojo, ojo al tanto. Que es veu que junta una mica lo millor, els millors personatges de les temporades clàssiques d'American Horror Story.
0: A Filmin, Inspectora Ellis, a Disney Plus Adults, a Medusa Netflix, i s'acabó. Això és tot el que s'estrené aquest...
1: A veure si us ho veieu tot.
0: A veure si teniu nassos. Anava a dir això. Doncs ho deixem aquí. Gràcies, Ivan, que vagi bé.
1: Adéu.
0: Fins aquí l'Això van Sèries, l'espai de sèries d'Oulé de Ràdio.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: 欢迎收听 Rambler 54, 一档聚焦行动派人士的广播节目。 今天的嘉宾是来自 Radio Ruby 电台的 Mariona Herrez， 她将向我们讲述自己为何开始学习中文，并点评我们的学习方法是否得当。Mariona
2: Herrez de Radio Ruby, ben tornada al Rambla.
3: Hola, gràcies, Anna. Bona tarda.
2: Bona tarda. Escolta, no sé si l'amiga intel·ligència artificial de l'Arnau ho ha fet bé presentant el programa o no. Tu com ho has escoltat?
3: A veure, ho he escoltat prou bé. Sí que et dic que potser Rambla 54, Mariona Jerez o Radio Rubí, en realitat ho haguessin dit d'una altra forma. A Xina a vegades ho tradueixen, ho fan la traducció fonètica amb els seus caràcters, però bueno, dins del que cap, bastant decent.
2: Doncs no sé si tu, oient, recordaràs que la Mariona ja ha passat pel Rambla 54 per explicar la història de la nissaga dansaire dels Rubio de Rubí, i que aleshores vam descobrir, doncs, que a banda de redactora és estudiant de xinès. Mariona, com va anar això? Per què xinès?
3: Doncs mira, és una raó una mica estúpida, no m'enganyaré. Jo tenia una llista de coses que volia fer i dins d'aquesta llista hi havia com una llista d'idiomes que, si tenia l'oportunitat, volia estudiar. Hi havia rus, xinès, japonès, coreà, francès, bueno, el que vulguis. O sigui,
2: fàcil no t'ho poses, eh?
3: No, però la realitat és que estava a la universitat i vaig deixar el conservatori i estava avorrida i vaig dir, vaig aprendre un idioma. I vaig decidir que el xinès era el més important de començar a aprendre, primer de tot perquè deia, encara sóc jove i encara, pues, si és tan difícil com diuen, tindré l'oportunitat. I a més perquè tenim molts parlants al món i especialment a Barcelona som la comunitat autònoma, bueno, Catalunya és la comunitat autònoma amb més col·lectiu xinès o comunitat xinesa de tot Espanya, fins i tot més que a Madrid.
2: I tu estudies xinès mandarí, o vaig errada?
3: No, sí, exactament. Jo estudio el xinès mandarí, hi ha després altres variants, però jo estudio el que diuen putonghua o la llengua comú, que és la que parlen a tota la Xina.
2: És amb la que s'entenen tots, després cadascú té la seva cosa. I a més d'estudiar xinès, també estàs involucrada amb la cultura xinesa de forma activa. Aquesta Mercè, la ciutat convidada de Barcelona és Xangai, i allà al mig hi ha la Mariona. Explica'ns això, si us plau.
3: Sí, doncs, bueno, la Mercè, la veritat és que ja porta temps col·laborant amb col·lectius de la comunitat xinesa, és curiós. I jo és que sóc part d'una associació que és l'associació de dansa del lleó Wanhui, que ja l'any passat vaig estar fent la Mercè, però aquest any, com que a més el tema era la ciutat de Xangai, no la ciutat convidada, hem fet un espectacle en col·laboració amb un grup de dansa que es diu Kernel, que combina també un lleó català que és de Sant Boi, i que junts fem un espectacle que combina, pues, des de la cultura catalana, la cultura xinesa, com es troben, i després una dansa contemporània que barreja des de sardanes, a dansa de lleó, a tambors. La veritat és que és un espectacle molt xulo i, bueno, pues jo estic allà al mig. Aquest any tocant el tambor, l'any passat sí que feia dansa de lleó, però aquest any toco el tambor per acompanyar el nostre lleó xinès. I, bueno, si algú es vol passar, jo recomano moltíssim. Estem a l'estació del Parc del Nord, o sigui, allà. I, bueno, a les 5 de la tarda, tant dissabte com diumenge. Jo faig la publicitat, però ja em parareu.
2: Escolta'm, això del lleó xinès és això que veiem, que és com una mena de cucafera amb cap de lleó, o vaig equivocada?
3: Bueno, no sé exactament com descriuries. És... Bueno, són dos persones dins d'una mena de disfressa de lleó que no sembla lleó, i la gent sempre li diu que és un drac, és un lleó. I és bàsicament, li diuen dansa, però és bàsicament acrobàcia. I, bueno, és això, es fa sobretot en inauguracions, també ho fem en bodes, i la veritat és que ho hem fet també, pues, això, per l'any nou xinès també el fem nosaltres a la meva associació, el Wanhui. Llavors a l'escenari, per exemple, vam fer acrobàcies al lleó i tot això, i bueno, és un lleó, per dir-ho així, però no sembla un lleó, I és això, la diferència és el drac són persones al descobert amb un pal i a dalt un drac molt llarg i són moltes persones i el lleó són dues persones sota una disfressa normalment molt peludeta i molt mona que a més mou la cua i les orelles i és molt, molt adorable.
2: Veus, doncs jo és el drac el que tenia al cap.
3: Mariona... També fem drac, eh? També fem drac.
2: Si hi ha algú que vol seguir els teus passos amb l'estudi del xinès, què li recomanaries fer? Hi ha algun mètode que funcioni més que un altre?
3: Els mètodes sempre depenen de les persones, però per mi jo crec que el més essencial és submergir-te. Justament el xinès, per exemple, és un idioma que el que és la Xina continental ha volgut enfocar molt cap a tota la població que té fora de la Xina, no? I per tant té molts continguts multimèdia, sèries, pel·lícules, animacions, que estan disponibles amb subtítols en anglès normalment, i estan disponibles a YouTube, estan disponibles a Netflix i la veritat és que han invertit molt en aquest soft power, sobretot perquè tenen aquesta diàspora i aprofitar-te d'això. Si el teu idioma, l'idioma que vols parlar, en aquest cas el xinès, té tot això de sèries que et poden enganxar, que et poden ajudar a submergir-te, és sobretot això. I la música també, i bueno, si pots parlar amb gent que parli l'idioma també, però això sempre és més difícil i per tant jo sempre recomano sèries a tope.
2: I escriure-ho ha de ser francament complicat, perquè clar, estem parlant d'un alfabet diferent del nostre.
3: Sí i no. Vull dir, escriure per mi és complicat, per exemple, el francès. Jo, el francès, sóc un desastre, aquestes vocals que no sonen. En canvi, el xinès té un sentit dins de cada caràcter. O sigui, que hi ha caràcters que es repeteixen i que tenen diferents pronunciacions o diferents significats, però, en general, els caràcters es construeixen d'una forma que, per exemple, el que m'agrada a mi molt és el d'oblidar, perquè el d'oblidar té una part que és el caràcter de la mort, de morir, i a sota té el del cor. I llavors, la mort del cor és oblidar. Llavors, tots els caràcters com estan construïts d'una forma que té sentit.
2: És com molt poètic, no?
3: Molt, molt. El xinès és un idioma molt poètic i de tant en tant, no tant, però també és molt curiós, la veritat, és que és fascinant.
2: Mariona, abans de marxar, ens podries dir alguna cosa en xinès per acomiadar-nos?
3: Bueno, va, ho intento, eh? 感谢大家收听Rambla54电台，希望大家和我们一起度过了一段愉快的时光。我们下个星期一下午4点再见。
2: Estic al·lucinada, Mariona? Això traduït al català, què vol dir?
3: Significa gràcies per escoltar el programa Rambla 54. Espero que hàgiu passat una bona estona amb nosaltres i ens veiem el pròxim dilluns a les 4 de la tarda.
2: Doncs definitivament m'agrades molt més tu i la teva veu que l'amiga intel·ligència artificial de l'Arnau. Gràcies, Mariona, i com dèiem, fins aviat.
3: Gràcies a vosaltres, quan vulgueu. Moltes gràcies.

0: Quedem a la Rambla. Quedem a la Rambla. La Rambla 54.
1: Tornem a començar. I fas una parada perquè no quedin enganxades.
0: Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
1: I això què vol dir? Estàs celebrant? Estàs de festa?
0: Sí.
1: Vinga, ja està, ja està, ja està.
2: Su.

0: Sons com aquests doncs són indestriables del nostre paisatge sonor de cada dia, tant a casa com a la feina, com en el trajecte de casa a la feina i de la feina a casa. Vivim rodejats de pantalles, del mòbil, de l'ordinador, de la tauleta, i els més fans, fins i tot, hi ha pantalles per pujar i baixar les persianes de casa. Però tot això és molt d'ara, i avui volem tirar enrere i situar-nos als anys 70, quan el món començava a veure doncs aquells primers ordinadors, aquelles primers bèsties immenses, lentíssimes. Llavors semblaven llebres, però anaven molt lent, i inaccessibles per a una butxaca. Sergi Anson, benvingut al Rambla 54.
1: Un plaer, Anna, bona tarda.
0: Sergi, hem fet aquest salt enrere per entendre un museu que teniu a Vilafranca del Penedès i on podem resseguir una mica aquesta història que dèiem, la història d'aquests primers ordinadors, oi?
1: Doncs sí, com bé comentes, us volem parlar del Museu Commodore i de microordenadors. És una iniciativa d'en Joan Boada. Ell és professor jubilat que, de fet, ha impartit classes de ciència i de tecnologia en diversos centres de Vilafranca del Penedès. Però a banda de la seva passió per l'electrònica, que l'ha identificat també, com dèiem, ja des de ben jove, juntament amb la seva dona van obrir una botiga al segle passat, en aquells llunyans...
0: En el nostre
1: 70,
0: segle.
1: En el això mateix. Van obrir una botiga d'informàtica a Vilafranca, centrada precisament en vendre aparells de la marca Commodore. I d'aquí una mica, estirant el fil de la història, és d'on ve el nom d'aquest museu. Quan van tancar l'establiment, i aprofitant que tenien tot de material que els quedava, van decidir endreçar-lo i mostrar-lo a persones que hi tinguessin interès. I d'aquesta manera també doncs ensenyaven els inicis d'aquella primera informàtica a casa nostra. De fet, hem anat a veure el Joan Boada i efectivament ens explicava que aquests aparells han canviat moltíssim des del que va ser el seu primer ordinador.
2: Doncs et diré que ve de l'any 77. El 77 vaig tenir el primer ordinador, que era un ordinador que era un Commodore, precisament. I aquell ordinador anava bé, perquè altres coses havia provat abans, però eren més complexes, més a nivell d'enginyeria. I llavors aquest doncs era molt pràctic perquè portava tot complet. Portava el teclat, portava la unitat central a dintre, portava la pantalla també incorporada i el casset per poder gravar la informació.
0: Quina nostàlgia de museu, no, Sergi?
1: Doncs sí, sí, efectivament, i sobretot per aquells que ja som una miqueta més grandets i que potser en el seu moment ens vam iniciar precisament amb un Commodore i que, deixant de banda el que ens ofereixen avui els ordinadors, el fèiem servir bàsicament per jugar. Però al final també aquest museu pot ser interessant per a qualsevol persona que tingui curiositat per la tecnologia, com també ens apuntava el Joan Boada.
2: Es troba gent, com havia comentat al principi, que són de Commodore. I aquells doncs s'hi troben totalment identificats. I després també joves, que ja tenen una certa edat, que havien agafat amb molt amiga un ordinador del Commodore que havia tret, l'Atari també havia tret un altre model d'aquests amiga, perquè en aquell moment els gràfics, el so, tot estava a nivell superior del que era en aquell moment el PC. Però esclar, el PC va sortir per cosa més comercial, més de botiga o d'empresa, petita empresa i tal.
1: Com dèiem, de fet, en aquells primers moments molta gent fèiem servir aquests ordinadors per jugar a casa i potser sí que quedaven els PCs, aquests personals que tots tenim ara a la feina, per aquesta tasca més de feina. Però a banda dels ordinadors també hi ha molt de material d'electrònica. Per exemple, visitant el museu ens podem fer una idea de com podia ser i funcionar un dels primers ordinadors. Boada insisteix en que no tot el que mostren doncs són Commodores.
2: Quan donava classes d'electrònica, estic parlant del principi dels 70, doncs ja tenia equipaments d'aquella època i altres que havia comprat de segona mà, que eren interiors l'any 70. Són equips que, bueno, diràs, són antics o no són antics, és igual, però tenen una època. I llavors, com que d'això entenc, i repetits, doncs allà estan ben posadets dintre de l'espai que tenim. També posarem tot aquest material i peces també. O sigui, tu avui dia no podràs veure un ordinador d'aquella època que anava en revés, però la senzilla raó primera, que ja no hi cabria, perquè a més pesaven tonelades, sí, sí. I bueno, en fi. Però sí podràs veure al revés.
1: De fet, un altre dels al·licients precisament de visitar aquest museu són les explicacions sobre l'evolució de la tecnologia i el món de les comunicacions lligades a l'electrònica que ofereix també en Joan Boada. La cosa arriba, però, fins a aquests actuals PCs i telèfons mòbils, infinitament més lleugers i accessibles.
2: Hem posat diferents models d'ordinadors, doncs sí, d'Spectrum, que no pateixin els que tenen Spectrum, que tenim allà molts més models d'Spectrum, i ens n'han d'arribar dos models més, que són els dos primers models que es van fer, el ZX80 i el ZX81, que no van arribar aquí a Espanya, que també estan a punt d'arribar. Que avui dia, ja, quan estem parlant d'això, doncs el més petit que et ve ja és el mòbil, no?
1: Sí.
2: Una tablet, un portàtil d'aquells fins i tal. Però bé, en altra època hi havia altres històries. Sí, llavors, un portàtil pesava 10-15 quilos, amb pantalla i tot, però la pantalleta més petita que la que porten els mòbils d'avui dia.
0: Ai, Sergi, els Spectrums. Jo, el meu primer ordinador va ser un Spectrum connectat a una tele en blanc i negre, que encara conservo. Funcionaria si no hagués entrat en funcionament la TDT. I amb unes cintes de caset. Quins sí, records.
1: Jo vaig començar amb una Astra, amb les pantalles verdes, d'aquelles que també servien a vegades per jugar amb segons quins jocs molt senzillets dels que veuríem ara.
0: Que programàvem nosaltres, no sé si era el teu cas, però aquella boleta que anava amunt i avall com si fos una partida de ping-pong,
1: sí,
0: no?
1: Sí, que tenies... Sí, amb allò passaves hores, Déu-n'hi-do. Ara ens queixem, també. De fet, però Anna, si el que vols posar, doncs, o passar aquesta nostàlgia, i entendre també una mica com anaven aquells ordinadors que feies anar, ja ho saps, et pots acostar a Vilafranca i visitar-lo. Els pots comparar amb això que tots ara portem, de fet, a la butxaca o a la bossa, que ens permet estar hiperconnectats, que a vegades també és una mica complicat.
0: I una mica excessiu. Doncs, sí, sí. Sergi, si us plau, agraeix-li la feina de divulgació al Joan Boada, des del Rambla 54, a ell i a tu. Per cert, abans no marxis, com que has estat... aquesta ha estat, de fet, la nostra primera connexió.
1: Sí.
0: Estem demanant a tothom que passeja per primera vegada pel Rambla, doncs que ens faci 5 cèntims de qui és i qui és la seva emissora. Qui sou, Ràdio Vilafranca i tu?
1: Doncs mira, jo sóc el Sergi, sóc periodista, tenim ja un cert bagatge, de fet, amb mitjans de comunicació a nivell local i comarcal, i pel que fa a la ràdio, Ràdio Vilafranca és una emissora que va començar el 1982, per tant, doncs ja fa també força anys, i que ens centrem en intentar acostar a nivell de Vilafranca i comarca, doncs tot allò que va passant també a casa nostra, mirant de ser el màxim de propers possibles.
0: Doncs au, ja ets un rambler amb tots els ets i uts. Gràcies, Sergi, i parlem aviat. Una abraçada.
1: Perfecte, fins la propera, Anna.
3: Vale, la primera, aquesta.
4: Val.
3: Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
4: Ara aquesta.
3: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
4: I ara l'última.
3: Quedem a la Rambla 54.
5: A la Plana Ràdio també escoltem Rambla 54.
0: Víctor Montecino Valls, benvingut al Rambla 54.
6: Hola, moltes gràcies.
0: Aclarim,
6: il·lusió.
0: Igualment. Aclarim, Víctor, per la música, que no estàs a l'estat de Nova York amb els Mohicans, sinó al Montsià, a la Galera. Allà encara hi queda un representant d'un ofici que durant segles va formar part de la vida quotidiana d'aquell poble. De fet, és l'últim d'aquí que ens ha vingut la inspiració d'aquesta cançó.
6: Sí, parlem d'últims, o almenys ara l'únic vigent, no sé, a vegades se'm mal dir l'últim, i concretament vull parlar-te d'un ofici amb molta història a la Galera, com deies, que és el dels terrissers o canterers, com se'ls coneix sempre, o se'ls ha conegut sempre aquí. Tenim, o hi ha documents des del segle XVIII, hi va haver una època en què hi havia diversos obradors funcionants, però d'això ja fa temps i ara mateix només en queda un en actiu, és Joan Cortilla García, que continua una tradició familiar i des del 2011, a més, va ser nominat en aquell moment mestre artesà terrisser, i el tenim aquí. Joan, bona tarda.
7: Hola, molt bona tarda.
6: Joan, tu has crescut pràcticament entre fang, no sé si seria la forma de dir-ho, entre torns, entre peces de terrissa. Quan vas tindre clar que volies continuar aquest ofici que havies vist a la família des de sempre?
2: Pues bueno, mira, jo sí, vaig nàixer, i pràcticament vaig nàixer, com aquell que diu, allí a l'obrador, i, bueno, evidentment, pues, quan després, una vegada ja vam tindre la edat per anar a escola, pues, vam fer els estudis reglamentaris, l'EGB, després vaig ficar-me a fer el batxillerat, i quan va ser el moment de decidir entre anar a estudiar i fer una carrera o ficar-me a fer una faena, i em vaig ficar a treballar al fang. També he de dir que, a part del treball al fang, també compaginant-ho bastant de temps en les oliveres, en el camp.
0: Joan, i abans de continuar, potser hauríem d'aclarir una cosa per parlar en propietat. Parlem de terrissers, de ceramistes, de treballar al fang. Quina diferència hi ha entre això? Quina diferència hi ha entre un terrisser i un ceramista, si és que n'hi ha?
2: Jo crec que sí que la hi ha, Anna, perquè tots treballem en fang, però el que és l'ofici de terrisser és un ofici que costa molt d'aprendre, i llavors és treball de torn, bàsicament, m'entens? Uh-huh. És tot sempre treball al torn, fer no una peça, sinó fer sèries de peces, quantitats de peces, de diversos tamanys, sempre peces utilitàries, i fer-ne quantitat per a que pugui sortir uns preus raonables per a que la gent ho pugui comprar, perquè no oblidéssim que la terrissa antigament era una cosa necessària, imprescindible per a la vida quotidiana, Llavors, són peces així una mica rústiques, el que fem aquí a la galera, les peces tradicionals. N'hi haven algunes que anaven esmaltades perquè necessàriament s'havia de tapar el poro del fang per a poder-les utilitzar perquè fossin higièniques per a la cuina, però sempre un estil així rústic. El ceramista també treballa en fang, pot treballar en torn o sense, potser no té tanta habilitat al torn com un terrisser, però també hi ha que dir que decorant les peces toquen el tema dels esmalts molt bé, vull dir, fan a lo millor esmalts d'alta temperatura, cosa que els terrissers, tot això ho tenim a part. I també la ceràmica, llavors està el que és la ceràmica artística, que hi ha gent que es dedica a fer pues, unes peces per a fer exposicions, vull dir, m'agrada diferenciar-ho en aquest sentit.
6: I aquesta diferència també explica que avui, el que diem al principi, no, se't considera l'únic terrisser en actiu del Montsià, tot i que hi ha altres persones del territori que es dediquen, que treballen el fang i fan ceràmica.
2: Sí, gent que treballi paregut a la manera que treballem, que treballo jo, per dir alguna cosa, ja no en queda, ja, vull dir. Jo encara tenim tot el taller que tenia del meu avi, tenim el forn antic, evidentment ara no funciona, però la faena meua és treballar al torn, fer sèries de peces. I per aquí a la comarca, i quasi que et vaig a dir que si no me n'anem a Miravet, ja no trobem a ningú tampoc, ja, que es dediqui a aquest ofici.
0: Ara ens ho deies, a la galera hi havia hagut, no?, diversos terrissers, i avui en actiu doncs només quedes tu. Com ha anat això, Joan?
2: Pues bueno, jo la primera crisi molt forta de l'ofici no la vaig viure, perquè potser no havia nascut, que va ser quan se va inventar el plàstic. El plàstic i l'electricitat van ser les dues coses que van pegar un cop molt fort a l'ofici. A la galera hi ha ben 6 tallers, i degut a això només va quedar el taller del meu avi, perquè ell tenia ja finques d'oliveres i va dir, bueno, pues provem de compaginar-ho fent les dues coses, en vez de llogar gent per anar al camp, mos farem nosaltres la faena i l'altra temporada treballarem a la terrissa. I bueno, ho van aguantant, se va tornar a reinventar l'ofici. Si no es feien cadups per dir algo, pues se van fer miniatures per a batejos i es van fer altres coses i es va anar aguantant l'ofici així. Cada vegada ha sigut més complicat, sobretot ara estos últims anys que ja mos porten tants de productes d'estos països a uns preus que aquí és impossible competir. Llavors sí que és diferent la cosa, però molta gent a l'hora de comprar una cosa o una quantitat de peces, el que mira és el preu. Llavors una peça que està artesanalment, o sigui feta a mà, que és tot treball de mà, pues, té un cost que en estos puestos la venda al públic és, bueno, no pagues ni la matèria prima, com aquell que diu aquí, treballant aquí. Llavors és complicat, és complicat.
6: abans has fet, potser ho has avançat una miqueta, que utilitzes sobretot el torn, però quan parlem de la risa tradicional a la galera, de quines peces estem parlant? De quines, no sé si arriba a dir obres, perquè a vegades també són obres d'art, encara que no sigues la seva funció, i què surt habitualment del teu obrador o dels obradors que hi havia antigament a la galera?
2: Sortia, són peces, si tu vols, són tot peces fetes a mà, sèries de peces, però tot són peces úniques, perquè dos d'idèntiques no les hi ha. Tu les veus i pareixen iguales, però no ho són. Eh? Una serà més ampleta, l'altra serà més alteta.
6: Que és part de la gràcia, també.
2: És molt bé, de lo fet a mà. Que parega igual, però que no ho sigui. Si és una cosa industrial, és tot igualet. Llavors, quines peces sortien? Se feien peces, bàsicament, aquí al territori, aquí a la galera, peces que eren per a aigua. Cantes per portar aigua, cantes per a beure, de diversos tipus, la marraixa, que era el cante que es bevia a casa, la cantimplora, que era el cante que portaven penjat als carros. Llavors se feien molts de beuradors per animals, perquè la gent, evidentment, criava animals i en algun lloc o altre s'havia de ficar l'aigua per a beurar-los. Plats, cassoles per a menjar. Llavors se feien unes peces per a la construcció, que quan se va inventar el plàstic van perdre tot l'interès, vull dir, no se'n va parlar més, fins ara fa uns anys se va tornar a posar de moda, però vull dir, a vegades hi ha gent que ho busca i si ho troba ho fica, que són les tortugades de les cases, la part frontal de la teulada, que és el que arroplega l'aigua, i el baixant, la tuberia també feta de fang. Això antigament, tots els baixants i tot era de fang, quan se va inventar el plàstic va desaparèixer el fang i ja. Se feien molts de cadups, potser és la peça que es fabricava més a la galera. El cadup és una peça estreta i allargada, molt difícil de fer, però bueno, com se'n feien tanta quantitat, el que treballava en això tenia una pràctica ja i no hi havia cap problema per a fer-los, que eren unes peces que s'utilitzaven per a regar en el sistema este que hi havia antic, que era de les sènies, les nòries en castellà, que voltava el cavall i voltava la roda, baixaven els cadups baix a l'aigua i la pujaven i te la traien fora. Aquestes peces a la galera potser és la peça que s'havia fabricat més. Jo sento contar que jo ja no ho vaig viure això, però que les feien a milers. I quan venia la primavera se desapareixien els milers de peces que havien fet al taller concret de casa nostra, el meu avi, el meu besavi, després mon pare. Quan venia la primavera, que es posava en funcionament els recs als horts, vull dir, desapareixien els cadups perquè se trencaven, s'havien de tornar a canviar, i bueno, era una cosa que funcionava. Una vegada es va inventar l'electricitat, se va posar la bombeta i el cadup, bueno, ja va deixar de tindre interès també. Però és una de les peces també tradicional que es feia. Testos per a plantes i alguns estris per a la cuina, esmaltats també, vidriats, i el vidriat que llavors funcionava era el plom.
6: No sé si que se m'ha acabat preguntant què no fèieu.
4: Exacte, tot es feia.
2: Se feia quasi de tot perquè era necessari per a la vida del dia a dia, vull dir, no hi havia res més.
4: Clar, i malauradament ara estem parlant aquí d'un ofici que va a menys, però Joan, t'he de dir que a Barcelona, com a mínim a Gràcia, et dono testimoni de que estan proliferant com a bolets els tallers, en aquest cas de ceràmica, i els locals per viure l'experiència de fer-te-la tu mateix, de pintar-la. No sé si la gent més jove torna a interessar passar-se en el fang, la ceràmica, encara que sigui d'una altra manera. No sé si aquest interès us arriba o és només postureig de la ciutat, això.
2: Bueno, jo no crec que sigui postureig. Jo a vegades havia pensat que era com una moda, però ara ja també tinc el meu dubte.
4: A lo millor n'hi ha molts,
2: Tinc constància. I llocs on hi ha un taller, com ara, per exemple, Argentona, cito el nom perquè hi tinc relació allà al Museu d'Argentona, tenen una llista d'espera per muntar, si convenia, una altra escola al costat, vull dir, la tindrien plena de seguida, saps? O sigui, és veritat, això. Però penso que, a part de que hi ha gent que li agrada i que li agrada tocar el fang i això, potser també és una mica una necessitat de la societat, no? Perquè estem tot el dia, moltes faenes són pantalla i tecles i arriba un moment que necessites potser fer alguna més, i això, pues, no ho sé, fas treballar el cap, fas treballar les mans, t'embrutes, vull dir, és diferent, no sé, ja dic, pensava que sí era una moda, però no sé, a lo millor és que tenim una necessitat de fer això.
7: Ara, d'aquí a que ho convertiguéssim en ofici hi ha molta diferència, yeah. Perquè molta gent que fa això és que treballa a un altre lloc i després va en plan una mica de hobby a fer això.
4: A desconnectar, no?
7: A desconnectar.
6: Sí. Una forma d'escapar de nosaltres precisament, Anna, que treballem molt en ordinador i tot això, mos pot anar molt bé.
4: Exacte, exacte. Joan, no puc acabar aquesta conversa sense preguntar-te, en clau d'aquesta música que hem escollit de Moïcà, com et sents a sent per ara? Esperem, no sé, igual donem alguna bona notícia ben aviat, l'últim terrisser de la Galera i del Montsià.
7: Pues, bueno, jo me sento una mica en l'obligació de continuar-ho ara. Llavors, per l'altre costat, me fa com a llàstima o pena, com vulguis dir-ho, no? De que, vull dir, que no hi pugui haver detrás ningú que ho continue. La situació és molt complicada, vull dir, perquè, vull dir, un per aprendre l'ofici ha de destinar-hi moltes hores i si després no ha de poder viure dignament de l'ofici, no hi haurà ningú que s'hi dediqui. Llavors jo penso i no sé, ho dic moltes vegades, que potser hauria d'haver un canvi aquí des de les administracions. Estos oficis tan artesans que continuem conservant aquestes formes i aquestes peces que es feien antigament, potser haurien de pertenèixer a cultura tot això ja. Llavors, evidentment que no hem de tornar a haver 5 o 6 tallers a la Galera, ni 2 a Santa Bàrbara i un a Amposta, no. N'ha d'haver un a la comarca en sigui, però que estigués una mica ajudat, i simplement perquè no es perdi este saber fer, estes peces, perquè formen part de la història del nostre territori.
4: I de la cultura.
7: Jo sempre dic que un arbre, quan li comences a tallar moltes arrels, al final s'acaba secant. Vull dir, no sé què pugui passar, però perdem moltes coses.
4: Doncs queda dit, queda recollit aquest clam. Joan, Víctor, moltíssimes gràcies a tots dos per ramblejar avui amb nosaltres, amb aquest ofici tan bonic, el de terrisser. Una abraçada ben grossa i fins aviat.
6: Gràcies, Anna. Fins la propera.
7: Moltes gràcies.
8: Quedem a la Rambla. A Rambla 54. Estàs escoltant Rambla 54, a la nova ràdio de Reus.
4: Ei, ja saps que estem immersos en una tournée gegantera per tot Catalunya, coneixent totes les figures que ballen per les festes majors. Ja hem parlat del Florenci i l'Agneta de Santa Maria d'Oló, del cavaller Narcís i de l'Arna, els gegants de l'Eduard, d'Ivars d'Urgell, o la gegantona Joana la Negra de Sallent, que és un homenatge a una remeiera del Lluçanès del segle XVII, assassinada per bruixa. Seguirem fent camí, però avui ens volem aturar per parlar del manteniment de totes aquestes peces. Què passa quan necessiten una reparació? Doncs l'Aleix Pérez té la resposta. Aleix, benvingut al Rambla 54.
9: Hola, Anna. Molt bona tarda. Encantat d'estar aquí des dels estudis de la nova ràdio de Reus. Doncs sí, ens n'anem també en aquell aspecte, no?, que sovint no veiem també de tot aquest patrimoni cultural que tenim a casa nostra.
4: Doncs, Aleix, de seguida ens presentes el convidat que t'acompanya, però abans, com fem sempre, avui és un dia de primeres connexions, n'hi ha moltes, i tu rambleixes amb nosaltres per primera vegada. Volem que ens expliquis, que ens facis una petita pinzellada. Qui és la nova ràdio de Reus i qui ets tu, si us plau?
9: Doncs mira, la nova ràdio de Reus és hereva del Ràdio Music Club, una emissora pionera aquí a la ciutat de Reus amb més de 44 anys d'història i bé, ara mateix s'ha convertit en la nova ràdio de Reus, aquesta emissora local també que emet de manera digital i jo bé, sóc l'Aleix Pérez, sóc un noi nascut a Puigcerdà ara fa 25 anys i que ben aviat vaig arribar aquí a Reus, em vaig enamorar de la seva gent, dels seus costums i sobretot de la ràdio. I al final doncs, m'he quedat aquí, vivint, descobrint, intentant explicar una miqueta casa meva a tot aquell que ens vulgui escoltar.
4: Doncs ara que ja ens hem situat amb la nova ràdio de Reus i amb tu, per parlar d'aquestes reparacions que dèiem, reparacions de gegants, qui tens al costat? Amb qui estàs?
9: Doncs, Anna, estic amb l'Aleix Álvarez, que és el gerent del taller Vall, que és un taller de referència del tema que ens ocupa. Són també destacar el Premi Restaura de la Generalitat de Catalunya l'any 2024 i al qual saludem. Aleix Álvarez, benvingut a Rambla 54.
10: Molt bona tarda.
4: Aleix, benvingut. Bueno, benvinguts tots dos, eh? És Aleix i Aleix. Ho tindré complicat
10: sí,
4: avui perquè...
10: A partir de doble.
4: Abans de res, un matís, perquè jo he parlat de reparar gegants i potser ho hauria hagut de dir restaurar. Espero que no t'hagi ofès. O és indiferent, o fas servir les dues coses.
10: Bueno, no, per nosaltres no és indiferent, són dos conceptes. Reparar seria el que faria la gent doncs, que no té estudis doncs, oficials, i conservar o restaurar és el que faríem doncs, tots aquells restauradors oficials titulats, no? Però bé, avui en dia el terme sempre així doncs, com es pot.
11: A mi m'agradaria començar preguntant-te pels teus inicis. Com acabes descobrint aquesta feina? Quina formació vas necessitar?
10: Doncs bé, nosaltres l'any 2013 obríem l'empresa. Prèviament, doncs, el que vam fer va ser, en aquest cas, jo vaig estudiar també amb la meva companya, que vam obrir l'empresa tots dos. Vam estudiar conservació i restauració, en aquest cas, d'escultura i arqueologia. I el que vam fer va ser endinsar-nos una mica en aquest món, doncs, quan ens van començar a demanar doncs, tot tema de figures, doncs, de reproduccions i peces vinculades doncs, a lo que és la festa, la imatgeria popular, no? Nosaltres, els nostres orígens i començament, que encara mantenim avui en dia, és treballar doncs, amb l'Església i amb el manteniment de sants i patrimoni eclesiàstic, però és cert que bueno, tot això ha anat derivant i ens va cridar l'atenció, no? De dir, amb els encàrrecs que teníem doncs, de començar a fer bestiari, gegants i elements festius, ens vam endinsar, vam començar a estudiar més en profunditat, vam seguir treballant-ho, fins a dia d'avui, doncs que hem derivat ja en que actualment ja som una SL, ja no som aquella empresa que vam començar al principi, i ara, doncs bé, en vez de dos treballadors en som tres, i amb un gran volum de feina doncs, per tot Catalunya i per fora de l'Estat.
4: I quina mena de perfil teniu aquests tres treballadors del vostre taller, el taller Avall?
10: Nosaltres, el nostre perfil és un perfil tècnic, doncs, en aquest cas oficial, titulat i professional, però també treballem amb molts col·laboradors externs, com per exemple doncs, sastres, ebenistes, doncs, en aquest cas també orfebres, joiers, inclús perruquers, per tema de que, clar, totes aquestes figures, no només hi ha la vessant més científico-tècnica de la intervenció, sinó que també treballaríem doncs, amb professionals externs per acabar de complementar que les obres quedessin doncs, el més verídiques o més fidedignes possible en el seu origen, no?
11: Perquè, Aleix, normalment, què us demana la gent que arriba al taller a ballar els gegants? Què els cal per tornar a estar del millor aspecte possible?
10: Bé, nosaltres al taller doncs, ve molt tipus de gent, vol dir, tenim un ampli ventall de clients. N'hi ha de més específics que saben perfectament allò que volen, de dir, volem doncs, fer una figura de nou, des de zero, volem així, amb aquestes característiques, no? I n'hi ha d'altres que directament no, és de dir, doncs, assessoreu-nos vosaltres, a veure què creieu, o recuperar sobretot el que estem treballant molt últimament, doncs, el tema de la memòria històrica, totes aquelles peces moltes vegades que s'han perdut doncs, en conflictes bèl·lics doncs, i s'han d'anar restituint o recuperant. Altres peces doncs, també doncs, que en el seu transcurs històric doncs, han quedat abandonades, oblidades, o ja estem parlant també de peces que estarien de primera divisió, com peces centenàries o bicentenàries, en el qual el nostre taller, doncs, bé, ara aviat farà 15 anys doncs, de història i que portem molt de temps ja especialitzats en aquesta vessant, que és amb el que més treballem, no?
4: I en aquestes actuacions ens hem d'imaginar unes eines de molta precisió o unes eines més grans?
10: Bé, en el nostre taller tenim dues metodologies. Són eines de precisió, es podria dir quirúrgica o cirúrgica, no? I per altra banda, doncs, també tenim moltes eines que són artesanals. O sigui, el que més ens caracteritza... Com ara no em surt ara?
4: Caracteritza.
10: Això, el que més ens caracteritza és... aquesta doble vessant, no? La part més artística, la part més científica, doncs quan conjugam aquestes dues meitats, el resultat vull dir, és excel·lent, perquè tenim la part científico-tècnica i després també tenim la vessant artesana, que és d'on procediria, doncs, en aquest cas, la restauració, no? En origen. Per tant, és molt interessant utilitzar i emprar les dues vessants o tècniques, no? Que es diu. Així que bé, en el nostre taller utilitzem aquestes dues característiques doncs, que conformen el que seria la nostra professió. I li dona més valor, evidentment, clar, aquesta vessant artesana, doncs, que és aquesta vessant històrica més antiga, però clar, avui en dia, amb totes les tecnologies que tenim al nostre abast, que són excel·lents, doncs, evidentment, les hem d'emprar i utilitzar. com per exemple un escàner 3D, no? Importantíssim, vital per a poder conservar una peça patrimonial, o vull dir, o altres tipus de mecanismes, no?, que ens està oferint la tecnologia. Antigament els informes es feien a mà i avui en dia ja es fan, clar, amb ordinador, doncs amb tècniques molt més ràpides, no?
4: Aleix, una cosa, tu has dit, treballeu amb peces centenàries, peces que tenen un gran valor patrimonial, no sé si això, ostres, a mi, per mi seria una gran pressió per la feina, no? Ho noteu, això?
10: Bueno, nosaltres, més que pressió, és, ja hi estem acostumats, perquè són grans caixes o capses de sorpreses, no? Vull dir, un element singular, patrimonial, en aquest cas centenari, bicentenari, dins seu alberga i comporta tota la història en la seva esquena, no?, de tota la gent que en aquest llegat patrimonial que es diu ha anat cuidant i vetllant, doncs, per aquestes figures. Per tant, que avui en dia encara les tinguem, el que ens dona és una emoció molt forta, en el sentit de dir, han perdurat, han perllongat el pas del temps i avui en dia són tangibles, no les podem tocar. Hi ha altres peces, doncs, que bé han existit, que en tenim constància, doncs el 1600, el 1500, però per efectes de guerres bèl·liques o conflictes o diverses vicissituds han desaparegut al llarg de la història, llavors no les podem veure. Per tant, que les puguem restaurar, a part de ser una gran responsabilitat i un gran honor, és molt important, perquè vol dir que la nostra generació perllongarà, perquè la generació següent i els nostres hereus, vull dir tota la gent, doncs, que vindrà al darrere nostre, podrà gaudir d'aquelles festes i seguir tenint aquells elements, no? I això, clar, no té preu. És meravellós.
4: Exacte, em sembla una història fantàstica i ha de ser molt reconfortant. Doncs Aleix i Aleix, els tots dos, moltíssimes gràcies per portar-nos fins al Rambla 54 aquesta història, aquest ofici, aquesta artesania que no s'ha de perdre de cap de les maneres. Gràcies al Pérez per la connexió i a l'Álvarez per obrir-nos la porta del seu taller. Una abraçada molt gran a tots dos i fins aviat.
10: Doncs moltes gràcies.
11: Igualment.
12: Rambla 54 és que diguin el que se'ls hi acudeixi.
13: Exacte, aquí has de pensar què és per tu Rambla 54. T'he explicat que és un magazín nacional que fem una mica tots en comú.
12: I que tothom es deixarà. Dic el que penso, eh? Rambla 54 és molt xulo i guai. Serà xulo si surt tot això, perquè... Vinga.
8: Estàs escoltant Rambla 54 a Baixcamp Ràdio.
4: El dia que John Williams va seure's al piano per ensenyar-li a Steven Spielberg les dues notes amb les que va composar aquesta banda sonora de Jaws, de Tauró, el director va pensar que el seu amic li estava fent broma o s'havia tornat boig. He de confessar que quan l'Adrià Duc em va dir que els dofins poden ser dolents, em vaig sentir una mica Spielberg, jo i tot l'equip. Però, és clar, algú pot discutir avui que aquell mi fa de Williams no la va clavar? Adrià, benvingut al Rambla 54.
14: Hola, bona tarda, moltes gràcies, molt content d'estar aquí.
4: Adrià, no saps les grans estones que hem passat parlant dels teus dofins amb l'Arnau, la Laia, la Gisela, l'Ivan i el Francesc Ávila, que ara que ho penso no us he dit que aquests dies el Francesc està suant la cansalada amb la taula de so i les connexions. Els dofins són uns animals indestriables de l'iconografia infantil que creiem que sempre són bons, simpàtics i intel·ligents, però resulta que no, que també tenen la seva part fosca. O això diuen els pescadors de Cambrils, oi?
14: Doncs sí, Anna, és que els dofins s'han convertit en un problema cada vegada més important per als pescadors artesanals de Cambrils. I no perquè els pescadors tinguin res contra els dofins, evidentment, sinó perquè els animals estan atacant les xarxes de pesca per alimentar-se.
4: I, esclar, les xarxes es deuen fer malbé.
14: Ahí està una de les claus principals del problema, Anna. Perquè no és només que el dofí es menja el peix que hi ha atrapat a la xarxa. L'animal també acaba trencant i malmetent les xarxes. Per tant, el pescador perd la captura i, a més, ha de pagar per reparar o substituir l'eina amb què treballa. I això, segons m'ha explicat la gerent de la Confraria de Pescadors de Cambrils, la Clàudia Masdeu, no és una problemàtica nova, però sí que s'ha anat agreujant amb el temps.
15: Doncs des del 2019, els atacs dels dofins, els arts de pesca de les embarcacions d'arts menors han augmentat any rere any. En el seu moment es va posar pues, en alerta tant el sector i es va informar al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Sí que és cert que van activar actuacions des del Departament des d'un primer moment. Es van realitzar estudis de quina era aquesta afectació, de quin eren els resultats d'aquests atacs i de quina era l'afectació que acabaven tenint els pescadors artesanals pels atacs dels dofins.
14: Ara, per a que entenguem una mica la dimensió del problema, has de pensar que les xarxes haurien de durar més d'una temporada, però els atacs poden arribar a ser tan freqüents que una xarxa pot quedar inutilitzada en qüestió de dies.
15: Aquests arts, a més, doncs, són arts que han de durar més d'una campanya i que no arriben ni a acabar una campanya. Vull dir, estem parlant d'arts que en una mateixa setmana que han pogut tenir atacs de manera diària o en dies alterns, en una setmana doncs, aquesta xarxa ja no es pot utilitzar. Tot el temps que la utilitzes, que allargues el seu ús, és temps que també estàs perdent captures, perquè si l'aprofites fins que no s'acaba de fer malbé, tots aquells forats que s'han anat deixant en els atacs anteriors deixen de treballar i, per tant, deixen de capturar peix.
14: I això obliga alguns pescadors no només a reparar o comprar xarxes noves, sinó fins i tot a modificar la seva manera de treballar, perquè determinada zona o una determinada espècie concentra molts atacs i continuar treballant i pot acabar sent fins i tot econòmicament inviable.
4: I després hi ha una altra dificultat afegida. No estem parlant d'un animal que es pugui simplement espantar o apartar de qualsevol manera.
14: Exacte, i aquí és on la situació es complica, perquè els dofins són una espècie protegida.
15: És una problemàtica complicada, perquè al final estem parlant d'una espècie protegida i que, tot i que tots, evidentment, tots estem d'acord en aquesta protecció, hi ha un efecte col·lateral que són aquests atacs, perquè, evidentment, és un animal que troba allà el seu aliment, a més, de manera fàcil, sense haver-lo de lluitar o de perseguir, per dir-ho d'alguna manera, i per tant doncs és una comoditat, no?, tenir-lo servit.
4: Sí, és ben bé allò del plat a taula, eh? I llavors què, Adrià, què han de fer els pescadors?
14: Doncs mira, ells són mirat i remirat i els darrers anys han anat provant diferents mesures. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació ha concedit ajuts per reparar les xarxes i també han aparegut els famosos pingers.
4: Pingers, què és això?
14: Doncs són uns dispositius que s'instal·len a les embarcacions i que emeten un so quan els dofins s'apropen a les xarxes. La idea és que aquest so els molesti i els faci marxar, però pel que sembla els dofins també s'han anat acostumant a aquesta mesura.
4: Confirmem que són intel·ligents, doncs, i adaptats al soroll dels humans.
14: Sí, efectivament, i aquest és precisament un dels problemes. Les mesures poden reduir els atacs durant un temps concret, però els pescadors continuen buscant una solució efectiva a llarg termini.
4: Doncs, Adrià, és un senyor problema aquest i una gran història la que ens has portat. Crec que no em tornaré a mirar mai més el Flipper de la mateixa manera. Per cert, tu avui has debutat al Rambla 54 i abans no marxis, volem que ens facis 5 cèntims sobre Baix Camp Ràdio i sobre tu mateix. Què hem de saber?
14: Doncs mira, jo sóc un noi de Castelló que va arribar a Tarragona per amor al bàsquet, algo ben diferent al que faig ara i que gairebé sense adonar-me doncs em vaig acabar quedant. I ja fa més de 10 anys que Tarragona és casa meva i després, juntament amb Ràdio Ciutat de Tarragona i amb Baix Camp Ràdio, que també són casa meva ara, casa nostra, i des d'aquí us portem tota l'actualitat i tota la informació local que podem i ho fem de la millor manera possible.
4: Doncs tens una casa nova al Rambla 54. Moltes gràcies i fins aviat.
14: Gràcies a vosaltres. Fins aviat.
8: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada. Estàs escoltant Rambla 54. A Rambla...

0: Presentacions, ara sí, anem al gra. Ens portes un robot dentista.
1: Doncs sí, mira, concretament és el robot de la clínica dental de Marina Ostrell, d'Arenys de Mar, que han incorporat la darrera tecnologia.
0: I quin aspecte té? Què fa ben bé aquest robot?
1: Doncs mira, és alt, és un robot alt i el seu cap és una pantalla, una pantalla grossa, i també té braços, uns bracets més aviat petitons, i te'l trobes just a l'entrada. La seva funció és rebre els pacients, guiar-los dins les instal·lacions, i això ho explica la dentista i propietària de la clínica, Marina Ostrell.
2: El robot ara és la nostra última incorporació que hem fet. La veritat és que el tenim una mica encara a proves perquè està bastant verd i estem treballant molt amb tot el que és el tema dels tècnics i tot perquè ens acabi d'ajudar, però sobretot ens ajuda amb tot el que és la tarea administrativa. Rep el pacient, els acompanya al box, firma consentiments informats, llavors si li fas alguna pregunta també te la contesta, si t'ha acompanyat al lavabo també t'acompanya, llavors són tasques més administratives simples, que estem treballant perquè sigui un palet més, però bueno, és una miqueta limitat encara la situació.
0: Bé, els primers dies d'una nova feina tots anem perduts, és normal. Si vull trucar per demanar hora, ho faré amb ell?
1: No, a mi això ho fa la seva companya, l'Elisa, que s'encarrega de l'administració, i mira, no pateixis, evitem malentesos, l'Elisa és humana, el robot t'acompanya dins la consulta, on tampoc hi falten eines avançades.
2: Començant per tot el que és avui en dia la planificació 3D amb tota la imatge, fem escàner facial, fem escàner oral, anem introduint molta d'aquesta tecnologia dintre perquè al final volem apostar i són eines que a nosaltres ens ajuden moltíssim a poder diagnosticar i ens ajuda molt a simplificar, i sobretot per tot el que és pel pacient també els hi facilita moltíssim moltes situacions que la tecnologia doncs, ens ajuda a planificar prèviament i no potser amb el pacient allà sentat a clínica.
0: I tot això, Oriol, sense sortir d'Arenys de Mar, oi? Ho dic perquè sovint pensem que aquestes grans coses robòtiques són cosa de la capital, de Barcelona, i no, vull dir, també hi ha clíniques importants que estan super al dia fora de Barcelona.
1: Sí, exacte. Jo us parlo d'aquí a Arenys, d'aquesta clínica en concret, que és qui ens ha obert les portes, i ens ho ha explicat, però segur que a molts municipis hi ha clíniques dentals que utilitzen tecnologia avançada per fer cirurgies. És un dels punts amb què ha volgut fer incidència Marina Ostrell.
2: Molta gent ens diu, sembla mentida que tenint-ho aquí al costat, no?, i pensant que potser tinc que anar a Barcelona a fer-ho, llavors sí, és algo que m'agradaria que la gent sapigués que doncs, no sempre s'ha d'anar a ciutat per trobar aquest tipus de tecnologia o aquest tipus de cirurgies que són una miqueta més planificades i més detallades. No s'ha de tenir por perquè realment avui en dia ha canviat moltíssim, el postoperatori és molt més, hi ha casos específics, però és molt més fàcil, no hi ha tant dolor, també hi ha molta més medicació, al ser més planificat és molt més fàcil l'adaptació a tant les dents com a la cirurgia.
0: Doncs ja té raó, Oriol, avui hem vist alguns exemples de com la tecnologia doncs, ha afectat els oficis de tota la vida, però hem de dir, no volem ser allò tecnopessimistes, que a vegades la tecnologia doncs, també ens permet avançar.
1: I tant, sens dubte, i ho hem vist també doncs, en un àmbit diferent, com és la consulta d'una clínica odontològica, d'un dentista.
0: Doncs així és. Oriol, moltíssimes gràcies per portar-nos aquest cas al Rambla 54, que ja és casa teva, una abraçada, benvingut, i tornem a parlar aviat.
1: Moltes gràcies, fins ara.

0: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Continguts en xarxa.

0: a les portes de Troia, amb Alberto Reche i Albert Abril.
1: Si us demanem que us imagineu un legionari romà, segurament us vindrà al cap el típic legionari de tota la vida, un soldat disciplinat, protegit amb una armadura de plaques, empunyant una espasa curta, un escut rectangular vermell i un pilum, és a dir, una estampa immortalitzada pel cinema, la literatura i els còmics. Però si aquest mateix legionari clàssic aparegués en un camp de batalla al segle IV després de Crist, els seus propis companys el mirarien com una relíquia antiquada. Al Baix Imperi, les coses han canviat. L'escut rectangular ha desaparegut, l'espasa s'ha allargat i la infanteria pesada ja no és l'única que governa la guerra. Ara, el camp de batalla el dominen exèrcits més petits i mòbils i formacions de genets vestits de ferro de cap a peus que semblen l'avançala de l'edat mitjana. Però com hem arribat a aquest punt? Què va provocar una transformació tan radical de la maquinària de guerra més eficient del món antic? Com es van organitzar les noves tropes de frontera per frenar les amenaces externes? I sobretot, l'exèrcit tardoromà era una força decadent destinada a la derrota o simplement s'estava adaptant a la nova manera de fer la guerra i als nous temps que estava vivint l'imperi? Avui, a les portes de Troia, encetem una sèrie per analitzar l'evolució, l'equipament i les tàctiques de l'exèrcit del Baix Imperi. Benvinguts a la metamorfosi de les legions. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes i benvinguts a Les Portes de Troia, el programa de Ràdio Història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui, per parlar sobre l'exèrcit tardoromà, decadència o adaptació. I ho fem molt especialment amb un convidat il·lustre de Les Portes de Troia, que ens acompanya sovint, Adrià Hernando, benvingut.
1: Hola, encantat d'estar aquí una altra vegada.
0: I avui no podrem fer bromes sobre les Malvines ni les Maldives.
1: No, de fet avui no tinc gaires bromes amb noms, em sap molt de greu. No,
0: perquè és el tema seriós.
1: Bueno, no, és perquè no. Si no parlem de gaires espais geogràfics que puguem fer rimes xules.
0: Això és veritat. Bueno, alguna
1: però alguna n'hi ha.
0: Alguna sortirà segur, o sigui, segur. O sigui, una cosa que sabem segur és que quan tu vens hi ha alguna broma dolenta preparada i bona música.
1: Exacte.
0: En fi, Adrià, la pregunta que et vaig a fer ja queda una miqueta antiquada, però quants cops penses al dia en l'Imperi Romà?
1: Jo crec que la pregunta més adient seria quants cops no penso al dia en l'Imperi Romà.
0: Quants cops no penses al dia?
1: Jo creuo al carrer, miro el pas de vianants i penso, això els romans ja ho tenien. I això és el meu dia a dia.
0: Per tant, és una constant.
1: No parar.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast i YouTube.

0: Avui se vienen cançons èpiques, no, Adrià?
1: Sí, aquesta en concret és del Faria Faragi, el gran i inigualable Faria Faragi, que si algú no s'ha passat pel seu canal de YouTube ho hauria de fer, és brutal. Té música ambiental, vull dir, reconstruccions musicals de moltes cultures, no només de les cultures clàssiques mediterrànies, també fins i tot dels mongols o dels turcs. I aquesta en concret és una dedicada a l'exèrcit romà anomenada SPQR. I res, i em sembla que sentiríem més d'una del Faria Faragi en aquest programa. Ja
0: perfecte.
1: Me'n recordo de quines he posat.
0: No passa res.
1: Ja ho anirem veient.
0: Bueno, i tindràs diverses oportunitats, perquè avancem que ja, això serà ja una sèrie de dos programes.
1: Exacte.
0: Per tant, tindràs sis músiques per posar.
1: Sí, a mi m'agrada, t'has fixat, m'agraden els dobletes.
0: T'agraden els dobletes? Sí, en tots els sentits. Comencem aquest doble programa sobre l'exèrcit tardoromà. I abans de tot, potser convindria situar-nos una miqueta, fer-nos una miqueta d'esquema, no? De què parlarem, exactament?
1: Mira, jo pensava que em preguntaries per què havia escollit aquest tema i m'he quedat així en blanc. Bueno, l'he escollit perquè vaig preparar una partida de rol sobre...
0: Vale,
1: sobre
0: molt
1: el tema,
0: bé.
1: Vale? Ja està, llavors faig...
0: Van anar bé la partida?
1: Sí. Va ser un one-shot, però va anar bé.
0: Molt bé.
1: Llavors vas preparar tot un document sobre l'exèrcit tardoromà, més o menys per ambientar-la, i vaig dir, això el portes, ho aprofitem.
0: Oh, dos guions, eh? Dos guions, un one-shot de rol. Perfecte.
1: Bueno, però ja em queda per un altre.
0: Exacte.
1: En fi, que avui parlarem de l'exèrcit tardoromà, que per qui no ho sàpiga és l'exèrcit de la Roma del segle III al V després de la nostra era. Fins i tot podríem arribar al VI, perquè ja és una mica més complex. Ja sabem que les fronteres temporals en història no existeixen, no? Són aquells, són més com el limes romà, aquell ampli...
0: Que és fluid, no?
1: Fluid, sí, exacte. Sí. Però bueno, més o menys, sigles tercer al cinquè seria el nucli gruixut del que parlarem. Repassarem l'estructura, com i per què va evolucionar, la integració dels bàrbars i l'estratègia defensiva que va adoptar. Sobretot, jo crec que trencarem dos mites que, en la meva opinió, estan molt estesos, que són bàsicament la transformació... O sigui, que un d'ells és que la transformació de l'exèrcit abandonant les clàssiques legions marianes és una mostra o una conseqüència de la decadència de Roma, i que de fet aquests canvis de l'exèrcit van debilitar tant que va ser la causa de la caiguda. Jo crec que molta gent encara té molt estesa la idea de que un dia els romans es van anar a dormir romans i es van aixecar francs o visigots.
0: Hòstia.
1: Un visigot, per cert, són dos gots.
0: Vale. Més una persona... Així, està molt bé, perquè això és el que volem.
1: Això és el nivell, aquest això, és el nivell, vale? A partir d'aquí hi ha el que vingui.
0: Sí.
1: Bueno, vés a saber. Que no va ser així, vull dir que va ser un procés i que l'exèrcit va evolucionar d'acord amb una lògica, no va ser... No s'ha recortat.
0: Jo, pensant una miqueta en el que comentaves, no?, els segles aquests de l'imperi romà, etc., quan t'he fet la primera pregunta de quants cops penses en l'imperi romà, també és un tema recurrent, no?, perquè en quin imperi romà pensem quan pensem en l'imperi romà?
1: Bé, quan parlem de Roma, normalment jo crec que la majoria de les persones se'n va a dues o tres èpoques concretes de la llarga i fascinant història d'aquesta civilització, no? Uh-huh. Una d'elles és les guerres púniques, l'altra és la transició entre república i imperi, que són les guerres civils entre César i Pompeu, August i Marco Antoni, i els dos o tres primers segles de l'època imperial coneguts com el Principat. Aquests són els moments que tothom té en ment. Però hi ha tota una part, la part de la monarquia, hi ha tota una part de la Primera República, i tanmateix hi ha una part d'imperi tardà, no? Aquests segles tercer, quart, cinquè, que moltes vegades queden com en l'oblit, allà com una neblina, no? I quan parlem de l'exèrcit romà, anem directament a l'època de les grans legions, aquelles sorgides de la reforma de Mario, no?, que per això les diem marianes, que van prolongar la seva utilitat durant segles, però pocs recorden que els exèrcits ciutadans de la monarquia de la primera època republicana, i encara menys els exèrcits comitatenses i limitatenses de l'imperi tardà.
0: Que són dels que parlarem precisament avui. Quan pensem en aquesta època, no?, els segles després de l'Alt Imperi, no?, els segles tercer, quart, cinquè, inclús sisè, com has avançat abans, pensem molt en que l'imperi romà és una cosa que està en decadència, no?, aquella idea de Gibbon, no?, de la caiguda i la decadència de l'imperi romà, no?, uh-huh. L'exèrcit serà un exemple d'això, o serà una excepció?
1: Sí, és una mica el que intentava introduir abans, és que hi ha aquesta imatge de que l'exèrcit tardoromà és un exèrcit on s'ha perdut la qualitat i el compromís. Mm-hmm. I jo mateix, durant molt de temps, pensava que la disminució en el nombre d'efectius, els canvis d'armament, etc., responien més a la gran decadència de l'exèrcit. Però això és una mica allunyat de la realitat. L'imperi estava caient, això és un fet, però no va ser la menor qualitat de les seves tropes o les armes, sinó pels propis conflictes interns, no? La pròpia lluita social interna, les classes altes, la desigualtat, etc. Van ser incapaços de superar les seves contradiccions i això va fer caure l'imperi.
0: Acabes de resumir la caiguda de l'imperi romà d'Occident en dues frases?
1: Sí.
0: Hòstia, vale. Bé, endavant, et portaré.
1: Però que et serveixen per... No només per l'imperi romà d'Occident, et serveix per...
0: En general,
1: és comodín, quasi, eh?
0: Sí.
1: Vull dir, hi ha algunes coses que són molt comunes amb moltes caigudes.
0: Ahà. Uh-huh.
1: Estaràs d'acord amb mi?
0: No només imperis.
1: No només imperis, sí. Bueno, la realitat és que sabem que els canvis des de ser a tercer responen a una cosa que en els nostres temps contemporanis també veiem, que és l'adaptabilitat, no? Se sol dir que la guerra mai canvia, i en essència aquesta afirmació és certa quan parlem de l'experiència humana. Però quan es tracta d'anar a un pla menys ètic i moral, més pragmàtic i estratègic, la guerra ha evolucionat molt al llarg de la història. I tot i que les experiències passades sempre serveixen de base per traçar les noves estratègies, les noves tàctiques ofensives, els nous tipus d'armament i les noves estratègies obliguen a adaptar-se.
0: En quin sentit documentes això?
1: Doncs mira, ara mateix, en el ple segle XXI, estem assistint a la fi del domini dels portaavions i dels grans exèrcits com a reflex del poder. I les guerres estan evolucionant cap a un nivell en què una nació més petita i pobra com Ucrània o l'Iran pot aguantar el pols a una gran potència gràcies a armament barat com els drons, organització descentralitzada, geografia, en definitiva, l'adaptabilitat. I això és del que parlarem avui en el canvi de l'imperi romà tardà, que va succeir, amb el que va passar amb l'exèrcit, no? que ho unirem desglossant en aquests dos programes.
0: Molt bé, doncs abans d'entrar en les fonts, no, a parlar de les legions, de l'equipament, de les xifres, avui us avisem que serà programa de comptar soldadets i de pintar miniatures, que això sempre...
1: Avui juguem al risc.
0: Avui juguem al risc. O a Warhammer.
1: No, Warhammer, o... més aviat.
0: Exacte. No farem una partida de rol.
1: No.
0: No farem una partida de rol, però... Potser va bé situar-nos una miqueta, vale, ja ho has anat fent a les primeres preguntes, però quan parlem de això, no, de tardoromans, no, l'imperi tardà, no, el baix imperi, a quin període, zona, de què estem parlant? Situa'ns.
1: Vale, com dèiem, parlem dels segles III a V i en alguns casos VI de la nostra era. Vale? Cal recordar que l'imperi bizantí encara era Roma. I així mateixos ells es veien com a romans fins al dia de la seva caiguda.
0: Sí, sí,
1: l'últim emperador romà va anar a palmar-la ja contra els turcs, va dir, me voy a morir como el último emperador romano, bla, bla, bla. No?
0: Totalment.
1: Això no obstant, parlaríem sobretot d'aquests segles perquè quan parlem de la caiguda de Roma ens referim, òbviament, a la zona occidental de l'imperi. I té sentit, és a dir, no, jo no consideraria que parlar de la caiguda de Roma i centrar-nos només en la zona occidental és eurocèntric, sinó que té un sentit perquè la ciutat de Roma, que és l'origen d'aquest imperi, està a la zona occidental.
0: Mm-hmm.
1: Tanmateix, existeixen teories que parlen de que Roma no va caure i que, igual que l'imperi bizantí va mantenir-se ferm en la defensa de la seva romanitat, la zona occidental simplement es va transformar en un nou model quelcom al que Roma ens tenia ja acostumats, no? Amb aquest canvi de monarquia a república, de república a imperi, no? De principat a... Bueno, que sigui,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Jo penso que va caure. Sí, que va ser un procés lent i, sobretot, que va ser intern. I així com l'imperi britànic encara queda la Commonwealth i el Regne Unit, doncs Bizanci va ser la Commonwealth i el Regne Unit de Roma durant mil anys més.
0: Vale, perfecte. O sigui, és la restes, no? Una miqueta
1: sí,
0: del que...
1: Bueno, allò va ser una cosa molt gran, no? Igual Espanya, no? L'estat espanyol, igual. Va tenir un imperi molt gran, va mm-hmm. perdre l'imperi, però encara queda aquest remanent.
0: Una miqueta de restes.
1: Que, bueno, un dia potser desapareixerà o vés a saber. Igual és eterno. No ho sabem.
0: Tampoc...
1: No farem història ficció.
0: Exacte, no farem història ficció sobre això.
1: No tenim cap bola de vidre aquí.
0: Molt bé. Sempre va bé, no? Fer una miqueta de revisió de les fonts històriques. Si ens volguéssim acostar... Si tu ara tinguessis els oients de les Portes de Troia davant teu i et preguntessin, Adrià, com podem saber com era l'exèrcit tardoromà, on hauríem de buscar?
1: Bé, hi ha centenars d'articles acadèmics sobre el tema, però d'on hem obtingut la informació sobre l'evolució i la forma de l'exèrcit tardoromà als historiadors que van escriure aquests articles, que són els articles que jo m'he llegit per fer això, eh?
0: Sí.
1: Doncs bé, la principal font disponible és la Notitia Dignitatum, un document oficial que enumera tota la jerarquia de càrrecs, tant polítics i civils com militars. S'hi detalla l'ordre de la batalla de l'exèrcit romà a finals del segle IV, s'exposen les bases militars i guarnicions, així com les insígnies de cada unitat. Aquest document va ser redactat entre el 395 després de Crist i el 427 després de Crist. És com un àlbum de Panini del futbol, però de les
0: nacions. És preciós, la notícia de Nitalium és xulíssim.
1: És possible que passés per diferents actualitzacions, com el Panini.
0: Van fent diferents actualitzacions.
1: De fet, cal assenyalar que l'original ha desaparegut, ningú sap on és, però hi ha quatre manuscrits del segle XV i XVI a Oxford, París, Viena i Múnich. Tots ciutats molt centrals a l'imperi.
0: A l'imperi romà i tant. Sí. Sí, sí, sí.
1: A banda d'aquesta font vital, disposem del Reichsgestae, Damià Marcelí, soldat veterà i historiador del segle IV, considerat una de les fonts més fiables i valuoses del període. Els seus textos abasten del període del 353 al 378 de la nostra era.
0: Doni-do. Però és que recomanem, de veritat, que recomanem molt fort, si teniu el buscador a mà, que busqueu Notitia Dignitatum a Google, us posarem algunes imatges a Instagram, però...
1: Hi ha una dels escuts...
0: És que és preciós.
1: Que és superxula.
0: És un document que és molt visual, no? I, mm-hmm. I sempre ajuda. Quines altres fonts?
1: Saps a què em recorda?
0: A què et recorda?
1: Perdona-me. A les guies que feien... pels soldats americans no, pels soldats francesos sobre les tropes americanes que venien a desembarcar a Europa.
0: Ah, que no s'equivoquessin, no?
1: Que deia, esto es un sargento, esto es un no sé què. I tenien allà amb el dibuix del paio.
0: Sí.
1: Si porta dos fletxes...
0: És que és un sargento.
1: Le saluda a usted. Pues això, em recordo una mica, és com para que no te pierdas.
0: Sí. Bueno, és que és com un inventari, no? Sí. Com una mena de descripció i tot. Quines altres fonts podem trobar?
1: Altres fonts importants són els decrets imperials publicats a l'Imperi Romà d'Orient entre els segles V i VI. Bàsicament el Codi de Teodosi del 438 després de Crist, o la nostra era, uh-huh. i el Corpus Iuris Civilis del 528 al 539. A això hem d'afegir l'obra d'Epítoma Rei Militaris de Vegesi Renat. Vegesi és gairebé vegeta, eh? Va ser datada a finals del segle IV i és un tractat en què es descriuen els usos militars de l'exèrcit romà i conté força informació sobre l'exèrcit tardà, encara que realment se centra en l'exèrcit de la República del Principat. Vegesi, per cert, no s'identificava com a militar, sinó com a vir illustris et comes, és a dir, una persona propera a l'emperador. La veritat és que no sabem gaires coses del Vegesi aquest. Vale? Totes aquestes fonts es contrasten i complementen amb un altre tipus de fonts documentals, com l'epigrafia, els diplomes militars, els epitafis i les consagracions honorífiques, religioses o commemoratives, així com fonts numismàtiques. Addicionalment, l'arqueologia no només proporciona inscripcions i monedes, sinó que l'estudi dels monuments funeraris i de les construccions militars, les fortaleses, muralles, i d'això en parlarem més endavant, així com l'estudi comparatiu d'aquestes amb altres èpoques, ens proporcionen informació important per completar el trencaclosques.
0: Perfecte. Jo crec que ens has donat prou material com per acostar-nos-hi nosaltres mateixos, però ja que ets aquí, ens hi acostaràs tu.
1: Ja, no? Ja que vaig dirigir una partida de rol...
0: Exacte. abans, però, de començar a parlar sobre l'exèrcit tardoromà, potser valdria la pena descriure una miqueta de manera molt resumida, perquè això és un melonàs, de com era l'exèrcit imperial abans d'aquesta època de la que parlarem avui.
1: Ho intentaré. Vale? Les legions marianes són el resultat de les reformes introduïdes pel cònsul Gaius Marius, al voltant de l'any 107 abans de la nostra era. Fins aleshores, l'exèrcit havia estat format per ciutadans que pagaven les seves pròpies armes, alguna cosa ben típica, no?, que es feia de l'antiga Grècia, etc. Però el Gaius va dir, fotrem aquí els pobres també a lluitar. I va professionalitzar l'exèrcit i ho va convertir de facto en una forma d'escala socialment, perquè tu entraves com un, bueno, un reclutilla i podies acabar allà de centurió com a mínim, no? O més, o tribú, vés a saber. S'allistaven per uns 20 anys, obtenien un lot de terra en alguna província en llicenciar-se, els lliberts fins i tot guanyaven la ciutadania per ells i la seva família, no? Les legions eren exèrcits grans, s'organitzaven entorn a cohorts. La divisió anava des del contuberni, que són 8 soldats, que seria un esquadró, no? Una esquadra, normalment compartien una tenda de campanya, fins a la legió d'uns 5.000, passant per la centúria, 10 contubernis, el manípul, 2 centúries, la cohort, al voltant de 3 manípuls o 6 centúries, i la legió, unes 10 cohorts. Al capdavant hi havia algú de rang senatorial, el legatus legionis, i després comptava amb 6 tribuns. A part, existien oficials de rang més baix, tot i que el més important, l'eix vertebral, n'era el centurió, que era el cap de 10 contubernis, que eren uns 80 soldats.
0: El que ens sona a tots.
1: Exacte. Seria, jo crec que l'equivalent del centurió avui dia seria una espècie de... entre el sergent i el tinent. Perquè el sergent comanda poques tropes però i el tinent comanda una miqueta més. Però serien aquest punt, no? Que són aquests oficials de rang mig que són l'eix real de l'exèrcit. Són els que tenen el contacte amb la tropa i a la vegada són els que tenen el contacte amb l'oficialitat. Mm-hmm. No?
0: Perdona que et talli un momentet, però vam dedicar precisament un programa a les reformes de Caius Marius, al programa 304. O sigui, que ja fa la tira. Que va venir l'Ivan González, que va tenir un paper molt important en el programa 500 en directe. Però res, que si voleu aprofundir més en això que està explicant també l'Adrià, doncs us el recomanem.
1: Bueno, jo segueixo.
0: Endavant, endavant, sisplau.
1: Bueno, parlem això d'exèrcits permanents, que a part de tropes romanes incorporaven entorn de 2-3 mil soldats auxiliars, que normalment eren tropes natives, etc., i implicava una logística important per funcionar. Per anar tancat aquest punt, afegirem que les cohorts havien suposat un avantatge davant dels grans exèrcits de falanges del món helènic, donat que les cohorts presentaven més mobilitat i flexibilitat, com també més adaptació al terreny i capacitat de rotació de les línies de combat.
0: Ei, com bé saps, volem portar el Portes de Troia al següent nivell i ens agradaria fer-ho amb tu.
2: Hem creat una comunitat a Patreon i a iVoox per a fans. Així, els que gaudiu del programa ens podeu donar un cop de mà per crear més i millors continguts.
0: Hi ha moltes opcions de subscripció diferents, totes amb recompenses exclusives. Si t'animes, tens tots els enllaços a la descripció del programa, al nostre lloc web i a les xarxes socials.
2: Gràcies per fer-ho possible i ara continuem amb el programa.

0: Molt bé, encetem el bloc central del programa amb un altre tema musical. Adrià.
1: Rissus Sativus, del disc Pugnate, del grup de música romana. Es diuen música romana. No,
0: molt original.
1: No es van matar, vull dir, van dir, què farem, música romana, punt. Aquest és el nom. A mi em sembla genial perquè com a mínim saps el que estàs comprant.
0: Sí.
1: Bueno, és un grup reconegut internacionalment i dedicat a recrear música de l'antiga Roma, com era obvi. I la seva música, per cert, es va fer servir pel mot Europa Barbarorum del videojoc Rome Total War. El disc Pugnate en recrea la música dels gladiadors, tot i que no és el tema del programa, però mola igual.
0: Avui parlarem del Rome Total War. En algun moment.
1: Ho acabem de fer.
0: En parlarem més, perquè jo crec que per parlar d'aquest programa hauríem de parlar del Total War Attila. No sé si has jugat en aquest.
1: Jo vaig jugar 20 minuts.
0: I ja està. I vas veure que no eren les legions que tu volies. Vas veure
1: sí,
0: que eren molt
1: diferents. ¿Dónde están los legionarios? ¿Qué es esto de comitatenses? No m'agrada.
0: Torneu-me les meves cohorts, no?
1: Claro, mis legiones. En fi...
0: No vaig jugar molt,
1: perquè jo ja quan va sortir la Tila, jo ja havia abandonat els Total Wars gairebé.
0: Vale,
1: després del Medieval 2 vaig dir, què heu fet? I ja, aquí ja...
0: Pos el Rom 2 i la Tila, jo trencaré una llança per ells, aniré a la trinxera a defensar-los, perquè per mi són un dels millors llocs del Total War.
1: Segur?
0: Per mi sí.
1: No sé, potser algun dia, quan els meus fills... vagin a anar a un o algo,
0: ja si posis,
1: pues no? Ja el jugaré.
0: Vale. Quan diguis temps.
1: Exacte.
0: No? Vinga, va, som-hi. Ja ens has escrit una miqueta com era l'exèrcit a l'imperial, no? Després d'aquestes reformes marianes. I ara ens toca parlar sobre els principals canvis que hi haurà en l'exèrcit tardorromà.
1: Pues un dels principals té a veure amb la composició de la seva cadena de comandament. És a dir, qui dirigia les tropes? Aquí hi ha una tendència clau, ¿vale? Que es va començar a donar a partir del segle II. Hem dit que l'exèrcit de Roma partim del segle III, IV, però com ja hem explicat, les fronteres temporals en història, en fi, són una mica àmplies. ¿Vale? Mm-hmm. A partir del segle II, els cavallers com a classe social, és a dir, si tenim la classe senatorial, que seria la més alta, els cavallers és una de les següents, que serien, normalment ocupaven rang de funcionariat, etc. Pues els cavallers començaran a assumir les funcions de comandància.
0: Al segle II, eh?
1: Sí. Vale. És aquella classe social coneguda com a eques que es situava entre plebeus i patricis. Massa acomodats per ser plebeus, massa mancats de noblesa per ser patricis. I aquesta classe anirà ocupant càrrecs de poder i funcionarials al llarg de l'imperi. I això inclouria rols d'oficial d'exèrcit. Vale? La direcció dels exèrcits sempre havia quedat a càrrec dels senadors. I per això, normalment, els equestres se'ls incloïen en l'ordre senatorial abans d'obtenir aquest càrrec. És a dir... No és que, o sigui, els primers que entren a comandar els ascendeixen a càrrec senatorial, però es comença a fer això, d'agafar cavallers, ascendir-los a la situació, diguem, a l'ordre senatorial perquè comandin.
0: Vale.
1: El prefecte equestre va reemplaçar el legatus senatorial al comandament d'una legió. A finals del segle III hi va haver una fase dominada per un conjunt d'oficials equestres de les regions danubianes que van imposar emperadors propis de la seva classe social.
0: Sí.
1: De vegades ells mateixos acabaven amb els emperadors amb la mateixa rapidesa. Era un model d'aquests electorals ràpid. No, no has complit la promesa?
0: Fora. No?
1: Fora, però a la manera romana.
0: A la manera... Molt ràpida.
1: Sí, sí, que no poguessis fer oposició després.
0: Així no podies aixecar tropes ni reclamar res. En fi, per tant, dels primers canvis és la idea aquesta, no? De qui comandava les legions. Quines altres coses hi haurà?
1: Bueno, un altre dels grans canvis que patirà l'exèrcit té a veure amb la divisió territorial. Al segle IV, les grans províncies es van reduir a nombrosos comandaments regionals de menor entitat.
0: Uh-huh.
1: Amb això, l'exèrcit es va dividir en dos tipus de forces. Els comitatenses, unitats de camp mòbil, i els limitani, que no es tradueix per limitadito, sinó per fronterers. ¿Vale?
0: Vale.
1: Forces estàtiques de frontera. Fixeu-vos que comitatenses s'assembla així una mica a compte, eh?
0: S'assembla una mica...
1: que comitatenses sembla que diguem compte.
0: Uau. Ha estat quàdruple, aquesta.
1: Pam! I aquesta ha estat improvisada, eh?
0: Està perfecte.
1: Però ja hem marcat el límit, limitani.
0: Uau,
1: avui estic...
0: I has advertit que venies amb poques preparades, eh?
1: Amb poques, o sigui, molt poques.
0: Anem a desgranar-los, perquè comitatenses i limitanei són les dues paraulotes que ens sonen, no?, dels exèrcits tardoromans.
1: Exacte.
0: I si et sembla, comencem amb els limitanei.
1: es limitant i concentrant a la majoria d'efectius assignats a la guarnició d'una àrea determinada. En el cas de les fronteres fluvials, ens referim a ells com a ripenses. Els romans els imulava posar un nom per a cada cosa.
0: Ripenses.
1: No és el mateix un limitant i un ripenses, perquè el ripenses està en un riu. Sí, punt. Lògica romana.
0: Vale.
1: Ja, però fan el mateix. No, està en un riu. Vale. Eren tropes reclutades localment, vale? Sota el comandament d'oficials equestres, duches... Ducs.
0: Una altra paraula que ens sona.
1: Exacte.
0: No?
1: De cada duche, però no duche del Mussolini, eh?
0: No.
1: Duche de duc.
0: De duc, sí.
1: Del gran ducat de Lituània, aquestes coses.
0: Sí.
1: Duche, que és general, no?, en retí, de cada regió, o praeposti limitis.
0: Prefereixo duche.
1: Sí, jo també. Jo crec que per això va triomfar la paraula. No hi ha el títol de preposti en lloc, però de duque sí. En fi, el seu comandament no sempre coincidia amb els límits territorials de la província, és a dir, que podien tenir comandament sobre territoris de diverses províncies. Mm-hmm. I sí, això que dèiem, el concepte, per si no queda clar, el concepte posterior nobiliari de duc ve d'aquests duches.
0: Molt bé. Bueno, és que no ens oblidem que estem en els segles finals de l'Imperi Romà, per tant, estem començant a entrar a una administració cada cop més feudal, medieval, no? Vull dir que al final el món feudal es construeix, no?
1: Això saps que ho explica molt bé? És en un llibre, que és un manual d'història, però és molt breu.
0: Digues quin és.
1: El Jean Florí, els cavallers i cavalleria de l'edat mitjana.
0: Vale.
1: No era el que tu pensaves.
0: No, jo estava pensant en el de l'antiguitat, el món de l'antiguitat tardana, de no, Peter Brown.
1: No l'he llegit aquest encara.
0: Doncs, però el Jean Florí, jo el vaig llegir a la carrera, aquest.
1: Sí, jo també. I és molt fi, és sobre la cavalleria medievalitat, però el primer capítol ja t'explica com es va formar en el feudalisme a l'Imperi Romà, i ho explica molt bé, en molt poquetes pàgines.
0: Molt bé, doncs recomanem. Mira, en una resposta, dues recomanacions de llibres.
1: Molt bé.
0: Per tant, molt bé, hem parlat breument dels limitanei i ara toca comentar els comitatenses.
1: Els comitatenses eren unitats de camp, comitatus, suposo que venia aquí una mica el tema del camp, subjectes a les ordres immediates d'un dels emperadors o dels seus subordinats directes. Eren tropes selectes, d'elit, per a la realització d'ofensives i campanyes a l'estranger, on el protagonisme principal quedava en mans de la cavalleria. Aquí, amb cavalleria, ens referim a soldats a cavall, no a la classe social.
0: Mm-hmm.
1: Vale? La Notitia Dignitatum ens informa que a l'Imperi Oriental es comptava amb 5 exèrcits de camp, 2 dels quals estaven associats a la cort imperial, i 7 regiments de cavalleria de la Guàrdia Imperial, els Escolae, cadascun sota el comandament d'un mestre de soldats, subordinat a l'emperador. Pel que fa a l'Imperi Occidental, comptava amb 7 exèrcits de camp, 3 dels quals eren relativament petits, estaven sota el comandament d'un comes, que es tradueix com a amic o company, i del qual deriva la paraula comte, que ja abans hem fet la broma, ara ja no entra. Aquests comes responien davant d'un mestre d'infanteria un mestre d'infanteria i un mestre de cavalleria, sempre sota les ordres de l'emperador.
0: Molt bé. Per tant, els limitanei vivien els límits de l'imperi, no?
1: Vivien els límits, que no el límit.
0: Bueno, depèn de quin.
1: Ui, hauria
0: hi havia algun pujadíssim, saps?
1: Algun Tito Pulo de l'època.
0: Gran sèrie.
1: Gran sèrie.
0: Gran sèrie Roma.
1: Avui estem...
0: Moltes recomanacions. Grandíssima sèrie. Bueno, a mi és una de les millors sèries històriques que hi ha per mi.
1: Jo crec que és una de les... Sí, de les millors sèries històriques i que la... Perquè això és una coproducció de la BBC amb...
0: HBO.
1: HBO. Aquí es van cobrir de glòria, eh?
0: Sí.
1: Dues temporades divines.
0: Hauran ballit una mica malament. Jo crec que em vaig dir una mica...
1: L'última vegada que la vaig veure a mi em va semblar igual de fantàstica.
0: Sí, perfecte.
1: Però no sé si fa massa anys. Fa 6 anys que no sé on visc.
0: La paternitat.
1: Exacte.
0: Els limitanei vivien als límits de l'imperi, mm-hmm, i els comitatenses on s'allotjaven, on s'assentaven.
1: Les unitats comitatenses estaven establertes força a l'interior de les províncies i han estat considerades reserves estratègiques mòbils capaces de desplaçar-se allà on els problemes les demandessin.
0: Mhm.
1: Aquesta estratègia resolia dos problemes. El primer eren les dificultats i els riscos que suposava mobilitzar tropes de la frontera quan un enemic aconseguia travessar-la. És a dir, si has de mobilitzar tropes de la frontera, fas un altre forat allà. Llavors, si tu tens una unitat ja que es pugui moure dintre de l'imperi, doncs deixes la frontera intacta, no? El segon és que, ja en època del Principat, en aquells dos primers segles d'imperi, les legions complien tantes funcions que resultava difícil desplaçar-les a altres àrees per al combat. Per això, es va començar a recórrer a l'ús de destacaments de legionaris en lloc de les legions senceres. És a dir, que ja comença a conformar-se aquesta idea d'exèrcits més petits i mòbils preparats per al desplaçament.
0: Important, eh? O sigui, aquí, a poc, anem veient com els exèrcits es van fragmentant...
1: És que és tot, no?, un procés, i és un procés lògic, i no hi ha, aquí no hi ha cap... No, no, recordàvem... No, no, si és que és sí, més, sí, més útil així, no?
0: Bueno, té sentit, no?, amb la realitat de l'imperi.
1: Clar, moltes vegades la historiografia ha presentat els Limitani com a milícies, també, que exercicien un paper de soldats pallesos de manera no continuada, però la realitat és que eren tropes regulars entrenades.
0: Vale.
1: L'única diferència que tenia amb els comitatenses era el seu estatus. Ells tenien la funció de guardar les fronteres i, ocasionalment, zones amb problemes de desordre interns. Els limitanis no havien d'enfrontar-se a incursions d'importància o invasions. El seu nombre no era adequat per això, sinó que s'enfrontaven a conflictes de menor escala o eren molt on eren molt eficaces. Vull dir que ja tenien una tropa que era pels conflictes grans, que eren els comitanis, i l'altra que era per guardar la frontera. Era, jo què sé, la Guàrdia Civil.
0: Bueno, és que té però és que té molt sentit, no? Perquè fas unitats petitones per defensar les fronteres, que són més mòbils, més no sé què, i quan tens una invasió, com comentaves abans, si és una invasió a gran escala, doncs avises els comitatens, no?, que arribi l'exèrcit gran, que a més depèn directament de l'emperador. Vull dir que, bueno, té molt sentit, que no és que estiguessin tontos. Arribem al moment del programa que ens toca comptar soldadets. Comptar soldadets i pintar-los, com dèiem abans, o personalitzar-los, depèn de què juguem, no?
1: Jo m'he fet un exèrcit imperial amb la senyera.
0: No
1: m'ho he fet perquè és molt car, Warhammer.
0: És car. Llavors pots jugar a videojocs, però clar, és que no tens temps. Quines unitats podem distingir en aquests exèrcits tardoromans?
1: Doncs mira, la notícia de Dignitatum recull una àmplia gamma d'unitats diferents segons el tipus d'exèrcit. Les tropes comitatenses es dividien en infanteria i cavalleria.
0: Vale.
1: Dins la infanteria trobaríem la infanteria legionària, que seria la infanteria passada, dividida al seu torn en sènior, veterans i júnior, novells.
0: Fins aquí s'entén. Cavalleria, infanteria, sènior, júnior.
1: Falten els benjamines.
0: Aquests no els van posar.
1: Addicionalment, dins de la infanteria hi ha els auxilia palatina, similars a les cohorts auxiliars del Principat. No sembla que hi hagués massa diferència entre infanteria legionària i l'auxiliar pel que fa a l'equipament i tàctiques. Sembla que van ser una creació de Constantí i van ser una de les portes de la germanització de l'exèrcit romà. La cavalleria, per la seva banda, es dividia entre els vexillationes comitatenses, que serien els regiments regulars, i les palatines, que serien regiments d'èlit amb un sou i rang més alts. Algunes unitats, poques, reben el títol honorífic de comites, companys. A banda d'això, trobem unitats especialitzades de cavalleria cuirassada anomenades catafracti. Els amants de Age of Empires 2 segur que les coneixen.
0: I els que han jugat els bons jocs del Total War també, Adrià. Em sap greu.
1: El 2 i el...
0: El Rom 2 i l'Atila, home. T'estic generant aquí una mica de salivera, eh?
1: No sé per què vinc, si sempre m'acabes picant amb alguna cosa.
0: Sí, tenim els catafracti.
1: El catafracti, no? I els clivenari, que era cavalleria cuirassada, també.
0: Vale.
1: La resta d'unitats de cavalleria es dividien en escutari, anomenats així per l'escutum, un escut particular que tenien,
0: sí,
1: que eren tropes d'elit destinades a l'escolta de dignataris o de l'emperador, i els establesiani, nom del qual prové la paraula estable, cosa que suggereix que originalment era el personal d'estables o cavalleria d'escolta, i els promoti, que originalment formaven liquides legionis, però que van ser ascendides per separar-les de les legions i poder formar unitats independents durant el segle III.
0: Déu-n'hi-do. Hi ha alguna cosa més que haguem de saber sobre els exèrcits comitatenses?
1: Sí.
0: Som-hi.
1: Anem. Dins de l'exèrcit comitatense, algunes unitats d'infanteria i cavalleria quedaven vinculades per formar brigades que sembla que no es separaven. A vegades apareixien com a numeri, una etiqueta poc clara que de vegades també s'utilitzava per anomenar unitats estrangeres o federati, federades.
0: Que d'aquí ve la paraula... Feudalisme. Els feudetari, no?
1: Exacte. Feudalisme i federació, també. Es reclutaven dins d'un mateix grup ètnic i solien especialitzar-se en una tècnica de combat particular. Però amb el temps van començar a reclutar sense distinció fins a no diferenciar-se de l'exèrcit regular. Ja, per un moment que vam dir, que... No, mira, els números, saps? Fotre un gal, un got, un no sé què.
0: Un egipci, no?
1: I... Una got, una copa, una gerra.
0: I et queda una vaixella fantàstica, no?
1: Avui anem. Vaixelles com una armada, no? També de vaixells.
0: Sí, exacte.
1: Avui estem sembrats, vale.
0: Molt bé. Això sobre els comitatenses. Què hem de conèixer sobre els limitani? Que recordem, comitatenses, exèrcit gran, més central, en territoris més centrals de l'imperi. Limitani... Exèrcits més fraccionats, potser, no? I dividits per tota la limes, no?
1: Perquè fa els limitani, La infanteria legionària també es dividia en destacaments sènior, la unitat antiga, i júnior, les més noves. Això s'hi sumava l'ala auxiliar. La cavalleria es dividia en esquadrons de 50 a 100 homes, amb els cunei equitum, cavalleria en falca, i després els equites. Els cunei equitum, cavalleria en falca, per qui no sabia, és la formació en cunya típica de les, que els mola molt a les pel·lícules i tal. La fan servir a tot arreu. I, sí. Bueno, no sempre es feia servir, però vale. Okay. També dividits entre sèniors i juniors. Així com una cavalleria auxiliar alae, dividida en primari i secundari, s'inclourien els numeris sense gaire especificació. Addicionalment, existien altres tipus d'unitats, com les forces de segona línia o pseudocomitatenses, que eren antigues tropes de frontera, ara part de l'exèrcit de camp. També els regiments de la Guàrdia Imperial o Escolai, 12 en total, de 500 homes cadascun. En aquests períodes també eren utilitzats com a exèrcit de camp.
0: Molt bé, hem parlat de cavalleria, infanteria... Tot això és molt avorrit. No, és molt típic dels exèrcits. Tenien cossos especialitzats?
1: Home, una gent que anomena diferent els limitani si
0: és
1: estan
0: veritat,
1: en un riu
0: és
1: o no,
0: veritat, és veritat.
1: Com no ha de tenir cossos especialitzats?
0: És veritat, no sé, és que no seria perquè pregunto.
1: Tenim uns que porten pa, es diuen panetani. No, no és broma. Però
0: panetone, sí,
1: aquí
0: sí, sí.
1: Trobem les primeres unitats especialitzades d'artilleria, encara que segurament la infanteria encara operava catapultes en moltes ocasions, que estaven especialitzades en la defensa de fortaleses i ciutats. Disposaven també d'esquadrons navals, tant comitatenses com limitani, quan era necessari. I finalment, els arquers o sagitari, que no és que tots fossin sagitari, sagitari volia dir arquer. Sí. Unitats a peu o a cavall, mauri o dalmatai, segons si anaven a peu o a cavall. Vale?
0: Vale.
1: Tot i que es mencionen de manera especial a Notitia Dignitatum. Segurament les unitats regulars d'infanteria i cavalleria tenien homes entrenats amb aquest tipus d'armament i tàctiques. I hem de dir que les esquadrons navals, si no, aquí no tinc apuntat, però si no recordo malament, també tenien diferenciació entre els que estaven destinats al mar i als rius.
0: Sí. Què s'hi passa amb els rius?
1: No? Romans, no sé. Tot organitzat.
0: Tot ben quadradet.
1: Sí.
0: Molt bé. Fins ara ens has estat descrivint, no?, els comitatenses, els limitaner i els tipus d'unitat que hi podem trobar. I ara toca mullar-te. Sí, ara toca una miqueta fer allò que costa una miqueta, que és posar una miqueta de xifres. Com de grans seran aquests exèrcits en el camp de batalla?
1: La veritat és que la documentació referida a la mida de les unitats i a la seva organització interna és escassa. Se sol assenyalar que la mida de les unitats és rígida, però la manca d'evidències potser significa que es tractava d'alguna cosa més flexible. El que sí sabem, gràcies als testimonis, és que la legió d'uns 5.000 efectius d'èpoques anteriors va deixar d'existir. No sabem en claredat quan ni les causes. Potser la mobilitat més gran o la necessitat de cobrir millor limes, però sembla que no hi ha una evidència clara. Segons Vegesi, en temps de Dioclesia, algunes legions mantenien fins a 6.000 efectius. En general, el consens gira al voltant de 1.000-1.200 soldats durant el segle IV per als exèrcits comitatenses, i pel que fa als auxilia palatina, segurament rondaven una mida entre 500 i 600 genets. Tenim clar la mida d'escolar, ja que has mandat anteriorment, de 500 soldats. Però totes aquestes estimacions són teòriques. Quan a les tropes limitani no en tenim cap pista. Les estimacions que donaven autors com Arnold Hugh Martin Jones, basant-se en les dades de Gatias Escolàstic, un historiador bizantí del període de Justinià I, han estat descartades. Estava pensant que l'Arnold Hugh Martin Jones no s'aclara en quin nom té.
0: Té masses.
1: Bé, segons Agatias, rondava els 645.000 efectius en total.
0: Home.
1: Jones va deduir que Agatias incloia les forces navals i, basant-se en la notícia de dignitat, va estimar uns 600.000 efectius.
0: Déu-n'hi-do. Molt baix imperi, molta crisi, però no es quedaven curts. Vull dir, estem parlant de 600.000 efectius.
1: Més o menys el que té França.
0: Imagina't.
1: Sí, són 600.000 efectius. Hem de pensar que l'imperi era un imperi gran, ocupava un gran espai de territori, tenia moltíssima població. L'historiador Richard Duncan Jones va calcular que Arnold Hugh Martin Jones, tot queda entre Jones aquí, havia sobreestimat entre 2 i 6 vegades la mida de les unitats.
0: Hòstia!
1: Després de revisar-ho, basant-se en un gran corpus de proves arqueològiques de totes les fronteres imperials, va arribar a la conclusió que aquestes havien estat dissenyades per allotjar guarnicions molt més petites.
0: Vale.
1: Quan els jocs arqueològics s'aconsegueixen vincular a les fortaleses anomenades a la Notitia, el resultat és que els residents que s'hi reflecteixen solen ser també pocs. Alguns exemples són la Legio segona Hercúlia, creada per Dioclecià, que ocupava una setena part d'una base militar típica de l'època del Principat.
0: Una setena part, eh?
1: Una setena part. A Bucina, un altre exemple, la cohorts tercera, Britonum, estava ubicada en una fortalesa que constituïa només un 10% de l'antic fort de l'època de Trajà. Tot això s'ha d'analitzar amb cura, perquè de vegades les unitats reflectides en un dia poden ser només destacaments. A vegades es mostra la mateixa unitat en dos o tres llocs. Avui es suggereix que l'exèrcit regular del segle II era molt més gran que el total de 300.000 efectius assumits. Es calcula que, tenint en compte els auxiliars, l'exèrcit del Principat van arribar als 450.000, sense comptar flotes i foederati. Per tant, per al Baix Imperi parlem d'un exèrcit menor a 450.000.
0: Per tant, no amb aquelles xifres estratosfèriques de 600.000, no?
1: No, seria... sí, entre 300 i 450.000 estaria normalment la fitxa, que ja és una xifra.
0: No, és una xifra important, i tant, i tant.
1: Vull dir, parlem d'una època de decadència econòmica, vull dir, que sí que és cert que hi ha una decadència econòmica, que el canvi de l'exèrcit no respon únicament a això, sinó a una estratègia lògica, és cert, però hi ha una decadència econòmica, hi ha problemes, no? És una època...
0: Sí. Molt bé, tenim divisions, tenim xifres, tenim comandaments, i ara toca pintar, vestir i equipar els nostres soldadets. Com ho farem? Què els hi posarem?
1: Bé, analitzarem amb més detall l'armament. Observem que aquest armament nou correspon als canvis tàctics. El més famós o més visible quan veiem una representació d'un soldat romà del Baix Imperi és l'abandó de l'escut rectangular clàssic per un de rodó o ovalat. Aquest va ser adoptat al segle III, és més pla i s'adapta millor a les tàctiques d'escuts entrellaçats, així com a les tàctiques de falange d'estil grec, que es recuperen en aquesta època.
0: Curiós, perquè s'havien abandonat,
1: sí,
0: no?
1: Sí, la falange no para de recuperar-se cada cert temps, no? El segle XX i ara el XXI, sembla
0: el 21
1: que torna a estar de moda.
0: Van sortint coses de falange, no sé per què. No?
1: Sí, coses rares. Al segle II també veiem com es produeix una fusió de les influències gales i italianes en la fabricació de casc per a les legions, estandarditzant i simplificant fins a arribar a un model caracteritzat per la senzillesa, la practicitat i el baix cost.
0: Això és molt important.
1: Es coneix com Spangenhelm. El nom és germànic, per cert, ja que és un casc que es va utilitzar molt durant l'edat mitjana.
0: Vale.
1: Es tracta d'un casc semiovalat format per tires de metall que es subjecten plaques d'acer i bronze, amb galteres articulades i, en alguns casos, amb protecció per clatí.
0: Molt bé, ja tenim el casc. I la cuirassa, què?
1: Bé, les noves cuirasses buscaran la resistència, però també la mobilitat, ja que havien de felicitar el cos a cos de la infanteria passant. S'abandona la clàssica lòrica segmentata, substituïda cada cop més per la lòrica hamata, o cota de malles.
0: Millor així, que ho aguantarem tots, eh?
1: Vale. I per la lòrica esquamata, o cuirassa d'escates.
0: Perfecte.
1: Algunes unitats de cavalleria van començar a adoptar armadures més pesants que les de la infanteria, com és el cas dels catafractí i els clivanari, unitats en les quals tant el general com el cavall anaven cuirassats.
0: Anaven vestits de ferro, no? Sí. Bueno, per recordar, no? La clàssica lòrica segmentada a la que està fent referència l'Adrià és aquella que quan tots vosaltres tanqueu els ulls i penseu en un legionari, és la que porta. No?
1: La de l'Astèrix.
0: Exacte, la d'Astèrix i Obèlix, la Gladiator.
1: És superxula, però...
0: Va funcionar durant un temps concret.
1: Sí, la de Mayas és molt millor...
0: Més difícil de fabricar.
1: És la millor, però és molt cara. I llavors fan l'esquamata, que és una castanya, és bastant... Bé.
0: No t'agrada a tu l'esquamata, eh?
1: És com, són com escames posades, aguantades amb tires. Allò, bé, un cop mal donat te l'aguantava, però si apuntava bé, estava
0: malament, fotut, no? Molt bé, ara ja ho estàs avançant. Anem a descriure-les una miqueta. Com eren aquestes armadures corporals?
1: La lòrica de Magda, les mànigues a vegades arribaven fins als canells i l'extensió de la part superior fins al cap, cobrint-se amb una mena de còfia. Era pesada de 8 a 14 quilos. Oferia una bona protecció davant d'estocades i talls de fulla, encara que les anelles podien clavar-se a la pell i causar ferides. Però clar, parlem d'aquest causar una ferida... superficial. Vull dir, t'està evitant que et clavin una espasa,
0: clar.
1: Però t'està deixant pues, les anelles marcades a la pell.
0: Clar.
1: Però bueno,
0: sí.
1: Jo també prefereixo
0: si
1: les anelles.
0: Triar, sí.
1: Per aquest motiu van afegir una vestimenta protectora a sota. Vale? El seu major defecte és que eren lentes de produir, cosa que tampoc les feia barates.
0: Anell per anell, no? Enllaçant-los,
1: etc. Uh-huh. Que per cert, et pots fer una amb les anelles de les llaunes de Coca-Cola, si vols.
0: Quina gran idea.
1: He vist gent que ho fa.
0: En tens una guardada a casa?
1: No, però estic pensant en guardar perquè ve molta merda d'aquestes. Les guardaré i potser algun dia quan tingui temps me la faig.
0: En fas una, clar.
1: La lòrica esquamata es fabricava aplicant petites peces de metall en forma d'escata, més o menys grans, això que explicàvem fa un moment, enganxades entre si sobre una peça de lli o de cuir que fa de base. Oferia menys mobilitat i resistència que les de malla. Les escates no eren prou gruixudes per evitar cops de fulla i es podien travessar fàcilment amb una estocada d'espasa o de llança. Era barata i fàcil de fabricar i mantenir, sense requerir artes, sense especialitzar. O sigui, la feien servir pues, per això, perquè en fi, costava 4 duros, però això protegia pues, el mateix que costava. 4 duros, pues, clar.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recte final del programa amb una nova cançó.
1: Sinfoniaki, o Sinfoniasi, és una cançó de Sinàulia, inclosa en el volum 2 del disc Roma Antiga. Sinàulia és un equip de músics, arqueòlegs, paleontòlegs i coreògrafs dedicats a l'aplicació de les seves recerques històriques en la dansa i la música antiga.
0: Brutal, brutal.
1: En particular per al món etrusqui i romà. Bàsicament fan quelcom similar al Faria Faragi, però potser més especialitzats, perquè estan especialitzats en el món etrusc i romà, i en Faria fa de tot el món, tot i que el Faria el que fa és col·laborar amb gent de diferents cultures i països i especialistes en diferents músiques per fer les seves peces, eh? Vull dir, que no és que sigui ell sol allà
0: fent les coses.
1: Aquest grup, per cert, és italià, si no m'equivoco.
0: Vale. Pel que fa, hem parlat de l'armament defensiu, no? Dels escuts, de les armadures, els cascs. Parlem una miqueta de les armes, no? De l'equipament ofensiu.
1: Vale, les armes més famoses del legionari eren el gladius i el pilum. Tampoc se'n salven, acaben sent substituïdes per l'espata. Espada. Espasa.
0: Espata, sí. Sí,
1: vale, jo vaig dir.
0: Espasa, sí, l'espasa.
1: L'espasa i la lanquea, la lancea, la llança, vale? Que era una javelina, la lancea, lanquea, era una javelina més lleugera que el pilum, amb una punta menor i una capacitat de penetració inferior. S'utilitzava com amb un propulsor de tires de cuir per augmentar el seu abast. Podia ser utilitzada com a arma llancívola, és a dir, que la llançaves, o com una llança que tenim tots en ment, no?
0: Sí, sí, la punta de punxar des de la mà.
1: I endollar-li el cavall que et ve de front. Es va dubtar intentant pal·liar l'abast

0: amb el DAI, però és útil com a arma d'estoc. No se sap bé el motiu pel qual es va adoptar, però segons l'historiador Adolfo Raúl Menéndez Arguín, segurament es deu al fet que la lancea té menor poder de penetració, evitant que l'enemic es vegi obligat a llançar el seu escut, perquè la gràcia del pilum, per qui no ho sàpiga, és que es clavava l'escut i es feia impossible fer servir escut, llançaven l'escut i ja anaven sense escut, i llavors amb la Gladius l'acabaves matant. Per tant, agafen l'espata, que respon a la necessitat de lluitar contra un enemic protegit amb un escut.
1: Molt bé, i clara influència germànica, no? S'assemblarà més a les espases medievals que tenim al cap, etc. Hi ha alguna arma més que vulguis comentar?
0: La plombata.
1: Aquesta és curiosa.
0: Sí, a partir del segle III es fa servir la plombata, que és una fletxa d'un metre de longitud, amb una punta de batalla allargada, l'estrada a l'extrem inferior amb un engruiximent de plom que fa de contrapès i augmenta la capacitat de penetració. És una arma llancívola.
1: Sí, sí, que estira amb les mans.
0: Que et pot assolir els 60 metres de distància. I jo recomano buscar-la.
1: Hi ha vídeos a YouTube.
0: Hi ha vídeos a YouTube. Sí. És molt xula de veure-la i sobretot és molt xulo pensar, hòstia puta, si em claven això, saps? Finalment, la daga o la pujo, estesa entre els legionaris del segle I després de Crist, experimenta un nou auge al segle III després de Crist.
1: Molt bé, i ja per anar tancant el programa, Adrià, quines tàctiques o formacions utilitzaven aquestes noves legions?
0: L'adopció de tàctiques falangètiques, no confondre amb falangistes,
1: òbviament,
0: en detriment de la tradicional tàctica en cohorts, es deu a canvis de l'estil de guerra. Cal dir que les cohorts es van desenvolupar a partir de la falange etrusca, que és un dels molts exemples de la capacitat adaptativa romana. Per tant, no parlem de dos sistemes de lluita tan allunyats entre si. La falange és més compacta i Roma hi torna aquest model quan se'n ve necessitada. Uh-huh. La tàctica de cohorts, de fet, va resultar superior a les falanges helèniques gràcies a les seves unitats independents capaces de maniobrar de forma autònoma i adaptar-se a terrenys irregulars, permetent rotar de manera fluida les línies de combat. Això tenia sentit contra grans exèrcits, perquè els exèrcits helènics eren exèrcits grans.
1: Grossos.
0: Clar. Però ara les tàctiques enemigues han tornat a canviar i moure 8 o 10.000 homes ja no és tan senzill. Cal assenyalar també que hi ha clares diferències entre la frontera oriental i l'europea. Els parts i els perses lluiten essencialment amb cavalleria lleugera, arquers muntats i també cavalleria passant. Davant d'aquestes tropes, la infanteria passant era poc efectiva. Per això, la infanteria lleugera i la cavalleria es tornen essencials. Les legions necessitaven formar masses compactes capaces de resistir les embestides de la cavalleria i proporcionar un punt de suport a la resta de tropes durant la batalla. El terreny també era més apte per a aquest tipus de lluita.
1: Molt bé. Adrià, havíem preparat algunes preguntes al final del programa per si ens sobrava temps, però crec que estem acabant clavadets. Per tant, si et sembla, ens emplacem ja en el següent
0: programa.
1: Doncs
0: ja parlem al proper programa.
1: Parlem al proper programa, així que moltíssimes gràcies per començar-nos a fer aquest esquema, no?, dels canvis de l'exèrcit tardoromà.
0: Per mi és un plaer, sempre que em deixin fer els meus xistes, jo vinc.
1: Vine quan vulguis. L'Adrià Tirado, el control tècnic, us ha parlat Albert Abril, i nosaltres us esperem a la propera setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: Portes de Troia, amb Alberto Reche i Albert Abril.
3: El control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Marina Antunes.
4: Continguts en xarxa.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.